0: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del Papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte cinta molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se

0: Nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
1: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
2: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
1: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
3: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
4: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
5: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
1: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
6: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la una del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
7: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
6: En aquesta pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
8: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
6: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del Papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
10: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
9: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
6: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Antoni Gaudí beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 3:15 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:15 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
6: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al Passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
12: Visca la laïcitat!
13: Visca!
12: Visca el lliure pensament!
13: Visca!
12: Visca la llibertat de consciència!
13: Visca!
6: Els convocants, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
14: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
15: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
16: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
6: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
17: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
6: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
18: El temps.
6: Amb en Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions marxaran del tot pràcticament a primera hora. hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons, del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de PES, Història i Història de la Filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara Ciències Generals, Llatí o Matemàtiques i a la tarda Biologia o Literatura Catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de Llengua Castellana i Literatura i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
20: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
21: M'ha semblat un regalet, la veritat.
22: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
6: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar nota. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
23: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
6: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
24: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem, de la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
6: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és la representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
0: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
6: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol

0: El Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
1: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
0: Passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
3: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
0: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
4: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles, el rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
0: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
2: Són 2:15.

Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de

0: Somalies s'ha reunit a l'Alt Empordà, faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut 2 autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te també seves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc.

escenari. Amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit

0: anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com Pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
1: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohammad Mostafe.
2: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
3: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després del parèntesi per la visita de Lleó XIV, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
4: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
6: Todas las investigaciones al rodar del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
4: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
7: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables als parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit

0: i del suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
1: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
2: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
1: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
3: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
1: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
7: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
6: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
8: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
6: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
9: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
10: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions perquè encara no es divisa al final de la crisi i, segons encara, Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
11: El que se'ns està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això,
10: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
12: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
13: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
12: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
14: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
15: Sota l'Emma Ballant cauen els murs. La nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
16: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
15: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
17: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
18: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució... Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
17: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
18: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
17: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
19: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
20: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
19: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
21: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
19: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
22: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
19: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
23: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar a arribar para la final.
19: Parlem ara de futbol.
0: Trescat Info.
19: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
24: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, Fagi'ns confiança.
19: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Club Blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
5: 3CAT Info.
19: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
1: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
19: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
1: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
5: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per abordar

0: de persona i estimat per això que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
0: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
2: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte cinta molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venint de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.

0: el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
1: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
2: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al Pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
4: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
5: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
4: En aquesta pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
6: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
4: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó 14 que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
7: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del Papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien, perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Illa ho ha explicat als micròfons de 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
4: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'en Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
9: El Papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el salt

0: Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a un quart de dues sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
1: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
2: Visca la laïcitat!
3: Visca!
2: Visca el lliure pensament!
3: Visca!
2: Visca la llibertat de consciència!
3: Visca!
1: Els convocants ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
4: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
5: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
6: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
1: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
7: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
1: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i, en alguns punts, intercanvi de foc amb els milicians.
8: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de punt a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil.
10: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
13: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
14: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
15: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última Hockey Lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana. Bon matí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana.

0: Amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
1: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
2: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
1: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com deien, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
7: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
8: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
9: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i

anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles

0: i en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'Escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a un quart de dues sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
1: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià, i la rodalia ja ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
2: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent. 3cat
3: Info.
2: 3cat
3: Info.
1: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Després del parèntesi per la visita del Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
4: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
6: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
4: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
1: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
7: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
1: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència Justícia i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses, des de Londres, voldria dir, les autoritats nord-irlandeses

0: fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
1: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
2: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
1: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
3: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
1: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
7: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
6: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
8: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
6: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
9: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida

0: hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
1: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
3: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons encara, Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
4: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això,
3: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
1: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
5: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
6: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
5: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
1: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
7: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
1: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
8: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
9: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
8: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
1: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
10: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
11: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució... Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
10: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
11: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
10: La nova guia es publicarà al novembre.
1: Esports. Amb el David Ubach.
12: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pasqual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
13: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
12: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destacà la superioritat del seu equip.
14: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
12: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
15: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
12: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
16: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
12: Parlem ara de futbol.
1: 3CAT Info.
12: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
17: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
12: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Club Blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
2: 3CAT Info.
12: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
18: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
12: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
18: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
2: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions

0: milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar

0: de persona i estimat per això que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
0: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
2: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte cinta molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venint de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
7: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
8: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
9: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.

0: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
1: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó 14 que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
3: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del Papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien, perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
4: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
3: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'en Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, quan pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
5: El Papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el Papa.
6: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la... la llibertat de consciència.

0: Els convocants, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
1: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
3: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohamed Mostafe.
4: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i, en alguns punts, intercanvi de foc amb els milicians.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant, i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat, que ha començat sense afectacions per aquesta visita del papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques, i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat, els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
7: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
8: M'ha semblat un regalet, la veritat.
9: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres.

0: Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continua les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
1: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
2: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament. 3CAT Info. 3CAT Info. Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
3: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Renovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra, perquè

0: alts és l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
2: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
2: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última Hockey Lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I Usté assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del

0: play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de Juster al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana. Bon matí.
1: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles, el rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
0: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
2: Són 4:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somaliers reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi

0: Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
1: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó 14 ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
2: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
1: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure'ls tan bar aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
7: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
8: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
9: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Natia Dell.
10: El Papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per

seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'Escolania interpretant

0: Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohammad Mostafe.
1: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
2: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
4: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
3: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
5: Todas las investigaciones al rodar del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
3: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
6: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
7: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina, fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.

0: I understand that last night's attempt at murder.
1: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
2: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
3: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
2: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
4: El temps. Amb en Néstor Gómez.
5: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
6: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez.
7: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
8: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
7: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
9: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
7: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
6: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
10: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
6: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Coll.

0: Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
1: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi. I segons en Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
2: El que se'ns està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això,
1: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus. El Baix Camp és una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
3: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
4: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
3: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes

0: També han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tas que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
1: La nova guia es publicarà al novembre.
2: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
5: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
3: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
6: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
3: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
7: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar a arribar para la final.
3: Parlem ara de futbol.
2: Trescat Info.
3: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
8: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
3: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1-3.
2: Trescat Info.
3: Afegirem encara que en Waterpolo comença amb alta la final a 4.

0: 4 de la Lliga de Campions que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
1: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
0: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
2: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
3: Trescat Info.

0: Són les 5. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment, en la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà. El pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església, i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la Catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'en Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, quan pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència! Visca!
0: Els convocants, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
15: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
16: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
17: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa

0: i vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
1: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i, en alguns punts, intercanvi de foc amb els milicians.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil.
4: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
5: M'ha semblat un regalet, la veritat.
6: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
7: I ara què?

0: Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen les situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
2: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament. 3CAT Info. 3CAT Info. Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
3: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra, i això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià

0: Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
3: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
4: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
2: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al 5è i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
5: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
2: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
6: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
2: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
7: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
2: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
8: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el

0: tècnic portuguès i ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
1: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles, el rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
0: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
2: Són 6:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, la Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment.

0: En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
1: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
1: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
2: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com deien, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagia a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
7: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
8: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
9: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
2: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
10: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
2: Doncs continuem ara amb més qüestions.

El focus, els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han

0: gran fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohammad Mostafi.
1: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
2: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Després del parèntesi per la visita del Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
4: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
3: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
5: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
3: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
6: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
7: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
8: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
7: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat

0: no caure en l'odi.
1: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
0: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
2: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
5: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
4: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
6: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
4: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
1: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
7: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
1: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
8: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i segons encara Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
9: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer

0: possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
1: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
2: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
3: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
4: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
3: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
2: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
2: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
2: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
2: Esports. Amb el David Ubach.
10: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus.

0: que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
1: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
2: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
0: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
3: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
0: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
4: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
0: Parlem ara de futbol.
5: Trescatinfo.
0: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
6: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
0: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
5: 3CAT Info.
0: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
7: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
0: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
7: Són jugadores

0: Joves molt preparades que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres, 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espèrit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmitirà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del pontífex, Lleó 14. I serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà en papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A 8:15, gran acte del viatge d'Alló 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de 9:00 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí! El papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Celles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon, del vessant artístic de la Sagrada Família, i a 11:15, Sergio Dalma.

Sergio Dalma, que ahir va tancar l'acte de Montjuïc. A 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. I a partir també de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió.

0: Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2 i a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a les 2 del migdia i a partir de les 7 amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, quatre cops campió del Tour de França, ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's, a Londres, exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Busten Femme o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de dues persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida, especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, amb actuacions musicals com la d'Álvaro Soler i Alfred García, i la segona, amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans cantant amb Dones Força i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat, que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
6: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
6: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
8: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
6: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
9: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació.
6: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és tot el que va donar de si la primera jornada.

0: Jornada del Papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del Papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, hi han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
1: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
2: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
3: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
4: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el Papa, si podem veure'l de prop.
1: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el Papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
0: I el punt àlgid de la visita de la Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
1: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brianzú, on es trobarà amb una 80 d'interns.
0: Montse Poblet.
6: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brianzú, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
7: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
6: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brianzú cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
5: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
0: Albert Prat.
8: El govern està insatisfet després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
9: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
8: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
0: I a l'altra cara de la moneda...
10: Visca la laïcitat!
11: Visca!
10: Visca el lliure pensament!
11: Visca!
10: Visca la llibertat de consciència!
11: Visca!
1: Un centenar de persones van carregar ahir contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
0: També ho vam seguir a Barcelona, Àlex Giralt Robert.
12: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
13: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza.
14: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
15: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
12: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 del matí, després de la treva política que ha provocat la visita del papa, avui un cop més el Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
5: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
17: Desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuència d'estat.
16: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon

0: El suport de Vox.
1: Votos favorables a la propuesta 47, votos en contra 35, abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
2: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
3: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionals i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
2: Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
5: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
4: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen pràcticament dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
7: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
2: Maria Costa.
8: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
9: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
10: M'ha semblat un regalet, la veritat.
11: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
8: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
8: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
12: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
8: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
2: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia,
13: que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
2: Roger Santaló.
14: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
15: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
14: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts i dos quarts de set del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
7: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
2: Londres, Quim Olivares.
16: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sots primera ministra, la unionista
6: activista Emma Little Pegley feien una crida a la calma davant les protestes

0: d'immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
1: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
2: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
0: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
4: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
5: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
4: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
3: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
4: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
6: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
4: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
3: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
3: La primera. Qui sí?

0: Rosana actua avui a Barcelona, ho farà per inaugurar el cicle de concert del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins el dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Just

0: Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía en los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals de la pista del València a partir de les 8, transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2, jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu, i el Barça Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafael Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem els jutjats, ens trobarem els jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid, que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez, i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera, i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu Ferencváros i Mataró Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar, ni que sigui durant un dia, que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fóssim tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que lidera la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa, i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-les sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
9: Skoda.

0: I avui canalies cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries, i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease, i aquesta cançó, We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas, el Raiden.

I a Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

I la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalà català i castellà, Lleó 14 va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també mou de la necessitat d'acollir.
0: Avui edició especial del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vella a Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. Hi ha El Mundo, foto del president Illa i el Pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran en

0: Etiòpia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
1: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones, i també el Pirineu, avui quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
1: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control d'Adif va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: De l'Hola Papa, aquest hello, déu-n'hi-do, Canalies. Amb què ens despertes avui?
1: Programa així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, ai, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
2: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas a treballar a carnisseria i conèixer la germana, doncs, el germà i treballes.
0: Ni taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder,
0: sí,
1: Twisty...
0: Sí. I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver, del districte de Sant Andreu de Barcelona, a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic. I també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada de veneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir, fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: Sí, 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus

0: al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu

0: perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estatunidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als 90 dòlars, aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linka.
1: A Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Pavelló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
6: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
6: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en papà mòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
4: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el Cremallera o l'Aeri.
6: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
8: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
9: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
10: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat.
4: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
6: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
6: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
4: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
6: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Alma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
12: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
13: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
6: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
4: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
6: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
4: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
6: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre Drogues. Ha estat l'Estat espanyol també...

0: També es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
1: Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
3: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
2: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
4: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
2: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
0: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
5: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
0: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai, tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
1: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
6: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
7: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
6: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
8: En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
1: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
9: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escomosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
10: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com l'Estat.
9: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
10: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
9: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a la arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
8: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramià n'és l'artista.
11: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí, que aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
1: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
8: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
12: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
13: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
12: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals Casals han interpretat la peça, que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de Pau i Concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.

0: pau no és l'absència de guerra per casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara en Crònica Cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
3: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema "Ballant cauen els murs", la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
4: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
3: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
2: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta a la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga, i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez, i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: Les competicions femenines de futbol no interessen. Només les van a veure familiars. El Barça femení omple el Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern, un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament, a partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i del Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui. En canvi, a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs nuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
18: Sí.
17: Sí, estàs còmoda?
18: Sí, sí.
17: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
18: Sí, estic còmoda perquè treballo poc.
17: Clar, és fàcil.
18: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
17: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
18: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
16: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Però
19: especial per la visita del Papa a Catalunya. A 9:15 comentarem la vella multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez.
20: A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brianzú quan hi arribi Lleó 14.
20: I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat amb connexió a diversos punts del monestir.
19: Des de 6:00 fins a 2:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
21: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització.
22: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar les escales mecàniques.
23: Marxa atrás, tira atrás!
22: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
24: I que sigui l'escala el que s'adapta.
23: Jo faig, que ho vaig dir, però no m'han ficat.
22: Mira. Reacció, que l'avió ara ja està...
24: Ho clavarà,
22: la posició...
24: Ui, s'ha passat. S'ha passat de porta. S'ha passat de porta.
22: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
24: Hi ha dues escales.
22: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs.
23: No, no han encaixat bé,
24: Para aquí, freno de mà.
23: Ai! La porta no està de tot.
24: O tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
22: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria sigut al revés. I veiem les escales que no estan
23: centrades. No estàs centrat.
24: És que no podrà sortir. Estem fent el ridícul.
25: La
24: porta de l'avió picarà amb la brana.
22: Encara aprovarà la sanitat pública.
21: Avui, cap a 2:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
26: Cada dimecres a 7:00 del matí, el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Menges a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
2: I el segon, el Joan Foguet.
27: Estic molt content, perquè ara tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el Papa! I també alegrem-nos que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14 i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a dos quarts de vuit, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria, també usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: A l'any Gaudí, el Papa és aquí! A l'any Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a quarts d'11, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català i ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que l'Ordal a l'Alt Penedès el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Abella de la Conca el Pallars Jussà es pondrà a 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Esther Vera, Laura

0: Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dia clau.
2: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan falten 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
3: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
4: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
3: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
2: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 3:15 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
5: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
6: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
7: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
0: Punt àlgid.
8: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, el Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
2: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
0: En català.
2: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
9: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
10: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
9: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 40.000 persones.
8: Les que van ser ahir a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
11: Ara sí! Rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
2: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
12: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens troi a tots ballant.
2: I també moments més litúrgics. El papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
13: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Molt familiar.
8: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
0: Cèlia Forment.
14: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
15: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
14: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
16: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
14: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
17: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem
1: Estimem molt l'Església.
17: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
18: Connecta molt amb la nostra generació.
14: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes.
2: També hi ha qui ha aprofitat la visita del Papa per protestar-hi.
19: Visca la laïcitat!
20: Visca!
19: Visca el lliure pensament!
20: Visca
19: la llibertat de consciència!
20: Visca!
2: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
0: Incertesa.
14: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
8: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
0: Washington, Oriol Serra.
21: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
22: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
21: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 280 milions d'euros.
2: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
0: Funciona.
14: El servei de Rodalies, aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
23: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: De ressaca.
8: Després de la visita dilluns del Papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. Nou cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
0: Investit.
24: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
2: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
0: Segon dia.
14: De la selectivitat, avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
25: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora, he d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
26: M'ha semblat un regalet, la veritat.
27: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
8: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del Papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
0: Avui, Rosana.
28: Yo soy la tierra de tus raíces.
2: Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Maria al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
0: I gran novació.

0: al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Marc Ruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
3: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
4: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou...

0: projecte blanc.
1: I superiors.
0: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
2: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: A les 8, avui el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala també finalista de la Lliga derrotant l'Inter.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, amb Esquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 quilos a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Cua aquesta hora a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
6: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
8: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
6: Mireia Salà.
9: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
10: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
9: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
11: La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
6: Badalona, David Àngela.
12: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
6: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
8: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el Regió 7.
6: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja llarga de Cubelles.
11: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
6: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
8: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
11: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
6: I cultura, teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jovedri o també Albert. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Maria, els tens?
14: Oh, fa un any que els preparo.
13: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
14: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
13: O sigui, ja bufo.
14: Bufa! Bufa!
15: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement.

0: en i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la Moreneta difuminada, i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona, i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada: La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz, i el periòdico, que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 1, 14, 22, 39 i 48, i els sols, el 8 i l'11.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
6: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
5: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
6: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
5: no,
6: Francesc, pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 8:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
4: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a Lleó 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven simulant un partit? Heu de buscar-ho, per favor, ho demano.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
5: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:15, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
11: Bon dia, el Papa, un altre dia.
12: Bon dia i bona hora.
13: A l'any Gaudí, el Papa és aquí.
14: Vinga, va, home, sisplau.
11: El Papa segueix sent el protagonista de l'actualitat, avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb Papa Mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
15: Déu faci que tot vagi molt bé, que Dios haga que todo vaya muy bien.
3: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Bon dia.
15: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté
11: escolti,
15: con vosotros.
11: Tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
15: Pues mire, se lo agradezco. No, sé para qué utilizamos dos lenguas.
11: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir, vull dir al castellà.
15: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
11: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La carta dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent.
3: Avui té per davant un dia molt intens al costat del Papa.
15: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
11: Què vol dir? Que no va anar bé ahir.
15: No vam veure el xou de la catifa vermella a l'aeroport?
11: Ah, sí, sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el Papa baixés una mica tard a l'avió.
15: Vaig cagar en algo gordo.
11: Sí.
15: El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
11: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força.
15: Sí. Jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
11: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
15: Sí, sí, però li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Ah. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
11: Sí, molt estressant. Sí, segur que ho entenem.
3: Parlem després, senyor Mella.
15: Aneu-vos-en en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
11: Sí, en el vostre esperit. Ah.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
17: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
16: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins...

0: De fet, el virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15, recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló, i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14, amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Ezquerdo. També amb Sergio Dalma.

0: A partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir el vespre, va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife, avui debuta la penya a les 8 a la pista del València, l'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol, divendres clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident, talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
5: La

0: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
1: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
0: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
1: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
0: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
1: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els retreia.
0: Al País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
1: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
0: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
1: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
2: Afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
3: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara, Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga, i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits d'en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin, i nosaltres, les crispetes.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
7: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
8: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
11: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
14: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
2: I, en canvi, qui no gira full?
15: Els que van vandalitzant pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelgamuros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
2: El preu passa factura als correfocs.
14: El Ball de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és

0: insuficient, ho explica el diari Més.
1: I quin rànquing lidera Girona?
2: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més...

0: i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
1: I ja és Nadal a TMB?
2: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any. Gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell, a banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
1: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
0: Ah, sí,
1: a lot,
0: sí, sí.
1: No? Val. I ara els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
3: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban, Mònaco, va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests desplaçaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
4: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. Cinco Días aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten dues setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'Esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia. Una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic. Por más que...

0: El diari ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...
1: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción.
0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries, el país parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
2: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
3: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un víter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quin calleta! La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró, guapíssim. 35. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
2: 70.
4: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
2: 56.
4: Sí, senyor, clavadíssims.

0: Natural.
1: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcorrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esterio i 20 que es diuen Esteria.
0: Astèria i
1: col·lectiva.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
3: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Elena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
0: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
5: Alan Gaudí, el papa és aquí.
6: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
7: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
8: No he tingut mai cap dubte que mostraria, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
9: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
10: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
11: Escoltin, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor que s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
12: Acció de tornar algú, especialment l'enemic, d'any per d'any, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
0: Cap de tur.
12: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'imperi otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
0: Pantomima.
12: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
0: Posem-hi ara tres xifres, Marc Jurado. 100.
13: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí, tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia atropellat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
0: 20%.
13: Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12%, segons el departament. Sigui quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
0: 4.
13: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que la NASA ha presentat, són tres nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta. És a l'escenari de l'Estadi Olímpic. Dóna l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
14: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
0: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles. Sobre la taula, molts ordinadors amb gràfics a les pantalles. I al fons, una de gegant amb moltes línies de colors que

0: van entrar creuant.
1: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
0: I a la tercera, en aquest cas, ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp. Veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí. I la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
2: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. La nova ubicat al costat de la Prioral perquè és el temple on va ser batejat.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. Diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol, però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora, que seria l'ingredient dissenyar per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
0: I això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
7: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
6: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
4: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gava Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
10: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú, i a la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i, finalment, el Temple de Gaudí.
0: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
11: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó XIV va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
11: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
0: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
10: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
0: A Madrid, acomiadat el Papa, el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
11: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
0: I segon dia de selectivitat.
10: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
14: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
11: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
16: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podrien arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
15: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
17: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
19: Com estàs, Manu? Bé, i vosaltres?
0: Bé! Molt bé, gràcies a Déu.
20: Tot bé?
21: Sí!
0: Vigila, que vigilaràs.
20: A qui truquem avui? A qui truquem?
0: A l'Àngel.
21: No, la Mònica i la Maria.
0: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
21: Ara. Ui, ui, ui.
22: Digue'm.
0: Mònica.
22: Sí.
0: Què tal?
22: Hola.
21: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
0: Oh.
22: Yeah.

0: Bon dia, són les 8. Com sempre, a aquesta hora, primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions en punts habituals direcció Barcelona i diverses incidències actives que provoquen cua a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, aquí hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa. També hi ha retencions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV, la jornada central de la seva visita que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat, ara ho sentíem, i haurà visitat també l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia avui de la selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I avui al Congrés, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la sessió de control al president espanyol. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. En cultura, el cicle de concerts Blau Marí s'estrena aquest vespre al Port de Barcelona, per on passaran noms com Rosana, de Cardigan, Gypsy Kings o Alan Parsons.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 167. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I ens queda el temps. Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui, lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres, 10 de juny, avui jornada central de la visita papal a Catalunya. Lleó XIV engegarà els actes d'avui amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem, doncs, des de la presó de Brians a Sant Esteve Sarrovires. Allà hi tenim la Montse Poblet.
4: A Can Brians el papa es trobaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i també de Batràs. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó XIV per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats i així ho viu la Josefina, una de les dues internes escollides per parlar amb el pontífex.
5: Què li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure. i que s'ha acordat de nosaltres, dels interns també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: L'acte Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ajuda'm a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: I a Montserrat també tot a punt per l'arribada del Papa. Serà de cara al migdia. Els accessos per carretera estan tallats, però des d'ahir excepte per a vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex han de pujar amb el cremallera o l'aeri Monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
6: Montserrat es desperta blindada per altes mesures de seguretat amb els accessos per carretera restringits. Compte enrere per l'arribada del pontífex a 11:45 del migdia, que els fidels esperen amb molta devoció.
7: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
9: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril, que ho tenim reservat.

0: Rat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
1: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari dins la basílica, que inclourà el Salve Regina i el Virolai per part de l'Escolania. Un altre dels moments més esperats, la veneració de la Moreneta. I per acabar, les paraules que dirigirà el papa als fidels des del balcó de la plaça. Tancarà la visita amb un dinar privat amb els monjos de la comunitat benedictina.
2: El punt àlgid de la jornada serà aquesta tarda la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint avui amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte a dins de la basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple està a aquesta hora ja totalment blindat i es prepara per aquest gran dia. Anem cap a la Sagrada Família. Cristian Roldán.
3: Menys de 12 hores perquè arrenqui l'acte i els voltants de la Sagrada Família s'assemblen ara mateix a una superilla d'aquestes que hi ha a Barcelona, perquè no hi circula cap vehicle que no sigui de neteja o de seguretat. Fins i tot les estacions del Bicing estarien tancades. Tots els accessos a la basílica estan envoltats de tanques i les restriccions de mobilitat arriben fins a 9 illes dels voltants del temple. Dintre d'aquestes restriccions destaca que la parada de metro de Sagrada Família, per on passen la línia 2 i la línia 5 de metro, està tancada i barrada. Tot i això, les dues línies funcionen amb normalitat. Els combois hi passen, però bàsicament no s'hi aturen. En tota la zona es preveu un desplegament de més de 6.000 agents de policia en un dels operatius més grans que han organitzat mai els Mossos i la Guàrdia Urbana. També s'han instal·lat tanques i controls d'accessos seguint el tram final del recorregut que farà el papa fins a arribar a aquesta basílica. El papa mòbil arrencarà al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà pel carrer Sardenya fins a arribar al temple.
2: Doncs tot plegat serà avui. En la jornada d'ahir, però, el papa Lleó va reivindicar una Catalunya acollidora on tothom sigui respectat i estimat. Ho va dir en l'homilia davant de 40.000 persones en l'acte de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el més multitudinari d'aquesta visita. Un acte en què, com ja havia fet abans a la catedral, va fer servir el català i el castellà. Ho va seguir la Gemma Bonet.
4: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
5: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats, per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
5: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
4: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
2: I mentre les institucions s'han abocat en aquest viatge del papa, diverses associacions atees i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge en un estat confessional. Ahir un centenar de persones es van concentrar al Passeig del Born de Barcelona contra el macrodispositiu que s'ha organitzat per rebre'l.
6: Visca la laïcitat!
7: Visca!
6: Visca el lliure pensament!
7: Visca!
6: Visca la llibertat de consciència!
7: Visca!
2: Des de la campanya Jo no t'espero, que aplega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica es reclama un debat honest per aclarir la neutralitat de l'Estat.
8: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
9: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
10: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Canviem de qüestió. Els estudiants encaren avui el segon dia de la selectivitat amb dues

0: assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de ciències generals, llatí i matemàtiques, a la tarda biologia i literatura catalanes. Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, van optar per l'anglès. En el de castellà, els estudiants van haver de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. Se'ls va demanar que redactessin un text sobre el valor que es dona avui dia a la cultura i al coneixement. Preguntats per tres catinfons deien que els havia semblat fàcil.
1: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
2: M'ha semblat un regalet, la veritat.
3: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: Ahir també es van fer exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com ara geografia, física i literatura dramàtica. Tot plegat en una nova jornada de vaga de docents, la quarta d'aquest tercer trimestre, que ja no va tenir el mateix suport que les anteriors. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTE, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Sentim Yolanda Segura, la portaveu.
4: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: A Barcelona, uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però, en cap moment, en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat. Ara anem cap a Madrid, després de la treva política que provoca la visita del Papa. Avui, un cop més, al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà aquesta sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Àngels Lafuente.
5: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministra, y Esther Muñoz, portaveu del PP.
6: Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
7: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
5: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció.
0: I us ho dèiem en titulars, Adif i Rodalies culpen Siemens de l'aturada total d'ahir del servei i anuncien accions legals. Traslladen a Siemens la responsabilitat de les incidències al centre de control de l'estació de França, que va fer caure el servei de Rodalies a tot Catalunya en dues ocasions i que van provocar retards generalitzats. Siemens és l'encarregat de donar suport informàtic per fer funcionar els sistemes d'Adif i, per tant, segons l'operadora, el responsable dels errors en el servei, Ángel Contreras, és director d'Adif a Catalunya.
8: Davant d'aquesta situació i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Segons han detallat fonts ferroviàries a 3CAT.info, feia dies que un dels servidors del centre de control de DIF fallava i ahir van anar els tècnics de Siemens que, en intentar arreglar l'avaria, haurien fet caure tot el sistema. És el segon cop que passa aquest any. Doncs arribats a un quart de nou, anem precisament a veure com funcionen avui els serveis públics, els serveis de transport públic, també com tenim les carreteres ara a primera hora. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora es mantenen les retencions en punts habituals direcció cap a Barcelona. Destaquem que a la B20, Santa Coloma, sentit Trinitat, aquí hi ha un carril tallat per obres, i a la ronda litoral, a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També retencions a la C16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem-ho, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa, només s'hi pot accedir amb transport públic. També hi ha restriccions a la mobilitat al centre de Barcelona, tallada la circulació a l'entorn de la Sagrada Família, des de la plaça dels Cinc d'Oros fins al carrer de la Pan i entre els carrers de Provença i Còrsega, i es manté el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí al Raval. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè aquesta visita del Papa també genera el tall alteracions al servei de metro i bus al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a Rodalies com a ferrocarrils, metro, bus i el tramvia.
0: El temps. Enric Agut.
10: Encara s'estan produint alguns ruixats dispersos a comarques de Girona, de Barcelona, tendències que vagin a la baixa. I a mig matí ja no plogui. I després a la tarda que reprodueix algun ruixat a l'àmbit del Pirineu. Aquesta nit matinada ha entrat una banda de núvols amb precipitacions per la meitat nord. També han caigut alguns ruixats a la Ribera d'Ebre, Priorat, el Segrià, però han estat més puntuals. De moment portem un total de 16 litres d'os de Balaguer o també 13 Artesa de Segre. També destaquen, per exemple, a 11 litres a Castellnou de Bages, a Sort 10 litres, Cardona al voltant dels 10 litres, o Cantoni Gros a Osona 9 litres. Com deia, tot això ha d'anar a la baixa i a la tarda pot tornar algun ruixat puntual al Pirineu, precipitacions molt puntuals. A la temperatura, avui la diurna en tendència a ser més baixa. Avui s'espera que les màximes més elevades no superin els 30 o 31 graus. Per exemple, s'espera aquest valor a Balaguer, Mollerussa o Lleida. Cap a la costa, valors al voltant dels 25-26, estones amb sensació de deixar fogó. Per exemple, es pot arribar als 26 a Tarragona o 25 a Barcelona. I on es quedaran curtes és a Viella. Aquí hem un ambient més fresc, les màximes al voltant dels 17 graus.
0: Tresca Info.
11: Vols estudiar una enginyeria?
12: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
11: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
12: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
13: Maria, els tens?
14: Oh, fa un any que els preparo!
13: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
14: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
13: O sigui, ja bufo!
14: Bufa! Bufa!
12: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
0: 3CAT Info. Passen 4 minuts d'un quart de nou, obrim ara plana internacional. Els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà. Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió. Washington, Oriol Serra.
17: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
18: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
17: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
0: I nit d'aldarulls a Belfast, enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, l'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns i les autoritats nord-irlandeses han fet crides a la calma a Londres. Quim Olivares.
19: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sots primera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi.

0: odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
1: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
2: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac.
3: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per tres nord-americans i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve, orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabrica les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: I ara cultura. I us hem de parlar d'un nou festival de música a Barcelona. S'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la ciutat i s'estrena amb el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny el festival portarà també a la ciutat noms com The Cardigans, els estem escoltant de fons, també Alan Parsons, Project, Gypsy Kings o Rufus Wainwright. Ens ho explica la Montse Pujol.
5: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals, davant del mar i amb un escenari que se situarà gairebé sobre l'aigua, amb un aforament reduït i de qualitat. Martín Pérez és el director del festival.
6: Nosaltres posem molt èmfasis en que l'espai sigui molt idíl·lic, per això que en aquesta edició doncs, hem vingut al Port Vell de Barcelona, on tenim un escenari que flota literalment a l'aigua. És un escenari obert on estàs veient Barcelona i Colom darrere a la vegada.
5: El festival arrenca aquest vespre amb el concert de Rosana i el seguiran les actuacions dels suecs de Cardigans.
6: Rosana, perquè tenim un vincle històric treballant amb ella i hi ha una apreci personal molt important, i ella torna als escenaris després de 8 anys i ho fa amb nosaltres per inaugurar el seu tour mundial. De Cardigans, doncs què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que venen. I que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu pues, fan 4, 5, 6 concerts.
5: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata, en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
3: Audà Serra, molt bon dia.
7: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 100-67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és un màxim de 5 partits. De la Lliga a un 100-67, amb domini blaugrana de cap a peus, que el situa ara mateix 1-0 a la sèrie, com dèiem, de 5 partits. Xavi Pasqual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
8: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé, i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
7: Demà jugarà el segon partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus de l'eliminatòria.
9: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
7: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
4: 3CAT Info.
7: I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superar i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo vull ser cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
7: El d'ahir també va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
7: A la final, Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els de Javi Rodríguez s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir a por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
7: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Murcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per una victòria a 0.
4: 3CAT Info.
7: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez darrerament sobre el cas Negreira.
13: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
7: I vostè va explicar també durant l'assemblea del Senat del Barça que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga. Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau.
4: 3CAT Info.
7: D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de superar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I en waterpolo avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de 2 equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 i més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Mentrestant, demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència d'un altre equip català, en aquest cas l'Atlètic Barceloneta.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a actualitzar la situació carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Unes obres de la B20 a Santa Coloma tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits de la marxa, que també afecta la ronda litoral a Santa Trià, sentit Trinitat. Avui que també estem pendents de les afectacions a la mobilitat per la visita del Papa, recordem que l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat, només s'hi pot accedir amb transport públic. També hi ha restriccions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
1: Ara ho comentava la Clàudia, avui jornada central de la visita del Papa a Catalunya. Lleó 14 entrarà avui a Brianzú, on es trobarà amb un grup d'internes. D'allà es dirigirà fins a l'abadia de Montserrat a motiu dels actes del mil·lenari del monestir. El Papa acabarà la seva estada a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre

0: de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí. Altres qüestions de les que estem pendents avui, segona jornada de la selectivitat. Avui toquen els exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I a Madrid, d'aquí mitja hora amb el comptada, nova sessió de control. El president espanyol Pedro Sánchez al Congrés serà un cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo. Des d'ara i fins les 9 també us explicarem que el govern talibà de l'Afganistan ha reprimit a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o de portar maquillatge. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals. També que a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon, que ho fa amb el suport de Vox. I també passarem per Lleida, on ens explicaran que l'arxiu municipal ha obert al públic l'arxiu digital d'Alfons Ricard Viñas. L'objectiu és difondre la figura d'aquest prestigiós pianista lleidatà. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet comença els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria.
1: Els de Xavi Pascual s'imposen clarament al Tenerife per 100-67 i dominen la semifinal per 1-0. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València.
0: I el temps, els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes i a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus. Passen 3 minuts de 9:15, jornada central de la visita papal a Catalunya. Avui, Lleó XIV engegarà els actes amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem a la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires, i tenim la Montse Poblet.
2: A Can Brians, el papa es trobarà amb 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i també de Batràs. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó XIV per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats i així ho viu la Josefina, una de les dues internes escollides per parlar amb el pontífex.
3: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
2: L'acte a Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ayúdame a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: I a Montserrat, tot apunt també per l'arribada del papa, serà aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats, però ja des d'ahir, excepte per a vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex han de pujar amb cremallera o l'aeri al monestir de Montserrat. I tenim la Maria Guixà.
4: La comunitat benedictina de Montserrat torna a rebre un papa 44 anys després. L'últim a trepitjar aquesta muntanya va ser Joan Pau II, va ser el novembre del 1982, en una jornada marcada per la boira i per la pluja intensa. Avui Montserrat també es lleva emboirat, però amb tota la logística a punt per rebre el pontífex. Des de la comunitat benedictina, el sotsprior i majordom Bernat Juliola explica que el papa s'endurà el millor dels records possibles de Montserrat.
5: Li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat. És una imatge que no és tan gran com l'original, però ens va semblar que el millor regal que li podíem fer és que s'emportés una imatge de la Mare de Déu, no? Que és la cosa més preuada que tenim aquí a Montserrat.
4: Declaracions de Bernat Juliol a la Nit dels Ignorants, on també va explicar que el català serà ben present aquí a Montserrat.
5: 90% en català, hi ha un moment que saluda els bisbes que han vingut de fora en castellà i que fa una salutació en castellà, però el Parlament és 90% en català.
4: El papa serà a Montserrat fins a 3:45 de la tarda.
0: I per veure com va aquesta arribada de fidels a l'abadia de Montserrat, recordem, hi han d'accedir a aeri o en cremallera cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza.
6: Des de primera hora, petits grups de persones avancen pels accessos habilitats cap al monestir. Il·lusió i expectació, i de moment, sense aglomeracions i amb un moviment constant de gent. L'Eulàlia i el Josep destaquen la sensibilitat del papa amb Catalunya.
7: Molta emoció perquè que vingui el papa aquí a Catalunya. I després del que vam veure ahir a l'estadi, també, que l'esforç que ha fet per parlar en català, també això em va emocionar, però les seves paraules, doncs, la veritat que em van arribar al cor.
8: Evidentment, pujar a Montserrat, per mi personalment, si més no, és especial, no? És un lloc emblemàtic pel nostre

0: El país amb molt de significat i tota la força que té la muntanya per la Mare de Déu i pel que significa per Catalunya.
1: En Daniel i la Raquel apunten la possibilitat de poder viure l'espiritualitat avui a Montserrat.
2: Estar tots junts en comunitat amb el papa i res, passar el dia pregant tots junts i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
3: Bueno, perquè crec en ell.
1: Molta presència policial i mesures de control i seguretat als peus del funicular. Tothom amb la mirada posada en l'acte que el papa presidirà al monestir. Una cita que ha convertit Montserrat avui en el centre d'atenció religiosa institucional.
4: I ahir el pontífex va aplegar milers de persones dins i fora de l'estadi olímpic Lluís Companys, on va fer la vetlla de pregària. En el seu discurs el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
5: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
4: Fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de joves. Cèlia Forment.
6: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagia a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
8: Esto es un moment històric que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
6: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
9: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i una estil de vida que ens pot ajudar, no, en el camí que cada dia portem.
6: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
10: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
11: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
12: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
6: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 6 minuts i arribarem a 9:15. Canviem de qüestió. A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per a l'Afganistan.
14: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
4: De moment no hi ha constància oficial que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
15: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
4: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. I en política, i a Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
16: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
4: Vox

ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres

0: John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
1: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
0: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. I una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi. Vilamalla, Laia Claret.
2: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
3: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
2: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
3: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
2: La nova guia es publicarà al novembre.
0: I els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines perquè les altes temperatures de l'estiu poden coincidir amb ventades fortes. Núria Paraire.
4: El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, concreta que es vigila especialment la Garrotxa i el Ripollès perquè hi ha arbres tombats, molta vegetació morta i dificultats en alguns accessos. Considera que més que mai són un polvorí.
5: És un combustible molt sensible per qualsevol incendi. I també és una vegetació que també doncs, s'ha vist molt afectada per aquestes, no només doncs, poca precipitació, sinó també per les ventades, i per tant està en una situació, arbres tombats, col·lapse doncs, dels nostres accessos perquè ens genera doncs, com una mena de polvorí davant doncs, les situacions que havien tingut fins ara.
4: Aquest estiu a les comarques de Girona hi ha desplegats 760 bombers entre professionals i voluntaris amb el reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola. El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè el final de la crisi encara està lluny. Carles Brugaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, explica això.
6: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
0: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat. Tres quarts de nou, tornem a fer cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia, com ho tenim?
7: Molt bon dia, doncs a aquesta hora unes obres de la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits, que també afecta de retruc la ronda litoral a Sant Adrià, sentit Trinitat, i a la P7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Aquí tenim retencions, en aquest cas per un accident, hi ha un carril tallat. Avui que recordem-ho, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa, només s'hi pot accedir amb transport públic. Al centre de Barcelona, tallada també la circulació a l'entorn de la Sagrada Família, des del Passeig de Gràcia fins al carrer Lapan i entre els carrers València i Còrsega, i es manté també el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí, al Raval. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè hi ha alteracions. A les línies de metro L2 i L5 no paren a la Sagrada Família, la parada està tancada i una quinzena de línies de bus tenen parades anul·lades a la zona de la Sagrada Família.
0: El temps. Enric Agut.
8: Encara fins a mig matí pot caure algun ruixat a comarques de Girona, Barcelona, Pirineu, puntuals, amb tendència a anar a la baixa i retirant-se. A la tarda pot tornar alguna gotallada al Pirineu i al Prepirineu, amb algun ruixat puntual, alguna cortina de pluja

0: molt aïllada, mentre que la resta tindrem moltes més clarianes. Al llarg de les últimes hores ha plogut, sobretot a la meitat nord, amb ruixats. Alguna tempesta hem tingut, alguna llampegada a l'Alt Pirineu. Els registres més importants, 16 litres a Os de Balaguer, Artesa de Segre també un total de 13. I pel que fa a la temperatura, avui la màxima es queda una mica més curta, els valors més elevats, situats al voltant dels 31 graus. Per exemple, a Lleida, Mollerussa, Balaguer, també Tortosa pot arribar als 30, a la costa. La temperatura al voltant dels 25-26, amb una mica de sensació de xafogó si ens movem. Les màximes més curtes cap a la Vall d'Aran, per exemple, a Viella, amb un valor al voltant dels 17-18 graus.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Passant un parell de minuts de 3 quarts de 9, ara Cultura. Us ho avançàvem en el sumari. L'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del fons Ricard Vinyes. L'objectiu és donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. Són 1.600 documents que la família va donar a l'Ajuntament de Lleida coincidint amb l'any Vinyes per commemorar els 150 anys del naixement de l'il·lustre intèrpret, Pere Joan Álvarez.
3: El fons Vinyes inclou, entre altres, 130 fotografies, més de 300 programes de concerts, 147 cartes i postals, un centenar de partitures i 27 obres d'art. L'arxiu digital d'Alfons Vinyes és fruit del treball fet per l'Arxiu Municipal de Lleida, que durant mesos ha inventariat, descrit i digitalitzat tot el fons, format per 1.600 documents que la família de Vinyes va donar a l'Ajuntament de Lleida entre els anys 50 i 70 del segle XX. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, afirma que la digitalització facilitarà la seva consulta a tothom, experts i ciutadania en general.
4: I investigadors, curiosos, la ciutadania en general, doncs hi pot tindre accés i pot arribar a conèixer millor la importància d'aquest músic lleidatà i per què ens valgui la pena aquesta commemoració.
3: Bernadó afegeix que a partir d'ara es tenen els ingredients per avançar en l'estudi de Vinyes.
4: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dir, bé, a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
3: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu. Tot plegat es va posar en marxa l'any passat amb l'inici de l'any Vinyes, de commemoració dels 150 anys del seu naixement.
2: I gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich o Brahms. Barcelona, Marc Ruiz.
5: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
6: Aquest repertori pot expressar molt bé la virtuositat del quartet i de Melnikov, i per d'altra banda, hi ha una altra part que coincideix amb el repertori Casals, no? Per tant, és una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. No? És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
5: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. Un combat inquietant, ple de tensions entre les cordes, que el violoncel sembla que acabi calmant per acabar la peça desapareixent de mica en mica, però remarcant la idea de la transformació i que les coses mai no poden tornar a ser com abans. El quartet té l'emoció a la punta dels dits i no freguen només les cordes amb l'arquet, sinó que activen alguna cosa dins del públic que els escolta. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
6: És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
5: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: I avui que es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, també us expliquem que Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
1: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
2: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí, que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
1: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i també activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, impulsora d'aquest projecte.
3: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà, les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre. I encara un darrer apunt, tres projectes catalans i la reforma del monestir aragonès de Sixenan han estat guardonats als Premis Arquitectura 2026, que es van lliurar ahir al vespre a Madrid. La recuperació de l'accés al castell de Rupit, de l'estudi Carles Enric, ha rebut el Premi d'Arquitectura per la seva integració en el paisatge. En l'àmbit urbanístic, el jurat ha premiat el Pla de Millora Residencial de la Fira de Barcelona i la Model pel seu equilibri entre tradició i innovació i, finalment, la rehabilitació del mercat de Santa Caterina, que l'estudi Miralles Tagliabue va realitzar fa 20 anys. Ha rebut el Premi a la Permanència com a infraestructura clau per al seu entorn, que és Ciutat Vella. D'altra banda, el projecte de reforma del monestir de Sixena, a l'Aragó, ha guanyat el Premi Rehabilitació.
4: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 167, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és a un màxim de 5 partits. Xavi Pascual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
6: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus d'aquesta eliminatòria.
7: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa, doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
5: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superar i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
8: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo vull ser cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
5: El d'ahir també va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
9: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix,
4: Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
5: A la final, Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
9: 3CAT Info.
5: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els de Javi Rodríguez s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència.
10: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
5: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
9: 3CAT Info.
5: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions constants que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
11: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
5: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescissió. Fonts del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia per fitxar aquest jugador. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescissió de Mourinho. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de superar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I un apunt més de futbol, perquè l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera divisió després de guanyar el Castelló per 3-2. A l'anada hi va haver empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina, amb la presència dels dos equips catalans. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 i més tard a les 9 al Mataró a l'Olympiakos.
9: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat per un accident entre dos camions. Retencions també a la C58 a Montcada, sentit Sabadell. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria. I unes obres a la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits de la marxa.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papalló 14 en la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval a Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar a Catalunya que sigui un país acollidor, on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla en participació dels joves, en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsables de les dues averies que hi van aturar la circulació de trens i després van provocar força retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Als Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a final de mes i que programa diversos noms com The Cardigans, Alan Parsons, Gypsy King i Rufus Wainwright.
2: Esports.
0: Altal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà a la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit.
0: Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus de temperatura.
2: 3CAT Info.
0: 9 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Doncs bé, després de la treva política que ha provocat la visita del Papa, avui un cop més al Congrés és escenari d'un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció. De seguida anirem al Congrés dels Diputats. Els primers a intervenir serà Junts per Catalunya i després serà Bildu. En qualsevol cas, podrem copsar si aquest ambient que va demanar el Papa de no polaritzar i d'entendre's es dona o no avui en aquest escenari del Congrés dels Diputats, quan ja porten diverses sessions amb enfrontaments força complicats entre uns i altres.
2: 3CAT Info.
0: I ara de seguida ens n'anem cap al Congrés.
4: La presidència somete al pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 19 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Lo acuerdo así la Cámara? Perfecto. En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día y empezamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. cuando quiera.
5: Muchas gracias, presidente. Señor Sánchez, 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace dos años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos, pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí será respetada por la democracia decente. Sí será respetada por la España democrática. Mire, la financiación de las primarias con dinero de la prostitución, y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública, y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público, y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias y usted

0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, ruego silencio. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula quan vulgui.
1: Com veu Catalunya? Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: que se mueve por las redes sociales, no solamente protegiéndolos a ellos, sino haciendo responsables a los tecnoligarcas de esa basura que expanden por las redes sociales. Y esto, evidentemente, también molesta a determinados oligarcas y a determinadas élites muy poderosas del mundo, señoría. Pero yo les digo a todos esos intereses que tienen sus terminales en el Partido Popular y en Vox, que al gobierno se llega con los votos de la gente y no con los atajos que están intentando encontrar. Por eso, nosotros somos contundentes en la respuesta ante los casos de falta de ejemplaridad y de corrupción de nuestro partido, pero seremos igual de contundentes en la respuesta a los infundios, las insidias y las mentiras que están propagando sobre el Partido Socialista y mi gobierno.
1: Muchas gracias, señor presidente. Señora Izpurua.
2: Sí, le reitero, presidente, que abrir la fase plurinacional y profundizar de verdad en la transformación social es lo que hay que hacer a partir de ahora, y no hacerlo supondrá continuar en una situación de parálisis que solo beneficia.
1: Es pura, se le ha terminado el tiempo. Muchas gràcies. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor diputado.
3: Doncs bé, ha acabat la sessió de control al Congrés dels Diputats. Com han pogut escoltar, Núñez Feijóo ha parlat dels casos de suposada corrupció que esquitxen o poden esquitxar el govern i el partit que el sustenta, el PSOE, i ha tornat a demanar eleccions anticipades i que es doni la veu al poble. Sánchez ha tornat a dir que no pensa fer-ho, que ells van guanyar unes eleccions per 4 anys i que pensa esgotar la legislatura. I Míriam Nogueres, de Junts, ha acusat a Pedro Sánchez d'haver abandonat Catalunya.
4: Tresca Info. El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
5: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
6: Ostres, Pedrín!
5: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
6: Encara estic païnt. Ploraré molt.
4: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info. Esports.
3: Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 100-67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és un màxim de 5 partits. L'entrenador Xavi Pascual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
9: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé, i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
8: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus de l'eliminatòria.
10: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits, i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
8: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superà i el Barça, en el 5è i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim primer el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
11: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes, i avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
8: D'altra banda, l'ahir va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
12: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
8: A la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit. A més d'aconseguir la classificació per la final, l'equip que entrena Javi Rodríguez s'ha assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys de no jugar-la.
13: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
8: El rival del Barça a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
7: 3CAT Info.
8: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez diverses vegades sobre el cas Negreira.
14: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
8: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que serà la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho.
7: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de guanyar Islàndia a domicili per 1-6. I un apunt més, perquè l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera divisió, després de superar el Castelló per 3-2. A l'anada hi va haver empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de 2 equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros d'Hongria a partir de les 7. I més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Mentrestant, demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.

0: Dos quarts de deu del matí. Fins a aquesta hora hem pogut seguir la sessió de control al president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Alberto Núñez Feijóo insisteix que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura, que els ciutadans el van escollir per 4 anys i que pense arribar-hi. A la sessió de control al govern espanyol, Míriam Nogueres, de Junts, també ha retret a Sánchez que no faci res per Catalunya ni pel català. Ha arribat a dir que ha abandonat Catalunya. A partir d'ara ens centrarem en el Papelló 14, una visita a la presó de Brians sobre l'agenda del pontífex en la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, haurà anat al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. I parlarem també de la selectivitat. Avui es compleix el segon dia. Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detector d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. També aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposen ja de la Via Verda, Val de Zafán, enllestida. La infraestructura recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre i connecta els dos parcs naturals. I en esports d'Eudal, el Barça de bàsquet comença els play-off de semifinal de la Lliga ACB amb una contundent victòria.
1: Els de Xavi Pascual s'imposen clarament

0: El Tenerife per 100 a 67 i dominen la semifinal per 1-0. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València.
1: El temps, els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà núvola des del Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa i els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus de temperatura. Dos quarts de deu i dos minuts, com us dèiem, jornada central de la visita papal a Catalunya. Lleó XIV engegarà els actes d'avui amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà l'església de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem anant a la presó de Brians. Sant Esteve Sesrovires, Montse Poblet.
2: L'acte del papa Brians serà curt però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Batràs, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó, que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i amb els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. Només dues internes podran parlar directament amb el pontífex, el que llegiran uns escrits que elles mateixes han preparat. El papa sortirà de Brians amb un obsequi que també han fet els presos. És un plat de ceràmica d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i d'esperança. La peça té un acabat en blanc que evoca el trencadís gaudinià. I encara més simbologia. A la caixa que custodia la peça hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu: era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
1: Mentrestant, a Montserrat, tot a punt per l'arribada del papa aquest migdia, la visita coincideix amb els actes de commemoració del mil·lenari del monestir. Lleó XIV resarà el rosari amb la comunitat benedictina, les autoritats eclesiàstiques i els fidels que tenen reserva i poden accedir a l'abadia. Monestir de Montserrat, Nati Adell, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí el que hi ha és il·lusió, nervis, expectació, emoció també a poques hores perquè arribi el papa a Lleó XIV, amb centenars de cadires perfectament col·locades aquí a l'exterior, moltes pantalles, espais també ben delimitats per raons de seguretat. El desplegament és important de policies i els primers fidels que ocupen les cadires més pròximes al recorregut previst pel pontífex per ja agafar les milles posicions. Avui ningú tenia mandra perquè tothom li ve de gust a aquesta cita aquí a Montserrat amb el pontífex. Escoltem a diferents fidels amb els que hem parlat.
4: Porque tenía mucha ilusión de ver al Papa. La verdad que es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes. Y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
5: Agafa el cremallera a las 6, sí, porque digo, això estarà, serà una bogeria, si no.
6: M'atira moltíssim perquè val la pena. Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
3: El papa ha d'arribar amb el seu papa mòbil aquí al monestir a 11:45 aproximadament. Ha de presidir, com explicava, el Sant Rosari, escoltarà en directe l'escolania i venerarà la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. Després dirigirà unes paraules des del balcó principal d'aquí la façana de la Basílica, on ja està tot a punt, amb un munt de flors, a tots aquests fidels que s'apleguen a les diferents places d'aquí a Montserrat. I bé, ja veiem que comença a entrar gent, autoritats a dins de la basílica. Els han dit que han d'entrar abans de 11:45 i a dins hi haurà, no sabem els detalls, però evidentment des del president de la Generalitat, el president del Parlament, també representants, una seixantena, setantena de la Confederació Episcopal Espanyola, alcaldes, empresaris, etc. Aquí doncs molt ambient, ambient fresc també avui, han caigut fins i tot quatre gotes.
1: També s'agraeix, però... Nati, no?
3: També s'agraeix, perquè la veritat és que la gent ho deia, amb els fidels que hem parlat, ens deien, mira, millor que no faci aquella solana, perquè si no són moltes hores d'espera, i la veritat és que aquest ambient fresc doncs és agradable. La gent, per tant, més que amb gorres, amb jaquetes.
1: D'acord.
3: Ara mateix.
1: Nati, gràcies i molt bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
1: L'arribada de Montserrat ha obligat a blindar l'abadia. Des d'ahir ja no s'hi pot accedir per carretera i els fidels que tenen entrada han d'accedir-hi amb l'aeri o el Gramellera. Anem ara cap a Monistrol de Montserrat. Allà tenim el Toni Forteza.
7: Continua el degoteig de persones al peu del Cremallera ara, però l'afluència més pausada que a primera hora del matí.

0: A les cues hi trobem famílies que aprofiten els últims minuts abans d'enfilar cap al monestir. Són els casos d'en Rubén, la Giovanna i l'Oriol.
1: Hem vingut aquí amb els nens que han nascut fora del país i ens fa molta il·lusió que coneguem Montserrat i un dia tan especial que ven el papa.
2: Venimos a ver al papa León, súper emocionada. Traigo a mi nena. Mi nena es un milagro realmente de Dios. Y ella es la que está emocionada. En el cole le han enseñado y ella dice Llevo 14.
3: Per nosaltres és important, no? Som una família que som catòlics practicants i que vingui el Sant Pare aquí a la nostra terra pues ens fa il·lusió i volíem que tots els nostres fills tinguessin l'oportunitat de veure'l de prop.
0: Com sentim, hi ha il·lusió i també expectació entre els assistents. Molts esperen amb el codi QR a la mà preparats per accedir al cremallera. Tan bon punt els arribi el torn, entre ells l'Eulàlia i en Josep, que posen en valor la sensibilitat que el papa ha mostrat cap a Catalunya.
4: Molta emoció perquè que vingui el papa aquí a Catalunya i després del que vam veure ahir a l'estadi també que l'esforç que ha fet per parlar en català, també això em va emocionar, però les seves paraules, doncs, la veritat que em van arribar al cor.
5: Evidentment, pujar a Montserrat, per mi personalment, si més no, és especial, no? És un lloc emblemàtic pel nostre país, amb molt de significat i tota la força que té la muntanya per la Mare de Déu i pel que significa per Catalunya.
0: El primer servei del cremallera ha sortit avui a 5:45 del matí, 2 hores abans de l'horari habitual. Des d'aleshores, els combois circulen cada 20 minuts, una freqüència que es preveu mantenir fins al migdia.
6: Ara ve el punt àlgid de la jornada, serà la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint avui amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte dins de la basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple estarà totalment blindat i ja està tancada l'estació de metro de la Sagrada Família. Anem cap allà, Cristian Roldán.
7: El perímetre de la Sagrada Família ja està tancat i barrat. A partir de les 9 del matí, el dispositiu a l'entorn de la basílica s'ha reforçat i s'han aplicat mesures més restrictives, inclús per a la circulació de vianants. En el cas dels vehicles, no poden circular per una àrea de fins a 9 illes dels voltants del temple. Tot i això, els veïns es mostren força contents d'haver tingut gairebé 3 dies de treva de trànsit i també de turistes.
8: La verdad que las restricciones nos están gustando, a mí particularmente, porque no he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
9: Yo com veïna estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, saps? Però s'està molt bé.
10: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
7: Un dels inconvenients que troben, això sí, són les escombraries. Totes les papereres de la zona s'han inhabilitat i no tothom és igual de cívic.
11: Que han girat totes les papereres, lo qual fa que hi hagi més brutícia perquè ho deixen tot a sobre la paperera, vull dir que al final no soluciona res.
12: O llevo la caca del perro perquè totes les papereres estan al revés. Però a part d'això, no. Pensava que iba a ser peor.
7: També hi ha ciutadans que veuen exagerat el dispositiu, com ara el Josep. La visita de Lleó 14 li ha complicat la jornada, però ell s'ho pren amb filosofia.
13: Jo, per exemple, tinc el cotxe en aquest pàrquing d'allà i no el puc treure, per tant, avui difícil anar a treballar. I a més, just coincideix que tinc un viatge a Madrid a les 6 de la tarda, que és just quan estan entrant el papa i jo he de sortir, anar a buscar un metro que crec que haurà de ser diagonal.
7: En total, a Barcelona s'ha desplegat un dispositiu de més de 6.000 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana, amb especial atenció al recorregut que farà el papa mòbil abans d'arribar a la basílica aquesta tarda. El papa començarà el passeig al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà pel carrer Sardenya fins a la Sagrada Família.
14: Tresca Info.
15: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
14: Tresca Info.
6: Més coses al marge de la visita a Papal. Els estudiants encara en el segon dia de la selectivitat amb dues assignatures de pes: història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de ciències generals, llatí, matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana. Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera, en què la majoria un cop més van optar per l'anglès.

En el de Castellà, els estudiants van haver de respondre preguntes sobre una adaptació de la utilitat de lo inútil, manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. Ahir també es van fer exàmens de matèries optatives per a pujar

0: Biden a l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà per part de l'Iran. Washington confia que l'episodi d'escalada no impedeixi una eventual negociació amb Teheran. Anem ara cap a Washington amb el nostre corresponsal Oriol Serra.
1: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
2: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
1: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
0: Mentrestant, a Líban, l'exèrcit israelià ha instat a l'evacuació de 3 localitats més al sud del país, amb l'argument que hi haurà nous atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah. I a l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i emporres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o bé de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
3: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort 2 persones. Hi ha hagut una nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta. L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
4: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
5: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
6: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
4: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac.
0: 9:45, anem a donar un cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora força tranquil·litat a les carreteres, tret de trànsit una mica més dens per unes obres i a cua a la C32 a Mataró, sentit Barcelona, i a la B20 a Santa Coloma. Aquí s'hagués tallat un carril sentit Montgat per unes obres que provoca cua en tots dos sentits. Atenció perquè a la Ronda Litoral en aquests moments la sortida 21 es troba tallada en tots dos sentits pel trasllat del Papa cap a la presó de Brians. Hi ha més afectacions degut a aquesta visita del Papa. Recordem que l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat, només s'hi pot accedir amb transport públic. Al centre de Barcelona, tallada també la circulació a l'entorn de la Sagrada Família i es manté el tall des d'ahir a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè les línies L2 i L5 del metro no paren a l'estació de Sagrada Família. L'estació, de fet, està tancada i una quinzena de línies de bus tenen parades anul·lades també en aquesta zona propera a la Sagrada Família.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
8: Encara s'estan produint alguns ruixats dispersos de comarques de Girona, de Barcelona, tendències que vagin a la baixa. I a mig matí ja no plogui. I després a la tarda que reprodueixi algun ruixat a l'àmbit del Pirineu. Aquesta nit matinada ha entrat una banda de núvols amb precipitacions per la meitat nord. També han caigut alguns ruixats a la Ribera d'Ebre, Priorat, el Segrià, però han estat més puntuals. De moment portem un total de 16 litres d'os de Balaguer, o també 13 a Artesa de Segre,
9: també destaquen, per exemple, a 11 litres a Castellnou de Bages, a Sort 10 litres, Cardona voltant dels 10 litres o Cantoni Gros a Osona 9 litres. Com deia, tot això ha d'anar a la baixa i a la tarda pot tornar algun ruixat puntual al Pirineu, precipitacions molt puntuals.

0: La temperatura avui, la diurna, en tendència a ser més baixa. Avui s'espera que les màximes més elevades no superin els 30 o 31 graus. Per exemple, s'espera aquest valor a Balaguer, Mollerussa o Lleida. Cap a la costa, valors al voltant dels 25-26. Estones amb sensació de deixar fogor. Per exemple, es pot arribar als 26 a Tarragona o 25 a Barcelona. I on es quedaran curtes és a Viella. Aquí amb un ambient més fresc, les màximes al voltant dels 17 graus.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: Aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposin ja de la via verda Val de Zafán enllestida. La infraestructura recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre i connecta els dos parcs naturals. Tortosa, Jordi Barranca.
3: El traçat recorre una antiga línia ferroviària que anava des de la Puebla de Híjar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Es va projectar l'any 1863, però no es va inaugurar parcialment, això sí, fins al 1942. Tres dècades més tard es tancava. La Diputació de Tarragona ha encapçalat els treballs per combinar la via verda, que ja s'ha convertit en un punt més de l'oferta turística brenca. Enric Adell, president del Patronat de Turisme.
4: Per tant, el target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial. És un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat, i aquests actius són els principals.
3: Es pot fer tant en bicicleta com caminant o corrent, i també hi ha un planificador per organitzar la ruta. Entre els punts forts hi ha que és gairebé pla.
4: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana, i encabat ens permet veure des de la Terra Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Font Calda, i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, encabat fer cap aquí a Roquetes, on estem ara, no?
3: La finalització de la infraestructura ha costat gairebé 7 milions d'euros, part dels quals provinents de fons europeus, i servirà per posar encara més al mapa unes Terres de l'Ebre declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

0: Nou Festival de Música a Barcelona s'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la Ciutat i s'estrenem el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny el festival portarà a la ciutat noms com The Cardigans, Alan Parsons Project, Gispy Kings i Rufus Wainwright. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals, davant del mar i amb un escenari que se situarà gairebé sobre l'aigua, amb un aforament reduït i de qualitat. Martín Pérez és el director del festival.
2: Nosaltres posem molt èmfasis en que l'espai sigui molt idíl·lic, per això que en aquesta edició pues, hem vingut al Port Vell de Barcelona, on tenim un escenari que flota literalment a l'aigua. És un escenari obert on estàs veient Barcelona i Colom darrere a la vegada.
1: El festival arrenca aquest vespre amb el concert de Rosana i el seguiran les actuacions dels suecs de Cardigans.
2: Rosana, perquè tenim un vincle històric treballant amb ella i hi ha un apreci personal molt important, i ella torna als escenaris després de 8 anys i ho fa amb nosaltres per inaugurar el seu tour mundial. The Cardigans, doncs què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que no venen. I que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu pues, fan 4, 5, 6 concerts.
1: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata, en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
0: L'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del Fons Ricard Vinyes amb l'objectiu de donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. Són 1.600 documents que la família va donar a l'Ajuntament de la capital del Segrià, coincidint amb l'any Vinyes per commemorar els 150 anys del naixement l'il·lustre intèrpret. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
3: El Fons Vinyes inclou, entre altres, 130 fotografies, més de 300 programes de concerts, 147 cartes i postals, un centenar de partitures i 27 obres d'art. L'arxiu digital del Fons Vinyes és fruit del treball fet per l'Arxiu Municipal de Lleida, que durant mesos ha inventariat, descrit i digitalitzat tot el fons, format per 1.600 documents que la família de Vinyes va donar a l'Ajuntament de Lleida entre els anys 50 i 70 del segle XX. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, afirma que la digitalització facilitarà la seva consulta a tothom, experts i ciutadania en general.
4: I investigadors, curiosos, la ciutadania en general, doncs hi pot tindre accés i pot arribar a conèixer millor la importància d'aquest músic lleidatà i per què doncs, valgui la pena aquesta commemoració.
3: Bernadó afegeix que a partir d'ara es tenen els ingredients per avançar en l'estudi de Vinyes.
4: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
3: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu. Tot plegat es va posar en marxa l'any passat amb l'inici de l'any Vinyes, de commemoració dels 150 anys del seu naixement.
0: Tres projectes catalans i la reforma del monestir aragonès de Xixena han estat guardonats als Premis Arquitectura 2026, que es van lliurar ahir al vespre a Madrid. La recuperació de l'accés al castell de Rupit, de l'estudi Carles Enric, ha rebut el Premi d'Arquitectura per la seva integració en el paisatge. A l'àmbit urbanístic, el jurat ha premiat el Pla de Millora Residencial de la Fita de Barcelona i la Model pel seu equilibri entre tradició i innovació. I finalment, la rehabilitació del Mercat de Santa Caterina, que l'estudi Miralles Tagliabue va realitzar fa 20 anys, ha rebut el Premi a la Permanència com a infraestructura clau pel seu entorn a Ciutat Vella. D'altra banda, el projecte de reforma del monestir de Xixena a l'Aragó ha guanyat el Premi Rehabilitació. El guardó reconeix la intervenció dels estudis Pemán i Franco i Sebastián Arquitectos en aquest monument vinculat a Catalunya pels litigis de les seves obres d'art. Els premis els organitza el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
5: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia.
5: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de semifinals de la Lliga CB amb una clara victòria davant el Tenerife per 167, que li permet d'aquesta manera sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria. Una eliminatòria que, recordem, és a un màxim de 5 partits. El primer que en guanyi 3 es classificarà per la final. Xavi Pascual, el tècnic, no amagava al final del partit la seva satisfacció per aquesta victòria, tot i que recorda que la sèrie tot just ha començat.
6: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. I avui, dimecres, el torn serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus d'aquesta eliminatòria.
7: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
5: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En hoquei patins, l'Igualada tornarà a jugar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després. El superà ahir el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
8: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
5: El d'ahir va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
9: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
5: A la final, Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
10: 3CAT Info.
5: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació i per la final.

0: Els blaugrana van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, l'equip que entrena Javi Rodríguez s'ha assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions, després de 2 anys de no jugar-la.
1: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
0: El rival del Barça de futbol sala sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
2: 3CAT Info.
0: I en futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
3: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
0: Mentrestant, el Madrid ha fet oficial una oferta de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. Encara futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial de Brasil de l'any que ve, després de guanyar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I avui, i l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off d'ascens a primera, després de superar el Castelló per 3-2 a l'anada i va haver-hi empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. A l'anada van guanyar els malaguenys per 0-1. En waterpolo, finalment, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de 2 equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros d'Hongria a partir de les 7 i més tard, a les 9 del vespre, el Mataró jugarà la segona semifinal, l'actual campió de la Lliga, enfrontant-se a l'Olympiacos.

Montserrat ja espera l'arribada del Papa Lleó XIV en un dels actes destacats d'avui de la visita papal, juntament amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En aquest punt, el blindatge de seguretat ha alterat les rutines dels veïns. L'agenda del pontífex comença d'aquí una hora amb la trobada amb interns de la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Segon dia de selectivitat, avui els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Alberto Núñez Feijóo insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura. La sessió de control al govern espanyol, Míriam Nogueras, de Junts, ha retret a Sánchez que no fa res per Catalunya ni pel català. La vicepresidenta valenciana Susana Camarero declara aquest matí en qualitat de testimoni als jutjats de Catarroja que investiguen la gestió de la Dana al País Valencià. Camarero ha evitat les víctimes i els mitjans de comunicació concentrats a la porta i ha accedit a l'edifici per la porta del darrere. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a països del Golf, com Kuwait i Bahrein. El règim de Teheran assegura que ha actuat en represàlia als atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. Washington confia que el nou episodi de tensió no compliqui les negociacions de pau. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de

0: trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a finals de mes i que programa noms com The Cardigans, Alan Parsons, Gypsy Kings o Rufus Wainwright.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal, a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també es classifica per la final, després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: Ja ens queda el titular del temps. Al llarg del matí, les clarianes aniran guanyant terreny. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui serà lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem jornada central de la visita papal a Catalunya. Lleó 14 engegarà els actes d'avui amb la visita d'aquí una hora aproximadament a la presó de Brians abans de desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà l'església de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem, per tant, anant a la presó de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, Montse Poblet.
3: L'acte del papa Brians serà curt però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Batràs, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó, que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i amb els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. Només dues internes podran parlar directament amb el pontífex, el que llegiran uns escrits que elles mateixes han preparat. El papa sortirà de Brians amb un obsequi que també han fet els presos. És un plat de ceràmica d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i d'esperança. La peça té un acabat en blanc que evoca el trencadís gaudinià. I encara més simbologia. A la caixa que custodia la peça hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu: era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
0: Montserrat ja espera, evidentment, l'arribada del papa aquest migdia. La visita de Lleó XIV coincideix amb els actes de commemoració del mil·lenari del monestir. El pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari en un acte amb la comunitat benedictina, les autoritats eclesiàstiques i els fidels que tenen reserva i que poden accedir a l'abadia. Anem a aquesta hora en directe fins al monestir de Montserrat. Allà hi tenim la Maria Guixà. Maria, molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia i bona hora. De moment fresqueta. Tenim 16 graus aquí dalt a Montserrat. Les places, les tres places del monestir ordenades per Puig i Cadafalc, diríem que estan al 60-70% pràcticament ja de la seva ocupació. S'espera unes 4.000 persones que siguin en aquest recinte, 4.000 més a baix, físicament de peu dret, des de la plaça dels Apòstols fins a la plaça de Bat Oliva, on farà aquest recorregut el papa quan arribi, quan faltin pocs minuts per les 12 del migdia. L'acte central aquí a Montserrat durarà aproximadament una hora i mitja. El papa arribarà, pujarà el papa mòbil, farà el recorregut fins a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà l'abat Manel Gasc, també l'esperarà el bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, perquè recordem Montserrat està sota jurisprudència de la diòcesi de Sant Feliu i per tant també com a anfitrió Fra Xavier Gómez el rebrà. A partir d'aquí ja entraran a la Basílica de Santa Maria amb els rituals previs, doncs, de l'aspersió d'un petó a la Vera Creu. Farà un petit recés el papa a la capella del Santíssim i a partir d'aquí ja entrarà al presbiteri i presenciarà, doncs, aquest rest del rosari, seguidament la salve i seguidament també el virolai quan ell ja pugi al cambril i faci l'adoració. També estarà envoltat de nens i de nenes, bàsicament de cursos de primer, segon d'ESO, uns 1.500 nens i nenes que l'esperaran d'escoles religioses a l'atri, on és aquesta separació, diguem-ne, entre les places de fora i la basílica. Hem pogut parlar amb dos d'aquests nens, dos nens de l'escola dels jesuïtes, el Pol i l'Aina.
5: Sí, que faci bé, en plan, que faci el bé cap al món i també 6-7.
6: Que reciba

0: Per la meva família, perquè tots estiguin bé i que tinguem salut i treball.
1: S'esperen 8.000 persones aquí a Montjuïc en un dels actes principals d'aquesta jornada d'aquest 10 de juny històric aquí a Catalunya.
2: Perfecte, Maria. Doncs pendents de tot el que ens pugueu explicar a partir d'ara. Gràcies, fins ara.
1: Adéu-siau.
2: Doncs bé, el punt àlgid de la jornada d'avui serà la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte dins de la Basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple està totalment blindat. Ja està tancada també l'estació de metro de la Sagrada Família. Anem cap allà, Cristian Roldán.
3: El perímetre de la Sagrada Família ja està tancat i barrat. A partir de les 9 del matí, el dispositiu a l'entorn de la basílica s'ha reforçat i s'han aplicat mesures més restrictives, inclús per a la circulació de vianants. En el cas dels vehicles, no poden circular per una àrea de fins a 9 illes dels voltants del temple. Tot i això, els veïns es mostren força contents d'haver tingut gairebé 3 dies de treva de trànsit i també de turistes.
4: La verdad que las restricciones nos están gustando, a mí particularmente, porque no he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
5: Jo com veïna i estic una mica agraïda, si no, a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, saps? Però s'està molt bé.
6: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
3: Un dels inconvenients que troben, això sí, són les escombraries. Totes les papereres de la zona s'han inhabilitat i no tothom és igual de cívic.
7: Que han girat totes les papereres, lo qual fa que hi hagi més brutícia perquè ho deixen tot a sobre la paperera, vull dir que al final no soluciona res.
8: Hoy llevo la caca del perro porque todos los papereres están al revés. Però a part de eso, no. Pensava que iba a ser peor.
3: També hi ha ciutadans que veuen exagerat el dispositiu, com ara el Josep. La visita de Lleó 14 li ha complicat la jornada, però ell s'ho pren amb filosofia.
9: Jo, per exemple, tinc el cotxe en aquest pàrquing d'allà i no el puc treure, per tant, avui difícil anar a treballar. I a més, just coincideix que tinc un viatge a Madrid a les 6 de la tarda, que és just quan estan entrant el Papa i jo he de sortir, anar a buscar un metro que crec que haurà de ser diagonal.
3: En total, a Barcelona s'ha desplegat un dispositiu de més de 6.000 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana, amb especial atenció al recorregut que farà el Papa Mòbil abans d'arribar a la Basílica aquesta tarda. El Papa començarà el passeig al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà pel carrer Sardenya fins a la Sagrada Família.
2: El president de la Generalitat ha qualificat d'emocionant i il·lusionant aquesta visita del Papa Lleó. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio de Camí, a la presó de Brians, el president ha remarcat l'oportunitat dels missatges del pontífex.
10: Sant Pare, avui dia, molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i que envia al conjunt de la societat i al conjunt de l'Església Catòlica, no?
2: Salvador Illa també ha posat en valor la crida a la tolerància que va fer el pontífex des del Congrés dels Diputats en un context de crispació política.
11: 3CAT Info.
2: 5 minuts i arribarem a un quart d'11. En marxa el segon dia de les proves de selectivitat. Més de 45.000 estudiants fan aquesta hora els exàmens d'història i història de la filosofia, l'única matèria comuna de la qual s'examinen avui tots els estudiants. Després ja comencen els exàmens de matèries específiques. Al matí s'examinen els estudiants de ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda biologia i literatura catalana. Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de llengua castellana i literatura, també el de llengua estrangera, i la majoria, més del 98%, un cop més, van optar per l'anglès. Ara anem cap a Madrid. Passada la treva per la visita del Papa a la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han jugat a l'Itumés i s'han tirat pel cap els trastos, els casos de corrupció l'un i l'altre. Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral i Feijóo li ha demanat que dimiteixi per corrupció o per incompetència. Tània Tàpia.
12: El Papa va demanar rebaixar la polarització política, però avui ha tornat el to crispat i les desqualificacions al cara a cara entre Sánchez i Feijóo, amb intervencions plenes de retrets per la corrupció. Feijóo ha tornat a demanar a Sánchez que plegui i directament diu que practica delinqüència d'estat i ha afirmat que no té límits. Però Sánchez s'hi ha tornat recordant els casos de corrupció del PP i dient que no assumirà lliçons del partit segon Sánchez, de la policia patriòtica i de Marcial Dorado.
13: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción.
14: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
12: També hi ha hagut cara a cara de Sánchez amb Miriam Nogueras, de Junts, que li ha retret al president espanyol la situació política de vagues i protestes que viu Catalunya i li ha reclamat un finançament just. Sobre la visita del Papa, ha celebrat Nogueras que Lleó XIV parli en català. Molt més, diu, del que han fet fins ara Sánchez i Feijóo.
15: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui, explica

0: Molt bé. Quan a tots vostès els importa Catalunya?
1: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al catalán, a l'euskera, al gallego.
2: El president espanyol diu que és el paper qui paralitza que es pugui parlar més català. Per exemple, el Senat o les institucions europees ha tornat a allunyar l'opció d'avançament electoral i ha garantit que hi haurà eleccions el 2027. Sánchez ha afirmat que el PSOE és un partit net, tot i les maniobres, diu, del PP per fer-los fora de la Moncloa.
3: I la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, està declarant aquesta hora als jutjats de Catarroja que investiguen la gestió de la Dana al País Valencià i ha accedit per la porta del darrere per evitar les víctimes que es concentraven a la porta i també als mitjans de comunicació. Camarero és un testimoni clau, ja que el dia dels aiguats van morir una quarantena de persones entre residències i gent gran amb dependència. A Catarroja, Pepa Ferrer.
4: És la primera consellera del govern de Carlos Mazón que declara Catarroja. Ho fa com a testimoni. Susana Camarero era consellera de Benestar Social durant la tragèdia. 6 persones van morir en residències aquell dia i 38 persones grans que estaven al programa de dependència van perdre la vida. Les víctimes, que avui s'han concentrat a les portes de jutjats de Catarroja, consideren que ella va ser responsable. Toñi García i Marilo Grandolí.
5: Pedir la dimisión de Susana Camarero porque la creemos responsable y negligente, puesto que ella, como vicepresidenta y responsable de servicios sociales, dejó abandonada las residencias de tercera edad de mayores.
6: El que está claro es que ella estaba al CECOP. Ella tenia informació i va decidir no fer cas, haver pogut avisar, haver pogut contactar amb Mazón, haver pogut fer mil coses.
4: I és que Camarero es va connectar aquell dia al CECOPI a les 5 de la vesprada i es va desconnectar 40 minuts després per anar a un lliurament de premis. Camarero també va ser la portaveu del govern durant aquells dies. Va de pensar que Carlos Mazón va estar treballant a partir de les 6 de la vesprada al Palau. Mai es va desdir tot i les diferents versions. I preguntada una i altra vegada en rodes de premsa, es limitava a respondre que les explicacions sobre el que havia fet el president aquell dia ja s'havien donat.
7: Fresca Info.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Maria, els tens?
11: Oh, fa un any que els preparo.
10: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
11: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
10: O sigui, ja bufo.
11: Bufa! Bufa!
12: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tresca Info.
3: Hem arribat a un quart d'onze. Moment d'aturar-nos. Fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Molt bon dia. Les principals afectacions hores d'ara són a l'entorn de Barcelona, degut a la visita del Papa. La ronda litoral hi ha densitat en tots dos sentits a l'alçada de Ciutat Vella perquè la sortida 21 es troba tallada. Es fa regulació del trànsit pel trajecte del Papa cap a la presó de Brians 1. Al centre de Barcelona també està tallada la circulació, recordem-ho, a l'entorn de les 9 illes més properes de la Sagrada Família, i es manté el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí, al Raval. També està tallat l'accés avui amb vehicles a l'entorn de Montserrat. Només s'hi pot accedir amb transport públic. I pel que fa al transport públic, atenció, perquè degut a aquesta visita, les línies de metro L2 i L5 no paren a la Sagrada Família. L'estació, de fet, està tancada i una quinzena de línies de bus tenen parades anul·lades també a la zona de Sagrada Família.
7: El temps.
3: Enric Agut.
15: Ja fa sol a comarques de Lleida, de Tarragona, del centre del país, de tot arreu, però sí que la tendència és que de mica el sol es vagi imposant. També, finalment, apareixeran clarianes de comarques de Girona i de Barcelona. Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats. Per exemple, han caigut al centre del país i al nord, i a menor mesura al sud de les comarques de Barcelona o també cap a l'àrea de la Ribera d'Ebre, el Priorat, però el gruix de pluges a la meitat nord. Fins a 16 litres als de Balaguer, 13 a Artesa de Segre i 12 a Oriola, les tres poblacions de la Noguera, i també 12 a Castellnou de Bages, a la comarca del Bages. La temperatura avui diurna semblant un pèl més baixa, en general baixa.

0: una mica i s'esperen màximes les més altes al voltant dels 31 graus. Això pot passar a Lleida, Balaguer, Mollerussa, 30, Tortosa i també a Tàrrega. Són les més altes i a la costa xifres de 25-26. Bé, sembla que la situació la tarda també serà de sol a molts indrets, però amb restes de núvols al Pirineu i al Prepirineu que de manera molt aïllada poden deixar anar algun ruixat dispers.
1: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
2: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
3: Ostres, Pedrín!
2: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
3: Encara estic païnt. Ploraré molt.
1: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: 3CAT Info.
11: Passen 4 minuts d'un quart d'11, continuem. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a diversos països del Golf, com Kuwait i Bahrein. El règim de Teheran assegura que els bombardejos han estat en represàlia pels atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. L'intercanvi d'atacs té l'origen en l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà per part de l'Iran. Washington confia, però, que l'episodi d'escalada no impedeixi una eventual negociació. Amb Teheran, Washington, Oriol Serra.
12: Els Estats Units han respost militarment la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
13: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
12: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
11: Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha instat a l'evacuació de tres localitats més al sud del país amb l'argument que hi faran nous atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah. Els bombardejos d'ahir d'Israel a la ciutat de Tir van fer almenys 11 morts. Els seus habitants van fugir massivament d'aquesta localitat i per primera vegada l'exèrcit israelià va ordenar l'evacuació del barri cristià. Nit d'aldarulls a Belfast, enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta. L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Les autoritats nord-irlandeses han fet crides a la calma a Londres. Quim Olivares.
14: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
15: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
16: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
14: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac.
11: Tornem a casa nostra, parlem ara d'economia. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins a 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. L'oferta de l'empresa s'ha aconseguit després d'una reunió maratoniana amb els sindicats. Era l'última reunió del període de consultes, que va començar ahir a les 11 del matí i que s'ha acabat a les 7 del matí d'avui. La companyia també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. Els sindicats n'informaran avui als treballadors i es votaran referèndum. I Adif i Rodalies culpen Siemens de l'aturada total d'ahir i anuncien accions legals, traslladant a aquesta empresa la responsabilitat de les incidències al centre de control de l'estació de França, que recordem van fer caure el servei de Rodalies a tot Catalunya en dues ocasions i van provocar retards generalitzats. Siemens és l'encarregat de donar suport informàtic per fer funcionar aquests sistemes d'Adif, per tant, segons l'operadora, el responsable dels errors d'ahir en aquest servei.

0: I ara cultura. Hem de parlar d'un nou festival de música a Barcelona. S'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la ciutat i s'estrena amb el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny el festival també portarà a la ciutat noms com els que estem escoltant de fons, de Cardigans o Alan Parsons Project, Gypsy Kings o Rufus Wainwright, Montse Pujol.
1: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals, davant del mar i amb un escenari que se situarà gairebé sobre l'aigua, amb un aforament reduït i de qualitat. Martín Pérez és el director del festival.
2: Nosaltres posem molt èmfasis en que l'espai sigui molt idíl·lic, per això que en aquesta edició pues, hem vingut al Port Vell de Barcelona, on tenim un escenari que flota literalment a l'aigua. És un escenari obert on estàs veient Barcelona i Colom darrere a la vegada.
1: El festival arrenca aquest vespre amb el concert de Rosana i el seguiran les actuacions dels suecs de Cardigans.
2: Rosana, perquè tenim un vincle històric treballant amb ella i hi ha un apreci personal molt important, i ella torna als escenaris després de 8 anys i ho fa amb nosaltres per inaugurar el seu tour mundial. De Cardigans, doncs què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que no venen, i que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu pues fan 4, 5, 6 concerts.
1: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata, en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
0: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia i bona hora. El Barça ha començat el play-off de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb bon peu, aconseguint una contundent victòria davant el Tenerife per 100-67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és a un màxim de 5 partits. Xavi Pascual no amagava al final del partit la satisfacció per la victòria i reconeix que el seu equip torna a estar a un bon nivell.
4: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olimpiakos, no? per posar un exemple. No? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit.
3: Demà jugarà el segon partit de l'eliminatori entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, destaca la temporada que està fent el València.
5: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
3: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
3: I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després. El superar i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
6: Sento un orgull immens. Un orgull immens de l'equip, de la ciutat. No sé, no, la paraula és orgull, la veritat. Ha sigut impressionant com ens han acompanyat. Ens ho hem ficat difícil, però com els he dit, queda una i hem d'anar per ella.
3: El d'ahir va ser l'últim partit també del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club blaugrana.
7: Ha faltat encert, però no se li pot retreure res a l'equip. Al final això és esport, un guanya l'altre perd. Durant molts anys hem guanyat nosaltres, que semblava que era molt fàcil, sempre dèiem que no era pas tan fàcil. Ara, demà segurament obrirem o serem més notícia del que som quan guanyem, però orgullós de l'equip, orgullós del club. Continuar, doncs, apoyant a la secció d'hoquei.
3: A la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest mateix divendres. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir ahir la classificació per la final. Els blaugrana van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els blaugrana s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys de no jugar-la. En parla el jugador del Barça, Eric Martel.
8: Sí, por supuesto, ya hemos conseguido el primer título, entre comillas, que es... Y nada, Champions, hemos luchado mucho, 2 años llevamos luchando pico y pala para poder entrar. Hoy lo hemos conseguido al final y ahora tenemos una final ilusionante, que tenemos factor campo en nuestra casa, así que vamos a por ella con todo.
3: El rival del Barça a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia i que avui jugarà el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0. I en futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
9: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
3: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. Mentrestant, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial de Brasil de l'any que ve, després de guanyar Islàndia a domicili ahir per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I encara en futbol, l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera, després de guanyar ahir el Castelló per 3-2 a l'anada i va haver empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de 2 equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu obrirà la competició, és l'actual campió d'aquesta Champions, s'enfrontarà al Ferencváros d'Hongria a partir de les 7 de la tarda. I més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos grec. Demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.

0: 3CAT Info.
1: Són 10:45, repàs del més destacat. Avui una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV en la jornada central de la seva visita a Catalunya. Una agenda que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, també anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. De seguida anirem en algun d'aquests punts de connexió. I a banda d'aquesta qüestió, també us explicarem, entre d'altres coses, que més d'una desena de persones han mort i una desena més han quedat ferides en un tiroteig a Johannesburg, a Sud-àfrica. La policia investiga els motius d'aquesta acció, que encara es desconeixen en un país amb una de les taxes d'assassinats més altes del món. També per l'Afganistan, on el govern talibà ha reprimit a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o de portar maquillatge. De casa nostra us explicarem que aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposaran ja de la Via Verda Val de Zafán, enllestida la infraestructura recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre. I que l'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del fons Ricard Vinyes. L'objectiu és donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet comença els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria.
2: Els de Xavi Pasqual s'imposen clarament al Tenerife per 100-67 i dominen la semifinal per 1-0. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal, a la pista del València.
1: I al temps, al llarg del matí, les clarianes aniran guanyant terreny. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà avui lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran als voltant dels 31 graus. Passen un parell de minuts a 10:45, de seguida parlem de la visita del Papa. Abans, però, una notícia que acabem de conèixer. Un home ha disparat i ha matat un altre aquest matí al carrer Balmes, amb granada del Penedès de Barcelona. Els Mossos investiguen a aquesta hora els fets, que han passat cap a 9:45 del matí, enmig d'una ciutat amb moltes mesures de restricció i molta presència policial, precisament per la visita del pontífex. Les primeres informacions apunten que la policia ha trobat una arma de foc, però l'autor dels trets ha pogut fugir. Doncs bé, a mesura que anem tenint novetats al voltant d'aquesta qüestió, us les anirem oferint. Parlem ara, sí, de la visita del Papa a Catalunya, jornada central avui d'aquesta visita a Papa Lleó XIV. Engegarà els actes d'avui amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se fins a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà l'església de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem anant a la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires, i tenim la Montse Poblet.
3: L'acte del Papa a Brians serà curt, però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'Església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Batràs, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó, que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i amb els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. Només dues internes podran parlar directament amb el pontífex, el que llegiran uns escrits que elles mateixes han preparat. El Papa sortirà de Brians amb un obsequi que també han fet els presos. És un plat de ceràmica d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i d'esperança. La peça té un acabat en blanc que evoca el trencadís gaudinià. I encara més simbologia. A la caixa que custodia la peça hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu: era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
1: I a Montserrat, tot a punt per l'arribada del papa també aquest migdia. La visita de Lleó XIV és la cirereta dels actes de commemoració del mil·lenari del monestir. Anem fins allà i tenim la Nati Adell. Nati, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí es van omplint ja els espais reservats aquí a l'exterior del monestir. Les autoritats també van entrant a la basílica, vestits de manera formal i amb colors foscos. Sobretot hi hem vist també una seixantena de bisbes que també es dirigien cap a la basílica. És un autèntic formiguer de gent aquí a Montserrat, de totes les edats i perfils, vingudes d'arreu. Molts joves també hem vist, perquè hi ha ben bé 1.200 nois i noies d'escoles cristianes de diferents punts de Catalunya. cerimònia que s'esperaran a la zona de l'atri a veure molt a prop el pontífex, això és ben bé les portes de la basílica. Hem parlat amb diferents fidels que estan aquí a l'exterior esperant, expectants amb nervis i emoció l'arribada de Lleó XIV, com la Marta de Tarragona, que no és el primer cop, ens deia, que veu un papa.
0: Bueno, jo el 7 de novembre de l'any 82, que era molt joveneta, vaig anar al Camp Nou a veure el Juan Pablo II. I llavors li vaig dir a la meva companya de feina, la Montse, que si tenia plaça per vindre a veure el papa. I em va dir que sí. Dic, doncs m'apunto. Vinc a pregar i a demanar-li, bueno, i que tenia ganes de conèixer-lo i veure'l.
4: I de la Ràpita hem parlat amb la Laura.
5: Venim de la Ràpita, sí, han vingut unes 40 persones en un autobús. Que sigui aquí a Montserrat, que és com la cireta del pastís que ja ho fa perfecte. Jo crec que fins que sigui mare o que em case o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
4: És un exemple de com els fidels estan vivint aquest compàs d'espera de l'arribada del pontífex amb moltes ganes i molta il·lusió. Aquí molta gent, dèiem, però tranquil, ordenat, blindat, amb molta seguretat. Gent també embolicada amb banderes de diversos països. Hem vist senyeres, banderes espanyoles, banderes del Vaticà, banderes de països sud-americans també. Com dèiem, doncs, expectació i el temps que sembla que millora una mica ara mateix. Hem començat amb boira, amb algunes gotetes, però ara ja comença a sortir el sol per un dia que la majoria qualifiquen d'històric. Fa 44 anys, recordem, que no hi ha un papa a Montserrat.
1: Perfecte, doncs es va escalfant l'ambient aquí. Nàtia Dell, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
1: Doncs ara ens ho explicava la Nàtia, molta gent va pujant a aquesta hora a Montserrat. També famílies amb nens que pugen al temple amb el cremallera o l'aeri. Recordem, és la manera per accedir-hi ara a aquesta hora. A l'accés de Montserrat hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Forteza. Toni, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs mira, amb el pas de les hores l'afluència s'ha anat reduint aquí, la Nati ens explicava del que s'anava omplint, aquí s'ha anat buidant. Aquest matí moltes famílies amb infants i adolescents que han anat fent camí cap al monestir. És el cas, per exemple, de la família Pujol-Panyella, que espera el seu torn ara mateix per agafar el cremallera.
7: I ens feia molta il·lusió pujar amb els nostres nets, poder transmetre el que aquest home, el papa, ens dona, perquè està emocionat.
8: Estem molt emocionats i ens fa molta il·lusió poder veure el papa avui. Estem molt contents que els nostres avis ens hagin portat.
9: Espero que, com a cristians i catalans, passem uns moments molt emotius i sigui un fet històric.
10: Doncs jo espero que sigui un moment molt emotiu i doncs gaudir-ho amb els nostres avis.
6: A aquesta hora del matí aquí ja es veu amb una mica més de tranquil·litat després d'unes primeres hores d'una activitat molt intensa. Els treballadors dels serveis, per exemple, dels transports, ja poden abaixar una mica el ritme. La Salma, que és cambrera de la cafeteria, i la Nerea, que és treballadora del cremallera, expliquen com estan vivint una jornada que se surt de l'ordinari.
11: Molt entretingut i amb molta feina. La veritat és que des de primera hora la gent ha vingut amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i la veritat és que tot l'equip no hem parat de treballar, però molt contents i amb molta alegria.
12: Molta policia, molta gent des de primera hora, grups de catòlics, ha pujat molta gent des de les 5 del matí, nosaltres ja hem obert, han avançat hora des de cremallera, molt moviment.
6: El primer servei del cremallera, com ens explicava la Salma, ha sortit avui a 5:45 del matí, 2 hores abans del que és habitual. Des d'aleshores, els combois circulen cada 20 minuts, una freqüència que s'ha de mantenir fins al migdia per facilitar l'arribada dels assistents.
1: Toni Forteza, gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
1: Doncs bé, el punt àlgid de la jornada serà avui la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte a dins de la basílica i 4.000 més a l'exterior, al temple. Aquesta hora ja està totalment blindat i ja està tancada l'estació de metro també de Sagrada Família. Doncs bé, avui que fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia, també és moment de recordar-lo avui. La ciutat perdia així el geni que n'havia transformat la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló i que deixava inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família. També van quedar al tinter projectes com un gratacels a Nova York, a més de nombrosos plànols i maquetes que acabarien destruïts durant la guerra civil. En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment volcat en el seu gran projecte, la Sagrada Família. família que deixaria a mitges. Va ser enterrat a la cripta del temple expiatori i amb una làpida en català que va ser substituïda per una en llatí després de ser malmesa l'any 1936. Aquest serà un dels espais que el Papa Lleó XIV visitarà avui en ple procés de beatificació de l'arquitecte. Un segle després de la mort de Gaudí, la Sagrada Família encara afronta el tram final de les obres enmig de la polèmica urbanística per l'escalinata de la façana de la Glòria que amenaça de desallotjar un miler de veïns.
13: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
1: 5 minuts mal comptats i arribarem a 3:15. Almenys 12 persones han mort, 9 més han quedat ferides en un tiroteig a Sud-àfrica, segons ha informat la policia. Els fets van passar ahir a la nit a Johannesburg, quan un grup d'homes armats va disparar contra un assentament informal a l'est de la ciutat. Se sap que van arribar a una furgoneta blanca, que van entrar per dos punts i que van obrir foc a diferents llocs abans de fugir en el mateix vehicle. Es desconeixen els motius d'aquesta acció. La policia ha obert una investigació per trobar-ne els autors. Recordem que Sud-àfrica té una de les taxes d'assassinats més altes del món, amb una mitjana d'uns 60 al dia. I us ho destacàvem també en el sumari. A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per a l'Afganistan.
14: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. La NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve, orbitar

de la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista al 2028. Concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin.

0: 20% més que l'edició anterior, va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar un total de 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
1: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
0: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. I una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la Guia de Vins de Catalunya. La pròxima edició, la guia hi afegirà també una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi, Vilamalla, Laia Claret.
2: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
3: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució... Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
2: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
3: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
2: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Arribem a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Fem un cop d'ull, carreteres, transports públics. Sapiguem si a aquesta hora hi ha incidències. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora la principal afectació és a la Ronda Litoral de Barcelona. Circulació molt complicada. Hi ha densitat des de Diagonal Mar a Ciutat Vella en sentit Llobregat i de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. La sortida 21 es troba tallada i es fa regulació del trànsit en aquest punt pel trajecte que ha fet el Papa cap a la presó de Brians. Al centre de Barcelona, recordem que també està tallada la circulació a l'entorn de les 9 illes més properes a la Sagrada de Família i es manté el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí. Al Raval també està tallat l'accés amb vehicle privat a l'entorn de Montserrat. Només s'hi pot accedir amb transport públic. Pel que fa al transport públic, atenció, les línies L2 i L5 del metro avui no paren a la Sagrada Família. L'estació es troba tancada i una quinzena de línies de bus també tenen parades anul·lades a la zona de la Sagrada Família.
0: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
5: Es va aclarint el cel després d'una matinada amb núvols i alguns ruixats que han deixat fins a 13 litres d'Artesa de Segre, 16 Os de Balaguer, 12 Oliola, les tres poblacions de la comarca de la Noguera, i 12 litres del Bages, a Castellnou de Bages. També destaquem, fora de la meitat nord del país, 2 litres del Vendrell, 3 a Torroja del Priorat o 1 a Riba-Roja d'Ebre. Bé, la tendència és que cada vegada hi hagi més clarianes i també n'arribaran amb el pas de les hores a comarques de Girona i de Barcelona i també a la Vall d'Aran. Poden quedar intervals de núvols. A la tarda, cap al Pirineu, poden créixer algunes nuvolades i el cel mig ennuvolat pot deixar anar alguna cortina de pluja. I la temperatura més baixa. Avui les màximes més altes es quedaran al voltant dels 30-31. Per exemple, això va passar a Lleida, Mollerussa, Balaguer, valors també que es queden més curts al Pirineu. Viella podria quedar el dia ben fresc, una màxima de 17. 21 a Puigcerdà i a la costa, els valors màxims es mouran en general entre els 25 i els 26 graus.
6: Info. Ho veus?
7: Okay.
6: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tant nostre com dir...
8: Posarem llum?
9: A la foscor.
8: O com dir...
6: Aventureres? Aventurers?
10: Ens hi apuntem o què?
8: Què dius?
10: Saps que és molt nostre, també?
11: Sou molt bona gent!
12: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el... Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
10: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
6: Molt nou.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts d'11, aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposen ja de la via verda de la Vall de Zafán enllestida. És la infraestructura que recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre i que connecta els dos parcs naturals, Tortosa, Jordi, Barranca.
2: El traçat recorre una antiga línia ferroviària que anava des de la Puebla de Híjar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Es va projectar l'any 1863, però no es va inaugurar parcialment, això sí, fins al 1942. Tres dècades més tard es tancava. La Diputació de Tarragona ha encapçalat els treballs per combinar la Via Verda, que ja s'ha convertit en un punt més de l'oferta turística brenca. Enric Adell, president del Patronat de Turisme.
3: Per tant, el target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial. És un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat, i aquests actius són els principals.
2: Es pot fer tant en bicicleta com camina no corrent, i també hi ha un planificador per organitzar la ruta. Entre els punts forts hi ha que és gairebé pla.
3: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana, i encabat ens permet veure des de la Terra Alta en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Fontcalda, i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, encabat fer cap aquí a Roquet des d'on estem ara, no?
2: La finalització de la infraestructura ha costat gairebé 7 milions d'euros, part dels quals provinents de fons europeus, i servirà per posar encara més al mapa unes Terres de l'Ebre declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per la UNESCO.
1: L'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del fons Ricard Vinyes, amb l'objectiu de donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. Són 1.600 documents que la família va donar a l'Ajuntament de Lleida coincidint amb l'any Vinyes, per commemorar precisament els 150 anys del naixement de l'il·lustre intèrpret Pere Joan Álvarez.
4: El fons Vinyes inclou, entre altres, 130 fotografies, més de 300 programes de concerts, 147 cartes i postals, un centenar de partitures i 27 obres d'art. L'arxiu digital del fons Vinyes és fruit del treball fet per l'Arxiu Municipal de Lleida, que durant mesos ha inventariat, descrit i digitalitzat tot el fons, format per 1.600 documents que la família de Vinyes va donar a l'Ajuntament de Lleida entre els anys 50 i 70 del segle XX. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, afirma que la digitalització facilitarà la seva consulta a tothom, experts i ciutadania en general.
5: I investigadors, curiosos, la ciutadania en general, doncs hi pot tindre accés i pot arribar a conèixer millor la importància d'aquest músic lleidatà i per què doncs, val la pena aquesta commemoració.
4: Bernadó afegeix que a partir d'ara es tenen els ingredients per avançar en l'estudi de Vinyes.
5: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dir, bé, a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
4: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu. Tot plegat es va posar en marxa l'any passat amb l'inici de l'any Vinyes, de commemoració dels 150 anys del seu naixement.
1: I gran ovació ahir al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i de Brahms, Marc Ruiz.
6: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
7: Aquest repertori pot expressar molt bé la virtuositat del quartet i de Melnikov. I, per altra banda, hi ha una altra part que coincideix amb el repertori Casals, no? Per tant, és una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
6: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el Quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el Quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra. Un combat inquietant, ple de tensions entre les cordes, que el violoncel sembla que acabi calmant per acabar la peça desapareixent de mica en mica, però remarcant la idea de la transformació i que les coses mai no poden tornar a ser com abans. El quartet té l'emoció a la punta dels dits i no freguen només les cordes amb l'arquet, sinó que activen alguna cosa dins del públic que els escolta. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
7: És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
6: El concert acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
1: Tres projectes catalans i la reforma del monestir aragonès de Sixena han estat guardonats amb els Premis Arquitectura 2026 que es van lliurar ahir al vespre a Madrid. La recuperació de l'accés al castell de Rupit de l'estudi Carles Enric ha rebut el Premi d'Arquitectura per la seva integració en el paisatge. En l'àmbit urbanístic, el jurat ha premiat el Pla de Millora Residencial de la Fira de Barcelona i la Model pel seu equilibri entre tradició i innovació. I finalment també la rehabilitació del Mercat de Santa Caterina que l'estudi Mirall Estagliabue va realitzar fa 20 anys. Ha rebut el Premi a la permanència com a infraestructura clau per al seu entorn. D'altra banda, el projecte de reforma del monestir de Sixena a l'Aragó ha guanyat el Premi Rehabilitació. El guardó reconeix la intervenció dels estudis Pemán i Franco i Sebastián Arquitectos en aquest monument vinculat a Catalunya pels litigis de les seves obres d'art. Els premis els organitza el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
0: Esports.
1: Fins les 11 amb l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
8: Bon dia. El Barça ha començat el play-off de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb bon peu, aconseguint ahir una contundent victòria davant el Tenerife per 100 a 67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que recordem és a un màxim de 5 partits. Xavi Pascual no amagava al final d'aquest partit la satisfacció per la victòria i reconeixia que el seu equip torna a estar a un bon nivell.
9: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olimpiakos, no? per posar un exemple, no? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit.
8: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, destaca la temporada que està fent l'equip valencià.
10: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
8: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
8: I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, al superar i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
11: Sento un orgull immens. Un orgull immens de l'equip, de la ciutat. No sé, no, la paraula és orgull, la veritat. Ha sigut impressionant com ens han acompanyat. Ens ho hem ficat difícil, però com els he dit, queda una i hem d'anar per ella.
8: El d'ahir va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades.
12: Ha faltat d'encert, però no se li pot retreure res a l'equip. Al final, això és esport, un guanya l'altre perd. Durant molts anys hem guanyat nosaltres, que semblava que era molt fàcil. Sempre dèiem que no era pas tan fàcil. Ara, demà segurament obrirem o serem més notícia del que som quan guanyem. Però orgullós de l'equip, orgullós del club. Continuar, doncs, apoyant a la secció d'hoquei.
8: A la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
0: 3CAT Info.
8: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugrana van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els blaugrana s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència. En parla el jugador del Barça, Eric Martel.
13: Sí, por supuesto, ya hemos conseguido el primer título, entre comillas, que es

0: Y nada, Champions, hemos luchado mucho. 2 años llevamos luchando pico y pala para poder entrar. Hoy lo hemos conseguido al final. Y ahora tenemos una final ilusionante, que tenemos factor campo en nuestra casa, así que vamos a por ella con todo.
1: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia i que avui jugarà el segon partit. De moment, dominen els murcians per 1-0. I en futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions contínues que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
2: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
1: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que el club matalasser ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula del tècnic portuguès. Mentrestant, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial de Brasil de l'any que ve. Va guanyar ahir el camp d'Islàndia per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més. En futbol encara, l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera divisió. Després de guanyar ahir el Castelló per 3-2, a l'anada hi havia hagut empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I acabarem dient que en waterpolo avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina. A les 7, el Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros i més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos.
3: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. El Papalló 14 ja és al centre penitenciari de Brians 1. És el primer acte de l'agenda d'avui, que després el portarà fins al monestir de Montserrat, on des de primera hora es concentra ja força gent. Al vespre arribarà l'altre moment destacat de la jornada, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 100 anys va morir Antoni Gaudí i Cornet 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a Barcelona. A banda del projecte de la Sagrada Família, l'arquitecte universal va deixar un llegat a la ciutat d'obres singulars com la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló. Un home ha matat un altre aquest matí al carrer Balmes, a la cantonada amb Granada del Penedès a Barcelona, molt a prop d'una comissaria de la policia espanyola. L'autor dels trets ha fugit. Els fets han passat cap a les 10 del matí, a mig de l'operatiu de restriccions i forta presència policial per la visita papal. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Alberto Núñez Feijóo insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura. A la sessió de control al govern, Míriam Nogueres, de Junts, ha retret a Sánchez que no fa res per Catalunya ni pel català. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a països del Golf com Kuwait i Bahrain. El règim de Teheran assegura que ha actuat en represàlia a atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. Washington confia que el nou episodi de tensió no compliqui les negociacions de pau. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. El suposat autor d'aquesta agressió ha passat ja a disposició judicial. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. És l'oferta de la multinacional nipona en una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació que ha durat 20 hores. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a finals de mes.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de bàsquet s'ha

0: Judica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit.
1: Al llarg del matí les clarianes guanyaran terreny. A la tarda hi haurà núvola des del Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa i els valors més elevats se situaran al voltant dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
1: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Al pas passar aquesta hora a la presó de Brians, a Sant Esteve Cesc Rovires, es tracta d'un dels actes més socials en què el pontífex es trobarà amb una vuitantena d'interns de Brians 1, Brians 2 i Batres. Ha escoltat el testimoni de dues internes i ja ha pres la paraula.
3: Es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
1: Paraules del pontífex, com dèiem, a la presó davant de diversos interns de presons catalanes. Doncs bé, després d'aquesta primera parada, el Sant Pare marxarà cap a l'abadia de Montserrat. 8.000 persones podran seguir en directe la pregària, que és la cirereta dels actes de commemoració del mil·lenari del monestir. Allà hi tenim a la Maria Guixà. Maria, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Ara sí que ja ha sortit el sol. La imatge de les places és fantàstica, està pràcticament plena, amb un 70-75% ja l'aforament de gent asseguda esperant que d'aquí una hora arribi el Papa. Ho ha de fer cap a 11:45, quan faltin pocs minuts. De fet, per les 12 haurà de fer un recorregut amb Papa Mòbil per totes les places per arribar ja al monestir i a partir d'aquí començar pròpiament l'acte litúrgic amb el que implica aquesta litúrgia, que no és altra cosa doncs, que la rebuda del Pare Abat. També hi serà Fra Xavier Gómez, el bisbe de Sant Feliu. A partir d'aquí una breu oració a la capella del Santíssim i ja el papa que podrà resar aquest rosari, seguidament escoltar la salve i el virolai i a partir d'aquí doncs pujar al cambril de la Moreneta, fer una oració, una reverència a la Mare de Déu de Montserrat i a partir d'aquí doncs també sortir al balcó, un balcó engalanat amb flors, amb un gran domàs que presideix aquestes places majestuoses amb un ambient fantàstic. Veiem moltes banderes del Vaticà, sobretot també alguna senyera. Veiem també una pancarta que posa benvingut a Catalunya Papa Lleó 14 i per tant doncs tot ja en recta final per escalfar motors. Aquí una hora serà el pontífex ja aquí a Montserrat.
1: Gràcies, Maria. I coincidint amb la visita del papa Miquel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, demana al pontífex que aprofiti la visita a l'abadia per concretar què pensa fer per lluitar contra els casos de pederàstia clerical que ha qualificat de plaga. També a Montserrat hi ha la Nadia Dell. Nadia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Així és. Exigeix mesures concretes i urgents per tancar ferides i garantir el dret de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació de danys i mesures perquè això no es repeteixi. Hurtado, la visita del papa l'ha criticada perquè considera que és ninguinejar les víctimes. Escoltem-lo.
6: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
5: Miquel Hurtado engega una campanya de recollida de signatura per reclamar la reparació dels damnificats.
1: Gràcies, Nati. Bon dia.
5: Bon dia.
1: El punt àlgid de la jornada serà la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint avui amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia. I una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte dins la basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple és està totalment blindat i ja està tancada l'estació de metro de la Sagrada Família.

0: Ja des de primera hora. Anem cap allà, Cristian Roldán.
1: A mesura que ha avançat el matí, les restriccions s'han endurit i ara ja gairebé no es pot circular ni a peu pels carrers dels voltants de la Sagrada Família. L'estació de metro, per on passen la línia 2 i la 5, està tancada des de primera hora i els veïns tampoc poden accedir als seus pàrquings.
2: Treballo fora de Barcelona, llavors he hagut de demanar per teletreballar perquè no ens han deixat treure el cotxe del pàrquing.
3: Jo, per exemple, tinc el cotxe en aquest pàrquing d'allà i no el puc treure, per tant, avui difícil anar a treballar. I a més just coincideix que tinc un viatge a Madrid a les 6 de la tarda.
1: Sobretot s'ha perimetrat el recorregut per on passarà aquesta tarda el Papamòbil, que començarà el seu trajecte al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà per Sardenya. Els carrers paral·lels, com ara Marina, també s'han tancat per seguretat. Una situació que ha agafat desprevinguts a un grup d'estudiants d'un institut de Sant Andreu de la Barca que avui feien una sortida sobre Gaudí i el modernisme.
4: Havíem d'anar fins a la Casa Batlló i fer una passejada perquè els alumnes poguessin veure doncs, el que era la Sagrada Família, volíem baixar cap a la Casa de les Punxes i clar, ens hem trobat que està tot tallat. Molts llocs no podem accedir, hem hagut de fer la volta, ara mateix estem aquí aturats i no podem tirar més cap allà.
1: Els talls del trànsit de vehicles van començar diumenge passat i afecten a 9 illes al voltant de la Sagrada Família. Tot i que al principi no els agradava, molts veïns es mostren ara agraïts d'aquests 3 dies amb menys soroll, menys cotxes i menys turistes.
5: Que no he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
6: Jo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, saps? Però s'està molt bé.
7: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
1: Amb motiu de la visita del Papa a Barcelona s'ha desplegat un dispositiu de més de 6.000 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana.
0: 3CAT Info. 11 i pràcticament 10 minuts. Un home ha matat un altre aquest matí al carrer Balmes, a cantonada amb Granada del Penedès a Barcelona, molt a prop, justament, d'una comissaria de la policia espanyola. Els fets han passat cap a les 10 del matí, enmig de l'operatiu, com sentíem, de restriccions i forta presència policial per la visita papal. Anem cap al lloc dels fets. Anna Escura, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs com tu bé deies, els fets han passat a les 9:50. Els anys és just al cantonat, hi ha la comissaria del carrer Balmes amb la Granada del Penedès. A hores d'ara, la zona està acordonada per la Policia Nacional i els Mossos, tot que es pot circular per un carrer del carrer Balmes. Ha vingut almenys una ambulància del SEM que ha tornat a marxar i a hores d'ara encara no s'ha aixecat el cadàver. Sembla ser que l'autor dels fets ha amagat la pistola una mica més enllà d'on ha passat tot i que una dona l'hauria trobat i hauria avisat la policia. A més, també sembla que hi ha imatges de les càmeres de seguretat de l'autor i que els Mossos han posat en marxa un dispositiu per trobar-lo.
0: Estarem pendents. Gràcies, Anna. Fins ara.
8: Fins ara. Bon dia.
9: 3CAT Info. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
9: 3CAT Info.
0: En marxa el segon dia de les proves de selectivitat. Més de 45.000 estudiants fan aquesta hora els exàmens d'Història i Història de la Filosofia, que és l'única matèria comuna de la qual s'examinen avui tots els estudiants. Després ja comencen els exàmens de matèries específiques que al matí s'examinen els estudiants de Ciències Generals, Llatí i Matemàtiques i a la tarda Biologia i Literatura Catalana. Ahir els alumnes van fer els exàmens de Llengua Castellana i Literatura i el de Llengua Estrangera i la majoria, més del 98%, un cop més, van optar. parla anglès. Marxem ara cap a Madrid, passada la treva per la visita del Papa a la sessió de control al Congrés. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó han jugat al i tu més i s'han tirat pel cap els casos de corrupció d'un i altre partit. Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral i Feijó li ha demanat que dimiteixi o bé per corrupció o bé per incompetència. Tània Tàpia.
11: El Papa va demanar rebaixar la polarització política, però avui ha tornat a...

0: Tot crispat i les desqualificacions al cara a cara entre Sánchez i Feijóo, amb intervencions plenes de retrets per la corrupció. Feijóo ha tornat a demanar a Sánchez que plegui, directament diu que practica delinqüència d'estat i ha afirmat que no té límits. Però Sánchez s'hi ha tornat recordant els casos de corrupció del PP i dient que no assumirà lliçons del partit segon Sánchez, de la policia patriòtica i de Marcial Dorado.
1: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción.
2: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
0: També hi ha hagut cara a cara de Sánchez amb Miriam Nogueras, de Junts, que li ha retret al president espanyol la situació política de vagues i protestes que viu Catalunya i li ha reclamat un finançament just. Sobre la visita del papa, ha celebrat Nogueras que Lleó XIV parli en català. Molt més, diu, del que han fet fins ara Sánchez i Feijóo.
3: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
2: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
0: El president espanyol diu que és el paper qui paralitza que es pugui parlar més català. Per exemple, el Senat o les institucions europees ha tornat a allunyar l'opció d'avançament electoral i ha garantit que hi haurà eleccions el 2027. Sánchez ha afirmat que el PSOE és un partit net, tot i les maniobres, diu, del PP per fer-los fora de la Moncloa.
4: De la crònica internacional, l'Iran retreu als Estats Units que estigui soscavant els esforços diplomàtics per la fi de la guerra. Washington i Teheran han protagonitzat des d'ahir un nou episodi de tensió amb atacs creuats amb origen en l'abatiment d'un helicòpter de l'exèrcit nord-americà per part de l'Iran. El règim dels ayatolàs ha atacat una base nord-americana a Jordània i una vintena d'objectius més en diversos països del Golf, com ara Kuwait i Bahrain. Teheran ha denunciat que els últims atacs dels Estats Units han deixat sense aigua 20.000 persones per l'impacte en dos dipòsits a l'estret Hormuz. I el refugiat sudanès, suposat autor d'un intent d'assassinat amb ganivet dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, va ser avui a disposició judicial en un cas que ha provocat les condemnes unànimes de la classe política britànica i irlandesa a Londres, Quim Olivares.
5: Grups de persones amb la cara tapada i caputxes, encoratjats per activistes de l'extrema dreta, han cremat cotxes, un autocar, mobiliari urbà i han incendiat cases ocupades per minories ètniques que han hagut de fugir de casa a Belfast durant una nit de violència. Això després de l'atac amb ganivet de dilluns a la nit a la ciutat. Un refugiat sudanès compareixerà avui davant del tribunal de la capital nord-irlandesa, acusat de l'intent d'assassinat d'un altre home de raça blanca que ara es troba en estat greu a l'hospital. La primera ministra nord-irlandesa ha condemnat la violència i la portaveu de l'executiu britànic ha dit a l'emissora BBC 4 que el sistema judicial està treballant ràpid. Sentim Anna Turley.
6: Som una democràcia. La gent té moltes maneres, inclòs el dret a la lliure protesta, per expressar les opinions sobre tot, ja sigui immigració o una altra cosa. Però el que no podem veure és que la gent amenaci persones innocents i famílies amb violència i causi odi, divisió i por a les comunitats.
5: El Ministeri de l'Interior britànic ha declarat que l'agressor va entrar a Irlanda del Nord el 2023 en autobús des de la República d'Irlanda, després d'haver viatjat des de França. Se li va concedir l'estatus de refugiat en arribar amb un permís de residència vàlid fins al 2028. La policia d'Irlanda del Nord ha descartat el terrorisme en aquesta fase, tot i que el motiu de l'atac continua sense estar clar.
4: Un quart de 12 i un minut. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. Ara ja s'ha normalitzat la circulació a la ronda litoral de Barcelona. Tot i això, encara hi ha alguns trams amb densitat a Sant Adrià i a Ciutat Vella en sentit Llobregat. A Barcelona, avui, que de nou estem molt pendents de les afectacions per la visita del Papa. Estan tallats, recordem, els carrers a l'entorn de les nou illes més properes a la Sagrada Família i es manté el tall també a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí, al Raval. Fora de la ciutat també està tallat l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat. Només s'hi pot accedir amb transport públic. I pel que fa al transport públic, atenció perquè, degut a aquesta visita, les línies 2 i 5 del metro no paren a la Sagrada Família. L'estació està tancada i una quinzena de línies de bus també tenen parades anul·lades a l'entorn de la zona de la Sagrada Família.
8: El temps.
4: amb l'Enric Agut.
8: Ja fa sol a comarques de Lleida, de Tarragona, del centre del país, de tot arreu, però sí que la tendència és que mica el sol es vagi imposant. També, finalment, apareixeran clarianes de comarques de Girona i de Barcelona. Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats, per exemple, han caigut al centre del país i al nord, i a menor mesura al sud de les comarques de

0: Barcelona o també cap a l'àrea de la Ribera d'Ebre, el Priorat, però el gruix de pluges a la meitat nord. Fins a 16 litres als de Balaguer, 13 a Artesa de Segre i 12 a Oriola, les tres poblacions de la Noguera, i també 12 a Castellnou de Bages, a la comarca del Bages. La temperatura avui diurna, semblant a un pèl més baixa, en general baixarà una mica, i s'esperen màximes les més altes al voltant dels 31 graus. Això pot passar a Lleida, Balaguer, Mollerussa, 30 a Tortosa i també a Tàrrega, són les més altes, i a la costa xifres de 25-26. Bé, sembla que la situació la tarda també serà de sol a molts indrets, però amb restes de núvols al Pirineu i al Prepirineu que de manera molt aïllada poden deixar anar algun ruixat dispers.
1: Més coses. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. L'oferta de l'empresa s'ha aconseguit després d'una reunió maratoniana amb els sindicats. Era l'última reunió del període de consultes, que va començar ahir a les 9 del matí i s'ha acabat a les 7 del matí d'avui. La companyia també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per han treballat sense topall de mensualitats. Els sindicats n'informaran avui als treballadors i es votarà en referèndum. I la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 40 dels 125 treballadors que té a Barcelona. Això representa un 30% de la plantilla. Els treballadors més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger segueix a l'alça gràcies a les competicions que té a d'altres països, com ara el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on de competicions. 3CAT Info. 3CAT Info. Aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposin ja de la Via Verda Val de Zafán enllestida. La infraestructura recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre i connecta els dos parcs naturals. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
2: El traçat recorre una antiga línia ferroviària que anava des de la Puebla de Híjar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Es va projectar l'any 1863, però no es va inaugurar parcialment, això sí, fins al 1942. Tres dècades més tard es tancava. La Diputació de Tarragona ha encapçalat els treballs per combinar la Via Verda, que ja s'ha convertit en un punt més de l'oferta turística ebrenca. Enric Adell, president del Patronat de Turisme.
3: Per tant, el target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial, és un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat, i aquests actius són els principals.
2: Es pot fer tant en bicicleta com caminant o corrent, i també hi ha un planificador per organitzar la ruta. Entre els punts forts hi ha que és gairebé pla.
3: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana, i encabat ens permet veure des de la Terra Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Fontcalda, i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre, i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, i encabat fer cap aquí a Roquetes on estem ara, no?
2: La finalització de la infraestructura ha costat gairebé 7 milions d'euros, part dels quals provinents de fons europeus, i servirà per posar encara més al mapa unes Terres de l'Ebre declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

0: Nou Festival de Música a Barcelona s'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la ciutat i s'estrenem el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny, el festival portarà a la ciutat noms com The Cardigans, aquí estem escoltant, Alan Parsons Project, GSP Kings i Rufus Gainwright. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals, davant del mar i amb un escenari que se situarà gairebé sobre l'aigua, amb un aforament reduït i de qualitat. Martín Pérez és el director del festival.
2: Nosaltres posem molt èmfasis en que l'espai sigui molt idíl·lic, per això que en aquesta edició hem vingut al Port Vell de Barcelona, on tenim un escenari que flota, literalment.

0: totalment a l'aigua. És un escenari obert on estàs veient Barcelona i Colom darrere a la vegada.
1: El festival arrenca aquest vespre amb el concert de Rosana i el seguiran les actuacions dels suecs de Cardigans.
0: Rosana, perquè tenim un vincle històric treballant amb ella i hi ha un apreci personal molt important, i ella torna als escenaris després de 8 anys i ho fa amb nosaltres per inaugurar el seu tour mundial. The Cardigans, doncs què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que no venen, i que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu doncs fan 4, 5, 6 concerts.
1: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esport.
3: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia, bona hora. El Barça ha començat el play-off de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb bon peu, aconseguint una contundent victòria davant el Tenerife per 100-67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que recordem és a un màxim de 5 partits. Xavi Pasqual no amagava al final la satisfacció per la victòria i reconeixia que el seu equip torna a estar a un bon nivell.
5: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olimpiakos, no? per posar un exemple, no? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit.
4: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, avui el torn és pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, destaca la temporada que està fent el València.
6: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
4: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
4: I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després. El Superà i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim primer el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
7: Sento un orgull immens. Un orgull immens de l'equip, de la ciutat. No sé, no, la paraula és orgull, la veritat. Ha sigut impressionant com ens han acompanyat. Ens ho hem ficat difícil, però com els he dit, queda una i hem d'anar per ella.
4: El d'ahir va ser també l'últim partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club blaugrana.
8: Ha faltat d'encert, però no se li pot retreure res a l'equip. Al final això és esport, un guanya l'altre perd. Durant molts anys hem guanyat nosaltres, que semblava que era molt fàcil, sempre dèiem que no era pas tan fàcil. Ara, demà segurament obrirem o serem més notícia del que som quan guanyem, però orgullós de l'equip, orgullós del club, a continuar doncs apoyant a la secció d'hoquei.
4: A la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
2: 3CAT Info.
4: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va assolir ahir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquesta vegada per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els blaugranes s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència. En parla el jugador del Barça, Eric Martel.
9: Sí, por supuesto, ya hemos conseguido el primer título, entre comillas, que es ir a la Champions. Hemos luchado mucho, 2 años llevamos luchando pico y pala para poder entrar. Hoy lo hemos conseguido al final y ahora tenemos una final ilusionante que tenemos factor campo en nuestra casa, así que vamos a por ella con todo.
4: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfrontarà el Palma i el Pozo de Múrcia, que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0. I en futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions contínues que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
3: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. Per la seva part, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que serà la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve després de guanyar a Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Mentrestant, el Badalona Women ha anunciat aquest matí la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més. I un apunt més de futbol perquè l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera divisió. Després de superar el Castelló per 3-2, a l'anada hi havia hagut empat a un gol. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda i més tard, a les 9 del vespre. El Mataró, que és el recent campió de la Lliga Espanyola, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Mentrestant, demà dijous, i també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
10: Ara, el que no... De dir, ara les dones, tal cosa, si tothom no ho veu amb un cert consens. El que vol evitar Lleó XIV en aquest moment clau de la història de la humanitat, que no només de l'Església, és més fractura. I, per tant, el que s'ha de fer és camí, taules rodones, parlar i veure com tots anem trobant el nostre lloc. I, al fi i al cap, és que les dones maneguem l'Església, encara que visiblement
11: no es vegi... Perquè no es veu directament, no?
10: No es veu, però ho sabem. Els homes ho hauríeu de saber. Aquest és l'altre tema. Si ho sabeu, ja. I ho manifesteu prou. Però, poc a poc i bona lletra.
12: Bé, doncs, jo m'hi poso ja en el debat també, no? És a dir, mira, us llegiré una cosa de Vicenç Lozano, deia, Francesc va ser un profeta, el papa Francesc. Lleó XIV, en canvi, vol ser un diplomàtic cristià. A mi em sembla molt interessant la idea, perquè va enllaçant amb el que estàvem dient ara mateix, amb el tema de la diplomàcia, la paraula i les formes. Jo veig un papa Lleó XIV que és molt partidari de mantenir les formes. I això és important perquè ja no hi veiem tant aquest esperit més, diguem-ho així, populista. I això és important perquè les formes tenen a veure amb la diplomàcia, tenen a veure amb la paraula i tenen a veure també moltes vegades amb el gest. Jo tinc la impressió que en esperit continua sent un papa reformista, però malgrat tot jo penso que és important també anar cosint i anar fent que tota aquesta espècie de transatlàntica enorme, no?, que és l'Església Catòlica, que és una institució immensa, doncs pugui continuar avançant sense trencadisses. Per tant, jo veig aquí una idea de diplomàcia. Sí que és veritat, deixa'm que t'ho digui, Ricard, que queden fronts oberts, queden temes i queden, ho diré amb tota la meva humilitat, lliçons pendents pel catolicisme. Per exemple, el reconeixement de les parelles homosexuals. El Vaticà fins ara només n'ha aprovat la benedicció. L'ordenació o el diaconat femení, no?, que seria un altre tema, i després poder revisar debats profundament bioètics, no?, com ara l'avortament o l'eutanàsia, que són debats oberts, i aquí també té a veure amb les declaracions o amb el discurs que va fer el papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. Per tant, si d'una banda tenim un papa de Roma que està com un dels grans poders del món, eh? Allò que deia Stalin, quantes divisions té el papa? Escolta, al papa no li calen divisions ni exèrcits, perquè té una influència, diguéssim, en el globus, en la Terra, en tot el món, enorme. I en aquest sentit és molt important, deixeu-me que ho tanqui així, que en l'encíclica, la Magnífica Humanitas, i en els seus discursos que ha fet en la seva visita a l'estat espanyol, s'ha

0: pogut veure que l'Església Catòlica, en aquest sentit, és una gran aliada per posar límits. Per posar límits a l'acceleracionisme tecnològic, per posar límits al bel·licisme i, deixeu-me que ho digui així també, per posar límits al capitalisme.
1: Voldria parlar precisament ara, aprofitant aquest pas, del Papa, del despertar del Papa. Perquè fins fa 3 mesos el perfil de Lleó XIV era bastant borrós. Aquí, jo ho veig des d'Itàlia, des de Roma. Era poc dinàmic. Els 6 mesos de l'any passat, tot del 25, va estar, de fet, el Papa observant, va valorant allò que convenia fer a l'Església, al meu entendre, fent, però, pocs canvis. Ha volgut esperar que acabés el jubileu del 2025, que en realitat està proclamat i organitzat pel seu predecessor, el Papa Francesc. I a partir de 2026 ha iniciat remodelar, diguem, la cúria, les jerarquies eclesials, ha començat d'una manera molt prudent a restaurar, diguem, l'equilibri, potser el seu equilibri que vol donar ara en el món catòlic, sense crear, però, que és una característica d'ell, sense crear tensions, buscant unir el lloc en lloc de dividir, buscant, diguem, sempre la unitat. Però no acabava de guanyar popularitat fins fa poc. Quan per la segona visita a l'estranger, per exemple, jo recordo el mes de març, va triar Monte Carlo, el paradís dels rics, alguns van arrufar el nas i van dir, ostres, comencem malament. Però en aquell moment, la providència va decidir intervenir, utilitzant, com sempre, l'instrument potser més improbable, més impensable, Donald Trump, l'antítesi complementària de Robert Prevost. Trump va acusar el Papa de ser un covard, perquè predicava la pau en lloc de beneir els exèrcits. Era el mes de març, recordem. Prevost havia condemnat l'acció militar als Estats Units i a Israel, a Iran. Els improperis que va i els escarnis de Trump van ser terribles. Lleó va respondre a contracor, amb declaracions sobre la pau, la immigració, la primacia del dret internacional, que de fet han revelat la fermesa d'aquest papa, la moderació. Han revelat una personalitat de força i a la vegada de tranquil·litat. Si el papa, per exemple, hagués respost de la mateixa manera que Trump, s'hauria rebaixat a nivell del president americà. Si no hagués dit res, s'hauria disminuït una mica davant nosaltres. Va optar per respondre, però va respondre d'una manera elegant, demostrant així que es pot ser pacífic, però també sense ser complaent, no? sense utilitzar la força. Un caràcter, una persona dòcil, que a vegades, vull dir, no té res a veure amb la litigiositat i la violència de Trump. I a mesura que ha avançat aquesta primavera, Lleó XIV ha anat guanyant dimensió, creients i no creients han vist un canvi, no? I l'únic que encara no ha canviat és Trump, no crec que canviï, jo crec que per això caldria un miracle, i l'acceleració ha completat, com deia abans el company, el mes de maig, amb l'inici del pontificat, que precisament es compleix un any de l'inici del pontificat, del pontificat del Papa Lleó, amb la publicació d'aquesta encíclica magnífic, Humanitas, que realment és una cosa molt interessant i crec que és un gran llibre.
2: Sí, sí, és molt important que ho posi en el centre del debat, no? Un tema tan vigent com aquest. Gemma.
3: Sí, realment que la primera encíclica, que és el primer text, primer va fer una exhortació, també molt interessant, sobre els pobres, que també déu-n'hi-do el tema, i ara ja es veia venir, ja feia temps que se sabia que segurament seria humanitat i intel·ligència artificial, per posar la humanitat en el centre, perquè no perdem l'oremus una mica, no? Realment està donant lliçons, si és en el bon sentit de la paraula, que pot entendre tothom de bona voluntat, que diria el Concili Vaticà II. Maneres de parlar que diuen ell, que som de carn i ossos, que tenim un cor que sovint pateix, no? Fixeu-vos aquests dies com ha anat sortint la nit fosca de l'ànima, no? De Sant Joan de la Creu. Qui no té en un moment de la vida una nit fosca, o més d'una nit fosca? I per tant, el Papa el que reivindica és que sentim, som humans, podem tenir empatia, podem acompanyar,

0: i això no ens ho pot arreglar un algoritme.
1: Ho hem de deixar aquí. Eduard Rubió, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada des de Roma.
2: Adéu, Ricard.
1: Gràcies també a Oriol Ferrés, filòsof, doctor de filosofia de capçalera del programa. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: I Gemma Morató, religiosa dominica. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
1: Òscar Fernández, tot a punt des de Montserrat. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Tot a punt,
1: no?
4: Tot a punt.
1: Sí?
4: Sí, sí.
1: Arriba. Comença, ja, no?
4: Sí, queden 10 minuts mal comptats per l'hora prevista per l'arribada del Papa aquí a Montserrat i diria que l'expectació va creixent. Ara mateix, per exemple, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està fent la pujada a peu cap a la Basílica.
1: A peu?
4: Sí, sí, està pujant a peu. La recta final, que enllaça el cremallera. No des de Monistrol, sinó des del cremallera.
1: Val.
4: Està fent la pujada, els últims metres de la pujada, que el Papa farà en Papa Mòbil. Ell l'està fent i està saludant a banda i banda, rep aplaudiments, algú fins i tot es fa alguna fotografia amb ell. És dels últims d'arribar, perquè hem vist arribar tots els bisbes, tots els catalans i bona part d'espanyols també, que venen fins aquí, fins a la Basílica, per tal de viure aquest moment de l'arribada del Papa, per la qual queden això 10 minuts. Hi ha moltes cadires que estan buides perquè la gent no està respectant la seva cadira, sinó que s'han apropat a les tanques que hi ha al costat d'aquest itinerari, aquest carrer que seguirà el Papa, perquè el volen veure en primera fila i suposo que després, un cop el Papa ja estigui a l'interior de la Basílica, tornaran cap a les seves cadires, que estan ara mateix buides, per tal de veure a través de les pantalles gegants que ara ja tenen panoràmiques de la muntanya de Montserrat. Durant el matí han estat passant pel·lícules de dibuixos animats amb temàtica religiosa per entretenir l'espera del públic que arribava fins aquí, i ara ja tenim imatges aèries a través dels drons que hi ha voltant per aquí, per les esplanades davant de la Basílica de Montserrat, per tal d'anar entretenint la gent en aquests últims minuts a mesura que s'apropa l'arribada del Papa aquí a Montserrat.
1: De seguida tornem doncs cap al balcó de la plaça Montserrat amb un ampli desplegament informatiu avui a Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: El matí de Catalunya Ràdio.

0: D'aquí a 19 minuts seran les 12 del migdia. Queden, per tant, 5 minuts mal comptats per l'arribada del Papa Lleó 14 a la muntanya de Montserrat, per tal de fer l'últim tram des del Papa Mòbil, per saludar els milers de persones que fa hores que l'esperen. Primer, amb tranquil·litat, en silenci, respectant la tranquil·litat que es vivia en aquelles primeres hores, però a mesura que s'apropa l'hora clau, l'hora de l'arribada, doncs l'expectació va a més, se senten alguns crits de visca el Papa, moltes banderes, la majoria del Vaticà, algunes també catalanes, algunes espanyoles, i la gent que a poc va prenent posicions en les tanques que voreix el carrer pel qual el Papa Mòbil accedirà aquí, a la última plaça, davant de la basílica, abans d'entrar per tal de fer la pregària de l'Àngelus. Serà un dels moments més simbòlics d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, que la viurem en directe aquí a Catalunya Ràdio, en aquesta transmissió que estem fent durant tot el matí i durant tota la tarda de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. I segueixen... Digues, Ricard.
1: No, digues tu, perdona.
0: Que continuen arribant els cotxes dels convidats, els últims convidats que arriben, ja també el desplegament dels Mossos d'Esquadra, cada vegada més atents, perquè, insistim, queden minuts per l'arribada del Papa aquí a Montserrat.
1: I aquesta arribada la seguirem, com sentim ara, amb l'Òscar Fernández, que ja el tenim a Montserrat, però també amb un ampli desplegament informatiu. Per exemple, la Maria Guixà. Maria, bon dia.
2: Què tal, Ricard? Bon
1: dia. On et trobes?
2: Doncs mira, ben a prop de la plaça dels Apòstols, on ha d'arribar

0: de pujar-hi també amb cremallera o amb aèriament, diguéssim. Anem cap a l'accés de Montserrat. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moltes famílies amb canalla avui?
1: Moltes famílies amb canalla, ara l'ambient molt més calmat. A aquesta hora l'arribada assistent ja és pràcticament nul·la després d'un matí amb molt de moviment, tal i com ens explica la Nerea, treballadora del cremallera.
2: La veritat és que des de primera hora la gent ha vingut amb moltes ganes, amb molta il·lusió. No hem parat de treballar, però molt contents i amb molta alegria.
1: De les últimes famílies que han pujat cap al monestir han estat el Ripoll Panyella.
3: I ens feia molta il·lusió pujar amb els nostres nets, poder transmetre el que el papa ens dona.
4: Estem molt emocionats i ens fa molta il·lusió poder veure el papa avui.
5: Espero que, com a cristians i catalans, passem uns moments molt emotius.
6: Doncs jo espero que sigui un moment molt emotiu i doncs gaudir-ho amb els nostres avis.
0: Tot això mentre a la tarda el papa beneirà a la Torre de Jesús a la Sagrada Família i fa hores que el trànsit també està tallat a la rodalia. Anem en directe també, Cristian Roldán, bon dia.
7: Bon dia.
0: Gaire gent ara mateix?
7: Doncs, pel que és habitual a la Sagrada Família, diguem que no hi ha gaire gent, per tenir en compte la visita papal, però sí que cada cop s'acosta molt més turista, molta més gent curiosa per tal de treure alguna fotografia, i tret d'això, val a dir que el que hi ha és un desplegament considerable de Mossos i Guàrdia Urbana, supervisant que tot estigui a punt, i també un bon número d'operaris muntant les grades, que en prop de 4.000 cadires, que permetran seguir la missa i la benedicció des de fora de la basílica. Com deia Ricard, també tot el que són els carrers dels voltants de la Sagrada Família estan tallats, sobretot aquells per on passarà el papa mòbil, com ara, per exemple, el carrer Rosselló o la baixada que farà per Sardenya. I el que sí que és molt complicat és moure's fins i tot a peu per aquestes rodalies de la Sagrada Família degut a totes aquestes tanques i aquestes restriccions de mobilitat.
0: I el papa que arribarà d'aquí a pocs minuts, Òscar, un sant pare que arribarà a Montserrat i que farà el trajecte des del Mirador dels Apòstols fins a l'entrada de l'abadia.
8: Sí, això ho farà amb papa mòbil. Arribarà amb un cotxe que el porta, com dèieu, des de la presó de Brians. Arribarà al Mirador dels Apòstols, agafarà el papa mòbil, travessarà aquestes tres places que estan ara mateix plenes de gom a gom. Insisteixo que la gent s'ha col·locat al costat de la carretera del carrer de la Pujada per la qual passarà el papa mòbil i, per tant, ha abandonat, entre cometes, la zona de les cadires. Suposo que després, un cop ja hagi passat el papa mòbil, tornarà a aquesta posició. L'arribada està prevista a la plaça de Santa Maria, l'última plaça, la que hi ha just davant de la basílica, cap a... quan faltin 5 minuts per les 12, després a les 12 a l'entrada a l'atri, a la rebuda de l'abat de Montserrat, alumnes d'escoles cristianes que estan en aquest atri que hi ha a l'interior de la basílica o just a la porta de la basílica, accedirà cap a les 12 i 10 minuts aproximadament i a partir d'aquí cap a un quart d'una la pregària del Sant Rosari que farà el papa, un parlament, quan faltin 10 minuts per la una, i la cantada del Salve Regina i del Virolai, que serà també un altre dels moments doncs, més emotius en aquesta visita a Montserrat. Es calcula que una mica abans de 2:15, l'acte acabarà. Això sí, es respecten els horaris, perquè ja sabem que en aquests últims dies hi ha hagut alguns petits retards de minuts, per tant, haurem d'estar-ne pendent de tot plegat.
0: Tot això ho seguirem també amb una àmplia àgora especial que hem convocat d'urgència amb el delegat de comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona, Òscar Bardagí. Què tal, Òscar? Bon dia.
9: Bon dia.
0: També el director de l'agència Flama i de la revista Foc Nou, Jordi Pacheco. Bon dia, Jordi.
10: Bon dia.
0: El rector en cap de Religión Digital, Jesús Bastante, bon dia.
11: Bon dia, buenos días.
0: La directora de l'Observatori Blanquerna, Comunicació i Religió i Cultura, Míriam Díaz, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
0: I el director d'Estratègia de la Patronal Catalana Foment de Treball, Joan Foguet, bon dia.
13: Bon dia, Déu us guard.
0: Simbolisme, avui, que el papa vagi a Montserrat, i és molt important, Òscar, tu ja has treballat, de fet, molts anys allà, saps com d'important és una visita com la d'avui.
9: Sí, sí, molt important. S'està vivint amb molta il·lusió, molta emoció. Els monjos estan molt contents de tenir el papa allà entre ells i ha estat un treball de molts mesos perquè s'han hagut de fer moltes gestions i s'han fet, fins i tot, han adequat molts espais perquè tot funcioni molt bé i hi hagi l'accés millor possible.
0: A partir de les 12 veurem com el papa, el pontífex, presidirà aquesta oració del Sant Rosari amb el cant de la Salve, el Virolai, interpretat també per l'Escolania, i avui també estem veient com hi ha molts feligresos, moltes famílies, que això també és una imatge bonica, festiva de veure, tal com ho estem veient. Míriam.
12: És que Montserrat és de tots, Montserrat és un símbol, Montserrat és identitat, és espiritualitat, és natura, és cultura, Montserrat és un santuari però també és una comunitat. I aquesta comunitat benedictina que acull, aquesta comunitat benedictina que també està vinculada a totes les famílies que potser han passat tots els estius i han viscut de tota la vida en allà. Per tant, se senten com a casa i per això volen ser-hi.
0: És un reconeixement també pel mil·lenari. Jordi.
10: En efecte, el mil·lenari s'ha allargat s'ha allargat inesperadament gràcies a aquesta visita al Sant Pare, perquè havia acabat.

0: oficialment a finals d'any.
1: Va ser el 2025, no?, que va ser el mil·lenari.
0: Efectivament, no, ningú s'ho esperava, potser no les teníem totes fins a aquest moment, no?, que hem tingut el goig...
1: Però és l'any 1, no? És el primer any d'una nova era que comença d'una manera brillant, Joan.
2: No, efectivament, m'agafo amb això que és un símbol, un símbol de tots. Montserrat és un d'aquells indrets d'aquest país que no només és reconeixible, sinó que és reconegut per tots, no? com un... Tots tenim un trosset de Montserrat i per això avui... avui està tan carregat de potència simbòlica tot plegat que és realment emocional el que està passant avui.
1: Mm. A més, veiem com hi ha una presència de bisbes també espanyols que han vingut aquí, Jesús.
3: Sí, han venido todos, han venido en Irio. Además, en un tren que bendijo el secretario de la Conferencia Episcopal antes de partir, para disgusto del ministro Puente.
1: Eso está bien.
3: Y sí, sí, han estado todos. Llegaron tarde, por cierto. Yo me los encontré en la plaza de la catedral, entrando al hotel que hay enfrente de la Catedral de Barcelona, donde se alojan, pero no llegaron a ver al Papa entrar y rezar en la catedral y pronunciar sus primeras palabras, que, por cierto, fueron en catalán después de tanta polémica que había habido.
1: ¿Te has sorpreso tú la polémica que ha habido, Jesús?
3: Claro, es verdad que yo la miro desde otra óptica diferente, pero yo creo que hasta cierto punto era algo artificial, porque es verdad que estaba previsto que el Papa hablara en catalán. No se sabía exactamente cuánto, pero cuando recibimos los discursos y vemos lo que dice y lo que no, daba la sensación de que estaba bastante naturalizado. Y hemos visto, yo no soy el más indicado de esta mesa para decirlo, pero a mí me ha dado la sensación de que estaba bien ensayado el catalán de León.
1: Y tampoco tenemos claro si se ha modificado gaire el que ya estaba previsto, del que hemos visto, ¿no?
3: Algo se ha tocado, pero muy poquito.
1: Óscar.
4: Yo creo que sí que se ha tocado. S'ha tocat alguna cosa i evidentment doncs el Papa ho portava molt ben assajat, perquè hi havia moments ahir quan escoltàvem a l'Estadi Olímpic que realment notaves que s'havia treballat la dicció, perquè hi va haver moments que deies, dius, això no, sí. no està improvisat, eh? Vull dir, és una cosa que s'ha treballat molt bé. I jo crec que sí que s'ha treballat, s'ha escoltat des d'aquí i jo crec que s'han fet les modificacions que s'havien de fer.
1: Jordi.
0: No hi ha cap mena de dubte que durant els darrers dies això, probablement aquesta necessitat que parlés català ha arribat al Vaticà amb una mica de més força, però també penso que ja ho teníem present i que ja d'alguna manera... jo pensava que calia esperar una mica més i confiar que el Papa parlaria català perquè finalment ho ha fet, potser més del que s'esperava inicialment, però ho ha fet.
2: I més parlar català dient coses, no? És una cosa tipus Bruce Springsteen que diu bona nit Barcelona i tothom es torna boig. Vull dir, que hi ha hagut, no, que hi ha un punt de que quan escollim alguns ídols socials a vegades, i crec que el Sant Pare en aquesta ocasió, a cada ocasió, ho va refrenar.
0: Llegint homilies.
1: Sí. Són les 11:51. Fa un parell d'hores hem entrevistat també el president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha posat en valor també el discurs i el missatge a favor dels drets humans i a favor també de la tolerància.
5: Missatges que molt pertinents pel temps que corren, missatges a favor dels valors humanistes, a favor dels drets humans, que connecten amb el sentit molt majoritari dels catalans, missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants.
1: Un president que també ha parlat de contundència en els missatges que canvia.
5: S'empara amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'església catòlica.
1: I també ha volgut fer paral·lelismes amb el que hauria de ser la política.
5: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política. No?
1: Creieu que poden ser les paraules del Papa fonts d'inspiració també per no creients?
6: És la idea que aquest Papa s'adreci, sigui un interlocutor vàlid, ho està fent. La majoria d'aquests discursos no són per la comunitat creient, evidentment molts sí que els interpel·len, però s'està dirigint a les persones que tenen interès en el bé comú, també en els periodistes, també en els assistents socials, també en els polítics, i sobretot amb aquesta distinció que intenta fer molt clara entre el que és l'esfera de l'Iglésia legítima, de poder dir el que pensa, de poder il·luminar la realitat, i de l'àmbit propi de les institucions, que no hi hagi barreja, que no hi hagi cap invasió.
3: Yo creo que estamos ante un papa que es el gran líder global de un mundo globalizado que no tiene líderes a nivel mundial, paradójicamente. Y yo creo que en este sentido, él, que además es el primer papa norteamericano,

0: americano, en el momento en el que el otro gran líder es Donald Trump.
1: Sí, sí, es el contrapeso, ¿no?
0: Es un contrapeso claro, aunque él está intentando trabajar, y es lo que pensamos, o sea, al menos los que estamos valorando este primer año, está trabajando en el hoy, pero yo creo que está pensando también en el mundo y en la iglesia del mañana. En ese futuro post-Trump, que ahora mismo nos aparece a nosotros tan difícil de comprender, nos parece imposible comprender el presente como para pensar, bueno, ¿qué puede pasar en 2 años? ¿Qué ha sucedido en uno? En uno ya con Trump. Pero yo creo que el Papa Prevost está preparando también la iglesia y el mundo del futuro.
1: Óscar.
2: Tot a punt a Montserrat ara mateix, la gent que està en aquesta plaça diríem que s'ha dividit en dues parts. Els uns estan abocats a la barana que dona cap a l'estació del Cremallera, perquè m'entengueu, perquè per allà seran els primers que veuran l'arribada del cotxe del Papa. I l'altra part de la gent està abocada al carrer que puja fins a la façana de la Basílica, esperant l'arribada del Papa Mòbil. Aquests el veuran una mica més tard, però estan pendents també de les pantalles gegants, on ens estan donant diferents panoràmiques de la muntanya, de la Basílica, també de la pujada, esperant l'arribada del cotxe que porta el Papa fins aquí, abans que canviï el Papa Mòbil, que ha de fer la recta final d'aquesta arribada fins a la Basílica. Continuen ara mateix el so de les campanes de la Basílica i la gent que de tant en tant té esclats com d'aplaudiments, crits de visca el Papa, fruit de l'emoció i també del nerviosisme de veure que s'apropa el moment culminant amb una mica de retard, perquè fa 10 minuts que hauria d'haver arribat, però que tothom està molt, molt pendent, que cada vegada és més a prop aquest moment culminant.
1: Hi ha molta expectació ara mateix a Montserrat esperant l'arribada del Papa Lleó XIV, un Papa que no ha parat. És a dir, Jesús, ha tingut una agenda bestial aquests últims dies.
0: Una agenda muy intensa, que los que le hemos seguido desde Madrid ya estamos bastante agotados, pero también es muy, muy, muy interesante. Madrid ha sido una panoplia de experiencias demoledoras, de público, de espectáculos, y yo creo que Barcelona está siendo una cosa diferente. Está siendo tal vez una visita con menos cantidad de gente en las calles, pero con actos mucho más emotivos y preparados. A mí el acto de ayer en el Olympic, los tres testimonios, especialmente el segundo y el tercero, donde el Papa tuvo la oportunidad de entrar en temas que no son religiosos, como el de la salud mental, como el del suicidio, como el de la violencia contra las mujeres, me pareció muy interesante y que lo planteara de la manera en la que lo planteó. Yo creo que estaba muy preparado.
1: Una agenda también más social, potser, ¿no? la que estem veient ara. Va ser potser més polític tot el que vam veure del Papa a Madrid. I ara, tot i que hem vist també en algun discurs qüestions més polítiques, potser veiem un accent més social.
3: I com s'hi apropa? Perquè el que ha passat a Brians 1, sí, uh-huh, amb aquesta senyora, la Montse...
1: Era molt emocionant, sí.
3: Ha sigut l'abraçada, tot plegat. Com l'interpel·la amb la mirada, que té una vessant humana... Bueno, m'ha semblat que era ben hipnòtic, veient-ho per televisió. I aquesta actitud pastoral, autènticament de sacerdot proper, té un altre punt que no veiem en un estadi fàcilment, no?
1: Sí, sí.
4: I un Papa que s'adreci, per exemple, amb nom i cognom als feminicidis. No és el primer, ho va dir Francesc, però ho va dir precisament a Perú. Uh-huh. La primera vegada el 2018 que va fer servir el concepte de feminicidi parlant de la violència contra les dones. Per tant, que Amèrica i que Amèrica Llatina en aquest sentit era un continent amb molt de perill. I ell ho ha tornat a dir aquí a casa nostra.
0: Muy de acuerdo.
1: Jordi.
5: Jo veig en aquesta visita, en aquest programa de la visita a Catalunya particularment, més enllà de Montserrat, un mosaic més ampli del que és la fe cristiana, no? Per exemple, això avui ho veiem molt clarament, la visita a Brians, que representa la misericòrdia i el perdó cristians, la visita a Montserrat, que és l'espiritualitat mariana, la pietat popular, després tenim la visita al barri Sant Agustí aquesta tarda, que representa d'alguna manera l'esperança, la caritat, i finalment, el moment culminant, no? l'arribada de la Sagrada Família per la benedicció, homenatjar Antoni Gaudí en el seu centenari, que d'alguna manera representa el que és el diàleg de la fe amb el món modern, no? Que volia Gaudí amb aquest gran temple. Penso que això està molt ben reflectit particularment avui amb aquesta visita a Catalunya.
0: Yo creo que el viaje está muy bien planteado en ese sentido. Madrid ha sido la parte más política y más de gente. Canarias va a ser el contacto directo con las realidades de la migración. Y Barcelona es lo social y la cultura y la belleza. Es esa parte más cosmopolita que tiene Barcelona, que a lo mejor Madrid no la tiene de la misma manera. Yo creo que tanto el cardenal Cobo en Madrid como el cardenal Omella en Barcelona han sabido pulsar esas dos claves que van a dejar un viaje que yo creo que va a ser histórico y que está, además, ayudando a León, está aprendiendo a ser papa. Yo creo que este viaje le va a servir también a él para aprender a hacer muchas cosas.
4: Està progressant.
1: A veure, tenim Papa Montserrat. Maria.
6: Habemus Papam, el tenim ja saludant quan falten 2 minuts per les 12 del migdia amb un papamòbil que recorda una espècie d'aquests carros una miqueta

0: com els dels camps de golf, molt més petit que els papamòbils que tenim habituats a la retina, que són més grans, més protegits. Veiem un papa somrient que ja està rebent aquí a la zona de baix, passat les botigues, passat la zona de restauració, enfilant ja camí cap a la plaça de la Creu i plaça Abat Oliva, on farà el gir per encarar tota la pujada Nostra Senyora. Gent corrent al voltant, moltíssima seguretat, evitant acostar-se al papa. Ja tenim el papa a Montserrat.
1: I corredisses dels que estaven a una banda de la plaça per veure-la arribar, canviar de cotxe, és el que ha passat davant de les botigues de Record, on hi ha, per exemple, el mercat dels matonaires, per la gent que sigui habitual d'aquí de Montserrat, i ara corren cap a l'altra banda perquè serà per on accedirà. Ja ha pujat el papa mòbil, on ha fet aquests últims metres per davant de l'estació del Cremallera, i farà tota aquesta pujada que acaba a l'última plaça davant de la Basílica. Per tant, ara la gent torna a córrer cap a aquesta posició per intentar agafar les primeres posicions, els telèfons en l'aire per tal d'agafar la imatge, el vídeo i les fotografies, la gent que ensenya les seves pancartes. Veig aquí uns que diuen, per exemple, Sant Pare, ens casem, beneeix-nos. No sé si mentre passem el papa mòbil tindrà temps de llegir la pancarta i, a més, fer el símbol de la benedicció amb aquesta parella que l'informa que es casa. La gent va prenent aquestes posicions a l'espera que el papa mòbil faci aquesta última pujada a camí de la Basílica de Montserrat.
0: De rigorós blanc i amb Fra Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu, com a cap, com a ministre que rep el papa aquí a la seva diòcesi, com a anfitrió de diòcesi, doncs Fra Xavier Gómez, que també l'acompanya amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits, fer-los el senyal de la creu al front, beneir-los, i com diem, doncs, amb aquesta versió reduïda d'un papa mòbil que es recorda més a un carrito d'aquests de golf.
2: No està previst que vegi el museu, oi, de Montserrat? No està previst, això. No. Llàstima,
0: avui
2: això,
0: està tancat, a més, tot el dia.
2: És una llàstima, perquè sí, és que és un museu. Bueno, l'Òscar, una vegada vaig tenir ocasió que vam passejar junts per allà, és una col·lecció de l'abat Aureli Maria Escarré, que va ampliar la col·lecció, no?
3: De fet, el Museu Real és a partir de l'any 80,
2: sí,
3: és quan es fa l'adquisició de la pintura moderna, i és quan tenim, doncs, el gruix del museu.
2: Hi ha grecos, hi ha caravaggios...
3: Hi ha un greco, hi ha un caravaggio...
2: És una
3: pintura catalana de finals del segle XIX i començament del XX. Vull dir que és un museu importantíssim. El que passa és que, clar, és a Montserrat, i aleshores la gent, quan va a Montserrat, va a una altra cosa, i li costa molt de fer aquest canvi.
2: És que això és una cosa que la gent ho ha de... És que hi entri.
4: És que sembla mentida.
2: Perquè és veritat que és un museu que queda allà al costat, veus la Basílica i, clar, et quedes enlluernat per la Basílica. Però és un museu que, de veritat, és dels millors que tenim al país. Vull dir que val molt la pena visitar.
5: I un altre punt, diguem-ne, de visió d'aquí a Montserrat, sí, és aquí a la plaça Santa Maria, on veiem moltíssima gent enfilada a sobre de les cadires amb els telèfons ja a punt per immortalitzar aquesta arribada del papa aquí a l'abadia. Molts barrets, gorres, banderes de molts països, senyeres, banderes espanyoles, banderes del Perú, etc, per rebre el pontífex. Hi ha molts nervis, molta emoció, molta il·lusió per aquest moment històric. La gent ha matinat moltíssim per agafar posicions i, com dèiem, tots una mica al voltant del passadís per on ha de passar el pontífex, i després ja entrarà cap a l'atri on l'esperen nois i noies de diferents escoles cristianes de tota Catalunya. Aquí surt el sol, fa una calor esplèndida, molt diferent, doncs, a la situació de fa 44 anys quan va venir l'últim papa, que va caure un diluvi. Ara aquí sí que pica fort el sol, per tant, molts paraigües i barrets, molta gent fent crits a favor del pontífex per rebre'l amb els braços oberts, perquè fa gent que molt de temps esperant aquest moment tan important.
1: I el papa mòbil que enfila els últims metres, molt a poc, no només perquè el cotxe habitualment va lent, sinó perquè, a més, es va aturant cada poc per tal de rebre, o bé, algun nadó, algun nen petit, per tal que li pugui fer la benedicció, o bé, també, algú altre que intenta saludar-lo i tocar-lo. Es va aturant cada pocs metres, i això fa que aquesta última pujada fins a la Basílica sigui més lenta del que seria habitual. La gent que intenta passar els nervis cridant i cantant, doncs, ensenyant les seves banderes, les seves bufandes, ara torna a engegar el papa mòbil després d'haver-se tornat a aturar, a punt d'arribar a la primera de les tres places que desemboquen en la Basílica. El papa mòbil, doncs, que ara mateix passa, per exemple, acaba de beneir a la parella que et deia que tenia aquella pancarta dient-li que es casen i que volia una benedicció, l'ha llegida i els ha pogut beneir, i continua saludant a dreta i a esquerra a tota la munió de seguidors que té i que li estan fent arribar, doncs, això, el seu amor i el seu nerviosisme. Ara li tornen a ensenyar un altre nen petit, per tal que li faci la benedicció al front. Ara també li regalen un vano que també agafa i que dona el conductor del papamòbil. Continua saludant un altre nadó que li fan arribar, li torna a fer la benedicció al front, torna a aturar-se al papamòbil per tal de rebre les mostres d'afecte de tots els feligresos que té aquí al voltant, tornen a ensenyar-li un altre nen amb un barret per tal que li faci la benedicció.

0: selecció, la més jove cridant aquesta frase d'aquesta és la joventut del Papa, i continuen cridant, més nens que li fan arribar, costarà molt de fer aquests últims metres, eh? Perquè està pràcticament aturat cada metre.
1: Sí, a més, el passadís no és molt ample, no, Òscar?
0: No. És veritat que hi ha unes tanques, per tant, la gent no s'hi pot posar al mig, i el que veus al davant són els membres de seguretat, que garanteixen que no, a banda del cordó dels Mossos d'Esquadra, que hi ha les dues bandes, també hi ha aquest personal de seguretat més propi del Papa, que fa que el Papa Mòbil pugui anar avançant, però és que el tenen aturat perquè li van ensenyant i li van portant nens. Continuen ensenyant-li nens per tal que els hi faci la benedicció al front. Torna a engegar ara el Papa Mòbil, passant per la primera de les tres places que hi ha abans d'arribar a la façana de la Basílica.
2: Ara ha passat ja aquesta escultura de Sant Jordi feta per uns sobirans, que és molt protagonista aquí a Montserrat, a prop d'arribar ja a la zona on comença l'entrada al museu. Hem de dir que és un papa molt montserratí, eh? Ell ens consta que té una rèplica de la Moreneta en petit al seu despatx, que va ser aquí a Montserrat quan era prior dels Agustins. No se sap si va ser 2011 o 2013, avall aquesta data, però en tot cas sí que va ser aquí a Montserrat, i per tant és un papa que estima molt i molt la tradició montserratina i té una devoció exquisida a la Mare de Déu de Montserrat.
3: De fet, hem de recordar que va ser missioner al Perú i allà va fundar una parròquia que es deia Mare de Déu de Montserrat. Per tant, el vincle, diguem-ne, amb la Moreneta, i és des de fa temps, coneix bé la comunitat, com explicava la Maria, no és el primer cop que ve a Montserrat, i sempre diuen, no?, la comunitat de monjos d'aquí, benedictina, que està a casa seva. Per tant, diguem-ne, ell aquí s'ha de sentir bé, ben acollit per tothom, perquè és a casa seva i coneix molt bé la manera de fer d'aquesta comunitat que tant admira.
1: És la Nati Dell també des de Montserrat que ens acompanya en aquest especial, amb la Maria Guixà i amb l'Òscar Fernández, des del balcó on té una visió panoràmica. Està arribant, entenc ja, a la plaça Santa Maria, Òscar.
0: Sí, està a la segona de les tres places, per tant encara li en queda una més, però torna a estar aturat perquè continuen fent-li arribar nadons per tal que vagi fent la benedicció. A més, el Papa Mòbil es va aturant cada poc, torna a saludar a dreta i esquerra, ara torna a engegar. Sí, li queden 20 metres per tal d'entrar a l'última de les places i arribar fins a la façana. Això estava previst que passés a les 12, ja passen uns minuts, per tant van amb una mica de retard, res escandalós, però sí que en tot cas amb un pèl de retard sobre l'horari previst. Tornen a aturar-se, per tant, insisteixo que aquests metres costaran de fer perquè es va aturant a tothom que li demana això, una benedicció per a tots els nadons i tots els nens petits que li fan arribar fins a aquest Papa Mòbil.
1: Entenc que serà rebut, és on serà rebut, a la plaça per l'abat de Montserrat?
0: Sí. Exacte.
1: Que és a la porta de la Basílica de Santa Maria.
0: Sí.
2: I el bisbe, també de Sant Feliu, que l'acompanya. Xavier Gómez, que també acompanyarà aquesta comitiva institucional.
0: I després, a l'atri, hi ha 1.200 alumnes d'escoles cristianes. Són nens que, des de primera hora del matí, també estan allà per tal de rebre el papa en aquests actes previs abans de la pregària del Rosari, que serà l'acte central aquí a l'abadia de Montserrat.
3: També és interessant, potser, recordar que no va triar perquè sí aquest nom, diuen des de Montserrat, perquè Lleó XIII va ser justament qui va declarar la Mare de Déu de Montserrat la patrona de Catalunya. Per tant, és un fet que quan es va nomenar papa, pontífex, des d'aquí, la comunitat de Montserrat es va valorar de manera molt positiva. Realment veiem com la gent està eufòrica, amb tots els telèfons ja amunt, tots fent crits de suport, perquè estem ja veient que entra aquí a la plaça Santa Maria. Exactament el tenim en línia frontal. Ara mateix molta gent aixecant els braços i saludant-lo efusivament. Ell els torna la resposta, la salutació, somriu mirant a tots els fidels, a tots els fidels que es congreguen aquí des de primera hora del matí. Alguns no han dormit, fins i tot intentant agafar bones posicions. El veiem passar just davant nostre. Està creuant la plaça Santa Maria. Moltes banderes, molts crits de suport, hi ha molta emoció, flor de pell, una plaça que fa goig per donar la benvinguda a Catalunya, a Montserrat en concret ara, d'aquest pontífex que tant s'estima Montserrat, un punt de trobada espiritual.
0: Sí, perquè... amb el so de les campanes de fons i fent aquests últims metres abans d'arribar fins a aquesta façana de la Basílica.
1: És la segona vegada, no?, que ve a Montserrat?
4: Sí, la primera vegada ja es deia que va venir els... fa uns 10-12 anys que va venir, que va estar allotjat a l'hostatgeria del monestir.
1: Copriort dels Agustins.
4: Sí. I això passa. Vull dir que moltes vegades persones anònimes que estan a l'hostatgeria i de vegades si pujaves a dinar trobaves persones que no t'haguessis imaginat que te la trobaries allà dinant amb tu.
1: És aquell que demana un cafè i dius, vagis a buscar vostè mateix el cafè, no? I després dius, hosti, si ho hagués arribat a saber, igual li portava el cafè. Sí, clar. Realment? Per Montserrat hi passa molta gent, Òscar, no?
4: Clar, moltíssima. Baixaves a la plaça en qualsevol moment del dia i podies trobar algú. Dic, què fas aquí?

0: El futur papa.
1: Doncs sí, això passava.
0: Digues, Nati.
2: I passa. Estem parlant que aquí a Montserrat pugen uns 2,5 milions de persones, de turistes, de peregrins. Per tant, és un lloc molt concorregut i el 60% de la gent acostuma a ser estrangers. També n'hi ha molts avui aquí d'estrangers que han vingut a saludar el pontífex. Gairebé ja el comencem a perdre de vista perquè està ben bé al final de la plaça Santa Maria Costanza, diguem-ne, la façana principal, on d'aquí una estona ha de sortir el balcó que està engalanat tot de flors per dedicar unes paraules a tots aquests fidels que ja veiem que comencen a agafar posicions als seients que els corresponen, que, com hem anat explicant, primer s'amuntegaven una mica tots per estar més a prop.
0: Un trasbassament d'una banda a l'altra.
2: Absolutament, sí. Absolutament. Per tant, ara ja veiem que la gent ja comença a agafar posicions per poder seguir, ja ho sabeu, amb totes aquestes grans pantalles
0: que s'han instal·lat. I ara a l'interior hi ha la rebuda de l'abat de Montserrat, sí. Manel Gasc, que
3: prior,
0: està fent la rebuda.
3: També, prior. Amb el prior, el Jordi Puigdevall, també, que està amb ell, amb la comitiva.
0: Uh-huh. Entrant a l'atri, ara, i és on insisteixo que hi ha aquests alumnes d'escoles cristianes per tal de fer la rebuda. El papa ja a l'interior, ja caminant, ja sense el papa mòbil, ha baixat el papa mòbil just en el moment d'entrar dins de l'edifici, i ara travessant aquest atri abans d'entrar a la basílica, pròpiament dit, per tal de fer tota la cerimònia que envolta aquesta pregària del rosari que s'ha de fer aquí a Montserrat.
2: Realment molt interessant veure com aquest passadís que ha fet a peu des que ha deixat el papa mòbil, realment hi ha tingut un contacte molt directe amb els fidels que són aquí, perquè ha caronat infants que les famílies li han acostat, ha saludat, ha somrigut, i la gent realment ha complert el seu somni, ens explicaven aquest matí, de fa anys, de poder veure el pontífex de molt a prop. I ha estat així, un contacte directe.
4: Unes imatges aèries que són espectaculars, realment, que les estem veient, en aquest cas, per Canal 24 Hores, perquè també estan fent el Lego de la Sagrada Família i no podem veure ara les imatges, però en fi,
3: ara són a l'altre,
4: que són unes imatges molt, molt bones, aèries, que es veu perfectament com està tot ple de gent i d'alumnes que estan esperant el papa, com ara deia també l'Òscar. Òscar.
0: Aquestes imatges són les que també s'estan emetent en les pantalles gegants. Hi ha 5 en aquestes 3 places que hi ha davant de la basílica i una altra més a baix, a la zona de l'estació del Cremallera, per tal que la gent, els fidels, puguin veure tot el que passarà a l'interior de l'edifici, perquè, clar, des d'aquí, des de les places, no tenen visió directa i, per tant, serà a través d'aquestes pantalles on podran seguir tota la cerimònia que passi a l'interior i que ara estan fent aquesta imatge aèria de l'atri amb tots aquests alumnes d'escoles cristianes que estan saludant el papa en aquest trajecte a peu per tal d'entrar a l'interior de la basílica.
3: I aquí dues imatges importants de l'atri. Una és aquest paviment de marbre blanc amb segments negres que imita el Capitoli de Roma, amb colors invertits, per tant, també conegut pel papa Lleó XIV, i amb aquest timpà a l'entrada just de la basílica on hi ha el relleu de Lleó XIII oferint la súplica del bisbe Urquinaona, donant el patronatge de la Mare Déu de Montserrat aquí a Montserrat del 1881, que és quan es proclama oficialment la Mare de Déu patrona de Catalunya i de les dioses catalanes.
2: Clar, és una fantàstica colofó o girareta, podríem dir, d'aquest mil·lenari que ha estat tan exitós, que ha celebrat aquí al monestir de Montserrat i que ha estat planíssim d'activitats aquí a Montserrat. Recordem també que l'octubre va ser quan el president Illa i també l'Escolania van viatjar fins a Roma i van poder convidar en persona el papa a venir a Catalunya, no només per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, sinó també perquè vingués en honor d'aquest mil·lenari que se celebra a Montserrat, vingués aquí a Montserrat, que és un lloc per ell especial. De fet, ens deien, no?, fonts pròximes aquí a la comunitat, que no contemplava el papa venir a Barcelona sense passar per Montserrat. Per tant, és una cosa que ell tenia claríssima a l'agenda i que en aquest viatge que vam fer a l'octubre del 2025, de l'any passat, realment va haver-hi aquesta oportunitat d'en persona convidar-lo, i aquí está.
4: Aquí està, i ara sortirà, entenc, a saludar, com dèiem, els alumnes. Sentim crits, Òscar?
0: Sí, és el moment en què travessa ara sí l'atri entremig d'aquests alumnes que l'han estat esperant per tal de fer aquest petit passeig, a la cridòria, d'aquests alumnes que fa hores que l'estan esperant i que ara estan veient com fa aquest trajecte travessant l'atri per tal d'arribar fins a l'interior de la basílica abans de fer la pregària del rosari. La salutació des del balcó a la gent que està a les places serà al final de l'acte, no serà ara, serà després, quan acabin totes les cerimònies que s'han de fer a l'interior de la basílica, i ara estem veient aquesta aquest trajecte per travessar l'atri enmig de la cridòria general de tots aquests alumnes d'escoles cristianes que l'han estat esperant. Ara l'abat li està explicant tot el que veu a l'interior de la basílica, que ja coneix, com dèiem, i haurà de fer el petó a la

0: de creu, també el rentat de mans.
1: El rentat de mans, la purificació, per part de, també del prior Jordi Puigdevall, també acompanyat d'Efrem de Montellà, el prefecte de l'Escolania.
0: Acaba de fer el rentat de mans.
1: I ara s'està rentant. També el veiem, un papa ja que ha canviat de vestimenta, s'ha posat la mosseta vermella, també l'estola, i ara fa el petó, efectivament, a la Vera Creu, a través del pare Maiol, que és el rector del santuari, que és qui li ha ofert doncs, aquesta creu.
2: També ha de fer l'aspersió, aquesta aigua beneïda, i després ja se n'anirà cap a la capella del Santíssim.
0: Ara està fent l'aspersió.
2: Exacte. Ara mateix ho fa i després ja serà, diguem-ne, la part de dins de la basílica on està pleníssim d'autoritats. Ens deien per això, home, millor no dir autoritats perquè en realitat l'autoritat és ell, no? Però és així, és a dir, hi ha molts bisbes, hi ha el president de la Generalitat, el president del Parlament, algun que altre ministre, i també veiem molts alcaldes d'aquí a Catalunya, de diferents poblacions. Per exemple, hem vist l'alcalde de Manresa, l'alcalde de Vic, l'alcalde de la Ràpita, i també empresaris destacats d'aquí al país. No tenim la llista concreta, però sí que és veritat que està planíssima la basílica, tot evidentment amb reserva prèvia, és com ha de ser, i tothom vestit, diguem-ne, amb uns protocols de vestuari que marca l'ocasió, que és un vestuari fosc, més aviat fosc i formal per una ocasió com aquesta. I bé, després serà ja el moment d'aquí una estona d'escoltar l'Esperada Escolania, que recordem que té més de 700 anys d'història, per tant també serà un dels moments més emocionants d'aquesta visita del papa aquí a Montserrat, igual que ho serà
1: ara el Santíssim, està ja
0: exacte,
1: la capella del Santíssim, també restaurada per Josep Maria Subiracs l'any 77, una capella senzilla, de formes molt senzilles, molt sòbries, amb fra Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu, i l'abat Manel Gas també ajonellats més enrere, i el papa doncs dedicant uns minuts pregant aquí davant de la capella del Santíssim.
0: Quan acabi aquesta oració davant de la capella del Santíssim, el que faran és primer el bisbe de Sant Feliu, perquè recordeu que Montserrat depèn del bisbat de Sant Feliu, serà qui farà la salutació, després l'abat de Montserrat farà un petit parlament, i llavors hi haurà la pregària del Rosari per part del papa, i després del Rosari farà un discurs el mateix papa, abans de sortir, després, com dèiem, al balcó, per tal de saludar a tots els feligresos que estan en aquesta plaça, seguint-ho tot plegat de moment amb les pantalles gegants, perquè, insisteixo, totes aquestes imatges són a l'interior de l'edifici, no tenen visió directa, i per tant, per això aquestes pantalles gegants que els estan fent arribar la imatge ara mateix del papa pregant en aquesta capella del Santíssim.
1: En una capella que el passa mal, l'entrada té un poema de Salvador Espriu esculpit en bronze, també fent una al·lusió a la pau, i també és important doncs, que el papa hagi ara agafant aquest passamà per sortir ja a la basílica.
2: El discurs que farà el pare Abad sabem que serà el 90% en català, però que també dedicarà algunes paraules en castellà, i aquesta és la informació que tenim pel que fa a la intervenció del pare Manel Gasch.
0: Tenim el papa ja fora de la capella, travessant la basílica, per tal de doncs, arribar al presbiteri, des d'on podrà fer la cerimònia, insisteixo, de la pregària del Rosari. Està caminant, camí d'aquest presbiteri, doncs, abans d'arribar i fer aquesta salutació per part del bisbe, i després el parlament per part de l'abat de Montserrat.
1: A més, veiem que el presbiteri està situant mirant a la Moreneta, a mà dreta, on s'obre el papa, és a dir, han trencat una mica l'estructura habitual de la litúrgia montserratina, no? quan presideixen des de darrere l'altar, per tant, sota la Moreneta, el papa que està mirant la Verge de Montserrat, a mà dreta, una mica allò en diagonal, mirant l'orgue, podríem dir, amb molts monjos de la comunitat, molts cardenals, molts arcabisbes i l'Escolania a tota la zona del catedral, on habitualment veiem els monjos i els escolans.
2: Justament, un dels obsequis que s'endurà el papa és una imatge de la Moreneta d'un altre tamany, una mica més petit. L'escoltem.
0: És el bisbe de Sant Feliu.
3: Com a pastor d'aquesta església local, que vol ser acollidora i missionera i despertar en tothom el desig de Déu, és una joia immensa rebre'l en la Santa Muntanya de Montserrat, on el poble català i tants pelegrins pugen a trobar-se amb el Senyor Jesús sota l'esguard de la Moreneta. Hoy nuestra diócesis, los hermanos obispos y todos los fieles aquí reunidos llenando la basílica y las plazas, le acogemos con un abrazo lleno de afecto filial y de comunión eclesial. Sant Pare, gràcies per recordar-nos la primacia de l'amor de Déu, confirmar-nos en la fe i en l'Evangeli de la pau i de la vida. per presentar-li la

0: realitat viva d'aquest santuari i de la seva mil·lenària comunitat, dono la paraula al reverendíssim pare abat de Montserrat, qui també li adreçarà una salutació de benvinguda.
1: Acaba aquí el bisbe de Sant Feliu i dona la paraula, com heu sentit, a l'abat de Montserrat, que és qui farà el parlament també de rebuda al Sant Pare.
2: Gràcies, santedat, per ser a Montserrat aquest matí. La vostra visita ens confirma en la fe i ens confirma en el sentit d'aquest santuari i monestir mil·lenari. En aquest lloc hem vist la benedicció de Déu en el cor dels seus fidels. Testimoniem la unió de l'estabilitat dels monjos benedictins i del pas dels pelegrins. Acollir és la nostra missió i en l'ocasió d'aquesta visita, que ja és un dels pelegrinatges més importants de la nostra història, posem humilment sota la vostra pregària i cura pastoral els fruits de les mediacions que Déu ens ha confiat i que voldríem que fossin per a tothom un camí cap a Jesucrist. L'impacte de la natura en la muntanya, la bellesa de la litúrgia i de la música de la nostra escolania i, sobretot, la Mare de Déu, Santa Maria de Montserrat, princesa i patrona dels catalans, estrella d'Orient dels espanyols, primera advocació mariana d'Amèrica, on el seu culte és viu i present, com també sap sa santedat. La imatge de la Moreneta fa visible el misteri de l'Encarnació. Ella és el tron on es mostra Jesucrist, el Verb fet home. L'ésser humà pren així el valor més gran que pugui tenir en ser assumit per Déu. Els monjos benedictins d'aquesta casa voldríem que Montserrat fos aquell monestir del qual deia el vostre predecessor Sant Pau VI, el lloc on l'home es recupera a si mateix i ajuda a edificar un món en pau. En allò que humilment representem, us agraïm el vostre testimoniatge a favor de tot l'ésser humà i la radicalitat de la vostra denúncia de la violència per aconseguir un món sense guerres. Avui no només us acull la família montserratina dels monjos, dels escolans, dels cofrares de la Mare de Déu i dels oblats benedictins. Vull pensar que tots els cristians catalans són aquí, presencialment o virtual, i us donen encara una altra benvinguda a Catalunya a través d'aquest Montserrat que uneix i identifica espiritualment les esglésies que peregrinen en aquesta terra i són totes encapçalades pels nostres bisbes per continuar dient a Santa Maria: tu ets l'honor del nostre poble. La Virgen María es madre de todos. Agradecemos que nos acompañen tantos obispos y peregrinos también de fuera de Cataluña. El orbe y la piña que ella y el niño Jesús llevan en sus manos representan el universo. En su generosidad, Santa María de Montserrat sonríe permanentemente a todos los que se le acercan. Dijo aún San Pablo VI a un abad de Montserrat: acoged a todo el mundo, accogliete tutti. Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino, caminando hacia la patria celestial. Gràcies, santedat, per fer realitat aquest dia i cloure el mil·lenari del monestir enmig nostre, enmig d'aquest poble que la Moreneta ha engendrat espiritualment i que vol continuar sent, com va dir Sant Joan Pau II aquí mateix, antena de la bona notícia de la salvació per a tothom.
1: Fins aquí les paraules del pare abat de Montserrat. Aplaudiments a la plaça. Insisteixo, la gent aquí congregada ha seguit aquests discursos a través de les pantalles gegants. I sota un sol, ara sí, de justícia, després que al matí estava ennuvolat, feia fred, ara en canvi fa aquest sol. No és que faci molta calor, però sí que el sol sí que doncs pica. Ara hi ha el moment en què hauria de començar la pregària del Sant Rosari. Això estava previst per un quart d'una, per tant anem amb uns minuts de retard respecte a l'horari previst inicialment.
3: Recordem que es tracta d'un monestir benedictí, el de la Baia de Montserrat, de l'ordre de Sant Benet, i és l'únic santuari marià on el pontífex peregrina durant el seu viatge a Catalunya.

0: Amen. Doncs comença la pregària del Sant Rosari presidida pel Papa al Sant Pare, Lleó 14. Som a Catalunya Ràdio amb Òscar Bardagí, amb Jordi Pacheco, amb Jesús Bastante, amb Miriam Díaz i amb Joan Foguet, vivint un moment històric. És la segona vegada que un papa visita, en aquest cas, Montserrat. Ho va fer en el seu moment el papa Joan Pau II, el 7 de novembre de 1982, un dia que va caure un xàfec important. Avui és un dia que ha aguantat, no? Que Barcelona està aguantant, a Montserrat feia sol, ens deia la Maria Guixà. En tot cas, sí que es recorda aquell dia com un dia que va ploure molt, no,
1: Òscar? Va ploure molt, jo encara no hi era, però realment va ser un dia que tothom recorda que va ser caòtic, perquè l'arribada, el pobre Joan Pau II va arribar bastant marejat, van haver de fer doncs una modificació en el protocol de l'acte, i no va ser l'any el millor dia per anar-hi. Després, evidentment, la mort d'aquelles dues noies d'una escola de Girona, que també
0: quedava esllavissada, no?
1: Sí, per una esllavissada que es va produir a l'arribada del monestir. Va ser un altre tipus de visita, òbviament. Avui és molt més bonica, molt més emocionant, perquè realment és emocionant veure aquestes imatges del papa arribant a Montserrat, sent rebent per la comunitat, pels degans que li han fet oferiment de l'aigua beneita, perquè pogués fer l'aspersió, poder entrar, seure en aquest tron on s'ha assegut el papa, que és un tron de Puig i Cadafalch, que està restaurat per l'ocasió, perquè el pogués estrenar el papa Lleó, i que ara mateix doncs estan celebrant, estan resant el rosari com estava previst, no? Un dia molt bonic, molt emocionant, per totes les persones que ens estimem Montserrat. Evidentment és un dia maco, un dia històric.
0: A més a més, que amb els televisions estarà fent una mica l'equilibri, perquè si ho vol seguir íntegrament costa, perquè quan no un està publicitat, l'altre està... Per tant, és un dia de ràdio, i això està...
2: Un altre dia de ràdio.
0: Sí, exacte. Maria, deies, o Nati, estaves dient alguna cosa?
3: Sí, dèiem que avui el rosari el segueix presidint el germà que habitualment els fa a la tarda, és un quart de set de la tarda, el rosari aquí a Montserrat, és el germà Lluís Maria Miralbés, que el fa habitualment, i per tant avui també l'està fent en català. Avui és dimecres, per tant toca el Misteri de Glòria, que es fa a Reis els dimecres i els diumenges, i són aquests cinc misteris, amb el Pare Nostre inicial, els 10 Ave Maries i el Glòria, per tancar cada un d'aquests misteris.
4: Clar, el que explicava la Maria, és a dir, habitualment es faria a les tardes, un quart de set, però una mica s'ha ajustat per tal de fer-ho quadrar amb la visita del Papa. És una pregària, la de Sant Rosari, centrada en la vida de Jesucrist a través dels ulls i el cor de Santa Maria, una mena de meditació dels misteris de salvació, que una pregària podríem dir que seria inherent al que són els santuaris marians, com és aquest del nucli de la vida cristiana.
0: Són les 12:26. Això està passant a Montserrat. I la previsió és que el dia continuï també amb tensió, amb la seguretat reforçada que hi ha ara mateix a Barcelona, perquè estan blindades amb més de 6.000 agents els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana als carrers que envolten la Sagrada Família. Uns carrers que és un dels dispositius més grans que han desplegat mai els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat en totes les parades que el Pontífex farà doncs aquesta tarda. Ahir al matí de Catalunya Ràdio en vam parlar amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta, que ens explicava tot el que fan els agents per prevenir aquests problemes de seguretat.
5: Revisen les clavegueres, revisen tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveuen tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle, o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones.
0: I quin és l'ambient a aquesta hora? La Sagrada Família, Cristian Roldán.
6: Doncs bon dia. L'ambient ara mateix és tranquil. Val a dir que han caigut quatre gotes que també han dificultat una mica l'estada. Els curiosos o també els turistes que es van apropant i van intentant pujar-se a les tanques per aconseguir alguna imatge de l'interior. De moment, però, tot està vorejat i força tancat pel que ve a ser l'agents d'aquest dispositiu que comentàveu, de Guàrdia Urbana i també de Mossos d'Esquadra. I també hi ha un bon grapat d'operaris que estan acabant de muntar les bastides on s'estan col·locant la pantalla i també tot el que són les cadires per les prop de 4.000 persones que podran seguir l'acte que es durà a terme a l'interior de la Sagrada Família, però tot això, aquestes cadires s'estan ubicant fora per a prop això, com

0: com us deia, 4.000 persones puguin seguir aquest acte des de fora, sobretot amb molta expectació pel que ve a ser, la, òbviament, la missa, però sobretot la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús.
1: Sí, que la tarda ja ho explicarem, però serà llarg, també, perquè començarà a 7:45 i acabarà cap a 11:15, tot plegat, perquè han de passar moltes coses a la Sagrada Família, per tant, també és un dia de ràdio, de Catalunya Ràdio. I aquest matí hem seguit també la visita del Papa a Brianzú. Montse Poblet, bon dia.
2: Hola, bon dia. Han estat 20 minuts carregats de simbolisme en els que Lleó XIV ha tingut contacte directe, molt directe, amb interns i internes, és el que es buscava. Els ha saludat a l'entrar i al sortir del teatre, ha encaixat mans, ha fet broma amb el funcionament dels micròfons i ha escoltat el testimoni de fe de dues dones de la presó, la Montserrat i la Josefina, que li han agraït que amb la seva visita visibilitzi els que estan privats de llibertat. Escolteu-les.
3: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. Hoy le pido perdón a Dios por todo.
4: Mi hijo sobrevivió y hoy es un milagro. Y yo siempre creeré que es obra de Dios.
2: Quan han acabat aquests parlaments, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles, després ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Illa, però no el ministre Grande Marlaska. En el seu discurs, Lleó XIV ha demanat als presos que no perdin l'esperança i els ha animat a alçar la mirada per connectar amb Déu.
5: Alzad vuestra mirada, aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino. Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
2: Abans d'acabar, intercanvi d'obsequis, un plat de ceràmica i un quadre fets pels presos, i el papa ha regalat a Can Brians un altre quadre, aquest de la Verge, com a record de la seva visita. La primera que un papa fa un centre penitenciari espanyol.
1: Són 1:15, tot això després d'una primera jornada, la d'ahir, en què Lleó XIV va deixar més missatges socials que la seva visita a Madrid. Al matí, a la catedral, va celebrar l'arribada a Barcelona i va demanar en català unitat.
6: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: A la tarda, l'homilia que va fer a l'Estadi Olímpic va parlar de Catalunya com un país d'acollida.
6: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: I també va referir-se a la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
7: Era el principi.
1: I ara mateix continua la pregària, presidida en aquest cas pel Sant Pare Lleó XIV, en directe des de Montserrat. Un acte que seguirem, perquè continuarà també un parlament del Sant Pare Lleó XIV, que escoltarem, després també el cant de la Salve Regina d'Ecos, i també el Virolai, que és el que també conclourà, diguéssim, aquest acte, venerant també el papa, la imatge de la Mare de Déu, i després, finalitzant ja l'acte públic, el Sant Pare després s'anirà a dinar amb una visita privada amb la comunitat benedictina de Montserrat. Sobre l'acte d'ahir, Jesús, tu vas ser-hi amb la caravana de Sor Lucía Caram.
8: Sí, tuve esa suerte de estar acompañando a...
1: Y le vas donar el teu llibre, ¿no? El Aprendiz de Gaudí.
8: Sí, se lo di al papa, ya lo esperaba. I la veritat és que és una bona guia per al dia d'avui.
1: Home, és un... va, com a l'anella al dit, mai millor dit.
8: Por la noche escribí al cardenal Omella y le pregunté si lo tenía ahí y me dijo que sí.
1: Sí. Clar, però què en fa el papa de tants regals?
8: Va així, els passa als seus col·laboradors més
1: pròxims. Sí, va passant-los, però després això arriba a Roma i què?
9: Jo crec que no arriba gaire.
1: Ja.
8: Muchos no llegaran, eso está claro.
9: No, no. Hi ha la il·lusió de qui dona aquell regal, aquell li ofereix al papa, però després molts dels regals doncs queden o bé a la mateixa diòcesi, o que fins i tot doncs els donen algun pobre, si en el cas de que li donen alguna peça de roba o una jaqueta que li van fer al papa Francesc, me'n recordo en el seu moment una monja badruna de Manresa que li va fer, va estar tot un any fent una jaqueta i li va donant tota la il·lusió, però després doncs un monjo li deia, diu d'aquí 4 dies el portarà algun pobre a Roma. Diu, bueno, serà
1: benvingut. Recordo també el 2017 un Lamborghini que li van regalar, no?, al papa Francesc, que el va subhastar, no?, a Mònaco.
8: El diner se lo dio a los pobres. Sí, lo que sí hacen muy bien es después las nunciaturas correspondientes te envían una carta agradeciendo de tal.
1: Ah, sí, això sí.
10: S'ha agraït.
11: Seguint amb aquesta línia dels regals, precisament fa 2 dies va rebre l'arquebisbat de Barcelona, va rebre un bàcul que s'ha elaborat a Reus, l'artista Joan Serramià, que s'espera, almenys la intenció és que se'l presenti al papa des de l'arquebisbat i que avui, amb el centenari de la missa del centenari d'Antoni Gaudí, el pugui fer servir. Està inspirat a Antoni Gaudí, les formes de Gaudí, amb la creu helicoidal, que avui en dia corona la Torre de Jesús, i aquest és un regal que no sé si farà com amb la resta o si l'accepta, seria un gest molt bonic, molt especial.
9: Li ha arribat, va ser dilluns, li van portar al arquebisbat de Barcelona, el seu secretari el va rebre i al final serà una decisió del propi papa. Sí. Vull dir, perquè si ara ell el que decidirà si el porta o no el porta. Habitualment sempre porta el que veiem habitualment, aquest l'heretat del papa Francesc. Podria ser que un gest molt bonic de portar-lo avui
8: un gesto precioso,
9: en la missa de la Sagrada Família. També el mateix artista, Joan Serramià, a través dels amics de Gaudí, de Reus, doncs li van fer oferiment a l'arquebisbe de Tarragona, doncs un pectoral també doncs fet amb motius gaudinians, que evidentment avui ha de portar l'arquebisbe, òbviament.
1: Perquè aquelles obres de gran valor entenc que acaben anant al Museu Vaticà, aquestes sí. El Museu Vaticà, quan entres allà, te n'adones dels regals que s'han fet als papes.
8: Bueno, algunes sí, altres lo que hacen es como el Lamborghini.
1: Sí, però quan tenen un valor històric, entenc, o artístic o cultural, entenc que
10: el Museu Vaticà... És intangible, suposo.
1: Entenc que és per això, no?
12: Hi ha una sala també dedicada a anar recollint tots aquests obsequis. Parlant de portar o no portar, no us crida l'atenció al tema de les ulleres? És que a mi em té això fixada. És a dir, aquest papa ha fet la majoria dels discursos sense ulleres. Té 71 anys. Val? Però en dues ocasions, la primera a la catedral i ara torno a veure Montserrat, que se les ha tornat a posar, se les col·loca. Jo crec que és perquè veu l'atenció que donarem al català en el moment que vagi llegint aquests moments, perquè si no, no ho entenc. Si pot llegir sense ulleres, pot llegir sempre sense ulleres. Llavors, per què se les
1: potser
12: posa?
1: Potser té mitja vista, s'ha de
10: veure mitja diòptria.
1: Mitja diòptria d'aquesta, que diu, mira, així afinaré més el català, vols dir?
12: Afinaré més el català, ho llegiré més, no em perdré, no m'entrebancaré, sé que és molt important, sé que Montserrat té aquesta significació. Sí, em crida molt l'atenció.
8: I sin desdeñar el tema de la luz, porque es verdad que sí. La vigilia de Madrid también las utilizó y sin embargo en Cibeles no se las gafas. Sí, yo creo que también tiene que ver algo la luz. Pero creo que va a estar muy pendiente, de lo que tenga que decir en un idioma que no controla.
9: Sí, a més a més, el presbiteri de Montserrat, evidentment, el lloc on està ara mateix tampoc no és el lloc més il·luminat del presbiteri, perquè evidentment l'il·luminació està muntada d'una altra manera, encara que li hagin fet un reforç, però evidentment necessita més reforç de llum per poder-hi veure.
10: Però és veritat, el de les ulleres.
1: Ahir parlàvem amb gent del Vaticà i se sorprenien una mica, deien a Madrid, ostres, la ciutat es va bolcar molt, no?, l'arribada del papa, amb banderes... La ciutat s'havia com bolcat molt en rebre'l. I tenia la sorpresa que Barcelona estava com més buida, més neta. Tenim la sensació que s'ha com neutralitzat més l'espai de Barcelona, tot i que n'estem parlant molt i veiem que hi ha molta gent que hi dona suport.
8: També hay que tener en cuenta que en Madrid los grandes actos se produjeron el fin de semana. Y estaba el Corpus de por medio, que para los católicos es una fiesta muy importante, y era la primera vez, no sé si en la historia, pero en la historia moderna sí que un papa no celebrara el Corpus.
1: Però tens la sensació d'això que et trasllado, que a Madrid hi havia més fervor?
8: En Madrid fue una marabunta de gente en casi todos los actos. Y es verdad que los actos de Barcelona no están planteados exactamente del mismo modo. No hay grandes actos en la calle. Y el que hubo ayer en el Estadio Olímpico eran 37.000 personas que llegaron a 40.000 que tenían invitación, igual que el acto de la Sagrada Família.
10: I fa setmanes que estava preparat. O sigui, vaig estar fa 2 setmanes a Madrid, estava ja coses tallades, hi havia les pantalles estaven a punt de posar-se, estaven tots els recorreguts pensats. Vull dir que estava tot molt cuit, molt preparat per aquesta cosa molt popular.
8: Perquè estava més centrat en la calle.
10: Sí,
0: Sí, sí,
8: es
0: sí, sí.
8: Que estamos centrados en esa explosión de fieles en el espacio público.
9: Y la afecta cap de setmana y el fet que Madrid claro. También es una capital de provincias, que hay mucha gente que iba y que a més muy estranger.
8: Viene mucha gente de fuera de Madrid, claro.
9: Que iba a ver Europa.
10: Y que aquí está muy más fragmentado, ¿no? Perdón, pero como abans has explicat, Ricard, o sigui, tot fas des d'ahir avui els bolos que fa el Sant Pare, diguem-ne, des de Sant Agustí a Brians, a Sant Família. No, són llocs molt... Fa diverses coses, i això no és només estem aquí a les 6 de la tarda i a tope per la castellana.
8: En Madrid hemos estado 10 días con la castellana cortada y ha sido brutal. De hecho, se pidió el teletrabajo

0: trabajo, los funcionarios madrileños han estado teletrabajando toda una semana, que ha sido un lujo para los que tienen esa suerte. Pero para muchos que teníamos que movernos por Madrid ha sido una auténtica locura.
1: Jordi.
2: Sí, fins i tot barcelonins han mobilitzat, han fet una campanya per peregrinar a Madrid, perquè aquí no han considerat que no tindrien oportunitat de veure actes massius i oberts com han tingut oportunitat de fer els madrilenys. És a dir, gent de tot el món, fins i tot de Barcelona.
3: Potser hi ha un cert capteniment, potser no som tan expressius, potser ens agrada escoltar el Papa a la ràdio, potser ens agrada mirar el Papa a la tele i no som tant d'aquest acompanyament, yeah. I també podria ser.
1: Sí, sí, que és una qüestió més social.
4: Vosaltres vau estar a l'estadi?
5: Sí.
4: I teníeu la sensació que estava ple com un ou?
5: Sí. Que podia... Home, hi havia forats, òbviament, perquè, clar, evidentment, en el moment que té les entrades i hi ha gent que no hi pot anar i que aquesta entrada no li pot donar ningú, perquè, evidentment, aquesta entrada es perdrà.
0: Havia bastante gente fuera, de hecho. Yo estuve dentro y fuera, saliendo y entrando, y sí que había gente fuera escuchando, porque la acústica es fantástica en Bolló, escuchando los testimonios y el mensaje del Papa. Yo creo que el cambio es que el Madrid estaba concebido como un viaje, como la parte del viaje a toda España, lo que decía Óscar ayer. Iban peregrinos de todo el mundo. Y Barcelona es otro concepto, y yo creo que es un concepto mucho más interesante.
1: Y más social, també, aquest accent més social, a la presó, cultural, a la parròquia de mig del Raval, que veurem el Papa al mig del Raval. Hem vist un Papa entrant en una presó. És el primer cap d'estat que entrava a Brians.
0: És molt important lo de Can Brians, sí, no l'hem dado la força suficient, però és el primer...
4: És molt potent.
1: Bueno, avui hem entrat als mitjans de comunicació, no hi entrem mai a la presó. Mai.
4: Per exemple.
1: Doncs avui hi hem entrat. Ara escoltàvem algunes de les declaracions més als titulars del discurs que ha anat fent aquestes últimes hores al Papalló 14. Parlava de la unitat, parlava de Catalunya com un país d'acollida, parlava també de la salut mental. Són temes que no estan a l'agenda habitual del Papa. No, per què creieu que ell vol posar sobre la taula un tema com el tema de l'acollida, un tema com el tema de la salut mental, també davant de molts joves que ahir el van anar a veure?
0: Yo creo que esta parte del viaje, la del Estadio Olímpico especialmente, estaba concebida para que no sucediera lo que sucedió en la Vigilia de Madrid. La Vigilia de Madrid, que fue espectacular, si veis las preguntas que le hicieron al Papa y las respuestas que él dio, a mí me dejó la sensación como que de una oportunidad casi perdida. Además, incluso físicamente, veías al Papa leer hasta cuáles eran sus santos favoritos. Yo creo que en este viaje el Papa ha ido aprendiendo a soltarse, porque no es Francisco, no tiene el espíritu de Francisco, pero está aprendiendo a ser Papa y a estar en contacto con la gente, besar niños y demás. Y en Barcelona ha tocado los temas que yo creo que se ha preparado muy bien desde la Iglesia de Cataluña para que hubiera temas muy sociales. El feminicidio, la violencia contra la mujer, la depresión y los intentos de suicidio. También cómo la fe tiene que estar metida dentro de la sociedad. A mí me parece que es algo muy interesante y que el Papa entrara en ese barro y que entrara donde tenía que entrar, en un espacio
3: público. I l'error, també ho ha dit aquest dematí, sí. I ho ha dit en l'encíclica. És a dir, l'error no determina una vida.
1: Això ho ha fet a Brians, no? Els vostres errors no han determinat la vostra vida.
3: Exacte, però és que ho ha escrit a l'encíclica, també. Sí. Parla dels límits, parla dels errors, parla de la dificultat del perdó.
0: I també en el Olímpic, perquè, clar, la dificultat del perdó la plantea con esta chica que no sabia com perdonar al padre que estuvo a punto de matar a su madre delante de ella.
3: És que fins i tot ha dit que pots estar tota la vida eixamplant per deixar entrar el perdó fins al final.
0: El Papa lo reconoce, a mí me pareció muy fuerte esa parte. El Papa reconoce que el perdón es difícil y que no pretendas que por perdonar vas a volver las cosas a estar como están.
4: I conceptes molt moderns, és que del fons parla de responsabilitat efectiva, parlar de qüestions que estan ja que són de 2026.
1: Sí, la segona oportunitat, no? Ahir vaig sentir un testimoni que parlava d'un intent de suïcidi, no? Frustrat, deia, Déu em va donar una segona oportunitat, no? I el mateix Papa recordava d'alguna manera que el mateix Jesucrist a la creu va dubtar de l'existència de Déu, no? És a dir, que això forma part de la pròpia fe, no? Posar-la en dubte per acabar confiant.
3: I d'una Iglesia que no és perfecta. Això és molt important, també, en aquest Papa.
1: Sí, sí.
3: Ho sol dir moltes vegades.
2: De fet, el Concili Vaticà II, que és el full de ruta, d'alguna manera, del Papa Lleó, encara, que va ser fa més de 60 anys, deia, els patiments del món, de la gent, són els patiments de l'Església, no? En aquests moments són aquests que va enumerar ahir, no? Que sabem tots aquests dies, no? Intel·ligència artificial, família, dignitat humana, en tot això incideix ell. Els patiments fa 60 anys eren uns patiments determinats i avui en dia són uns altres, i aquí l'Església, com deia la Míriam abans, que separa molt clarament el que és la comunitat catòlica de la no catòlica, veu en l'Evangeli un element de cohesió que pot aportar molt en aquest missatge que és en interès del bé comú.
1: I per això hi ha temes pendents a l'Església, per exemple, la presència de dones, que aquests dies no estem veient.
3: No, fixa't que les imatges més potents d'aquest viatge han sigut l'abraçada amb dues internes a la presó, l'abraçada amb la sor Lucía ahir

0: la escassa aparició de la importància de la mujer en l'Església.
1: Tot i que en cita algunes dones, cita la,
0: sí,
1: la Dorothy Day, per exemple, no? La cita, però és un papa en pràctica, es porta un any. Un any.
2: Evident, ja l'any de Gràcia. No, és l'any de Gràcia del
3: Papa. També vull estar prenent els papes.
4: Volies afegir. Va amb la L, encara. No, vull dir que és veritat que és un papa que està prenent, és un papa que jo crec que està fent un pas més que Francesc, o sigui, és molt més agosarat, una persona que està molt més en el món, té molt més clar el món en el que estem vivint. La seva experiència al Perú de 40 anys jo crec que és el marca com a religiós i després, evidentment, com a cardenal i ara com a papa, i jo crec que és important. I sobre el paper de la dona, jo crec que ja en el darrer sínode doncs ja està oberta la possibilitat de que hi hagi un diaconat femení, està en diàleg. Heu de tenir en compte que el papa és papa de tota l'Església, de tot el món, i nosaltres ho veiem tot des d'una òptica molt més europea, molt més occidental, però, evidentment, si introdueixes segons quines coses a l'Església, que ha d'anar a poc a poc, i jo crec que s'hi arribarà, però si s'ho introdueix d'una manera molt ràpida a llocs com a l'Àsia, com a l'Àfrica, doncs podem tenir, es pot generar un cisma, i això jo crec que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte, i que no és tan fàcil fer una modificació ràpida, jo crec que s'acabarà fent, però porta el seu temps.
0: Però és l'Església. Però estamos llegando muy tarde,
4: sí,
0: a ese debate,
4: sí, sí.
0: Siempre.
4: No dic pas que no.
0: Siempre. Pero... Y esa petición de que si no lo rompemos... El problema es que los que están dispuestos a romper no están dispuestos a ceder ni lo más mínimo en ese tipo de aperturas. Y yo creo que en ese sentido la Iglesia debería ser más valiente.
1: Y no es només el tema.
2: Estás sentint, perdona, la lletania dels sants, no? Estan en l'hora pro nobis, sí.
1: Sí, aquí sí que sentim noms de santos, però clar, estan...
2: Sí, sí.
1: El santoral.
2: No, aquesta és una, i l'altra és el tema dels abusos sexuals de l'Església, que és un altre tema important. Avui som a Montserrat, també convé destacar-ho. Just ahir entrevistat Manuel Barbero, que va ser el pare que va destapar el cas dels Maristes, parlava del seu fill, i que el seu fill encara 10 anys després li costa sortir de l'habitació, que encara té moltes mancances. Destacava que hi ha unes 440.000 persones que són víctimes, segons la Defensa del Poble, de l'Església, que no s'han pogut reconèixer encara com a víctimes, i deia això.
5: Va parlar de plaga, però no va parlar d'abusos, no va parlar de pedràstia, no va parlar d'encobriment, no va parlar de sadesa, no va parlar de moltes coses. És un insult tan gran per les víctimes, el seu discurs.
2: Aquesta és una ferida important que té l'Església. És veritat que a nivell judicial ho hauria de fer la justícia, és a dir, que més enllà d'un abús s'ha de jutjar a la justícia, sigui d'on sigui i vingui d'on vingui, no?
1: Sí, però la institució no es pot permetre
2: institució...
1: a casa seva tenir aquests casos, és inadmissible.
2: Inadmissible, sí, sí.
6: Totalment. Ell ha dit una plaga
2: i
6: fa uns dies va dir també que era una ferida oberta.
3: Ferida oberta,
6: més, no?
3: Oberta.
6: Que encara demostra, tot això que veiem demostra que encara hi ha molt a fer, hi ha moltíssimes víctimes, no totes ho viuen igual, algunes des d'una postura més hostil i altres amb afany de dialogar, com s'ha vist a la trobada, no, a Madrid, però al fi i al cap totes són víctimes i totes mereixen el mateix respecte i han patit un mal que és irreparable.
1: En el Congrés no va dir la paraula abusos, però ahir sí que la va dir. És a dir, en el Congrés va parlar de ferida.
0: Con eso no, pero lo que sí hizo fue en la conferencia episcopal. Le dijo a los obispos, y es la primera vez que un papa le dice algo a los obispos españoles en público sobre este tema, porque Francisco en público tampoco les dijo nunca, tampoco les recibió ni vino a España. Pero yo creo que queda muchísimo por hacer. Yo creo que incluso lo que se ha hecho con las víctimas en este viaje es manifiestamente mejorable. Ha habido una reunión con 6 víctimas que tienen todo el respeto del mundo, porque aquí no deberíamos decir que hay unas de primera y unas de segunda, pero sí que es cierto que hay otras que llevan mucho tiempo trabajando y que se han lanzado al barro y que se les había prometido, además, que ese es el gran problema. Que esto lo sé de primera mano. En enero, cuando se supo el viaje, se habló con las asociaciones de víctimas y se les dijo que iban a estar en esa reunión. Y finalmente no pudo ser. No por intención de Cobo, del cardenal Cobo, que sí quería, sino porque al final hay determinados asuntos que ni siquiera el cardenal de Madrid en su sede puede terminar de definir. Y tampoco es culpa de León, porque al final él recibió a quienes llegaron. Pero es verdad que al final siempre tienes la sensación de que hay unas víctimas que están más cerca de la institución o que la institución las trata mejor que a otras, porque son más críticas. Independientemente de eso, creo que la Iglesia debería tomar el toro por los cuernos, igual que el Papa ha estado en la sede de la Conferencia Episcopal. A mí me falta alguien en la sede de la Conferencia Episcopal. Me faltan las víctimas hablando a los obispos en su sede. Y a los obispos callados durante 2-3 horas escuchando, porque al final muchas veces pecamos de darles soluciones a las víctimas sin preguntarlas. Y yo creo que sería muy conveniente que nos parásemos todos, las

0: escuchásemos y las empezásemos a acercar.
1: Es que no ha de ser una concesión, ha de ser un reconocimiento.
0: Claro. Mm,
2: sí, sí, sí, sí.
3: I ajuda, i ajudar-les està molt a sobre seva, seu, perquè són, al final necessiten aquest acompanyament, necessiten... Jo tinc constància de què s'està fent, eh? També no us penseu que l'Església no està fent res, i sobretot els bisbes. Vull dir que jo crec que s'està fent aquest treball.
1: A molts nivells s'està fent acompanyament, per això, però no n'hi ha prou.
3: No n'hi ha prou, però vull dir, però s'està fent.
1: S'està fent, s'està fent.
3: S'està fent. I sobre...
2: Venim de molt lluny, sí, sí.
3: I sobre la possibilitat o no, de, amb el tema de la, del que es va arribar a l'acord amb el govern, amb la, uh-huh, amb la reparació dels danys, jo crec que aquí hi ha un punt que és important, que és que si... es deixés de banda la prescripció i tot el que sigui amb persones vives estigués obert, o sigui, no es pogués jutjar, jo crec que moltes coses s'haurien solucionat, perquè potser hauríem de tenir, doncs, la possibilitat de jutjar persones que encara són vives i que encara que hagin comès un delicte de fa 30 anys, doncs que puguin seure davant d'un jutge i que es poguessin defensar amb les víctimes, eh? Victimaris i víctimes.
4: Ara mateix sentim la lletania dels Sants en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. De seguida anirem en directe també cap allà per saber què és el que està passant i esperarem també les paraules del pare Lleó XIV. Veurem si fa algun esment als abusos. Seria interessant tractant-se de Montserrat.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
5: Mateu la Oz mentre xiula gaudeix del joc.
7: Moltíssim. Com un servet, això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.
5: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
10: Babet i Marieta.

Entre els molts grups que ens diuen adeu aquest any, hi ha Pepet i Marieta, que durant més de dues dècades ha reivindicat la música i, sobretot, la vida de les Terres de l'Ebre. Abans d'acomiadar-se, ens deixaran un nou àlbum que bandera aquest, La Placeta de les Iaies, on celebren la vida i la gent que ens hi acompanya.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: D'aquí a 8 minuts serà la una del migdia. Som a Catalunya Ràdio en directe des de la Basílica de Montserrat, on ha acabat ja el Rosari, i sentim el Papa Lleó XIV adreçant-se a la gent que hi ha dins de la Basílica.
2: Gràcies per la vostra presència.
1: La cridòria de la gent que hi ha a la plaça, a l'exterior de la Basílica. Ho està seguint per pantalles gegants.
2: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li per la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri en la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist. Així mateix en aquests murs han estat custodiades les alegries i les penes, els goig i les làgrimes de tant fidels, i han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'escolania més antiga d'Europa. Quan mi predecessor

0: Età sostiene la sfera del mondo, signe della seva cura materna, perché il mondo sincero te cabuda nel suo cuore. Ella ci invita a riconoscere nos germans e germanas, o ninguno quede excluito, e una comunione sigue más forte che tutta divisione. Alzem la mirada a Maria e supplichemgli che ens aiuti a rivestirnos unicamente amb les armes di Deu, come ens exhorta San Pau. Demanem a Maria, Reina della Pau, che ens insegni a rinunciare alle parole feridori, al giudizio immediato, alla murmurazione e alle calunnie, e che apprenghem a custodiare e a conreare l'amor nella famiglia, entre gli amici, nel gioco di lavoro, nelle charges sociali, nei debati politici e nelle comunità cristiane, di maniera che l'odi doni pace alla speranza e la pau. Che Maria, Madre dell'Iglesia, ens orienti sempre cap a Gesù. Us invito a salutarla amb aquestes paraules. Des catalans sempre sereu la princesa, des espanyols i de tot et mon amor, digueu-nos so el meu tresor, jo soc la vostra mare, no tingueu por. Que així sigui.
1: I aquí acaba aquest discurs del Papa, Lleó XIV, aplaudiments de l'interior de la basílica i també de la gent que està a les places a l'exterior de la basílica i que ho han seguit per aquestes pantalles gegants. I després d'aquest Parlament hi ha d'haver la benedicció i el Salve Regina i el Virolai abans que el Papa Lleó comparegui al balcó i també doncs, saludi a tots els fidels que ho han seguit tot plegat des de les places a l'exterior d'aquesta basílica.
2: I molt català, Òscar, ara destacaríem que
3: sí,
2: fins i tot...
3: Sí, que no estava previst, no, Jesús? No estava previst que discurs en català.
4: No estava previst todo y hay una referencia que sí que es novedosa, esa referencia a la Virgen de... a la iglesia sí. Dedicada a la Virgen de Montserrat en Trujillo, sí. Que para él era muy importante. No, y que Fiabaco ha metido. Y hay algunas frases que nos habían comentado que iba a decir en castellano sí. para un discurso que se ha leído más en catalán que en castellano.
1: Maria, perdona. Anava a dir això, Ricard, perquè explicant una petita interioritat, als periodistes ens passen embargat el discurs del Sant Pare. I alguns dels paràgrafs que en el discurs que ens havien passat estan escrits en castellà, els ha llegit en català. Per tant, hi ha hagut aquest canvi.

0: Ara procediran ja a començar a cantar la Salve. Ahir l'Escolania i també la Capella de Música de Montserrat la va assajar ja a la missa conventual. La Salve és una antífona mariana que es canta habitualment al final del Rosari. És una contemplació mariana, una cloenda dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. I la d'avui és aquesta 8 veus amb ecos de la versió de Joan Cerarols, una versió de la Salve del segle XVII.
1: S'estan preparant a l'interior de la basílica, per tant, i també expectació
2: una versió
1: a l'exterior.
2: També barroca, no? La que sentirem ara.
3: Sí, els ecos han de posar-se els escolans a sobre, a l'altar dels màrtirs, a sota tot.

Doncs aquest és el Salve Regina d'Ecos, del pare Cacerols, que estem escoltant, i ara vindria el Virolai, que interpretarà també l'Escolania de Montserrat en directe des de Montserrat.

I ara el papa que s'acosta cap a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat per venerar-la mentre l'Escolania acaba d'interpretar el Virolai, de Jacint Verdaguer i Josep Rodó.

0: I sobre aquests últims versos del Virolau hi hem vist una de les imatges que segur que transcendirà d'aquest acte, com és la veneració per part del Papa Lleó XIV de la Mare de Déu de Montserrat. Sobre aquests últims versos, insisteixo, i amb aquestes imatges del Papa, doncs davant, sí, per davant de la imatge, i pregant i venerant a la Mare de Déu.
1: Una imatge molt simbòlica. Veiem el Papa Lleó XIV davant de la Mare de Déu com si fos una rosa que floreix de primavera, amb aquest símbol de bellesa que representa, i amb aquesta imatge també de Catalunya, la idea de que Montserrat també és un símbol espiritual del país i un respecte, per tant, cap a Catalunya i cap al que representa aquesta estrella que guia els fidels i, en definitiva, els catalans. D'aquí dos minuts serà un quart de dues, Òscar, i a partir d'ara què?
0: Ara hi ha expectació a la plaça perquè ara ha d'obrir-se el balcó que dona aquesta plaça. Insisteixo que tota aquesta gent que està en aquestes cadires ha seguit tota la cerimònia a través de les pantalles gegants i ara és previst que el Papa comparegui en aquests balcons, saludi a la gent que ho ha seguit des de fora i
2: us
0: els beneixi.
2: Us demanem que continueu en els vostres llocs.
0: Avisa a la gent que no es mogui.
2: Ara anirà al balcó de la sala de la façana on ens dirà unes paraules. Les podrem seguir, veure i escoltar per les diferents pantalles que tenim. Moltes gràcies.
0: Són les instruccions que donen des de l'organització a la gent de la plaça perquè havia començat aquestes riuades per tal d'apropar-se

0: fins a just a sota del balcó per poder estar més a prop del Papa. Ara s'obre la primera porta. Expectació màxima.
1: Home, hi ha un tros, no, de recorregut, Òscar, d'aquí allà?
2: Sí, sí.
1: 5 minuts
2: hi
1: són, no?
2: Sí. El corredor de la Basílica, que passaran per davant de la sala capitular, que segurament estarà oberta, i el Papa també tindrà la possibilitat de veure-la. És la sala capitular del monestir, que està dedicada als màrtirs de la Guerra Civil, i vindrà fins aquí, fins a la sala de la façana, on s'obriran, com dieu, aquestes portes i podrà adreçar-se a les persones que avui han estat aquí a la plaça des de fa moltes hores esperant aquest moment, no?
0: No se n'han acabat de sortir des de l'organització, eh? Veig com la gent fa corredisses per tal d'apropar-se al màxim, perquè estan dividits en les tres places, cadascú té la seva zona, no poden els d'una plaça anar a l'altra, però sí apropar-se al màxim, i per tant veig com la gent hi ha com una mena de corrent cap endavant esperant que aquesta porta, que tot just s'ha obert, doncs comparegui el Papa per tal de poder adreçar aquestes paraules.
3: És el balcó dels tres, el del mig, on apareixerà el Sant Pare amb una inscripció en llatí, O Felix Roma Magistra Veritatis, Roma Benaurada, Mestre de la Veritat. Per tant, tenir el Sant Pare, el bisbe de Roma aquí sota, també és un moment simbòlic aquí a Montserrat.
4: I ara veiem que moltíssima gent aquí a la plaça s'ha aixecat dels seus seients, ha tret ja els mòbils i tots els ulls, totes les mirades posades en aquest balcó central, on apareix ara mateix el Papa.
0: Saluda a la gent, aplaudiments, s'aboca al balcó, saluda els que estan just a sota del balcó, té uns micròfons preparats per tal d'adreçar unes paraules a la gent, cridòria de tots els fidels que han estat seguint aquesta cerimònia des de les places. El Papa es posa davant del micròfon i és a punt de dirigir aquestes paraules per saludar la gent.
5: Gracias, gracias. Germani, germanas, buen día. Gracias por estar aquí. Gracias por esta hermosa manifestación de fe. Todos unidos en una sola familia, con esta acogida de nuestra Madre María, la Virgen de Montserrat.
0: De la gent que no el deixen continuar.
5: L'alegria, entusiasmo, profundo sentido de fe que estamos viviendo en estos días, primero en Madrid, en estos días Barcelona, Cataluña, luego a las Canarias, toda España llena de fe, de amor, lleno de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos. Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
0: Doncs reivindicació de la integració per part del Papa Lleó XIV des del balcó de l'Abadia de Montserrat.
5: Gràcies a la comunitat de fe, a la comunitat de nuestros hermanos, los monjes que reciben y acogen a todos los peregrinos que vienen a rezar a María Nuestra Señora. Y gracias a cada uno y todos vosotros que estáis aquí esta mañana para recordar a todos en Cataluña, en España, en el mundo, que la fe da vida y la fe da esperanza. ¡Aplausos!

0: María, que es esta expresión de amor materna que nos acompañará siempre. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Gracias. Gracias a todos.
1: És el Papa Lleó XIV, digues, Òscar.
2: Que està a la plaça després d'aquesta benedicció final del Papa Lleó XIV, que continua saludant des d'aquest balcó, agraeix les mostres de carinyo i continua rebent aquestes salutacions i aquests aplaudiments abans de fer mitja volta i tornar a entrar a l'interior de la basílica. Podríem dir que aquí acaba la part més pública d'aquest acte, perquè ara el que farà el Papa és quedar-se amb la comunitat d'aquí de Montserrat per tal de dinar amb ells ja en un acte molt més privat, fins que cap a 3:45 aproximadament està previst que surti d'aquí per tal de continuar amb tota la seva agenda al centre de Barcelona.
1: Un acte molt emocionant, Montserrat, que com sabeu és un símbol col·lectiu, una memòria compartida, un lloc molt especial de generacions de persones. Ara ho dèiem, fa un any celebrem el mil·lenari de Montserrat i molta gent ja ha pujat al llarg de la seva vida a buscar consol, a buscar orientació, a buscar simplement un moment de pau davant d'aquesta Mare de Déu que és un símbol de Catalunya, la Morereta, que tantes vegades s'ha invocat com a refugi, fins i tot per guanyar lligues i Champions del Barça. És una companya de camí, és un ressò d'una força molt especial i unes paraules que conviden sempre a no deixar-se vèncer per aquesta por o pel desencant. I en un moment de tanta incertesa, tanta polarització, i en el qual estem veient com el món a vegades doncs, és molt, molt difús o ens costa molt trobar-hi esperança, doncs és un missatge que, si més no, hauria de fer-nos pensar en què hi fem en aquesta vida i quin món volem deixar l'endemà pels nostres fills. Joan?
3: No, efectivament. I a més, és una etapa central del viatge del Papa a Catalunya, que seguirà després de Sant Agustí i a la Sagrada Família, però que efectivament tot el que ha parlat ara el Papa, tot el missatge majoritàriament en català a la Basílica, com ha parlat de les cuirasses que a poc a poc ens van endurint el cor, o sigui, des d'un punt de vista d'un simbolisme superpotent per parlar de coses tan quotidianes i tan internes, no? La veritat és que és un missatge molt, molt emocionant i que, bé, o sigui, és d'agrair que ens agraeixi coses.
1: I des d'on ho fa, no? Ara veiem les imatges aèries de Montserrat, d'aquesta muntanya que, efectivament, una muntanya està entre el cel i la terra, no? Doncs és potser un missatge que s'eleva d'alguna manera i que et diu una persona doncs, que des dels peus doncs et mira cap a... t'alça la mirada.
4: Ricard, estàs inspiradíssim.
1: El sí, papa perquè ja s'ha acabat el programa.
3: Efecte Lleó, eh?
1: L'hem de fitxar, diu.
4: Sí. Efecte Lleó directament. A veure, amor, justícia, comunió, sí. Unitat, la fe que dona vida... alguna referència també a les violències amagades, violències exacte, escondides, sí. Això ho ha dit en castellà, violències escondides. Crec que no s'ha deixat res.
3: I unitat diverses vegades. O sigui, era com
5: unitat és la paraula.
6: És el leitmotiv d'este pontificado, la unitat.
1: Sí, perquè la unitat, durant els darrers anys, aquí ha sigut vista com una paraula molt política, molt polititzada, no? I el que està dient el Papa és no, la unitat és la base en la qual podem construir les diferències.
3: Claro. Per tenir nosaltres.
7: Aquí fa seu un principi del Papa Francesc que diu la unitat és superior al conflicte, que expressa en Evangelii Gaudium i ell el treu cada vegada que ho considera oportú.
8: Però una unitat que no és uniformitat, ell plantea les diferències que tenen que reconciliar-se dentro d'una societat i dentro d'una iglesia que està obligada a hablar entre sí i a llegar a acuerdos.
1: Doncs aquest és l'acte final, Òscar. A les dues us hi poseu amb el Catalunya migdia?
2: Sí, per tal de fer un resum del que ha passat durant el matí, una prèvia de la tarda, i la resta de l'actualitat, que òbviament han passat més coses a banda d'aquesta visita papal. Per cert, la plaça ja comença a estar buida i ara el que hi ha és corredisses per intentar agafar els cremalleres i ara hi ha una mena d'embús a l'estació del cremallera. Vull dir que ara arriba la segona part, que és desallotjar...
1: Suposo que
2: algú, per
1: cert, deu quedar gent també esperar que surti el Papa, no? 3:45, que deies?
2: Sí, sí, hi haurà gent que s'esperarà, però veig que hi ha molta gent que marxa, eh? Hi ha molta gent que està ja fent les escales per tal d'anar cap al cremallera. És veritat que quan surti el Papa seran 5 minuts, perquè agafarà el Papa mòbil per tal de sortir i després ràpidament sortir de Montserrat.
1: Avui és Santa Oliva, també, patrona d'Olesa de Montserrat, Per tant, també, si, mira, si algú s'aprofita i baixa ràpid, doncs igual encara tindrà alguna celebració
2: més. Completar la jornada, no?
1: Clar, clar, clar. Molt bé, Òscar, fins ara, doncs.
2: Fins ara.
1: Nati, deia alguna cosa més?
5: Sí, mira, comentar-vos que hem pogut parlar

0: Clar, per exemple, una de les fidels que estaven aquí a la plaça, que l'hem vist ja fa una estoneta que es movia, ens ha cridat l'atenció i li hem preguntat a la Carme què li ha semblat aquest contacte tan pròxim amb el Pontífex i on t'anava, i ens ha dit això.
1: Maravillós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives. Anem per veure'l sortir allí més prop.
0: Imagineu-vos, per tant, això que deies, Ricard, sí, efectivament, hi ha gent que sí que es quedarà aquí a esperar-se que surti, tot i que serà fugaç, no, diguem-ne, el seu pas. La majoria, efectivament, com deia l'Òscar, ja s'han aixecat de les seves cadires i de manera ordenada, endreçada, comencen a marxar de la plaça. També hem vist com els nois i noies que estaven a l'atri, que també han tingut aquest contacte directe amb el papa, també hem recollit la seva opinió, que els ha semblat l'experiència. Ens deien això.
2: M'ha agradat molt perquè ha passat el papa i l'he vist.
3: Bueno, yo directamente no lo he visto mucho porque había mucha gente.
4: Ha pasado muy rápido, ens ha saludat i pues cap a dintre.
5: Ha sido muy emocionante porque veías ahí que todo el mundo intentaba verlo, pero a la que ha pasado todo el mundo ha empezado a gritar y ha sido como un momento bastante bonito.
0: En aquest cas són alumnes de la Farga de Sant Cugat que estaven a l'Atri. Penseu que a l'Atri hi havia més de 800 alumnes de 24 escoles de la Fundació d'Escola Cristiana de Catalunya i uns quants més d'altres escoles que han pogut també acostar-se força al Pontífex. I aquí això és un riu de gent que
6: no t'arrossegui,
0: mica en mica. No, jo estic, ja sabeu que no podem... El contacte, diguem-ne, amb els fidels ha estat relatiu a aquesta estona que el papa és aquí perquè, diguem-ne, per qüestions de seguretat, també els periodistes tenim àrees molt delimitades que no podem creuar, i per tant, diguem-ne, hem hagut de fer virgueries per poder tenir aquests talls de veu amb la Carme i amb aquests alumnes de l'Escola de la Farga de Sant Cugat. Ara mirarem d'acostar-nos-hi, veiem que la gent treu entrepans, plàtans, les gorres no se les treuen perquè realment fa molta calor.
6: Compra mató també, Nati.
0: El què?
6: Mató.
7: Sí.
0: Mira, mató, penseu que aquí les parades de mató, les que hi ha habitualment, la d'artesans, no hi són, perquè clar, era just el trajecte, diguem-ne, del Pontífex. Però sí que és veritat que les botigues estan obertes. Per tant, una pregunta seria saber, a posteriori, quants matons s'han venut i també quants rosaris, potser, ja que ha presidit aquesta pregària del Sant Rosari. També que serà interessant veure si realment les vendes de rosaris o les vendes de matons s'han disparat coincidint amb aquesta visita tan esperada.
6: S'ha d'aprofitar, ja que puges, agafes mató i baixes, no, Òscar? Sí.
0: Realment és espectacular, el mató d'aquí. Sí.
8: Jo sempre, quan venia la Nati, aquí saludo.
0: Gràcies. Doncs... Hola, Òscar, què tal?
8: Molt bé. Sempre em preguntava coses i jo li voldria preguntar a la Nati si sap què menjarà el papa.
0: No sé què menjarà el papa, però sí que és veritat... que diuen que serà un menjar, diguem-ne, habitual,
6: no?
0: Diguem-ne, de la comunitat de monja, no, però festiva, perquè ens entenguem. No ens han dit pas, que mengi mató.
8: No, menjarà una altra cosa.
0: Ho saps, doncs veus, potser teniu més informació
7: està
0: que jo.
7: Està fent l'interessant, l'Òscar.
8: Sí.
0: Doncs vinga, perquè a nosaltres ens ho han dit, el detall. Què menjarà, va?
8: Són preguntes que em feia sempre la Nati.
6: Que em sembla malament que el papa...
7: Quina revenja terrible, l'Òscar.
0: Òscar, estàs amagant informació.
6: Però a mi em sembla malament que el papa, aprofitant que està a Catalunya, no hagués fet un tastet de, no sé, de disfrutar, del roca... Sí?
0: No. Això, diguem-ne, des de Montserrat han estat molt clar que no.
6: Ja, però això estaria bé, perquè...
0: Però ell no ve a dinar a Can Jovany. No, va ser paraules literals del pare Bernat Juliol.
8: Heu de comptar que el papa és una persona saludable i que necessita una persona saludable, una cremeta per dinar, no? Una cremeta així de meló, amb virutetes de pernil.
6: Això li fa, això menjarà, una cremeta de meló?
7: No sé ni d'aquest ha vingut al cap ara mateix.
6: Alguna cosa més?
8: Un tall de carn...
6: Vedella de Girona...
8: Molt bona carn, perquè Montserrat no es menja malament, ja us ho puc assegurar. Són molts anys plens de fanys, i us asseguro. I de postre farà una crema catalana.
6: Molt bé.
8: I després hi haurà cafè i aromes, com toca.
7: Home, clar.
6: Vigilin les aromes, que són molt traïdores, i que després, baixant amb aquelles curves...
7: moderació.
0: I una cosa a tenir en compte, també, durant el dinar, podran parlar, parlaran, de fet.
6: El superior Bernat Juliol ens va dir en aquest programa que parlaria, que trencarien el silenci.
8: Home, això es trenca. Sempre es fa una breu lectura a l'inici, i després, evidentment, es diu popularment que hi haurà parleta, sí que es podrà parlar. Dinaran els monjos, tota la comunitat de monjos, els escolans i les 15 persones del seguici del papa. Després aniran a la sala de la façana, on tindran la trobada entre la comunitat i els escolans, amb el papa, i ja està, i s'ha acabat.
6: Jordi.
0: I això de les lectures ho diuen perquè, a banda d'alimentar-se

0: físicament s'alimenta l'ànima
1: i
0: s'alimenta l'esperit mentre estan menjant. I l'excepció d'avui és que, aprofitant aquest fet històric, que estaria el Papa aquí, hi haurà aquest contacte.
1: Sí, pobra, és que déu-n'hi-do també la ruta que està fent. Gràcies, Nati, descansa també.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Cosa.
0: Ha estat un plaer.
1: Jordi, volies dir alguna cosa?
2: D'aquesta trobada jo destacaria una cosa que no hem comentat encara, que crec que serà irrepetible, una imatge irrepetible, única que ens ha deixat, que ha sigut la trobada de tres ordes religiosos. Un Papa Agustí, un bisbe dominic, com fra Xavier Gómez, i el pare abat de Montserrat Benedictí. Això d'alguna manera confirma, no?, la tendència dels darrers anys de l'Església, sobretot des del papat de Francesc, que va ser el primer papa jesuïta, a haver-hi cada cop més bisbes a l'episcopat. Una nova dona, una nova imatge de l'Església, una nova visió, bastant interessant, crec.
1: Maria Guixà, alguna cosa més?
3: Sí, podríem afegir que també un cistercenc, no? Si contem fra Octavi Vilà, bisbe de Girona, tindríem aquí la cirereta també per contemplar com a ordre religiós. Dic que això està sent ara una fugida d'Egipte, mai millor dit, perquè s'han nuvolat.
1: No acaba igual.
3: Sí, s'han nuvolat, per tant, ha estat fantàstic el tempo que també ens ha fet el temps avui.
1: Plagues,
3: a l'hora de gestionar,
1: refugides.
3: I la gent està marxant perquè és conscient que avui hi haurà un tap com una catedral aquí al Cremallera i per tant, doncs, molta gent deu voler intentar arribar com a mínim a dinar a casa o intentar-ho.
1: Maria, descansa, gràcies.
3: Adéu-siau.
1: Bona feina. Arribarem al punt de 2:15. Encara tindrem temps per posar-hi un punt d'humor també en aquest especial. Agrair-vos Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Jesús Bastante, Míriam Díaz i Joan Foguet, que ens hagueu acompanyat. I a gaudir també del dia que avui anava a dir comença, perquè és que l'acte important és a la tarda. O sigui, el Papa ha vingut per venerar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això serà a partir de 8:15 i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, de veritat, que vagi molt bé.
4: Gràcies. Bon dia.
1: Que dineu bé. Ara tornem.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Catalunya Ràdio.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
8: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les 2:00.
7: I a partir de les 3:00...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: I després, quan guanyes, què més hi ha?
13: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
5: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
14: I el moment de retirar-se va ser complicat?
5: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
15: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
16: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
5: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
13: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
5: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
11: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
7: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
1: I ara donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de Somriures de Bombai, saludem el músic i cantant Pep Sala. Pep, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Sóc en Pep.

0: Sala, com estàs?
1: Bé.
0: Volia fer-te una pregunta. Saps què és el treball infantil?
1: Xema.
0: No és només quan un infant ajuda puntualment a la seva família, sinó que quan es veu obligat a treballar perdent l'escola, la salut i la infància. Tot i els progressos, el treball infantil segueix afectant a 138 milions de nens i nenes arreu del món. Per això, el proper 12 de juny, suma't al Dia Mundial contra el Treball Infantil. ONGs com Sonrises de Bombay ja ho han fet, i jo també. Traieu-li targeta vermella al treball infantil.
2: Somriures de Bombay.
3: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
4: Bon dia i bona hora!
3: Molt bon dia, amic.

0: el Papa és aquí, aquí.
1: Amb gran goig començo la meva visita amb tots vosaltres.
2: Que viva el Papa!
3: Germani, germani!
4: I ara, adéu!
5: És l'hora dels temes pendents. Sí. En Gerard Jovany, Joel Díaz, Cara Roig i Ona Villamata. Bon dia!
6: Bon dia!
7: Gaudí! El Papa ja és aquí! En Gaudí! El Papa ja és aquí!
8: Parlat o no?
5: Sí. Armínia, és molt pesada.
9: Sí, sí, ha parlat en català.
10: No ha parat de parlar en català.
9: Sí.
10: Ha parlat més en català.
5: Per cert, que, he vist que hi ha llogat el balcó de la Sagrada Família, perquè he entrat aquest matí a l'anunci que va penjar vostè.
8: Ja
5: 2.000 euros va posar.
8: No, heu pujat a 3.500.
5: I aquí l'ha llogat?
8: Bueno, uns nois de fora, eh?
9: Ah, mira, ara no et molesten els nois de fora, eh?
8: Bueno,
9: quan has de fer diners...
8: Segueixen molestant.
9: Ets tan hipòcrita, Armínia.
8: Segueixen molestant, però...
9: Tan hipòcrita.
8: Són, bueno, sí.
5: Com es diu el noi, no sé?
8: Christian.
5: El Christian Roldán.
9: Christian Roldán.
5: De Catalunya Ràdio.
8: Ah.
5: Christian Roldán?
8: Sí, doncs és possible, sí.
5: Ah, sí? On et trobes, Christian? A veure...
11: Doncs mira, no sabia que tenia accés a aquest balcó perquè llavors estic fent el passarell perquè estic al peu de carrer, per dir-ho d'alguna manera.
8: Home,
9: però
8: escolta...
9: Home, però bé, avisat.
5: Però on ets? Què és això? On ets?
9: No tinc res.
11: Soc just davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, on just ara s'estan fent aquests assajos que no sé si podeu anar sentint.
5: Sí, sí que sí.
11: 600 cantaires que estan començant a afinar la veu, per dir-ho d'alguna manera. I també estan acabant de col·locar, crec que ja tenim col·locades totes les cadires, mira, les estan acabant d'embridar, perquè ningú se les endugui a casa,
8: escolta,
11: de record.
8: Sí, i els dinerons, quan me fas el bisops?
11: Doncs mira, tu pensa que estem a meitat de mes, espera almenys que cobri quan arribem al final, a veure si puc fer-ho
8: en cabí. Mira com riu, però fa cap gràcia.
5: En tot cas, tot preparat ja, perquè a la tarda, a quarts de set, ja hi haurà molt lío, i a partir d'això, de quarts de vuit, el Papa ja arribarà a la Sagrada Família. Christian.
11: Sí, exacte. La idea és que pugi el Papa Mòbil al carrer... A veure si ho diré bé. A Rosselló, just en Diagonal. Llavors recorreria prop d'un quilòmetre per aquest carrer Rosselló i baixaria per Sardenya fins a arribar a la Basílica. Llavors, un cop dins, el que està programat a l'agenda és que, bàsicament, faci una primera visita a la tomba d'Antoni Gaudí, justament... aquest centenari de la seva mort, i tot just després presidiria la missa i també l'acte central d'aquesta visita, que és la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat conclourà amb la il·luminació final de la Basílica, i d'aquesta manera ja posaran punt final tant a l'agenda pública de Lleó 14 aquí a Terres Catalanes, com també la seva visita, ja que demà marxaria cap a les Canàries. Llavors, molt pendents de com comença i com acaben de tancar els darrers serrells de l'acte, que comença d'aquí unes hores.
5: Gràcies, Christian.
9: Bueno, i deixa'm, abans de que marxis, Christian, deixa'm felicitar també la ràdio per triar-te justament a tu, que et dius Christian...
11: Sí, no?
9: No, a vegades les coses van així. Què,
8: gràcies.
5: Realment, el nivell és...
9: No, res, tu, perdona, Christian.
5: Adéu, Christian.
9: Ets Christian?
11: Només faltaria.
9: Però ho ets o no, de Christian?
11: Doncs la veritat que no gaire, no? Vaja. La meva família molt, ho t'he de dir.
9: Clar, veus, per això et dius Christian.
12: Hombre, que no eres cristiano, madre mía, Christian, de verdad, qué decepción, tío.
9: Però tu què has de dir, Rubia?
12: A mi m'encanta el Papa.
11: Uf,
12: yo me pongo a llorar cuando lo veo por la calle, madre mía.
5: Senyor Rubiales, a mi fa requi, gràcies.
12: Lo único que ojalá tuvieran mamas, tío. Y las vírgenes, hombre. Las vírgenes, la Virgen de Montserrat.
5: Gràcies.
12: La Virgen de
5: Montserrat. Hola, home. Quins temes tenim pendents, Jovany?
10: Doncs, a veure, quin tema vols que tinguem pendent, Rigar? Si estem tots pendents del Papa de Roma.
13: El Papa.
8: Ja s'ha acabat lo de Montserrat.
13: S'ha acabat lo de Montserrat, Armínia.
8: Torna cap aquí?
10: Sí.
5: Ara dina amb els monjos.
10: Exacte. A la tarda...
5: Crema de verdures amb pernil,
10: carn
5: bona i crema catalana.
10: Què vol dir carn bona?
5: I aromes de Montserrat, es veu que li donaré.
10: Mira, sí, les aromes de Montserrat
5: són les de després veuràs.
10: Són traïdores, eh?
8: No, i cuidado que no se l'emportin a fer una caminada per la zona.
9: Sí, allà hi ha molta gent que fa escalada, per allà. No
8: bueno, sé si sí, bueno,
10: escalada i el contrari, no, escalada.
8: No sé,
9: caminades, no, que no li passi no, com aquell ja, del mango.
8: Bueno,
5: bueno, escolta, però...
9: Últimament
8: està...
9: No, no.
8: Li proposen fer una volta cap allà, no? I bueno, mira, sí, el del mango és el que... Bueno. Va, el que va anar dalt a baix, qui va ser?
9: El pare. El papa, el papa, justament.
8: Ah, papa.
9: Sí, senyora. Sí, senyora, sí, senyora.
5: Sí, senyora. Prou, ja està.
8: A quina hora comença allò de l'autopapa?
10: Què és l'autopapa?
9: Què és l'autopapa? Què diu ara?
5: El papa mòbil.
8: Que porta blindat. Aixa, quina hora és?
5: Dos quarts de set.
9: Dos quarts de set està previst que comenci el recorregut pel carrer Rosselló, que diuen, per cert, Ricard, no sé si ho has dit perquè no t'has pogut escoltar tota l'estona, que anirà a velocitat humana. Això ho has dit?
5: A poc a poc anirà.
9: Anirà a velocitat humana.
10: La velocitat humana és molt variable.
9: Les persones normals caminen a uns 5 km per hora.
10: Ah, sí?
9: O sigui, imagina't, escalarà. El papa mòbil escalarà. I ha de tenir un bon embrague.
10: Caminar 5 km per hora és caminar lleugeret, em sembla.
9: Escolta'm.
8: Sí.
9: Home. Bueno. No sé, 4 o 5 km per hora, sí?
8: Sí. Bueno, escolta, jo aniré a obrir la casa, per això pregunto, perquè, bueno, el Cristian no ha vingut, però després venen uns estrangers que sí que m'han pagat.
10: Al final ha llogat, diners, eh? I deia per...
8: 3.500.
10: 3.500 euros.
9: Sí. Per llogar una estoneta al balcó de casa,
8: sí,
9: eh?
8: Uns,
9: evidentment, en negre, no?
8: Sí, clar, home, sí.
9: És que
8: minia. Són, no sé, sud-americans, són.
10: Sud-americans.
8: Sud-americans.
10: D'on són, sud-americans?
8: Bueno, sud-americans. Vull dir, m'ho han dit, però no me'n recordo, perquè al final tots són una mica el mateix, no? Per aquella cara que fan.
10: Bueno, escolti'm, i tindrà a casa aquesta gent per 3.500 euros?
8: No, a casa no. Al balcó, Està per contracte.
9: Ah, els ha fet un contracte
8: bueno,
9: i tot.
8: És,
5: però per arribar al balcó de passar per casa.
8: Bueno... Sí, ja mirarem.
9: Que es treguin les sabates, sobretot.
8: Sí, no
5: porta-li també una rebaqueta a la melera, que fa molt fred i em fa patir, amb aquest
8: sí,
5: temps que fa i tot.
8: Sí, va amb un vestidet que escolta.
9: Sí, està guapíssima, com sempre. El vestit li fa... Li va a joc amb els ulls.
5: Sí, sí, això sempre.
9: Estem molt macos.
8: Jo he posat una mica de cinta d'aquesta de la policia, que diu no passar, perquè la ciutat n'és de plena. He fet com un passillo del rebedor al balcó. Llavors, bueno, fuera de les zones acordades no podeu ir, Els hi direu que passeix per debajo de la cinta perquè, bueno, com que són baixets...
9: Però a mi el que em sembla una barbaritat és que cobris 3.500 euros per...
8: No
9: és que em sembla un robatori. És un robatori.
8: No haver contractat el Pac Papa Premium.
9: Pac Papa què?
10: Pac Papa Premium?
8: Pac Papa Premium, és això.
10: Els hi ha ofert un Pac Papa Premium.
8: Home, perquè què preu...
10: I què és això?
8: Bueno, he ficat una espelma cada creu de l'escala, la porta del pis, després el rebo... Els invitats disfressada de monja,
9: sí.
8: Els hi tiro una mica d'aigua per donar-los com una benedicció.
9: Les monges no benedeixen res.
10: És horrorós. És una imatge d'en...
9: No se'ls hi deixa.
8: Després els dic, acompanya'm-me per aquí. I mentre em segueixen, doncs vaig cantant un Ave Maria.
9: Mira la tia emprenedora.
8: Sí,
10: fa tot. És una mica túnel del terror del Tibidabo.
8: Sí,
5: ho ha assajat, això, suposo.
8: Home,
5: no?
8: I tant que ho ha assajat amb l'Antonio, que feia de Machu Picchu.
5: L'Antonio després... no el tindrà, aquestes hores.
8: Aquestes hores, a la butaca, com sempre.
9: Faràs allò de picar-li dos o tres dies pans i que dormi fins demà.
8: Home,
9: sempre estàs igual.
10: Ell ni se n'assabentarà de tot això.
8: No, que va, l'Antonio. No sap ben bé què passa. I després els convidaré a sortir al balcó, on he ficat unes cadires, que millor. La veritat que no facin servir, per què? Si seu a la barana, els hi queda aquí, els hi da per tot.
5: Ah, els hi queda davant la barana, molt bé.
9: Que està venint a dir, Ricard, que és profundament racista.
5: Sí,
9: és que aquestes persones són baixetes.
8: I després, doncs, bueno, mentre esperem que passi el papa, doncs, els hi faré una explicació del carrer.
9: El carrer Rosselló?
10: La història del carrer.
8: En el piso de Ribes és una i unes prostitutes. Abajo compro la fruta a un índio, bueno, coses així, no? I després hi ha a disposició seva aigua. Però això es paga a part.
9: No els hi regala ni l'aigua.
10: Per 3.500 euros.
9: Per 3.500.
8: 8 euros l'ampolla petita,
9: Mira-la.
10: 8 euros.
8: 10 si la volen freda.
9: Però si sembla Primavera Sauna, això, ja, Armínia.
8: Bueno, i després, quan hagi passat el papa, els acompanyo a la sortida i bon i barca nova. Escolta, primer fer fotos, vídeos o fer servir vàter,
9: I si

0: Si tenen ganes de fer pipí o caca, què no, faran?
1: No, faran això? És inhumà no deixar-los anar al lavabo.
0: És inhumà, eh?
2: No, és per seguretat. Són gent de fora, mengem coses diferents, tenim virus. Per seguretat seva, sí.

0: tal com hem explicat, el papa deu estar dinant, o deu estar a punt de dinar amb la comunitat benedictina de Montserrat, però ha trobat el moment per parlar, te diuen, amb nosaltres, ara, en directe. Per tant,
1: no m'ho crec.
0: Podem saludar a aquesta hora des de Montserrat el papa Lleó XIV.
2: Bon dia, hòstia. Barcelona.
1: Ah, que és ell de veritat.
2: Capi Casal de Catalunya.
1: Oh, Capi Casal. I quin català maco que té, per cert. Escolti, santedat se li diu?
2: Sí. Com tu vulguis o prefereixis. Oh,
1: sí. Els papes tenen una cosa que parlen molt a poc, em posa una mica nerviós, però no passa res.
2: Bueno, perquè no és el meu idioma.
1: D'acord. Li volíem preguntar com va la visita, papa.
2: Molt content de ser aquí amb vosaltres, barcelonins i catalans.
1: D'acord, sí.
2: Una comunitat de profund valors cristians.
1: Molt bé, doncs gràcies.
2: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat. Amb el Capi Casal de Montserrat.
1: Això de Capi Casal li ha agradat, aquesta.
2: Un dinar de barcelonins.
1: I què?
0: No, em sembla que ja ha acabat.
2: Catalans.
1: Ah, i catalans. Gràcies.
0: L'han assessorat molt bé, senyor papa. Què dinaran ara, si pot saber? En Ricard ara ens avançava una mica la sopa de verdures.
2: Sí, he sentit, Ricard, però s'ha equivocat, perquè el senyor ha proveït la taula d'aliments catalans i barcelonins.
1: Sí. Dient catalans ja ho englobes tot.
2: Capipota.
1: Carai.
2: Pam, tomeita. Botífar.
1: Vostè sap què és el botífar o no?
2: I unes bolles petites.
1: La botifarra és com un hot dog.
3: Que
1: avui he llegit que el papa li agraden molt els hot dogs, el ser americà de Chicago.
0: Sí?
1: Jo que és molt fan dels hot dogs.
0: Molt bé.
1: Sí?
2: Putifarra.
1: Li agrada la botifarra, bandido.
0: Putifarra és una altra cosa.
2: I unes monyes petites.
0: Monyes, perdó? Què són monyes petites?
2: Monyetes.
0: Mongetes.
2: Tots els aliments molt capicasal.
1: Capicasal, dale.
2: I aromes de Montserrat.
0: Sí,
2: per veure.
1: Gràcies. Al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
2: Perdoneu, com està el carrer Balmes?
1: Ha passat una...
0: Hi ha hagut una mica de...
4: Una persona.
0: Sí, una mica de sarau.
1: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, papa.
0: En principi ja ha passat.
4: A 800 metres d'on ha de passar vostè.
2: Han volat...
0: Però ja està.
2: Han volat el Capi Casal a un...
1: No, aquí Capi Casal no es fa servir. Sí.
4: Això ha passat fa poca estona.
1: Sí, però bueno...
4: Al principi està tot controlat i hi ha un gran dispositiu de seguretat.
1: No tinc por,
2: Com
1: ha de tenir por vostè, doncs, si és el vicari de Nostre Senyor.
2: El Senyor, com bé diu el filigrés, em protegirà i farem... El trajecte...
0: Sí, passarem al carrer, el trajecte pel carrer Rosselló.
1: Sisplau.
2: 250 quilòmetres per hora.
4: Si va ràpid és més difícil.
1: Li saltaran els radars allà de 30, que hi ha radars de 30,
4: Papi, ja li dic també. Ja sé què
1: dius. Papi?
4: M'he equivocat.
2: Papi.
0: Fa tants dies que és per aquí que al final li acabes agafant confiança.
4: Deixem que dini tranquil i et veiem després de la Sagrada Família.
2: Visca.
1: Sí.
2: Cap i Casal.
3: Tinc una exclusiva per tu,
4: Ah, sí?
3: Saps l'Illa?
4: Sí, el president d'Illa, sí.
3: I va dinar amb el papa, oi?
4: Sí, va haver-hi una trobada,
0: va dinar.
3: Doncs a la nit va sopar en un Viena d'un polígon industrial de Granollers.
1: Què dius? Algú pot traduir el que ha dit l'Anna Grau?
4: Que va sopar en un Viena?
3: En un Viena d'un polígon industrial de Granollers.
1: Però això que treu cap? A què treu nas? A què treu res, això? A qui li importa on dini el president? On sopi, més aviat?
0: A mi també m'ho han dit, que va anar a un polígon industrial de Granollers.
1: Ah, que hi ha fotos?
4: Ah, que tenim foto!
1: Tenim fotos de Salvador Illa en un Viena.
3: Vestit igual que m'anava amb els papes.
0: Vestit igual que com anava al migdia.
1: Això és una foto que si jo fos de l'equip de comunicació del president, la difondria com dient, mira, quin tio més senzill.
3: Va fer cua i tot, perdona.
4: Però li fan fotos, pobra, demanant
3: va fer cua.
1: I a més ara fan pasta al Viena, que està molt bona.
3: Anava els de seguretat.
0: El Viena m'agrada molt.
1: El Viena dintre de l'...

0: Que sí, sí, sí, ho sabe. La veritat sí, sí. És que sí.
1: Bueno, va venir de Montjuïc, no? Perquè va anar a l'acte de Montjuïc, sortint devia passar pel Villar.
0: Clar, perquè viu a la Roca.
2: Anant cap a casa.
1: Sí. Més qüestions sobre la visita de papal. Aquest matí també s'ha comentat molt l'arribada accidentada d'ahir a l'aeroport del Prat.
2: Sí, perquè hi va haver una mica de problemes per col·locar la catifa vermella que havia de rebre el pontífex quan baixés de l'avió.
3: No, perdó, no. Puc parlar ja? Sí, puc parlar ja?
2: Bueno, ja està parlant.
3: Doncs no! No, perdoni, amb l'alfombra vermella no hi va haver cap problema. Però perdoni,
1: vostè qui és?
3: No, home, home, no. Que, no, és que...
1: Vostè qui és?
3: Calma, calma, calma. Perdoni, que estic una mica nerviós. Sí, no he anat mai a un mitjà de comunicació.
2: Qui és vostè?
3: La primera vegada que vaig a un medi de comunicació. Jo sóc el responsable... No, calli!
4: Sóc el responsable responsable, jo.
3: Jo sóc el responsable de la instal·lació de la catifa vermella a l'aeroport d'ahir.
2: Amb mi conjunt.
4: Sí, jo sóc el Narcís i és el Dau.
3: Jo em dic el Dau, el d'alfombra.
4: El Dau i Narcís.
3: Mestre artesà, catifaire d'alfombres i felpudos a l'Ibaba. A l'Ibaba. Nen, nen, no cal que parli sobre meu. Perquè semblem idiotes.
5: Que no s'entén res.
3: Estem a Igualada, tenim allà els nostres...
4: Igualada.
3: Igualada.
4: De.
3: Que tenim allà els nostres quartells generals. I, bueno, vendem a tot el món, eh? Vull dir, som una empresa internacional. Una multinacional. Vendem a Andorra, Sevilla, Mallorca... A tot arreu. Necessiten una catifa, un felpudo.
4: Fica l'acudit, aquell.
3: Sí, home, a quin acudit?
4: L'acudit aquell que es fica.
3: Bueno, aquella, bueno...
4: Fica l'acudit com el
3: meu. Són dos que van amb una vez, va?
4: Sí,
3: ja ho he vist. I a la Miss Cow.
4: No, aquest no.
3: A la Miss Cow.
4: Aquest no, la Lefa.
3: A la Lefa? Què diu? Bueno, és que, perdoneu, que he portat...
2: Escolti, Audal,
3: ara sí, Audal, si agafes un ajudant, que és una mica retardat, pues, t'adonen... No, perdoni.
2: Vostè era el responsable d'instal·lar la catifa vermella, aquella que va donar uns problemes en el moment
3: de... No, és que li nego la major, li nego la major. No,
4: nega-li la major.
3: Li estic negant la major. Amb la catifa no hi va haver cap problema. El problema va ser amb l'avió, eh? I l'idiota que va posar les escales aquelles amb rodes, i això ens ha perjudicat a nosaltres, que som una empresa que portem més de 100 anys fent felpudes.
4: Calmis,
3: per favor.
2: Si es calma, ens podrà explicar què va passar exactament. No parli sobre meu.
3: Un prestigi!
4: Calmi!
3: No li permetré!
4: Calmi! L'avió va passar l'avió...
3: No! El que va passar, si se'm permet d'explicar... Tinc oportunitat d'explicar-me, sisplau.
2: Sí,
3: és que em sembla inconcebible...
2: Si l'està interrompent el seu treballador.
3: És igual, aquest nano el desgrava. Deixeu-lo. És que em sembla inconcebible que en una cosa així les coses es facin tan malament. Perquè si a mi em diuen que fiqui una alfombra vermella, canta que no tinc posada jo alfombra vermella, que les poso sense mirar, d'adufàcil, que ens quedés per mi l'alfombra vermella. Que no n'havia ni escalinata. Lo difícil és quan has de posar una alfombra vermella i hi ha una escalinata. Llavors has de seguir l'escalinata. Has de seguir l'escalinata. Però havent-hi un pla, tot pla, no tenia cap dificultat.
2: Clar, no hi havia secret.
3: A mi em diuen que fiquen una alfombra de la papa des de la porta de l'avió fins a l'aeroport.
2: Vostè la posa.
3: Jo tinc suficient experiència amb alfombres per ficar una alfombra vermella de l'avió fins a l'aeroport. Perquè no soc discapacitat com el nano aquest que he posat avui, que ja me n'empareixo d'haver-lo portat.
6: Estàs tirant el micròfon. No toquis coses que no saps per què serveixen.
3: No vull poder dormir, però nosaltres hem posat que si fas vermelles a les millors gales del món, a la millor, a la gala del món esportiu, vostè qui es pensa que posa la catifa a la gala al món deportiu.
2: Ah, va ser vostè.
3: Nosaltres. A la gala del millor xutxo de Girona.
2: Sí.
3: A la gala de la Corpo, la vostra. L'altre dia que vau fer una gala, també, ja sé què.
2: Vostè va posar...
3: El Premio Planeta.
2: Les moquetes...
3: Tot.
2: Tot ho posa vostè. Molt bé, molt bé. Però què va passar ahir?
4: És que
2: m'està explicant...
3: Mira, li està dient el nen aquest tonto. Digue-li, digue-li. Va, amb tantes ganes que tenim.
2: És fill seu, en Narcís?
3: Sí. Sí, però no m'ha agradat mai. Jo sempre l'he rebutjat.
5: No, està clar.
3: Tinc aquí. El que va passar és que l'avió del papa va sortir tard de Madrid.
4: Va passar més tard.
3: I aquí tothom estava nerviós. I diuen...
2: Narcís, està parlant el teu pare. Calla un moment.
3: Aquelles imatges lamentables, perquè jo admeto que és lamentable.
2: Sí.
3: Que és lamentable el que has de veure. Però quina mena... Si tu has de posar una catifa que va d'un avió... D'un avió a un aeroport.
2: Fa 10 minuts que m'està dient el mateix.
3: Però jo, em diuen, posa la catifa. I jo dic, però si encara no arriba l'avió.
4: Tu ets tonto o què? Tu ets tonto?
2: No, jo no. Jo no, jo estic intentant...
4: És molt fàcil.
3: Audal arrenca l'alfombra. Audal torna a ficar l'alfombra. Ha d'un metro cap aquí, ha d'un metro cap allà. Bueno, clar, jo al final ja deia, bueno...
4: Audal, tens una senyora mirant-te darrere.
2: No, és una...
3: Què és aquesta senyora?
2: És una fotografia, és una imatge congelada.

0: 6.
1: A dalt.
2: Treballo amb els meus operaris, que tampoc és que siguin només els llapisos més esmolats de l'estat.
3: Jo estava allà posant els diners, va estar allà, ups, i sembla que vaig fer més mal.
2: I després, clar, no encaixava, s'havia de fer un tros més. Ves a buscar, a tot el sacatifa.
0: Per què s'havia de fer un tros més?
2: Perquè el tio de l'avió no li va donar gana de fer la maniobra.
3: Explica-li la cuit, papa.
2: Bueno, això, tu saps...
0: Narcís... Ja,
2: tu ves, sabeu un cargol.
0: Sí, explica'ns l'acudit.
2: I el cargol de Dapa.
3: De Dapa.
4: Jo en sé un també, eh?
0: Sí, ja, només sí, faltava l'Armínia.
2: Que parli de senyor. Veure,
4: que
2: parli
4: de senyor. Un negre a la neu, sabeu què és?
2: Ai, que aquest serà bo, aquest serà bo, aquest serà bo.
4: Un blanco perfecto.
2: Aquesta senyora està...
4: No van explicar l'altre dia, escolta. Diu,
0: la veritat, jo
3: em sembla que...
0: Jo he escrit una mica de guió...
3: Em sembla que el nen morirà. Diu, no me jodas, diu, no, ni me jodas, ni me jodas.
4: Ara l'he agafat.
2: M'has entès o no? Que diu, no me joda, no me joda.
3: Ni
2: me joda, ni joda, ja.
0: Tot el matí seguint tota la informació del papa per fer un guió.
2: Jo us hi deixo targetes d'alfombres i felpudos a l'Ibaba, d'acord? Perquè... Nosaltres som impecables.
5: No m'agafis el braç.
2: Però la imatge que vam donar espero que hagi quedat netejada.
4: Deixem... On dormirà Santa Edat al lloc?
1: Sí, bé, Cavallol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com estàs? Com esteu? Bé.
1: Bé. I tu?
4: Alterada, no? Alterada per la vinguda imminent de la màxima autoritat eclesiàstica, no? Sento com una mena d'excitació, no?
1: Jo també la sento, Sílvia.
4: Una excitació.
1: Jo també la sento.
4: Clar, que esdevé física, no?
1: Mira.
4: Joel, em tremolen les cames.
1: No em diguis Joel, Sílvia, perquè perdo els papers, eh?
4: El cor em batega amb força. És tan exquisita, el papa.
1: Tu sí que és exquisita, Sílvia.
0: Però has baixat només per veure el papa, eh?
4: Jo pel papa baixo fins on cal. Vull dir que si calgués baixar...
0: Has baixat a Barcelona, has baixat a Barcelona.
1: No, ha anat a Montserrat.
4: Si calgués baixar fins a Amposta, doncs també baixo, no?
1: D'acord.
4: Qui pot mantenir-se al marge quan la màxima representació
1: de
4: la cristiandat a la Terra, la màxima representació de l'amor, no? Que és bellesa, no? Bellesa.
0: Eudal, li està caient la baba.
4: Bellesa com...
2: Perdoni, aquesta senyora és molt guapa.
4: La llum del matí.
1: Mira,
4: no?
1: Molt guapa, TV3, ara que s'ha acabat la Montserrat, ara...
4: Sobre la pell.
1: Amb la Núria Soler, que està a Montserrat.
6: Aquests dies a Barcelona i que culminarà aquesta tarda a la Sagrada
1: Família.
6: És la segona vegada que un papa visita el monestir, aquest monestir benedictí, i a més ho fa en l'any en què se celebra el mil·lenari d'una vida monàstica ininterrompuda durant aquests
1: mil anys.
6: Els moments més significatius...
0: Hi ha un senyor darrere que està recollint.
6: Aquest matí molt intens. Ha passat fa poca estona, de fet, quan el papa s'ha col·locat davant la figura de la Moreneta, ha venerat la Verge de Montserrat mentre l'Escolania cantava de fons el Virolai. I després el pontífex ha sortit al balcó de la plaça on ha saludat els feligresos que feia moltes hores que l'esperaven.
1: Sí, clar.
4: Mira.
7: Germans i germanes, bon dia. Gràcies.
4: Oh, està parlant en català.
1: Armínia en català.
4: Sí.
7: Catalunya. Por haber recibido a tantas personas de otros países.
4: Ya está.
7: Porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
4: Bueno.
6: Avui és un d'aquells dies de grans ocasions, així ho han viscut també les 8.000 persones que s'han traslladat fins aquí, que han volgut viure de primera mà aquest moment, tots acreditats, tant sigui comprant entrada com amb invitacions o acreditacions, perquè formaven part de les 400 persones periodistes que avui han seguit aquest acte des de...
4: Fa molt bé, aquesta noia.
1: Sí, bueno, és solitari.
8: Ombra, la Núria és la... Madre mía.
6: Per les 12 del migdia, com estava.
8: Una bona professional, ho ha fet tot, vamos.
0: No té per què comentar res, vostè.
8: Espectacular, una moixaixa espectacular. Jo quan la veu...
0: Quins coneixements té sobre el món de la comunicació com per fer una valoració d'aquesta connexió?
8: Hombre, jo, el TN Comarca, madre mía.
1: No, ni TN Comarca ni res. No sé per què li estem donant sempre veu en aquests...
8: TN que maca, li dic jo.
1: Sí.
8: TN que maca.
1: Bueno, és igual.
8: Madre mía.
1: Ho hem de deixar aquí, per cert, que són les dues, sí.
0: Sí, que ràpid.
1: Arriba l'Òscar Fernández des de Montserrat per explicar i resumir tot el que ha estat d'ací la jornada del matí.
0: Que compri mató!
1: No sé per què venen mató a Montserrat.
5: Sí, però no n'hi ha, perquè han retirat les parades perquè pogués entrar la gent. I després especial tarda amb Francesc Garriga per seguir tot el que vagi passant al llarg de la tarda.

0: Per tant, gràcies per la confiança. Adéu-siau.
1: Adiós.
2: Ué, moltes gràcies.
1: Molt bé. Molt maco ha quedat, eh?
3: El papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el papa Lleó XIV, dinant, entrepans, en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat, ha arribat a les 12, a aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
0: És, de fet, el dia fort de la visita del pontífex a Catalunya. Al matí el papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
3: Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
5: Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
6: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
5: Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
7: Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
3: Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
0: Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
3: Barcelona, Anna Escura.
8: Els fets han passat a les 10 menys 10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma, en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
3: De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
0: Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
3: I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
9: Famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats, encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
3: I a tot això i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
0: I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort.
3: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
3: Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
10: I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmà, i repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de l'ACB i avui juga la Penya contra el València. I el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
3: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del Papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre. Tot això degut a un

0: robatori de coure.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: El dia s'ha llevat aquí a Montserrat, amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol, la temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
3: Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental, i de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papalló 14 dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sapiguem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat. Dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'Escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14 amb un Papa mòbil de dimensions petites, arribat passades les 12 del migdia a Montserrat. Ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel Pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó XIV, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Ha fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
5: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
4: Després, Lleó XIV ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó XIV ha pujat al Cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
5: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
4: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó XIV, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
1: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
6: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del Papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres per aigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el Papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
0: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes. Y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
7: Agafa el cremallera a las 6, sí, porque digo, això estarà, serà una bogeria, si no.
8: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
9: Jo crec que fins que sigui mare o que em case o alguna cosa serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
6: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
10: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
11: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim.
12: I ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
13: Molt bé, molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop, pues, molta il·lusió.
6: El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure el marxar.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
14: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
15: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
14: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
1: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
16: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
17: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
18: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
16: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
19: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
16: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era a la presó i vinguéreu a veure'm».
1: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
20: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
21: Sant Pare, amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i del conjunt de l'Església Catòlica. No?
20: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
21: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectiu.

0: respectuós, que crec que és el, la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
1: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista.
2: Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant, no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar al papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
4: Des de la una.
5: Jo a les 9:30.
6: Sí, 11:30.
7: 5 hores.
8: Cerramos.
9: Per al papa.
3: Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
2: Montserrat al matí, al convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
10: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil. S'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobre tot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
11: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
12: Yo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
13: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
10: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
2: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
14: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica, 1.500 metres, més de

0: 25 vegades al Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures. És una obra a l'abast de molt pocs creadors.
1: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
2: D'aquí a 10 minuts seran 2:15 de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del Papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
3: Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Rieres, el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
4: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb l'inscripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
3: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026, l'últim el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
2: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en Business, Arquitectura, Enginyeries, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Arts Digitals i Animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
8: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
10: l'Auditori.
9: I per anar de museu, concert i espectacle,
10: l'Auditori.
9: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Catalunya migdia.
12: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
13: Bon dia. Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrain i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, 3 noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
14: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic, tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants, i més greument, a través de repetides violacions de l'alto el foc.
13: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
12: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia.
1: No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional d'Alemanya, Julia Tuchrow.
2: En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
1: Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
10: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
1: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
12: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
15: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
16: Evidentment és espantós perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
17: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
15: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els enfrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
18: Cada cop que passa això no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
15: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
12: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del papa Lleó XIV.

0: PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijóo li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijóo cada sessió amb un to més dur ha preguntat al president espanyol.
2: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
1: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà, sí, però el 2027.
2: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
3: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
1: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma, creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el Papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijóo en tota la seva carrera.
4: Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
3: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
1: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
0: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
5: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios, porque si no es que no da. És que no da, jo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
0: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
6: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
7: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar, tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
6: Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
0: De tornada a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
8: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
9: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
10: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
11: Examen que, per el que hem fet en el curs, doncs ha sigut bastant assequible, i pues, temes bastant generals i fàcils.
8: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
12: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
0: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El papa Lleó XIV acaba de sortir de la basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el papa mòbil. És un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el papa es tancava a l'interior de la basílica amb la congregació. El papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
13: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
0: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat de el papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredís d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
14: Catalunya Migdia.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Leire Díaz, bon dia.
18: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
17: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
18: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
19: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
17: Jordi, bon dia.
20: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
21: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
17: Candela Peña! Què passa?
22: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
16: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 3:15. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre

0: Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
1: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
1: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdia Francesa.
0: Doncs això, la Comèdia Francesa, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat. Insisteixo amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
3: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la fira.
4: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
3: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
4: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
3: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoya, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Code Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'In Situ Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
0: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
5: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
7: Ara ja tenim els ingredients de la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Quan ha d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dir, bé, a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
6: En una primera fase...

0: Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián, Ramon Salmurri.
1: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que, després de la reunió de la Junta Directiva, van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid pel futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu... Després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu a tomb del comunicat del Real Madrid: aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment. Però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona? Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. Al Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
0: El Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
2: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant José Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara, el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial, les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda. Aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se del Benfica. Un post a Instagram: ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
0: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol. 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions. I una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tenim situada ja el lloc, tot
3: sí,
0: bé?
3: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, serà un Mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un Mundial també especial perquè, en principi, jo dic en principi, hauria de ser l'últim Mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
3: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim Mundial de tots dos, com a mínim.

0: Si se'l plantegen tots dos, tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo, i en tots dos casos afronten el seu últim Mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pugen ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada la signatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món. Ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites. Amb ella ha guanyat una Eurocopa, però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial. El supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamine, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamine Yamal, Gilberto Moras i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
1: Doncs la Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa a l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem, perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
2: Catalunya Migdia.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
5: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
6: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
7: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
8: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
9: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
10: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
11: Ostres, Pedrín!
10: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
11: Encara estic païnt. Ploraré molt.
9: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
13: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
12: I amb productes del territori.
13: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, va, comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
1: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu els play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
15: Sí, però d'un a 0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a dos partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple exemple, que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc.

0: Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
1: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
0: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
2: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
0: Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez, respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
3: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1 y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque el Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
2: Ja sabeu, tots aquests partits als play-off de l'ACB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 al Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
0: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació. Per tant, no ocuparia plaça, diguem-ne, entre cometes, d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve, doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustí Noval.
2: I en waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa de Vitovac.
4: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Haefner per defensar el títol no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora Elena Ruiz.
5: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
4: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora, doncs, que també atorga opcions al seu equip.
6: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
4: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals la primera, la 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
2: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
7: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
8: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
7: Doncs satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, Tot Costa per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenen l'especial d'informació al voltant del Papa i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst.

0: Crist. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest... que està assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
2: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredisses. S'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital completa tallat el trànsit. Només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte, que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
1: Més qüestions. L'USTEC demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mumbrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3Cat Info.
3: Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar per un punt i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals que siguin més pensades de cara a la galeria que no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
1: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
4: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
1: I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
5: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants a la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
6: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics?
7: El Consell Rector, sí. Ningú.
6: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
7: Nosaltres, jo, pagès.
8: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
7: Sempre seria ell.
8: Ell a qui es refereix?
7: El gerent. Ferrer.
5: L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.
9: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Crec que no se m'ha sentit dir que passen 5 minuts de les 3, en tot cas ho torno a dir perquè és aquesta l'hora ara mateix, en directe des de Montserrat, davant de la Basílica. Per on acompanyen des d'ara i fins a les 4 el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió. Jordi, bona tarda.
10: Bona tarda, que ens hem saludat al matí.
0: Sí, anava a dir que has baixat molt ràpid, perquè aquest matí estaves aquí.
10: Fa un moment et tenia al costat i ara estic aquí anant cap a la... De pas a la Sagrada Família vinc a Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ets molt benvingut i per tant de seguida comentem la jugada del que ha passat aquest matí i del que pot passar aquesta tarda. També amb la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu. Carme, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda.
0: Tu no has estat aquí a Montserrat aquest matí.
11: No, ho he anat seguint, però no he pogut estar.
0: Molt bé. I també mossèn Samuel Gutiérrez, és experiodista i és capellà del bisbat de Sant Feliu. Mossèn, bona tarda.
12: Molt bona tarda, Òscar.
0: Vostè ha estat aquí? No, tampoc, no?
12: No, vaig estar ahir a Montjuïc, estaré després a la Sagrada Família i aquest matí tot seguint-lo des de la parròquia amb alguns feligresos.
0: Molt bé. Doncs amb tots tres comentem tot el que ha passat aquest matí i tot plegat. De moment, però, tenim aquesta sorpresa, podríem dir, perquè segons els horaris que ens havien passat des de l'organització, el Sant Pare havia d'estar aquí a Montserrat fins a 3:45. Per tant, fins d'aquí a mitja hora. Sabíem que tenia aquest dinar privat amb els monjos de Montserrat i que després, cap a 3:45, sortida amb papa mòbil, ens havien dit des de l'organització, és el que, com a mínim, els horaris oficials de l'organització, sortida amb papa mòbil durant aproximadament 5 minuts, travessant les places i després, sí, agafar un cotxe per tal d'anar cap al convent de Sant Agustí. La sorpresa és que ha marxat pràcticament una hora abans de l'hora prevista, perquè passaven 3 o 4 minuts de 3:45. Maria Guixà, bona tarda.
13: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: Estem preguntant si és que havia passat alguna cosa o si és que simplement s'havia variat l'horari per poder estar més ràpidament al centre de Barcelona i no patir, diguem-ne, pel trànsit. Què ens estan dient des de l'organització?
13: Mira, ara quan passen 100 minuts de les 3, des de Catalunya Ràdio us podem explicar de fons de l'organització que ens diuen que està tot bé, que el papa aquí internament a Montserrat ha complert amb tot el que estava previst en el programa i que ha tornat a Barcelona i que no hi ha hagut cap incidència greu. Això és el que us podem dir a aquesta hora. Per tant, és la informació que tenim del per què el papa hauria marxat prèviament i a priori doncs amb això que us estem explicant.
0: Això lligaria amb la imatge, és a dir, la imatge de la sortida no ha estat una sortida precipitada, a correcuita o com si hagués hagut algun problema, sinó que ha estat una sortida molt tranquil·la en un cotxe negre amb els vidres tintats però amb les finestres baixades. Els seients del darrere hi anaven el papa Lleó XIV i Joan Josep Omella, el arquebisbe de Barcelona, saludant els feligresos. Han sortit de Montserrat a molt poca velocitat, els pocs feligresos que quedaven a les places corrien al costat del cotxe saludant-lo i ells anaven somrient i acomiadant-se. Per tant, no era una imatge de dir ha passat alguna cosa que ha fet que s'hagi precipitat tot, sinó que més aviat ha semblat que era una sortida normal, això sí, pràcticament una hora abans del que estava previst. És el que grinyola, diguem-ne, però no hi havia una imatge com si hi hagués qualsevol problema o alguna cosa
13: precipitada.
0: Exacte. No?
13: Ens grinyola potser al fons, però la forma era la que probablement tocava fa estona que aquests cotxes s'estaven esperant, aquesta comitiva oficial, els veiem de fa estona, i sí que és això el que pot haver cridat l'atenció, és aquesta hora d'anticipació que ens ha sorprès una mica a tots, perquè fins i tot per una qüestió de tempos nostres, no, d'esperàvem una narració probablement molt més solemne amb el papa mòbil, tal com l'havíem imaginat i vist d'entrada, doncs fer 3/4 del mateix aquesta sortida.
0: I des de la mateixa organització també ens insisteixen que el següent pas és el convent de Sant Agustí, que no és que hagi marxat perquè hagi de passar pel bisbat o que hagi de passar per alguna altra banda, sinó que simplement està fent el trasllat que estava previst, però l'ha sortit d'aquí pràcticament una hora abans i, per tant, podrà anar de manera més folgada, podríem dir. Bé, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora.
10: Digues. Disculpa, no? És que, com que no ens veiem, és més difícil.
0: Sí, sí.
10: També perquè ningú s'espanti.
0: No.
10: És a dir, quan dines amb la comunitat de Montserrat, el dinar és bastant breu, perquè és un dinar, no és una sobretaula d'aquelles que la gent va parlant i es va comentant la cosa i s'allarga i el cafè, sinó que és bastant breu perquè mentre es dina es llegeix alguna lectura. I per tant el dinar és ràpid. I normalment quan dines allà, i entenc que ha anat així, després del dinar doncs hi ha un espai de fora ja del menjador, un espai de trobada amb la persona en què has anat, o amb els monjos o el que sigui, i aquesta estona doncs jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè es produís. I informació en teniu més vosaltres que jo, estic suposant, però entenem la lògica de com funcionen les coses, tampoc ho trobo un fet extraordinari.
0: Sí, i ja et dic que els missatges que ens arriben no són ni d'una urgència ni de cap problema, sinó simplement de normalitat.
10: I l'altre factor que heu anat veient aquests dies és que tots els actes on hi ha el Sant Pare, gairebé una hora abans o més, tothom ja està al seu lloc. Mm. És a dir, si ara pel que fos volguessin avançar a mitja horeta a Sant Agustí, tampoc passaria res, perquè la gent a hores d'ara, de les 3, ja deu estar pràcticament tothom al seu lloc assentat, o abans i tot.

0: Sí, sí, i de seguida també hi podrem anar perquè tenim l'Albert Prat allà també esperant-lo, però vaja, en tot cas, l'únic que ens grinyolava és això, que segons l'horari previst havia de sortir a 3:45, ha sortit a 3:45, però torno a insistir que ningú no ens està fent missatges com si hi hagués qualsevol alarma o qualsevol problema, sinó simplement
1: que siguéssim tota parellat.
0: Sí, exacte. Que esperem que no, però això gairebé ho podríem assegurar que no és això. Bé, doncs en tot cas, a mesura que anem tinguent més informació, és que la tenim, o quan arribi cap al convent de Sant Agustí, òbviament també ho explicarem, perquè ja sabeu que la programació de Catalunya Ràdio ha començat a les 6 del matí amb el Ricard Ostrell, ara continuem nosaltres, i després l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga també ens agafaran el relleu durant tota la tarda per seguir tot el que passarà a la Basílica de la Sagrada Família, en el que és segurament l'acte central d'aquesta visita del Sant Pare a Catalunya, com és la benedicció de la Torre de Jesús. Jordi, Carme i mossèn Samuel, què us ha semblat les imatges que heu pogut veure tu, Jordi, en primera persona i aquí en directe, i la Carme i el mossèn Samuel en distància d'aquí de Montserrat?
2: Mira, una impressió que he anat traient aquests dies, hi havia una cosa que es deia en el seu moment, i ara parlo de fa uns anys, però tornaré, però es deia molt que el papa Joan Pau II se l'anava a veure, perquè era així més espectacular, més espectacle, i en canvi a Benet XVI, que era un teòleg, doncs se l'anava a escoltar. Jo crec que aquí hi ha hagut una evolució, i així com podríem dir que amb el papa Francesc potser el que es feia és anar-lo a acompanyar, perquè era una persona d'aquelles que t'aniries a dinar o fer un cafè, perquè era algú amb qui t'hi senties bé, jo crec que aquest viatge i el que està passant aquests dies, el que s'està fent amb el papalló és anar-lo a donar suport. I en un moment on tota la situació internacional és molt complicada, on l'Església en aquest àmbit està exercint un lideratge que no estan exercint altres entitats i altres institucions, i jo crec que això també porta la gent a dir, escolti, aquest papa, anem per bon camí, i per tant és bo, doncs, que se senti recolzat.
0: Carme?
3: Pues jo estic totalment d'acord amb això que diu el Jordi. Nosaltres, les feministes catòliques, ens hem sentit molt sorpreses, per exemple, ahir a l'Estadi Olímpic, quan va parlar amb totes les paraules de feminicidi, no? Quan ni els polítics ni molts entes socials se refereixen a aquesta paraula, no? I jo penso que això és d'una valentia i d'un caràcter que sí que se l'ha de recolzar i tirar endavant.
4: I ho fa amb una normalitat, amb una serenor, que sembla que ho faci tots els dies, no? Jo l'he trobat com si estigués a casa, a la presó, com si estigués a casa, un encontre de família, escoltant molt, que això també és un gran do, i després donant paraules de molta esperança, a la Josefina, a la Montse, que han fet el seu testimoni. A mi la presó m'ha encantat. Molt senzill, molt breu, però al mateix temps molt significatiu. I després la Mare de Déu, ella estava en alguns moments embadalit, fins i tot, no? Quan estaven cantant el Virolai, li han hagut de dir, escolti, que hem de pujar al cambril, Però ella estava allà absort, no? Pues,
2: bé, però no ha fet el petó, que això m'ho han dit.
0: No l'ha fet, no.
4: Lo del Covid...
2: No, perquè teníem la foto de Joan Pau II fent el petó a la Mare de Déu i amb el papalló no va tindre.
4: És molt tímid, és molt reservat. No, o sigui,
2: no és de tocar, no.
0: Una de les imatges segurament aquí ha estat, d'una banda, aquesta pregària del papa, just davant, allò, cara a cara, davant per davant de la imatge de la Mare de Déu, i l'altra, en l'inici del Virolai, com amb el cançoner que tenia, anava seguint la lletra i movia els llavis com seguint la lletra, que és en català, i que per tant ell estava, doncs, llegint la lletra de tot plegat.
2: Que ja ho feia a la catedral, amb les parts en català.
4: I un català preciós, Déu-n'hi-do, li podem convalidar la 2,
3: Jo crec que ha estat una sort que tota la polèmica que es va crear en un principi amb el tema de català s'hagi resolt perfectament, i nosaltres, com els sembla veu, que vam signar el comunicat de les xarxes d'entitats cristianes, no?, defensant això de que el català fos una cosa normal que ens representa i que ha de ser així i no d'una altra manera, i penso que això s'ha portat bastant bé. I ell, que ja tenia experiència d'haver vingut a Catalunya i que ja ens coneixia, que ja havia passat per aquí, segur que això ho tenia claríssim.
4: La seva primera parròquia al Perú, de la Mare de Déu de Montserrat, vull dir que hi ha un vincle ben estret, i se li nota que s'ho estima, que hi ha un afecte sincer, i per això ens convidava, no? Feu la paraula clau de Maria a l'Evangeli, feu el que ell us digui, i continuava. I què ens diu Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat. Mira que senzill, però alhora que ens va bé que ens ho recordin.
0: Ara mateix passen uns segons d'un 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, us parlem des de la Basílica de Montserrat amb la tranquil·litat

0: diguem-ne, després de la tempesta, entre cometes, si em permeteu, després de la gentada que hi ha hagut durant tot el matí, després de les mostres d'eufòria amb les sortides del Papa Lleó XIV, per exemple, al balcó, o el seu trasllat amb el Papa Mòbil d'arribada cap a la Basílica, ara hi ha la tranquil·litat absoluta, tothom ha marxat de manera ordenada, de manera esglaonada, no queda pràcticament ningú en aquestes places, només alguns periodistes que estem acabant la nostra feina, i també els membres de seguretat i d'emergències que també estan recollint i sortint d'aquí. Per tant, ara diguem-ne que hi ha el moment de descompressió després d'haver-ho vist tot plegat. Ara passa un minut d'un quart de quatre i seguim aquí al Catalunya Migdia. I a la conversa, juntament amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, deixeu-me afegir una altra convidada, que de fet la tinc molt a prop d'aquí, però la tenim a una mica a distància. Citralín Ulloa, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: La Citralín Ulloa és monja benedictina del monestir de Sant Benet. Per tant, aquí, a la muntanya de Montserrat, a què? 2 quilòmetres, 3 quilòmetres d'aquí, de Montserrat?
1: Sí, sí. Així és, sí.
0: Com has viscut la presència del papa aquí, a la muntanya de Montserrat?
1: Bueno, mira, en primer lloc, molt emocionant, no? Molt emocionant veure aquest home, que és un pacificador, no?, d'entrada, i bueno, que... contenta, no? També molt, molt contenta de veure tanta gent, no? Tanta gent jove, de totes les edats, no? Feliç. Un ambient de molta alegria, de joia, sí.
0: La seva comunitat, les monges benedictines, com hi han participat en aquests actes del papa aquí a Montserrat?
1: Bueno, en realitat avui hem anat de Sant Pere de les Puelas i nosaltres juntes avui mateix, no? Estàvem ahir. Sí, sí, sí. Aquesta és la participació, diguéssim. No. I avui la Mare Abadessa estarà a la Sagrada Família. Està convidada ja, sí.
0: Ens costa que vostès, les monges de Sant Benet, li han preparat un obsequi al papa Lleó. Li han pogut donar l'obsequi?
1: I tant. Sí, per mitjà del bisbe, Xavier.
0: Bisbe de Sant Feliu,
1: sí. Sí, sí, exacte. Li vam enviar una rajola de ceràmica feta aquí per nosaltres al taller de ceràmica que fem. Sí, que tenim...
0: Per tant, tenen la constància que ha rebut aquest obsequi. Per què és important que un papa visiti Montserrat? És el segon, ho va fer Joan Pau II fa molts anys. Després hi ha hagut altres papes que han visitat Montserrat, però quan no eren papes encara. Durant el papat, diguem-ne, és la segona vegada. Per què és important que un papa visiti Montserrat?
1: Bueno, des d'un punt de vista religiós, òbviament té a veure amb la benedicció, que és important, que és la benedicció de Déu mateix, no? Per al poble de Catalunya, però també per tot el món, no? Això en primer lloc, però també, diguéssim, com un governant, no? Com tal, del cel i de la terra, com un pont que fa un pont entre el cel i la terra i que bueno, que és importantíssim per protegir, per exemple, valors de la dignitat humana, de la solidaritat, de la justícia, de la pau, no? I de la religió mateixa, de la fe en si mateixa. No?
0: Les imatges de les places plenes, les imatges dels feligresos amb les banderes, les mostres d'afecte, tot això, sorprèn, us reconforta, us confirma que té tirada, entre cometes, aquest papa entre els cristians? Quina imatge us dona?
1: Sí, no? que té tirada, sí, clar, que és una persona que comença a ser estimada, no? Jo crec que el seu discurs de pau és importantíssim i el seu discurs també de justícia social, no? Això són de les coses més importants que en aquests moments necessitem a tot el món, siguis laic o siguis religiós, siguis com siguis, no? Perquè... fa falta, no? Fa falta que algú digui, bueno, necessitem això, no? I necessitem desarmar, que no hi hagi armes, no? En el món. De fet, nosaltres, la rajola que li vam regalar és aquesta frase, no? Per una pau desarmada i desarmante, no?
0: Doncs és la Citlalín Ulloa.

0: És monja benedictina del monestir de Sant Benet, aquí a tocar, de la Basílica de Montserrat, i que han tingut aquesta possibilitat de fer-li entrega d'aquesta rajola. És una tradició en aquesta ordre, en aquest monestir, que feu rajoles d'aquestes, i per tant he volgut fer-li aquesta al papa.
1: Sí, sí, fa 70 anys sí, que es fan.
0: Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà i bona tarda.
1: Gràcies.
0: Seguim la conversa amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez. Anant més enllà de les imatges que hem vist, de les places plenes, i que segur que també tornarem a veure la Sagrada Família, és un papa al que ens hem acostumat molt ràpidament, perquè fa tot just un any que està exercint com a papa, que li hem de llegir els discursos amb una vessant social molt desenvolupada. És a dir, no s'està de deixar anar els missatges que ell vol col·locar, és a dir, que no són missatges buits de contingut.
2: Em deixes una petita explicació de context? Sí. Si no se m'acaba la veu abans, perdoneu, però és que em vaig quedant ja ofegat. No, ja, a veure, aquest senyor que ha vingut és un senyor que en el seu moment va estar amenaçat de mort. Estem parlant d'una persona que arriba al Perú, un americà, i que es troba en una situació als anys 90-2000 d'una tensió social brutal, amb tota la crisi de Sendero Luminoso, terrorisme, i després la resposta autoritària del govern de Fujimori, en un país i en una situació de pobresa molt bèstia. I en aquest context, els agustins que hi ha allà són amenaçats de mort. Alguns marxen, ell opta per quedar-se, i en aquell moment hi ha tres capellans assassinats en la seva zona, i fins i tot el bisbe de la seva zona també li posen una bomba a casa, que no té cap conseqüència física, diguem, però això. I després ell, quan al final d'aquest procés, abans de ser escollit superior dels agustins, encapçava i promou una de les comissions de la veritat que hi ha al Perú amb la línia de reparació. Anteriorment, ell ja s'havia implicat també amb el que era tota una campanya de defensa dels drets humans, i de fet hi ha una fotografia del mateix Prebost, del Perú dels anys 90, recollint signatures, que ho promocionaven des de les seves parròquies, no a favor ni en contra del Fujimori, sinó a favor dels drets humans. Clar, jo quan veus una mica el perfil això estem parlant del papa, en aquell moment potser tenia entre 30, 40, 40 pocs. Quan veus el perfil de què ha viscut aquesta persona, jo crec que el missatge que hem anat sentint aquests dies, i que més o menys crec que en general tot allò que és bona fe i pau i harmonia, doncs tothom pot entendre amb sinceritat, agafa molta més potència. Perquè tot això que ens està dient, o quan ens parla contra la polarització, no és perquè ho posi als llibres o perquè quedi bé, sinó perquè ell ho ha viscut. És a dir, ell ha patit el que ens està dient, que no anem bé si anem per aquí. Llavors, jo crec que això és el que li dona també... per exemple, ara també amb els testimonis que hem vist aquests dies tant a l'estadi com aquest matí a Brians, que ell escoltava i això, no és la primera persona que sent explicant-li un drama vital, brutal. I això també aquí tenim un mossèn, i sap que segurament no serà la primera ni l'última persona que se li adreça també amb ell per fer això, no? Per tant, jo vull destacar aquest aspecte per entendre aquest home no és només un manual o un estudi de màrqueting de què convé dir avui, sinó que això parteix d'una vivència molt bèstia seva, sobretot en l'etapa del Perú.
3: Creu allò que diu, és per això és creïble, no?, que és autèntic, ho ha viscut, i per tant, doncs, tenen un pes, no?, les paraules amb aquesta serenor i des d'aquesta escolta profunda de l'altre, no?, que no és una simple aparença, no?, sí que realment ho viu.
4: Nosaltres tenim l'esperança de que alçant la mirada també escolti les que alcem la veu a dintre de l'Església. Aleshores, quan s'acostava la visita del papa, nosaltres vam fer un comunicat de premsa on plantejàvem les nostres reivindicacions, no? Aleshores, jo crec que aquest missatge que fa el papa, com ara mateix aquest matí a Montserrat, de dir beneint Catalunya per tota la gent que ha rebut, no? Parlant dels immigrants, els ha d'acollir, no se pot deixar qualsevol persona el que diu el dreure bàsic, no?, de la dignitat humana, jo crec que tot això s'ha de plasmar a la realitat i s'ha de plasmar dintre l'Església també, no? Nosaltres estem per la igualtat i la dignitat de la dona tant a dintre l'Església com a fora. Aleshores, penso que si continua amb aquesta línia de denunciar tota la injustícia i tota la discriminació de les persones, ja sigui per origen per lo que sigui.

0: i també ha de ser per gènere i també ha de ser per orientació sexual. I totes les persones tenim la mateixa dignitat i hem de tenir la mateixa consideració a l'Església i a fora.
1: Això ho ha repetit avui a la presó, no? Insistim molt en la dignitat, no? Déu t'estima tal com ets, però et somia millor, ha dit. És maco, eh?
0: I
1: sempre hi ha l'oportunitat de tornar a començar. I això davant de preses i presos que estaven allà, realment té la seva força, eh?
0: Sí, esperem que la tinguin fets també a dintre de l'Església.
2: Aquí, d'aquestes reivindicacions que plantejaves, tu saps que el problema sobretot és que això ha de ser un procés.
0: Però és un procés ja de 21
2: segles, vegada,
0: que no és curt,
2: És que ja anava a afegir un procés que costa, que va molt més ben del que tothom esperaria, que és veritat que és un procés que un cop s'inicia també és molt difícil aturar. Ens haguéssim pogut trobar amb un canvi de pontificat on hi hagués una tornada enrere o un estancament, i jo crec que aquest papa no va per aquí. Ara, hi ha coses de les que planteges que també tinguem-ho tots clar. Tampoc ens pensem que aquest papa és de la CUP.
0: Vull dir
2: hi ha coses que no...
0: Que estem molt contentes de que faci aquestes afirmacions, però, és una cosa. Que veiem canvis substancials,
2: No, però t'ho deia, per exemple, en el sentit pràctic. És a dir, torno a l'etapa del Perú, que per mi és que és molt rellevant. Allà, quan arriba, es troben en unes zones on hi ha molt poc clergat, i quan hi ha molt poc clergat i molt pocs capellans, quina és la solució? Doncs que ho facin els laics. I allà es trobava que les que movien realment la comunitat, qui eren? M'ho contestes tu, no?
0: A veure.
2: Les dones. Doncs ja
0: no
2: està.
0: Cal ni contestar-ho.
2: Llavors,
0: no?
2: ell li ha passat aquesta experiència.
0: Sí. Obvi,
2: i després, amb la seva etapa episcopal, que és quan torna al Perú, el 2014, en aquesta etapa, ell dona moltes responsabilitats en l'àmbit ja eclesial més oficial a dones. I això ell ja ho ha viscut. Ara, el Vaticà és molt més complicat. Francesc va fer algunes passes en aquest sentit, va començar a posar dones en lloc de responsabilitats, però estem lluny, molt lluny.
3: És que la sensació una mica és que Francesc va sacsejar una mica i ara l'expectativa és que ara Lleó XIV continuï aquella sacsejada, però anant més enllà, no? I que, evidentment, que ha d'anar pas a pas. No es pot fer una revolució, un tall, diguem-ne, del blanc al negre. Però sí que s'espera que hi hagin més passos en aquesta línia.
2: Jo, Òscar, ho resumeixo d'una altra manera, que dic que Francesc va obrir la porta i aquest el que està fent és falcar-la perquè no es pugui tornar a tancar. Que hi és molt, tenint en compte que les possibilitats de que una porta s'obri i després es tanqui, i la gent que ens pot escoltar, que pot tenir una certa edat, recordarà tot el que és l'etapa del Vaticà II, on es va obrir als anys 60 una sèrie d'expectatives que després es van enrere. Ara estem en un moment on les expectatives que ha obert el papa Francesc, el primer pas és que no anem enrere, i els canvis que hi pugui haver vinguin més endavant. Ja sé que és molt vent, molt pesat, molt feixuc, i potser no ho veurem els que estem aquí, però les coses funcionen així.
0: Mira, l'altre dia vaig estar en una ponència que va presentar la Cristina Nogés, no? I parlava de que ara, després del sínode de la sinodalitat, estem fent la segona implementació, diguéssim, del Concili Vaticà II. El Concili va ser dels anys 60, del 62, que vaig néixer jo, que ja tinc 63 anys. Imagina't el temps que fa i el que ha costat de fer una implementació, no? Anem una mica a poc a poc.
2: Però recordem sempre l'Església com a institució mundial, eh? Perquè
0: sí,
2: aquí hi ha coses que ens demanen evidents.
0: Com a anècdota t'explico. La Cristina va dir que la comissió que treballava el diaconat femení va ser un fracàs absolut, perquè no se va proposar ningú que aquella comissió funcionés bé, quan ella mateixa va dir que no hi ha cap argument teològic que pugui estar en contra d'això. I, en canvi, ella, per curiositat, va estar amb una comissió que parlava de la poligàmia africana i que va resultar un èxit i que va treure unes conclusions meravelloses. Jo penso, com estem si al Vaticà o a l'Església es pot plantejar un tema com el diaconat, que està demostrat que històricament a les primeres comunitats cristianes ja es donava i ja existia i s'ha anul·lat completament de la història, com estem si en el segle XXI encara ens diuen paciència, espereu-se, que ja vindrà. Una mica trist.
3: De fet, a vegades demanem molt que hi hagi gestos dels que són visibles, dels que es veuen, però n'hi ha uns altres, Jordi, que estan com més amagats. Jo recordo l'especial que vam fer quan es va triar Lleó XIV com a papa, que tu, una de les...
2: I és que tinc memòria de peix i de vegades no me'n recordo.

0: reunió del que jo mateix he dit.
1: No, però a mi em va quedar una imatge o una frase que vas dir, que és, entre les coses que havia fet Francesc, a banda del que veiem de cara al públic, havia fet una altra feina per darrere, que és que, clar, tots els nomenaments de bisbes que havia tingut durant tot el seu papat ja havien anat en la línia d'assegurar, podríem dir, que hi hauria una certa continuïtat en el que ell havia començat, i per tant havia triat uns bisbes, diguem-ne que bastant alineats en aquesta obertura que estàvem parlant, no? I d'aquí segurament neix el fet que es triés a Lleó XIV, que es triés a Pep Prebost, i no un altre que potser hagués intentat fer un passos enrere.
0: Doncs mira, jo mateix em corregeixo, perquè amb bisbes no t'ho diria tant, i sobretot, per exemple, el perfil que continua havent en general de l'Episcopat espanyol encara no respondria a aquesta renovació. Sí que hi ha hagut un canvi amb els perfils de bisbes en el moment en què, encara en l'època de Francesc, Prebost assumeix la responsabilitat del que es diu el dicasteri dels bisbes, que és, per dir-ho així, el ministeri o l'oficina que gestiona aquest tema. I aquí sí que comença a haver-hi un canvi de tendència en els perfils episcopals. Amb el que Francesc va afinar totalment, i la prova és Prebost, és a l'hora de configurar els 120-130 cardenals que el poden escollir el seu successor, i aquí sí que va afinar molt amb perfils que clarament marcaven una línia de continuïtat i que va evitar, doncs, que hi hagués un concord i dir, escolta, això de Francesc molt maco i molt contents, però ja hem fet una mica de festa, doncs tornem-hi, tanquem la porta i cap a casa.
1: Perquè a més nosaltres ens ho mirem des de la nostra posició occidental, podríem dir, però clar, això és mundial, i si tu tires molt la corda cap a una banda, hi ha un cert risc que hi hagi una altra banda que se't revolti, entre cometes.
0: I ara hi ha hagut tot el fantasma d'un sisme a nivell d'Estats Units, que estem parlant d'una cosa molt grossa. Jo crec que no estem en aquest punt, però que hi hagi un grup de tradicionalistes integristes de l'Església Catòlica Americana que en algun moment es plantegin fer el salt, és una cosa que fa uns anys no se'n parlava, i ara no dic que hagi de passar, però les coses quan es comencen a parlar és que potser de vegades un dia passen, i amb això estan molt durs i molt amenaçants. Aquí és veritat que tenim la sort que justament el seu papa, que prové d'aquest país, doncs pot tenir un coneixement més de com gestionar la situació amb el clergat i amb determinat episcopat nord-americà, però no la situació en aquest... O sigui, aquí hi ha gent que es tira per un cantó i es tira per un altre. I al final la funció del papa, l'última funció, i això que em corregeixi un mossèn, l'última funció d'un papa és que no es trenqui la corda.
2: Confirmar-nos en la fe. En qualsevol cas, és un papa que és difícil d'etiquetar. I això també ens resulta una mica incòmode, no? Com l'agafem, no? Cap a on anirà? Quines mesures prendrà? De moment està fent gestos i està parlant amb molta claredat, no? Per tant, i buscant sempre allò que deia la germana benedictina, no? La pau, el pacificador, podria ser, no? Lleó XIV, el pacificador. I buscant la unitat, el consens, que puguem també trobar-nos, escoltar-nos. Jo crec que per aquí és com comencem a construir.
3: Bueno, jo estic d'acord amb això que dieu, de que el papa el que intenta és ajuntar-nos, no? Però hem de pensar que resulta que les dones som la meitat de la humanitat i a l'Església som el 80% de la gent que participa. Per tant, imagina't, no? És que no sé, vosaltres com a homes, no? Imagineu-vos qualsevol situació, no?
0: Però és que no t'estic... És que
3: no, no, no, no, a veure, és per posar-vos un exemple,
1: en contra,
3: no?
1: Sembla que estiguis en contra d'això, no?
0: Allò d'on n'hi ha que firmar,
3: no, saps? No, lo que estic dient és que és molt gros, és molt gros. És molt gros, no?
0: Però
3: com
0: si
3: deia la Pepa Torres l'altre dia.
0: Però
3: perdona
0: si hagués tinguéssim algú de l'àmbit, diguem, de determinades tendències sexuals, també et diries que és molt gros el que ens passa a nosaltres.
3: I tant. Entenc, és, que, sí. És que és el que compartim ara, no? El que deia la Pepa Torres l'altre dia és com de dir el baptisme és igual per tothom. Ens dona els mateixos dons a tothom. Algú s'atreviria a dir és que tu com a dona no pots rebre la vocació, per exemple.
0: El que passa és que jo entenc que l'accent que està posant Lleó és que del tots, aquella famosa frase del papa Francesc, que
3: l'Església
0: va dir en castellà, que amb l'Església acabemos todos,
3: però no
0: ella
3: todos.
0: Està posant més l'accent, a l'Església hem d'anar junts.
3: Perfecte.
0: Llavors, clar, els junts... Mira, i et poso un exemple gràfic que el vaig viure en primera persona ahir a l'estadi. Ahir a l'estadi hi havia gent... allò que olora, els que ja fa uns anys que ens movem en ambient, la gent olorem una mica de quin peu calcen en l'àmbit eclesial, eh? Veiem els que són més d'un cantó, més d'un altre. Ahir a l'estadi hi havia de tots colors. També diré que cridaven més els d'un color de terra.

0: terminat, però això ja no ho analitzo. Però quan estava allà pensava, ostres, jo ara estic aquí amb gent i amb el grup de, diguem, proper o personal que, amb qui vaig anar, estic aquí amb gent que probablement no coincidiríem en lloc més, encara que estiguem tots a la mateixa església. I això, això també és una, un paper que fa el Papa en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí. Jo diria que més enllà d'aquesta unió, també s'ha d'estar, la, diguéssim, la unió amb les altres religions, no? El diàleg interreligiós ens sembla molt important, primer dintre dels cristians, l'ecumenisme, no?, que és molt important. Però nosaltres també considerem molt important el diàleg amb totes les religions. Per això aquest cap de setmana, que són les jornades feministes a Caladona, que celebren els 50 anys de les primeres jornades feministes a Barcelona, doncs al Sembla Veu hem proposat una taula de diàleg interreligiós. Hi haurà quatre dones, una protestant, una catòlica, una de la fe bahai, i parlaran sobre com el compartir el diàleg interreligiós pot ajudar precisament a millorar la situació de les dones, no només a l'Església Catòlica, sinó en general a totes les creences.
2: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, estem en directe des de Montserrat, on a poc la normalitat va tornant. Veig alguns operaris que estan recollint les tanques que evitaven que la gent envaís la calçada per la qual havia de passar el papamòbil. Veig també com uns altres estan començant a recollir ja també les tanques que separaven els diferents sectors on la gent s'ha assegut. Les cadires han quedat un punt desordenades després que la gent hagi marxat d'aquestes places davant de la basílica. I a l'interior hem vist ja com la dona de la neteja estava doncs, també netejant els vidres que envolten a la...
0: Era dona.
2: Sí, era dona, era dona. Sí, sí, per això ho he volgut remarcar. Era una dona de la neteja.
0: No, no
2: ens ho
0: compliquis més.
2: No. Ja anava, estava a punt d'anar a publicitat, perquè després de la publicitat recuperarem amb altres temes.
1: Almenys aquesta vegada no hem vist cap monja netejant l'altre.
2: No, aquesta imatge ens l'hem estalviat. Sí. Com a mínim fins ara, perquè és veritat que l'altra vegada va ser a la Sagrada Família. Jo crec que aquesta tarda no es produirà aquesta imatge, que també va ser molt, molt polèmica.
1: Esperem que no.
2: Insisteixo, des d'aquesta Basílica de Montserrat que va tornar a la normalitat, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
3: Catalunya migdia.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
6: Mal picant?
5: Què havia de ser, si no?
6: Però què va ser?
5: Apendicitis, operat d'urgència.
6: Ostres!
5: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
9: l'Auditori.
8: I per anar de museu, concert i espectacle,
9: l'Auditori.
8: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
13: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
14: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
15: Ostres, Pedrín!
14: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí... i van a parar el teu alt.
15: Encara estic païnt. Ploraré molt.
13: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on aquest matí hem tingut aquesta visita del Papa Lleó XIV, ara mateix camí del convent de Sant Agustí, al Raval, on continuarà amb la seva, amb els seus actes, visitant aquest convent per tal de seguir remarcant aquesta banda més social, la feina més social que fa l'Església, i el colofó que viurem aquesta tarda vespre a la Sagrada Família amb la consagració de la Torre de Jesús, el punt més alt de la Basílica de la Sagrada Família, avui que coincideix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest matí, aquí, a Montserrat, hem sentit un Lleó XIV molt còmode amb la Verge de Montserrat, amb la Mare de Déu de Montserrat, i fent referència també al seu passat al Perú, precisament també relacionat amb Montserrat.
6: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
2: Estem amb el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al SEM La Veu, i mossèn Samuel Gutiérrez, experiodista i capellà del Bisbat de Sant Feliu. El Papa no ha amagat que ell, a Montserrat, el lliguen moltes coses, no només aquesta referència a com ell va estar al Perú, precisament, també relacionat amb la Verge de Montserrat, sinó també va estar aquí, a Montserrat, quan encara no era papa, també en un moment de retir espiritual. Vull dir que no ha amagat que a ell li feia especial il·lusió aquesta visita a Montserrat.
9: En les paraules i en els gestos se li veia molt emocionat i embadalit, i la Mare de Déu. Ahir també, quan es cantava el Virolai, era realment corprenedor. Per tant, doncs, bueno, jo crec que val la pena aprofitar, no?, aquesta tirada. I...
0: A més, és el teu bisbat.
9: Bueno, és el... Montserrat és de tots. O sigui que, com deia ell també avui, dels catalans princesa, i també deia dels espanyols estrella d'Orient, no? Doncs intentant sempre buscar aquesta comunió. A mi, personalment, mira, m'ha semblat molt tendre.
2: Sí, aprofundint en això, és a dir, els catalans ja ho tenim, això, clar, tenim aquí la Mare de Déu de Montserrat i sabem tota la simbologia que hi té, però que algú que va néixer a Chicago, que després va fer bona part de la seva tasca al Perú, que hi tingui aquest significat especial aquesta Mare de Déu, per què? Què té aquesta Mare de Déu de Montserrat com perquè per prebost tingui aquesta simbologia?
0: És que aquí hi ha dos factors. Més enllà del que és el propi, diguem, coneixement mundial que té una abadia com Montserrat, la devoció a la Mare de Déu de Montserrat està estesa a tot el món. És a dir, ens sembla una cosa molt local, però en tot l'àmbit hispànic, però també en tot l'àmbit europeu, no només de parla castellana, sinó en l'àmbit europeu, trobareu a la majoria de llocs on aneu algun lloc, algun raconet, alguna capella de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un company meu, el Manel Manonelles, que va començar a fer un llibre de Montserrat al món i al final va haver d'anar partint amb cada llibre en un país, perquè només amb Itàlia hi ha un ple de dos volums. Per tant, no, hi ha molta gent que es mou en l'àmbit eclesial, que en les diòcesis per on ha estat o per on ha passat, es troben amb una imatge de la Mare de Montserrat o amb aquesta devoció. A més, hi ha una cosa molt curiosa, que és que en aquests llocs normalment la imatge és blanca, no és negra.
1: Sí.
0: Perquè és la imatge que, diguem, a l'època barroca es va traslladar, sobretot en els països latinoamericans. Al Vaticà hi ha una imatge de la Mare de Montserrat que és blanca, però perquè prové del Brasil, o sigui, és un ambaixador del Brasil que li va regalar, crec que era el Pau VI, una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i tu quan la veus dius, aquí la moreneta no hi és per enlloc.
9: I la nostra no és negra, és morena.
0: Sí, però mira, però aquí també hi ha una altra cosa, que hi hauria el debat d'escolta, però si al final és que és, diguem, acumulació, doncs netegem-ho. Però hi ha una idea que expliquen a Montserrat, és dir, que es podria plantejar fer una restauració i quedaria probablement blanca. Però aquí pesa molt que la de devoció ja està consolidada com una Mare de Déu d'un determinat color.
9: I la moreneta ja ha quedat per sempre. Sí,
1: ja seria molt diferent.
9: I també té un sentit, no?, d'acollida i d'inculturació i tot plegat. Jo crec que ja ens està bé.
1: Una negra catalana.
2: aquest viatge... Aquest viatge del Papa a l'estat espanyol, amb aquestes tres etapes, la que ja hem viscut a Madrid, la que estem vivint ara a Catalunya, i després en tindrà una altra posterior a les Canàries. I suposo que de manera volguda, amb un accent molt diferent a les tres etapes. Així com a Madrid va ser molt polític, hi va haver recepció al Palau Reial, hi va haver el discurs del mateix Papa des del faristol, a més al Congrés dels Diputats, en aquella sessió conjunta de congressistes i senadors, per

bastant un discurs molt, molt polític, a més, amb referències crítiques potser a lleis que s'han aprovat en aquell Parlament i que també van generar certa polèmica, per exemple, el fet d'estar doncs, en contra de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, cosa que

0: és potser més social. I després a les Canàries, que anirà molt abocat al drama de la immigració que les Canàries viuen en primera persona. Per tant, són tres trams del viatge molt diferenciats amb la seva significació i amb el seu simbolisme, no?
1: Jo diria que aquí també té una vessant litúrgica ineludible. De fet, és la Sagrada Família, és el que dona sentit a aquest viatge. Aleshores, aquesta nit serà el punt culminant, no? I aquesta litúrgia, no?, que uneix el cel i la terra, el poeta de la pedra, que és al mateix temps l'arquitecte de Déu, el centenari, o sigui, la litúrgia i la bellesa, no? Aquest llenguatge de l'amor que vol ser també desarmat i desarmant, no?, a través de la litúrgia. Jo crec que això, aquesta tarda, a veure si ens sorprenen també, però bueno, serà espectacular, clar.
2: No, i en aquest àmbit, recordeu que tenim un tema de cartera que es diu Beatificació del Venerable Antoni Gaudí. Home, en principi això no ha de fer accelerar ni modificar els terminis, però és evident que si el papa ho ha vist en directe, doncs sempre tot ajuda, diguem, a que el procés doncs pugui tirar endavant finalment.
3: A mi em sembla molt important que la mirada s'alci cap a la Torre de Jesús, no? Perquè és una manera d'entroncar amb el sentit de la nostra fe, amb Jesús, amb l'Evangeli, i fer-lo autèntic. I si es pot fer autèntic en el sentit de tot el missatge que ens està llançant el Papa aquests dies, jo crec que serà fantàstic.
1: I quan s'alça cap a Jesús, s'alça també cap als germans. Per això aquesta dimensió Exacte. Social tan forta, eh? Exacte. A Madrid, aquí i a Canàries. O sigui, lo social, de fet, és transversal.
2: Però ens falta Canàries, eh?
1: Per això. Però aquí també, molt. I la presó ha estat un moment molt fort, i s'ha negociat molt fort, i també diria que ahir a la Vetlla una dimensió social també forta. Els testimonis, aquesta reivindicació que va fer, va ser realment emocionant, el tema de la salut mental, eh? Perquè ens toca tot, forma part de la nostra societat, estem superafablits, aquell testimoni de la Carmina, gent plorant a les grades, perquè realment el que expressava era com una portaveu de la nostra societat. I ell també d'aquí, doncs, la seva... jo crec que aquesta part és molt important també, la salut mental, el tema de la violència de gènere,
3: i
1: després també va sortir aquell noi, no?, que va dir aquesta tornada a la fe, que no sé si és tornada o no tornada, hi ha un interès creixent que és real. No és una avalanxa, però és real. La gent s'està preguntant, vol un sentit, un horitzó, donar més plenitud, no?, a la nostra existència, que no sigui només consum, no?, i capitalisme. Sí. La Rosalia.
2: En aquesta part de discursos també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que el papa, i això no és cap novetat, ha fet sovint referència al concepte de veritat. Clar, fa uns anys aquest discurs el veiem més com un dogmatisme, que ja venen els que del papa que ens vol imposar tal i qual. Però estem en una paradoxa on en el context actual la veritat és un valor en alça, perquè ara, quan obrim el telèfon, ja no sabem què és veritat i que és mentida, i ja no sabem què creure. Llavors, reivindicar la veritat, que en un determinat moment podia tenir una connotació que segurament no seria compartida, en aquest moment tothom diu, sí, clar, és que potser hem de saber una mica què és veritat i què no ho és.
3: Amb això va l'encíclica, no?
1: I amb els polítics enllaça amb això també. De fet, busca els punts comuns, que és... tenim una vocació de servei i busquem el millor de les persones. Això ho veus també en l'àmbit municipal quan ets mossèn, no? Amb la gent, amb els regidors, amb l'alcaldessa. En el cas de Sant Boi hi ha una sintonia molt forta. Sempre que ens veiem la Lluïsa Moret, que és la presidenta de la Diputació, i era ahir també, ahir rebent el papa, doncs vocació comuna de servei i de desitjar el millor de la ciutadania, no? Això ho compartim. Doncs anem per aquí, intentem treballar plegats per aquí, no?
3: Anem per aquí perquè realment és molt trist quan no es dona això i el que es dona és tirar-se els trastos a veure qui pot més, no? Això és molt trist i molt lamentable.
0: Falten 10 minuts per arribar a les 4, falten 10 minuts perquè acabem doncs al Catalunya migdia. Des d'aquesta tranquil·litat absoluta que hi ha ara mateix a Montserrat, suposo que on comença a haver-hi més efervescència és el convent de Sant Agustí, a la següent parada del papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
4: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: Quin ambient tenim aquí, al convent de Sant Agustí?
4: És veritat, ja hi ha molta gent, desenes, m'atreviria a dir que centenars de persones esperant el Sant Pare perquè el puguin acompanyar en aquesta recta final aquí a la plaça de Sant Agustí, però podríem dir que és una expectació molt controlada, molt mil·limetrada pel fort cordó de seguretat que hi ha, perquè a la una del migdia s'ha desallotjat completament a totes les persones veïns del barri que passejaven per aquest punt, per aquí a la plaça de Sant Agustí, també pel carrer Hospital, i ara mateix està completament blindat. Els veïns no poden passar, només aquells que tinguin alguna reserva en algun dels hotels o els apartaments turístics, i a poc ha començat a entrar família.

0: famílies, joves, catòlics, que són els que s'han col·locat i que ara mateix estan cridant de fons visca el papa, els esteu sentint, en aquests últims metres per acompanyar-lo fins a la parròquia. És veritat que sorprèn, crida l'atenció aquesta imatge, on podríem dir que aquí els veïns del barri han quedat relegats en un segon pla.
1: Això és el que ha passat fa unes hores aquí a Montserrat, on la gent ha anat arribant amb tranquil·litat a primeres hores del matí, però a mesura que s'apropava l'hora prevista per l'arribada del papa, l'emoció anava creixent i llavors es anaven sentint aquests esclats de crits de visca el papa o ja esperant-lo, i per tant hi havia aquesta cridòria que de tant en tant apareixia en aquestes places de Montserrat. Teniu indicis de quina hora arribarà? Estava previst que fos a 4:45, d'aquí ha sortit una hora abans, però no fa pinta que això hagi accelerat la resta d'actes, no, Albert?
0: No, en absolut. De fet, és veritat que ara estan començant a entrar, bé, ja fa estona que comencen a entrar totes les persones que estan acreditades per entrar a dins d'aquesta parròquia. Són al voltant d'unes 400 persones i fa poca estona ho han fet les primeres autoritats. Sabem que venen per ordre de protocol i, de fet, hauran de rebre després, posar-se doncs en fila per rebre el Sant Pare. Fa molt poca estona que ha arribat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. També hem vist la consellera de Drets Socials, però aquí també s'espera que arribin els propers
1: ràpid,
0: minuts.
1: Perquè els he vist sortir sí. D'aquí de Montserrat a les
0: doncs,
1: dues.
0: Doncs Mònica Martínez Bravo i Ramon Espadaler, que ja són a l'interior d'aquesta parròquia, però falta per arribar, per exemple, el president de la Generalitat. Fins i tot també estava prevista la ministra Elma Saiz. Per tant, veurem si en els propers minuts doncs, comencen a desembarcar els cotxes oficials, tant de la Generalitat com també del govern espanyol, en aquest punt del carrer Hospital, que, insisteixo, està completament tancat al trànsit.
1: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha en la següent parada d'aquesta visita del Papalló 14, que la viurem en directe en el programa especial que començarà a partir de les 4 de la tarda amb l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga. I el punt final serà la Sagrada Família, on hi ha aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Òscar.
1: Aquí encara deveu estar amb la tranquil·litat, perquè aquí encara queden hores perquè hi arribi, no?
2: Un entremig, eh? Ja. I a més hi ha una barreja... És una situació molt estranya, perquè és pràcticament la Sagrada Família mai vista sense turistes, I amb botigues de souvenirs obertes, però sense turistes, tampoc. Uh-huh. I alguns guies, doncs, fent mans i mànigues, perquè és un acordonament molt sever, són 9 illes de cases les que estan perimetrades, i, per tant, moure's per al voltant, i pensem que hi ha molta gent que s'hi acosta per... Volem a veure com el podem veure, no? I hi ha una certa... És un formiguer i contínuament et vas trobant molta policia i moltes tanques.
1: Sí, sí. És això que expliques, Miquel, és una sensació molt semblant a la que teníem ahir al vespre i aquest matí aquí a Montserrat, en què efectivament hi havia molta gent pendent d'aquesta visita, però no era el turista habitual aquí a Montserrat, i, per exemple, ahir al vespre la gent va marxar abans d'hora perquè el cremallera va acabar també les seves pujades i baixades, i, per tant, el turista habitual de Montserrat no hi era, i per tant la tranquil·litat era encara més alta en les hores finals d'ahir en la prèvia d'aquesta visita del papa. Per tant, òbviament, aquí arribarà el màxim de l'expectació quan sigui... A quina hora està previst, més o menys, que s'arribi cap aquí, amb el papa mòbil, amb aquest trasllat des del centre de Barcelona?
2: Sí, aquí a les 7 ha d'estar aquí, als voltants de la Sagrada Família. Ell vindrà des de Sant Agustí amb un cotxe negre tapat, i llavors als voltants de la plaça dels Cinc Oros canviarà amb el papa mòbil i farà un recorregut que serà realment no serà molt llarg, serà un quilòmetre i mig per carrer Sardenya, carrer Rosselló, fins a arribar aquí. Ara s'estan fent les proves de so. El que sí que hem vist és l'estesa de cadires, unes 4.000 persones podran seguir l'acte a través de pantalles i també amb els seients que prèviament han hagut de ser reservats i que s'han repartit segons les peticions de les diverses parròquies que han fet a l'organització de l'acte. Aquí, bàsicament, el que trobem és algun veí també que intenta accedir a casa seva i que no ha de presentar la seva documentació per poder accedir. A Barcelona hi ha altres opcions per fer el seguiment del papa. A Glòries hi ha unes pantalles gegants, també Arc de Triomf. Jo vinc d'allà i la veritat és que no han reeixit aquestes pantalles cap dels dies que hi han hagut aquí. Mira, et porto un testimoni. És una noia, la Maria, és colombiana, i m'ha explicat això.
3: Veníamos caminando, queríamos conocer el Arco del Triunfo y pues nos sentamos a descansar y pues nos encontramos con toda esta información.
1: Doncs les dificultats de la gent que no pot accedir a casa seva o les visites que tenia previstes. Som a punt d'acabar, per tant, Jordi Llisterri, Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, gràcies a tots tres.
4: A tu, a vosaltres. Avui t'ho hem fet una mica de full dominical, avui, eh?
1: Bé, home, un cop a l'any...
4: Això és la quota anual.
1: Ah, deu ser això, deu ser això. Gràcies a tots tres, que vagi bé. Ens queden tres minuts per arribar a les 4, tres minuts amb una mica de publicitat que tenim pendent i de seguida l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga agafen el relleu per viure tot el que passarà aquesta tarda en aquesta visita papal. Des de Montserrat, gràcies a tothom i fins demà a les dues.
5: Catalunya migdia.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
8: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
9: Un altre cop el teu amic al nostre sofà al llit.
10: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
9: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
11: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
12: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
13: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
13: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
13: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
14: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Catalunya migdia.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Aquesta tarda hi haurà el plat fort de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'acte comença a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple. Abans, cap a 5:15 de la tarda, Lleó 14 serà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona.
19: El papa agraeix des de Montserrat el paper de Catalunya com a país d'acollida i recorda els seus vincles amb la Moreneta. 8.000 persones han assistit a l'acte. Abans, Lleó XIV ha visitat la presó de Brianzú, on ha tingut una curta trobada amb una vuitantena de presos i els ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i miren el futur amb

0: Esperança. Els Mossos investiguen l'assassinat a trets d'un home aquest matí al carrer Balmes de Barcelona, molt a prop de la comissaria de la Policia Nacional. La pistola que s'ha fet servir pel crim l'han trobada abandonada en una parada de bus pròxima. L'autor ha fugit. La Fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. Noves amenaces de Trump a l'Iran, a qui retreu que s'estigui prenent les negociacions amb massa calma. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. La tensió ha pujat, Teheran ha disparat contra bases nord-americanes a Jordània i països del Golf. La justícia envia a presó provisional el refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord. El cas ha desfermat una onada d'aldarulls racistes aquesta nit passada que ha generat por entre els estrangers. La policia promet augmentar la vigilància. Carme Portachel inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya i presentarà un muntatge de Les criades de Jean Genet.
1: Esports.
2: El Joventut visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, en una sèrie al millor de 5 partits, en la qual la penya té el factor pista en contra. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà a l'AS al Ferencvaros hongarès i el Mataró a les 9 a l'Olympiacos.
0: I el temps, tarda assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 30 graus. Durant la propera matinada tornaran els plogims.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: D'aquí a mitja hora comença l'agenda del Papa prevista per aquesta tarda. Lleó XIV s'aturarà primer al barri del Raval, al centre de Barcelona. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'ordre dels Agustins, per conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Doncs ara, ja sí, en qualsevol moment s'espera l'arribada de Lleó XIV a aquesta parròquia del Raval, i a la plaça de Sant Agustí s'ha habilitat un passadís amb tanques perquè faci els últims metres acompanyat de desenes de fidels. La majoria de persones que l'esperen aquí són joves i famílies catòliques, ho fan amb banderes del Vaticà i crits a favor del pontífex, però crida l'atenció de quina manera els veïns d'aquest barri del Raval han quedat apartats d'aquesta cita. Per exemple, la comunitat filipina de Barcelona, que està molt arrelada en aquesta església i aquí celebra misses cada setmana. Doncs avui s'han trobat que el perímetre de seguretat les ha allunyat del Sant Pare després de moltes hores fent guàrdia.
4: Des de la una.
5: Jo a les 9:30.
6: Sí, a les 11:30.
7: 5 hores. El cerramos. Para el Papa.
3: A l'interior de l'església hi assisteixen autoritats i representants de les entitats socials que treballen al barri, perquè aquest és justament l'objectiu del Papa en aquesta parada. Aquí dins coneixerà la feina de Càritas, d'Ovinso, una associació que atén antics presos i persones amb addiccions, i de la comunitat de les adoratrius, que es dedica a ajudar a víctimes d'explotació sexual.
0: El punt àlgid, però, de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. L'acte està previst per avui. Començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passa el Papa Mòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán.
8: El Papa arribarà a la Sagrada Família amb Papa Mòbil. S'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
4: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
9: Jo com veïna i estic una mica agraïda, si no a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
10: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
8: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
0: Pendents, doncs, del que passi aquesta tarda durant la visita del Papa a Lleó XIV, ens fixem ara en el que ha passat aquest matí. El Papa ha agraït el paper de Catalunya com a país d'acollida i ha recordat la seva devoció per la Moreneta. Ho ha fet en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ha dinat amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir. Montserrat, Maria Guixà.
11: Acte multitudinari de Lleó XIV a Montserrat, on l'esperaven 8.000 persones a les places del monestir. Un Lleó XIV que ha mostrat públicament la seva veneració absoluta a la Moreneta, a qui ha catalogat, juntament amb Montserrat, de camí de devoció, agraïment i esperança. I ha recordat la seva vinculació i la seva estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
12: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
11: Passaven pocs minuts de les 12 del migdia quan Lleó XIV ha arribat a Montserrat, ho ha fet amb Papa Mòbil, ha recorregut tot el trajecte fins a arribar a les places, des de la plaça dels Apòstols, ha estat rebut pel Pare Abat, Manel Gasc, també pel bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, i després ha arribat al presbiteri passant breument per la capella del Santíssim. Ha resat el rosari i ha fet un discurs que ha estat potser la versió més pontificia i la menys política de Lleó XIV. Ha expressat la seva devoció mariana i el seu amor per la Verge de Montserrat. Després ha presenciat el cant de la Salve i el Virolai. I amb aquestes notes ha pujat el cambril i ha estat pràcticament un minut en silenci pregant davant la Moreneta, resant, adorant-la, i després ha sortit al balcó davant els aplaudiments i l'eufòria dels fidels, aquests 8.000 fidels que l'esperaven, i també ha posat en valor el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
12: Gràcies a Catalunya per haver recibido a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
11: Després ha estat el moment de compartir un acte més privat, en aquest cas amb la comunitat benedictina, amb qui ha dinat, i ha marxat de Montserrat una hora abans del que era previst. Des de l'organització ens han dit que no hi ha hagut cap incidència, que tot ha anat com havia d'anar, sobre horari, i per tant, doncs, Lleó XIV, que ha deixat Montserrat i l'abadia cap a 2:45 de la tarda.
0: Això ha sigut la visita del Papa, però els fidels han arribat a primera hora a Montserrat, han omplert les places i s'han bolcat en aquesta rebuda al pontífex sota un sol de justícia, Nàtia Dell.
13: Màxima devoció amb la rebuda del Papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acaronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol, amb gorres, paraigües i banderes, l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el Papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matiners.
14: És lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
15: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà, serà una bogeria, si no.
16: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
17: Jo crec que hasta que sigui mare o que em case o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
13: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
18: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el Papa pues, parlés en català.
19: Maravillós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
20: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió. No, ens estem esperant, aviam si el tornem a veure.
13: El gruix de la gent ha marxat un cop s'ha acabat l'acte públic, però alguns fidels han aprofitat per fer un entrepà i quedar-se per veure'l marxar.
0: La visita del papa a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem ara a Montserrat amb el Toni Fortesa.
2: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
21: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
2: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
0: Abans d'arribar a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i mirin a un futur millor amb l'ajuda de Déu. A la presó de Brianzú hi ha anat la Montse Poblet.
22: El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brianzú i de Batràs els ha saludat a l'entrar i al sortir del teatre. Han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internas, la Josefina y la Montserrat.
23: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
24: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
22: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles, ha beneït tots els presos i ha resat un Pare Nostre, que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
25: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
22: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: "Era la presó i vinguéreu a veure'm".
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba molt pertinents els missatges de justícia social i fraternitat del papa Lleó en els temps actuals. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio i de camí cap a la presó de Brians, el president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claredat dels seus missatges que connecten amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
26: Sant Pare, avui dies molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica.
0: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
1: 3Cat Info.
0: I un home n'ha matat un altre. Canviem radicalment de qüestió. D'un tret al cap aquest matí a Barcelona, els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. Els fets han passat a les 10:10 a la cantonada del carrer Balmes amb el de Granada del Penedès, just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat als Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han intentat trobar l'agressor que ha aconseguit fugir. Sergi Riera és el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
27: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala. Un home, amb l'excreció física facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona. No hem trobat a l'autor, hem balitzat el joc també, i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
0: La víctima és un home de mitjana edat i tot i que el jutge ha decretat el secret de sumari, aquesta emissora ha pogut confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i també un casc de bicicleta de l'agressor, que també és un home, a la Gala Placidi, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026. L'últim, el cap de setmana passat a la zona franca, també a Barcelona. Hem arribat així a 4:05 de la tarda a Àrea de Serveis. Connexió amb l'equip viari, Marius García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De moment, poques complicacions per circular, perquè aquests dies hi ha una baixa afluència de vehicles a l'àrea de Barcelona. Hi ha petites retencions a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, la C58 a l'altura de Montcada, d'entrada a Barcelona, C17 a Parets del Vallès, en sentit sud, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, autovia 2 a l'altura de Cornellà, en direcció Barcelona, la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i a les rondes, congestió a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca i d'Horta a Canyella, sentit Besòs, també en direcció Llobregat entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1 per alguna possible incidència, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc i al port en sentit Besòs i a la Barceloneta direcció Llobregat. Recordem que hi ha fortes restriccions a l'interior de la ciutat de Barcelona per la visita papal, per la visita a l'església de Sant Agustí, i ha tallat el perímetre que formen el carrer del Carme, Rambla del Raval, Sant Pau i la Rambla, i per la visita a la Sagrada Família el que abasta el rectangle format per Rosselló, València, la Pan i la Cruïlla Diagonal Passeig de Gràcia. En aquestes zones no s'hi pot ni circular ni aparcar. Tancada l'estació de metro Sagrada Família, l'estació Verdaguer, als moments de més afluència, també només funcionarà de sortida. A canvi, el metro reforça el servei entre un 30 i un 65%, segons el moment. La línia T4 del tramvia allarga l'hora punta fins les 11 de la nit. I una vintena de línies de bus que passen per aquestes zones es desvien i les parades estan anul·lades. A Rodalies, dues incidències. Els trens de l'R4 circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per una incidència a la infraestructura entre Sant Sadurní i la Granada provocada per un intent de robatori de coure. També afectacions a l'R2 i R2 Sud de Rodalies per una incidència a l'estació de Bellvitge entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Circulen 4 trens per hora i sentit. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Tarda més assolellada que no pas al matí arreu del país, tot i que els núvols són presents a hores d'ara cap a les comarques del Pirineu, àrees de les comarques de Girona i també punts de la costa de Barcelona. Unes nuvolades que poca precipitació deixaran, a tot estirar cap al Ripollès. Es pot escapar alguna feble precipitació cap al Lluçanès o també cap a l'Alt Berguedà. Sempre coses de poca importància. Tot això amb vent de tramuntana al sector de l'Empordà i amb unes temperatures, dirien que prou suaus per trobar-nos en les dates que estem del mes de juny. Al Dover, 31 graus de temperatura màxima. De fet, no arriba, són 30,5. A l'Aldea, 30 graus. A Constantí, 29 graus. A Tarragona, 28 graus. Temperatures màximes per sota del que és normal per aquestes dates. I aquesta mateixa situació tindrem de cara demà. De fet, tornarem a repetir més o menys el mateix patró. De cara a aquesta matinada, febles precipitacions, alguns plogims, aquest cop cap a punts del Prepirineu, àrees també del Camp de Tarragona. Cap al matí poden arribar a punts de l'àrea de Barcelona i Osona, poca cosa. Després el sol s'anirà imposant arreu del país amb algunes teranyines de núvols alts i sí que a partir ja de demà tendiran a remuntar les temperatures màximes que encara rondaran la xifra dels 30 graus als indrets més càlids del país.
4: 3CAT Info.
0: Més qüestions d'aquest dimecres. La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pérez que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díez. Reunions que es van produir al març i l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir coneixement d'aquestes reunions a posteriori. Uns fets que coincideixen amb el cara a cara al Congrés entre Sánchez i Feijóo i els retrets mutus sobre corrupció han protagonitzat la sessió de control. Madrid, Àngels Lafuente.
6: La Fiscalia ha informat al jutge del cas Leire que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb l'advocat de Santo Cerdán i amb Leire Díez. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor, es va mantenir en un segon pla i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre març i abril de 2025 i l'advocat va traslladar al fiscal l'existència de fets presumptament comesos per terceres persones que podrien tenir una rellevància penal. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. Recordar que en el seu informe l'UCO apuntava a 5 reunions. Una informació que sorgeix el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política després del discurs del papa Lleó XIV. Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
7: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
8: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
6: Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral i Feijóo li ha demanat que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat.
0: Avui també segon dia de selectivitat per a més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història i de Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva dels dos autors occidentals. La majoria d'alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta l'han fet d'Història. A Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase, també els han preguntat per Plató i Marta Nussbaum, mentre que a Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns dels alumnes que han fet un balanç positiu perquè diuen ja eren com s'esperaven.
9: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo. Ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
10: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
11: Examen que per lo que hem fet en el curs pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Aquesta tarda continuen els exàmens en matèries específiques com Biologia i Literatura Catalana i demà acaben les proves amb l'examen de Castellà, de Català i Literatura.
4: 3CAT Info.
0: Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs i li retreu que s'estigui agafant les negociacions amb massa calma. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran. Oriol Serra.
12: El president nord-americà ha advertit l'Iran que pagarà el preu d'haver allargat tant les negociacions per assolir un acord. Donald Trump ho ha dit un cop més a través de la seva xarxa social, on també ha afirmat que el maltractador de l'Orient Mitjà és mort i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part dels Estats Units és l'èxit més important de la història militar marina. Segons diverses fonts, una delegació de Qatar manté converses amb el règim iranià a Teheran amb l'objectiu de polir els múltiples esborranys d'un acord potencial. Trump ha arribat a anunciar la imminència d'un acord amb l'Iran dotzenes de vegades. La realitat, però, és que la situació es troba cada cop més empantanegada.
0: I presó provisional per als refugiats sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares.
14: Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
15: Evidentment és espantós, perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
16: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
14: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els enfrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
17: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
14: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
4: 3CAT Info.
0: Carme Portacher inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món. La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Atenée, del on Louis Joubert va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, la més important de la Comèdia Francesa acabada de renovar. El TNC ha emès un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ho ha explicat a 3CAT Info.
28: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
0: El muntatge es veurà a París i tindrà equip tècnic català i espanyol.
4: Esports.
0: 5 minuts fins a 4:45. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. El Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB 3 anys després. Avui visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la segona semifinal. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla així del rival en aquesta sèrie.
13: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga ACB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
2: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i l'equip verd i negre té el factor pista en contra. El duel d'avui, com hem dit, començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem per l'entrada.

0: Antena Digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Barça, per la seva banda, tornarà a rebre demà el Tenerife en el segon partit del seu play-off de semifinals. Ahir, primer triomf per al Blaugranes, que van guanyar de 33 punts a l'equip canari.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: En futbol, el Madrid podria anunciar el retorn de José Mourinho les pròximes hores, després que el Benfica, antic equip del tècnic portuguès, comuniqués que el Club Blanc ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros a la clàusula de rescisió. Mentrestant, els Estats Units, Mèxic i el Canadà fan els últims preparatius abans d'acollir a partir de demà la 23a edició de la Copa del Món, un mundial que s'inaugura demà a Ciutat de Mèxic amb el partit inaugural entre la selecció mexicana i la sud-africana. Mentrestant, el Badalona Women, també en futbol, ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
2: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
0: També en futbol, avui jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. El vencedor jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que hi va eliminar el Castelló.
1: 3CAT Info.
0: D'altra banda, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. A les 7 del vespre, l'actual campió, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7. Elena Ruiz és una de les jugadores de l'equip andreuenc.
3: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder aixecar-la un altre cop i així serà que treballarem.
0: I dues hores més tard, a les 9, el Mataró, campió recent de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. En parla la jugadora mataronina Caral Bertran.
4: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt jutadores amb una boia també molt forta.
0: Demà dijous, i també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten el Palma Futsal i el Pozo de Múrcia amb domini de l'equip mallorquí per 1-0 per la victòria en el primer partit de la sèrie de semifinals. D'altra banda, Indústria Santa Coloma ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta del porter de 22 anys, Pau López, que arriba procedent del Ribera Navarra i que serà presentat dilluns de la setmana vinent. En handbol, el Barça viatja ja demà cap a Colònia, on disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, alerta del perill del rival.
5: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: Tornant al bàsquet, el Manresa ha fet oficial el fitxatge de l'aler andalús Pablo Tamba per dues temporades. Tamba, de 22 anys, arriba procedent de la Universitat Nord-Americana de Louisiana.

Hem arribat a 4:45 de la tarda, sou a 3Cat Info, moment de fer un cop d'ull als principals temes d'aquesta tarda, pendents del plat fort de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí amb restriccions que també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple. Abans, però, cap a aquesta hora està previst que Lleó 14 arribi a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. Tan bon punt puguem, connectarem amb el nostre company Albert Prat, que ho està seguint. Tot plegat passarà després que el Papa hagi agraït des de Montserrat el paper de Catalunya com a país d'acollida i recorda els seus vincles amb la Moreneta. 8.000 persones han assistit a l'acte. Abans, Lleó XIV ha visitat la presó de Brianzú, on ha tingut una curta trobada amb una 80 de presos i els ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i mirin al futur amb esperança.

0: França. Els Mossos, d'altra banda, investiguen l'assassinat a trets d'un home aquest matí al carrer Balmes de Barcelona, molt a prop d'una comissaria de la Policia Nacional. La pistola que s'ha fet servir pel crim l'han trobat abandonada en una parada de bus pròxima. L'autor n'ha fugit. La propera mitja hora, però, si l'actualitat ens ho permet, parlarem d'altres qüestions. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys que els previstos inicialment, i millora les indemnitzacions, ho explicarem. Els jutjats de Catarroja, on anirem, al País Valencià, avui han declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el FECOPI. I la Kings League, de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, amb quins temes?
2: Mira, el Joventut, que visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, en una sèrie al millor de 5 partits, en la qual la penya té el factor pista en contra.
0: I aquesta tarda serà assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 3 graus. Durant la propera matinada tornaran els plogims. Ara passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. A aquesta hora estem pendents que arribi, de fet ja ho ha fet, el Papa Lleó XIV a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, al centre de Barcelona. El pontífex, que és de l'orde dels agustins, la visitarà per conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Ho està seguint el nostre company l'Albert Prat, tan bon punt puguem i connectarem, però com us dèiem, a aquesta hora el Papa Lleó XIV ja ha arribat a aquesta parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com dèiem, la comunitat dels agustins a la qual pertany Lleó XIV. Tot això ho fa abans de que arribi al punt àlgid d'aquesta visita de Lleó XIV. És la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. L'acte comença a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el Papa Mòbil. Cristian Roldán.
3: El Papa arribarà a la Sagrada Família amb Papa Mòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
4: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
5: Yo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
6: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
3: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
0: Com dèiem, pendents d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ja ha fet entrada en aquesta basílica i ara mateix ja és a l'altar des d'on dirigirà les seves paraules, doncs, com dèiem, en aquesta comunitat dels agustins a la qual pertany el Papa. De seguida que puguem, doncs, connectarem amb l'Albert Prat, però ara ens fixem en què ha fet el Papa aquest matí i ha estat a Montserrat, on ha agraït el paper de Catalunya com a país d'acollida i ha recordat la seva devoció per la Moreneta. A Montserrat no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ha dinat amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir. Maria Guixà.
7: Acte multitudinari de Lleó XIV a Montserrat, on l'esperaven 8.000 persones a les places del monestir. Un Lleó XIV que ha mostrat públicament la seva veneració absoluta a la Moreneta, a qui ha catalogat, juntament amb Montserrat, de camí de devoció, agraïment i esperança. I ha recordat la seva vinculació i la seva estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
8: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
7: Passaven pocs minuts de les 12 del migdia quan Lleó XIV ha arribat a Montserrat, ho ha fet amb Papa Mòbil, ha recorregut

0: Hagut tot el trajecte fins a arribar a les places, des de la plaça dels Apòstols, ha estat rebut pel pare abat, Manel Gasc, també pel bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, i després ha arribat al presbiteri, passant breument per la capella del Santíssim. Ha resat el rosari i ha fet un discurs que ha estat potser la versió més pontificia i la menys política de Lleó XIV. Ha expressat la seva devoció mariana i el seu amor per la Verge de Montserrat. Després ha presenciat el cant de la Salve i el Virolai. I amb aquestes notes ha pujat el cambril i ha estat pràcticament un minut en silenci pregant davant la Moreneta, resant, adorant-la, i després ha sortit al balcó davant els aplaudiments i l'eufòria dels fidels, aquests 8.000 fidels que l'esperaven, i també ha posat en valor el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
1: Gràcies a Catalunya por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
0: Després ha estat el moment de compartir un acte més privat, en aquest cas amb la comunitat benedictina, amb qui ha dinat, i ha marxat de Montserrat una hora abans del que era previst. Des de l'organització ens han dit que no hi ha hagut cap incidència, que tot ha anat com havia d'anar, sobre horari, i per tant, doncs, Lleó XIV, que ha deixat Montserrat i l'abadia cap a 2:45 de la tarda.
2: Doncs ara, quan són 4:45 de la tarda, sí que podem connectar amb l'Albert Prat, el nostre company que està seguint la visita del Papa a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on hi ha arribat puntual a 4:45 de la tarda. Albert, bona tarda.
3: Què tal, Marc? Bona tarda.
2: Ara, en aquests moments, qui dirigeix unes paraules a tots els feligresos és l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Sí, és l'encarregat de donar la benvinguda al Sant Pare en aquesta trobada, que no missa, que no eucaristia, sinó una trobada aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on el pontífex aquesta tarda, durant una hora, vol conèixer de primera mà quina és la feina que fan les principals entitats socials en aquest barri, el barri del Raval, al centre, al cor de Barcelona i un dels més vulnerables. Aquí és on coneixerà i on escoltarà d'entrada el testimoni de tres entitats, començant per Càritas Barcelona, però també coneixerà, i de fet qui intervindrà també és el director d'Ovinso, una associació que entén antics presos i persones amb addiccions i risc d'exclusió social. I la tercera en intervenir serà una religiosa de l'ordre de les adoratrius, que són, doncs, aquesta comunitat que es dedica a donar suport i ajudar i acompanyar a víctimes d'explotació sexual. Això serà la primera part de l'acte. Després l'encarregat serà un nen, serà el protagonista, d'entregar-li una carta, i aquí s'obrirà un diàleg amb el Sant Pare, es llegirà aquesta carta durant aquest acte, i després serà, doncs, la intervenció final de Lleó XIV, quan l'escoltarem des d'aquí, fer les reflexions al voltant de tota aquesta ajuda humanitària, que era un dels accents també que vol posar en aquesta segona etapa del seu viatge a l'Estat, justament aquí a Barcelona, aquí al barri del Raval. De fet, l'hem vist fa molt poca estona, al punt de 2:15, que baixava de la comitiva que l'està portant fins a tot arreu. Ho ha fet aquí a la plaça de Sant Agustí, completament tancada, vallada, blindada per la policia des de la 1:00 PM, que no hi pot accedir ningú, només els veïns que ho acreditin, o bé aquells residents a les habitacions o als hotels que tenen reserva. I aquí l'esperen, de fet l'han rebut amb els braços oberts, l'han aclamat amb banderes del Vaticà, doncs joves, famílies catòliques, amb diverses pancartes que l'han rebut amb els braços oberts en aquests últims metres, des de la plaça fins a les portes d'aquesta església, i ho ha fet a peu, acompanyat, com deies, del cardenal Omella, que és qui l'està acompanyant i guiant en tot aquest viatge a Barcelona.
2: Tot això ho fa gràcies, Albert, abans que aquesta tarda arribi al punt àlgid d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Fins ara, Albert, bona tarda.
3: Que vagi bé, bona tarda.
2: Amb tot, avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer Bailén. La ciutat perdia així el geni que n'havia transformat la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, i que deixava inacabada la seva obra mestre, la Sagrada Família. En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del Naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, amb més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpta i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Màxima devoció amb la rebuda.
5: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal que és una obra titànica. 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
2: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que acabi l'any.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un home n'ha matat un altre d'un tret al cap aquest matí a Barcelona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. Els fets han passat a les 10 menys 10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat als Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han intentat trobar l'agressor, que ha aconseguit fugir. Sergi Rieres, el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
7: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala. Un home, amb l'excreció física facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona. No hem trobat l'autor, hem balitzat el lloc també, i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
2: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, aquesta emissora ha pogut confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i també un casc de bicicleta de l'agressor, que també és un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home batut a trets a Catalunya el 2026, l'últim el cap de setmana passat a la zona Franca, també a Barcelona. I el Parc de Collserola i la resta d'espais naturals afectats pel brot de pesta porcina africana continuaran tancats tot l'estiu. És el missatge que ahir va transmetre el conseller Ordeig als alcaldes dels 19 municipis afectats. Alguns d'ells havien demanat a Agricultura que flexibilitzés algunes de les mesures per combatre el brot, que fa gairebé 7 mesos que dura. El departament entén la situació i les demandes del territori, però insisteix en la necessitat de mantenir les restriccions per garantir l'eficàcia de les mesures i evitar més pèrdues econòmiques del sector porcí. D'altra banda, Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. L'oferta de l'empresa s'ha aconseguit després d'una reunió maratoniana amb els sindicats. Era l'última reunió del període de consultes, que va començar ahir a les 11 del matí i s'ha acabat avui al voltant de les 7. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. I en el cas dels majors de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb millors condicions per als qui tenen més de 55 anys, segons explica aquesta emissora Juan Carlos Yepes d'UGT.
8: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
2: Els sindicats informaran avui els treballadors sobre aquesta proposta i demà es farà un referèndum per validar o no el preacord. I al País Valencià, concretament, els jutjats de Catarroja avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. València, Alba Barbosa.
9: Susana Camarero és el primer membre del govern que declara com a testimoni i ha accedit a aportar a la investigació els missatges del grup de WhatsApp que compartia amb la resta de consellers. Ha entrat als jutjats pel garatge i així ha evitat trobar-se amb els familiars de les víctimes que li demanen que dimiteixi i que la jutge la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
10: Esta senyora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
9: Camarero continua sent vicepresidenta del govern valencià i ha admès davant la jutge que desconeixia com funcionava el CECOPI i que no va tenir contacte amb Carlos Mazón durant la tarda de les inundacions. L'expresident valencià forma part ara de la causa i el seu advocat, Ignacio Galli, no ha desvelat si Mazón entregarà els seus whatsapps. Esperen, primer, estudiar bé tota la documentació.
11: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
9: Tampoc ha avançat si recorreran cap decisió de la jutge de Catarroja.
2: Hem arribat així a 4:45 de la tarda a l'àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Comencem parlant del transport públic perquè ha quedat resolta una incidència a la infraestructura de DIF a l'estació de Bellvitge i per això els trens de les línies R2 i R2 Sud recuperen la normalitat de forma progressiva. En canvi, els trens de la línia R4 circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i la Granada del Penedès provocada per un intent de robatori de cable de coure. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès comencen i acaben a Martorell Centre. Pel que

fa a les carreteres amb poques complicacions i a retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral l'AB30 Barberà direcció Tarragona, Bellaterra direcció Girona, C58 i C33 entre Montcada i Torre Baró

0: per la visita a la Sagrada Família, el perímetre el formen el rectangle de Rosselló, València, Lepant i la Cruïlla entre Diagonal i Passeig de Gràcia a la plaça dels Cinc d'Oros. Per aquestes zones no s'hi pot ni circular ni aparcar. L'estació de metro Sagrada Família es manté tancada. Els combois que passen no s'hi aturen. L'estació Verdaguer, als moments de més afluència, només funcionarà de sortida. El metro, en canvi, està reforçant el servei entre un 30 i un 65% segons el moment, i la línia T4 del tramvia allarga l'hora punta fins les 11 de la nit. Més informació renovada al punt de les 5.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les properes hores venen dominades pel cel variable al sector del Pirineu, comarques de Girona, on estarà una miqueta més tapat, i també cap a la costa i per el litoral de Barcelona. En tot cas, el sol ha guanyat terreny en les darreres hores, un sol que començava ponent a les Terres de l'Ebre i que ha agafat i ha guanyat terreny cap a la Catalunya central i bona part de les comarques de Barcelona. Tot i així, aquesta tarda no descartem alguna goteta que es pugui escapar, poqueta cosa, cap al Ripollès, el Lluçanès o l'Albergatà. Tot això amb un dia sense calor. Les temperatures més altes no arriben als 31 graus, ronden els 30 i mig aproximadament cap al Dover, 30 graus a l'Aldea, a Constantí 29 graus, Tarragona 28 graus, i de cara a demà tindrem un temps força similar al d'avui, possiblement amb alguna gotellada de matinada cap al Camp de Tarragona, cap al matí pot arribar fins i tot a l'àrea de Barcelona, ràpidament desapareixerà i el dia serà assolellat de cap a cap. Això sí, amb unes temperatures que començaran a remuntar i ja les màximes més altes podran superar per poquet la xifra dels 30 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La Kings League de l'exjugador del Barça Gerard Piqué vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els més de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, i tot i que encara no té guanys, la pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League Cosmos és construir una superliga ajuntant les millors equips de cada país on té competicions.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: Bali, l'altra cara del paradís.
6: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix. Relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
7: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
6: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Aziza recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
2: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements.

0: coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
1: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
2: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
1: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
3: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
1: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
3: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
1: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
4: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
5: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
6: Esports. 5 minuts fins a les 5. Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El Joventut torna a unes semifinals de la Lliga ACB 3 anys després. Avui visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la segona semifinal. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla així del rival en aquesta sèrie.
8: Ja ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga ACB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
7: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i l'equip verd i negre té el factor pista en contra. El duel d'avui, com hem dit, començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
7: El Barça, per la seva banda, tornarà a rebre demà el Tenerife en el segon partit del seu play-off de semifinals. Ahir, primer triomf per als blaugranes, que van guanyar de 33 punts l'equip canari. Juan i Marcos, el base del Barça, no vol confiances.
9: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Pel que fa al futbol, el Madrid podria anunciar el retorn de José Mourinho en les pròximes hores, després que el Benfica, l'antic equip del tècnic portuguès, comuniqués que el club blanc ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescissió. Mentrestant, els Estats Units, Mèxic i el Canadà fan els últims preparatius abans d'acollir a partir de demà

0: la 23a edició de la Copa del Món, un mundial que s'inaugurarà a Ciutat de Mèxic amb el partit inaugural entre la selecció mexicana i la sud-africana. Mentrestant, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
1: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
0: Avui, d'altra banda, es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas per l'ascens a la primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. El vencedor jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que ahir va eliminar el Castelló.
2: 3CAT Info.
0: D'altra banda, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femení de waterpolo amb la presència de dos equips catalans. D'una banda, a les 7 del vespre, l'actual campió, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7. Elena Ruiz és una de les jugadores de l'equip andreuenc.
3: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder aixecar-la un altre cop i així serà que treballarem.
0: I dues hores més tard, a partir de les 9, el Mataró, campió recent de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos grec. En parla la jugadora mataronina Caral Bertran.
4: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
0: Demà, i també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
2: 3CAT Info.
0: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten el Palma Futsal i el Pozo de Múrcia amb domini del equip mallorquí per 1-0 per la victòria en el primer partit de la sèrie de semifinals. D'altra banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta del porter de 22 anys, Pau López, que arriba procedent del Ribera Navarra i que serà presentat dilluns vinent. En handbol, el Barça viatja ja demà cap a Colònia, on disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà l'Aalborg danès. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, alerta del perill de rival.
5: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: Tornant al bàsquet, a l'NBA aquesta matinada, a 3:15 es juga el quart partit de la final entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs. Dominen els novaiorquesos per 2-1.
2: Trescat Info.
6: Bona tarda, són les 5. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
7: Sense incidències, petites retencions a l'AP7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, la C-17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C-58 i C-33 a Montcada i Reixac, d'entrada a les rondes, retencions esporàdiques en sentit Besòs, a l'interior de Barcelona, restriccions als voltants de l'església de Sant Agustí al Raval i de la Sagrada Família, es recomana fer servir el metro, que reforça el servei entre un 30 i un 65%.
6: Aquesta tarda hi haurà el plat fort de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'acte comença a 8:15, però la basílica està blindada des de primera hora del matí. Abans, Lleó XIV està visitant l'església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on s'ha trobat amb entitats socials i persones vulnerables. Al matí, el Papa ha agraït des de Montserrat el paper de Catalunya com a país d'acollida i ha recordat els seus vincles amb la Moreneta. 8.000 persones han assistit a aquest acte. Abans, Lleó XIV ha visitat la presó de Brians 1, on ha tingut una curta trobada amb una 80 de presos i els ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i que mirin el futur amb esperança. La

0: consellera d'Interior creu que el crim organitzat està al darrere de l'assassinat d'un home d'un tret al cap aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. En declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, Núria Parlon afirma que cal endurir la llei que persegueix la tinença d'armes de foc. La Fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors i augmenta les indemnitzacions. L'empresa ha fet aquesta proposta després d'una reunió maratoniana que ha durat 20 hores. Els treballadors votaran en referèndum les noves condicions, tot i que encara no hi ha un acord formal. I l'escriptor britànic Julian Barnes guanya el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i també un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre.
1: Esports. El Joventut de Badalona visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de Lliga CB en una sèrie el millor de 5 partits en la qual la penya té el factor pista en contra. A la Lliga Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà a les 7 al Ferencváros hongarès i el Mataró a les 9 a l'Olympiacos.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 30 graus. Durant la propera matinada tornaran els plogims.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I com dèiem, està en marxa la trobada del Papa Lleó XIV a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, una parròquia que forma part de l'Orde dels Agustins, igual que el Pontífex. L'acte serveix perquè el Papa pugui conèixer la feina que fan les entitats socials que treballen en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Fins ara s'han dirigit al Pontífex representants de les entitats de Càritas, Ovinso i Adoratrius Sicar. Anem cap allà en directe, perquè a més aquesta hora està parlant el Papa, o està seguint l'Albert Prat. Bona tarda.
3: Què tal, Laia? Bona tarda. Sí, ara és el torn del Sant Pare, que comença la seva intervenció en aquesta trobada aquí a l'església del Sant Agustí i es dedicarà bàsicament a respondre les preguntes que li acaba de plantejar en veu alta en Renzo, un nen de 6 anys, veí del barri del Raval, que ha protagonitzat un petit vídeo que acabem de veure on exposava doncs, quina era la situació econòmica de la seva família i bàsicament s'assabentava doncs, que venia Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i decidia enviar-li i escriure-li i enviar-li una carta. Aquesta carta s'acaba de llegir en veu alta aquí a l'església de Sant Agustí i ara és el Sant Pare, en el seu torn, qui li respon les preguntes.
4: Al León. Y llegué y dije, mira, en Barcelona hay una iglesia de Sant Agustí, vamos a visitarla. Estaba cerrada. Hoy está abierta y qué hermoso es encontrar una iglesia con una comunidad de agustinos y con tantas personas que viven, que alaban a Dios, que encuentran comunidad, acogida, integración en esta iglesia y en esta pastoral social. Muchas gracias a todos, de verdad.

0: in quanto alla pregunta sobre il fútbol. Todo el mundo sabe que ahora juego tenis. Jugaba fútbol como joven, pero fútbol americano, un poco más violento. Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol. Defensa, si quieren saber. No era gran goleador. Pero cuando estaba, sea primero en Roma, donde viví la primera experiencia del Mundial, 1982, que fue aquí en España. Luego en Perú, con los seminaristas, seguía mucho, sea los equipos locales, pero también jugaba con los seminaristas. Poco de deporte hace bien para todos. Hay que buscar cómo, digamos, conservar y estar en buena salud, cuerpo, mente i alma.
1: Doncs aquestes són les paraules del papa Lleó XIV ara mateix a la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. Això és el que està passant ara mateix, però avui el punt àlgid de la visita del papa és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. L'acte comença a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora del matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papa mòbil. Ens ho explica des de la Sagrada Família, Cristian Roldán.
2: El papa arribarà a la Sagrada Família amb papa mòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família, de les línies L2 i L5, està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
3: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
4: Jo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
5: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
2: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
1: Tot això aquesta tarda, però abans, al matí, des de Montserrat, el papa ha agraït el paper de Catalunya com a país d'acollida i ha recordat la seva devoció per la Moreneta. Ara bé, no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare a Montserrat, que ha dinat amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir. Montserrat Maria Guixà.
6: Acte multitudinari de Lleó XIV a Montserrat, on l'esperaven 8.000 persones a les places del monestir. Un Lleó XIV que ha mostrat públicament la seva veneració absoluta a la Moreneta, a qui ha catalogat, juntament amb Montserrat, de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i la seva estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
7: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
6: Passaven pocs minuts de les 12 del migdia quan Lleó XIV ha arribat a Montserrat, ho ha fet amb papa mòbil, ha recorregut tot el trajecte fins a arribar a les places, des de la plaça dels Apòstols, ha estat rebut pel pare abat Manel Gasc, també pel bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, i després ha arribat al presbiteri passant breument per la capella del Santíssim. Ha resat el rosari i ha fet un discurs que ha estat potser la versió més pontifícia i la menys política de Lleó XIV. Ha expressat la seva devoció mariana i el seu amor per la Verge de Montserrat. Després ha presenciat el cant de la Salve i el Virolai. I amb aquestes notes ha pujat el cambril i ha estat pràcticament un minut en silenci pregant davant la Moreneta, resant, adorant-la, i després ha sortit al balcó davant els aplaudiments i l'eufòria dels fidels, aquests 8.000 fidels que l'esperaven, i també ha posat en valor el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
7: Gràcies a Catalunya per haver recebido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
6: Després ha estat el moment de compartir un acte més privat, en aquest cas amb la comunitat benedictina, amb qui ha dinat, i ha marxat de Montserrat una hora abans del que era previst. Des de l'organització ens han dit que no hi ha hagut cap incidència, que tot ha anat com havia d'anar, sobre horari, i per tant, doncs, Lleó 14, que ha deixat Montserrat i l'Abadia cap a 2:45 de la tarda.
1: Els fidels han arribat a primera hora a Montserrat, han omplert les places i s'han bolcat en la rebuda al Pontífex, això sí, sota un sol de justícia, Natia Dell.
8: Màxima devoció amb la rebuda del Papa,

0: que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acaronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres, paraigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el Papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matiners.
1: És lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
2: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà, serà una bogeria, si no.
3: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
4: Jo crec que hasta que sigui mare o que em case o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
0: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
5: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
6: i ens ha agradat molt que el Papa pues, parlés en català.
7: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
8: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió. No, ens estem esperant, aviam si el tornem a veure.
0: El gruix de la gent ha marxat un cop s'ha acabat l'acte públic, però alguns fidels han aprofitat per fer un entrepà i quedar-se per veure'l marxar.
9: La visita del Papa a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Toni Fortesa.
10: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó 14 a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
11: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
10: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record dels afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
9: Abans d'arribar a Montserrat, el Papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos. Aquí ha demanat que no s'identifiquin amb els seus errors del passat i mirin mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem doncs cap a la presó de Brians, Montse Poblet.
0: El pas del Papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó 14 ha tingut contacte directe amb els presos, una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs. Els ha saludat a l'entrar i al sortir del teatre, han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
12: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento desaparecido. Estando aquí en la prisión volví a creer y agradezco el don de la fe.
13: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
0: Quan han acabat de parlar, el Papa s'ha fos en dues abraçades amb elles, ha beneït tots els presos i ha resat un Pare Nostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
14: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
0: Els presos de Brians han regalat al Papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al Teatre de la Presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: "Era la presó i vinguéreu a veure'm".
9: Ara passa un minut d'un quart de sis de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info. La La primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Menys retencions de les habituals perquè, segons dades del Servei Català de Trànsit, avui ha baixat el volum de circulació a la

0: de Barcelona d'un 3,5% respecte a dimecres passat. Hi ha cues habituals d'hora punta a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà, direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 entre Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans en totes dues direccions, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i a les rondes aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i del Port, sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat. Recordem que hi ha un increment avui del servei de metro d'entre un 30 i un 65% a causa de la visita papal, perquè es recomana no circular per l'interior de Barcelona amb vehicle privat per les importants restriccions de trànsit que hi ha. A Rodalies, els trens de l'R4 encara circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per una incidència a infraestructura entre Sant Sadurní i la Granada. I després que ha quedat resolta una incidència a l'infraestructura de DIF a l'estació de Bellvitge, els trens R2 i R2 Sud recuperen la normalitat de forma progressiva. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: Tarda més assolellada que no pas al matí arreu del país, tot i que els núvols són presents a hores d'ara cap a les comarques del Pirineu, àrees de les comarques de Girona i també punts de la costa de Barcelona. Unes nuvolades que poca precipitació deixaran, a tot estirar cap al Ripollès. Es pot escapar alguna feble precipitació cap al Lluçanès o també cap a l'Alt Berguedà. Sempre coses de poca importància. Tot això amb vent de tramuntana al sector de l'Empordà i amb unes temperatures, diríem que prou suaus per trobar-nos en les dates que estem del mes de juny. Al Dover, 31 graus de temperatura màxima. De fet, no arriba, són 30,5. A l'Aldea, 30 graus. A Constantí, 29 graus. A Tarragona, 28 graus. Temperatures màximes per sota del que és normal per aquestes dates. I aquesta mateixa situació tindrem de cara demà. De fet, tornarem a repetir més o menys el mateix patró. De cara a aquesta matinada, febles precipitacions, alguns plogims, aquest cop cap a punts del Prepirineu, àrees també del Camp de Tarragona. Cap al matí poden arribar a punts de l'àrea de Barcelona i Osona, poca cosa. Després el sol s'anirà imposant arreu del país amb algunes teranyines de núvols alts i sí que a partir ja de demà tendiran a remuntar les temperatures màximes que encara rondaran la xifra dels 30 graus als indrets més càlids del país.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 10 minuts i seran 6:15. Núria Parlon vincula el tiroteig d'aquest matí al carrer Balmes de Barcelona a la lluita de bandes criminals i afirma que cal endurir les lleis contra la tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga. En declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior ha reconegut que hi ha un augment en l'ús d'armes de foc molt sovint vinculat al narcotràfic.
4: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Parlon afirma que cal disposar de més Mossos, que això ja està previst, i ha reconegut que encara hi ha feina per fer, sobretot en matèria legislativa.
4: I hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos perquè s'agravin les penes en tema de tinença d'arma de foc, tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga, i aquí tenim doncs un recorregut a fer.
2: Parlon ha fet aquestes declaracions després que aquest matí un home n'hagi matat un altre d'un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona, just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Tot i que el jutge ha decretat el secret de sumari, se sap que els Mossos han trobat l'arma del crim i també un casc de bicicleta de l'agressor a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya l'any 2026, l'últim el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona. Encara sobre això, Junts i Esquerra urgeixen el govern de la Generalitat i el de Barcelona a actuar per acabar amb accions violentes com el tiroteig mortal d'aquest matí. En una piulada a xarxes, la número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, ha dit que l'executiu ha d'enviar la policia on toca a perseguir delinqüents i no a les aules o a les assemblees de professors. Això mentre Jordi Martí Galbís, líder del grup municipal dels Juntaires a la capital, ha instat Jaume Collboni a encapçalar un pla de resposta.
5: Que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolarisme que ens afecta, que ens atenalla i que crea tanta alarma social entre els barcelonins.
2: El PP, per la seva banda, parla d'inacció del govern municipal, el català i l'estatal, i ha demanat reunir-se amb

0: tots els grups del consistori. Vox reclama un ple monogràfic al Parlament sobre la seguretat als carrers.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dues vegades amb Leire Díez, reunions que es van produir al març i a l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir coneixement d'aquestes reunions a posteriori, uns fets que coincideixen amb el cara a cara al Congrés entre Sánchez i Feijó i els retrets mutus sobre corrupció que han protagonitzat la sessió de control. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La Fiscalia ha informat al jutge del cas Leire que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb l'advocat de Santo Cerdán i amb Leire Díez. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor, es va mantenir en un segon pla i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre març i abril de 2025 i l'advocat va traslladar al fiscal l'existència de fets presumptament comesos per terceres persones que podrien tenir una rellevància penal. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. Recordar que en el seu informe l'UCO apuntava a 5 reunions. Una informació que sorgeix el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política després del discurs del papa Lleó XIV. Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
3: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
2: Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral i Feijóo li ha demanat que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat.
0: Més coses, Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millora les indemnitzacions. L'oferta de l'empresa s'ha aconseguit després d'una reunió maratoniana amb els sindicats. Era l'última reunió del període de consultes que va començar ahir a les 11 del matí i que s'ha acabat avui al voltant de les 7. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats, i en el cas dels majors de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb millors condicions pels qui tenen més de 55 anys. Ho ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes, de la UGT.
5: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un pla de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: Els sindicats informaran avui els treballadors sobre aquesta proposta i demà es farà un referèndum per validar o no aquest preacord. I tenim temps encara abans dels esports per explicar que l'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres del 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Laia. El Joventut torna a unes semifinals de la Lliga CB 3 anys després. Avui, aquest vespre, visita el València a les 8 en el primer partit de la segona semifinal. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla així de l'equip valencià.
7: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
6: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i l'equip verd i negre té el factor pista en contra. El duel d'avui, com hem dit, començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Barça, per la seva banda, tornarà a rebre demà el Tenerife en el segon partit del seu play-off de semifinals, dominant els blaugrana per 1-0.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Parlem de futbol. Els Estats Units, Mèxic i el Canadà fan els últims preparatius abans d'acollir demà la 23a edició de la Copa del Món de Futbol. Un mundial que s'inaugura a Ciutat de Mèxic amb el partit inaugural entre la selecció mexicana i la sud-africana. Mentrestant, El Madrid podria anunciar el retorn de José Mourinho a les pròximes hores, després que el Benfica, l'antic equip del tècnic portuguès, comuniqués que el Club Blanc ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió. Més a prop, a la Lliga Femenina, el Badalona

0: Women ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
1: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tractar de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
0: I a les 9 del vespre jugarà el partit de tornada de la segona semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas per l'ascens a la primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. El vencedor jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que hi va eliminar el Castelló.
2: 3Cat Info.
0: Avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. A les 7 del vespre, l'actual campió, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir, com diem, de les 7. Elena Ruiz és una de les jugadores de l'equip andreuenc.
3: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder aixecar-la un altre cop i així serà que treballarem.
0: I dues hores més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. En parla la jugadora mataronina Caral Bertran.
4: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
0: I demà dijous, i també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten el Pam al Futsal i el Pozo de Múrcia en domini de l'equip mallorquí per 1-0 per la victòria en el primer partit de la sèrie de semifinals. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta del porter de 22 anys, Pau López, que arriba procedent del Ribera Navarra i que serà presentat dilluns de la setmana vinent. Pel que fa a l'handbol, el Barça viatja demà cap a Colònia, on disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà l'Aalborg danès. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, alerta del perill dels jugadors rivals.
5: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: Tornant al bàsquet, el Manresa ha fet oficial el fitxatge de l'alè andalús Pablo Tamba per dues temporades. De 22 anys, arriba procedent de la Universitat Nord-Americana de Louisiana. I el Girona ha fet oficial que l'alè lituà Mindaugas Susinskas no continuarà després de jugar-hi les tres últimes temporades. I a l'NBA, aquesta matinada, 2:45, quart partit de la final entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, dominen els novaiorquesos per 2-1.

0: Ara són 6:15 de la tarda. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Cues habituals a la punta, a l'AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, a C58 i C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C60 a Argentona, direcció Mataró, i destaquem també la Ronda de Dalt, amb retenció des de Pedralbes fins a Vallcarca, en sentit Besòs. Els trens de l'R4 de Rodalies mantenen els retards de 15 minuts per una incidència a la infraestructura.
0: I acaba aquesta hora la visita a l'església de Sant Agustí del Papa Lleó XIV, en aquest barri de Barcelona, on hi ha fet una de les intervencions més personals des que ha arribat a Catalunya. Allà s'ha trobat amb entitats socials i les persones més vulnerables, i a 8:15 ha de començar l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és el plat fort de la visita del Papa a Catalunya. Tot això aquesta tarda, però abans, al matí, Lleó XIV ha passat per Brianzo i després per Montserrat, des d'on ha agraït el paper de Catalunya com a país d'acollida i ha recordat els seus vincles amb la Moraneta. I des d'ara i fins a 6:00 PM també us explicarem que la mare del nadó maltractat a Barcelona, que va acabar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, volia fer fora de casa el marit per la seva agressivitat amb la criatura. Això és el que han declarat dues

0: amigues de la mare davant del jutge que porta aquest cas. A més, també explicarem com va el segon dia de selectivitat. Al matí s'han fet exàmens d'història o filosofia i aquesta tarda es fan els exàmens de matèries específiques com biologia o literatura catalana. I abans d'arribar a les 6 de la tarda dedicarem també uns minuts a la cultura. Entre altres, us explicarem els plats forts del Festival Cruïlla d'aquest any. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Doncs que el Joventut visita el València a les 8 del vespre en el seu primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB, en una sèrie al millor de 5 partits, en la qual la penya té el factor pista en contra.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb cel variable al Pirineu i a les comarques de Girona. No es descarta alguna precipitació feble al Ripollès o a les comarques veïnes. L'ambient serà suau, amb unes màximes que rondaran els 30 graus durant la propera matinada, però tornaran els plogims. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem fa només uns minuts que ha acabat la visita del papa Lleó XIV a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, per fer-hi una de les intervencions més personals i íntimes des que ha arribat a Catalunya. El pontífex ha escollit precisament aquesta parròquia que portava l'Orde dels Agustins, que és la seva, i on hi treballen diverses entitats. En Renzo, que és un nen de 6 anys i d'una família vulnerable del barri, s'ha adreçat al papa amb dues preguntes innocents i d'altres més punyents.
3: Me gusta el futbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi mamá y papá están preocupados? ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes?
0: El papa l'ha contestat fent diverses reflexions. En una d'aquestes ha demanat que no es normalitzi la soledat i tampoc l'abandonament de la gent gran.
4: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
0: Un cop més en aquest acte, el pontífex ha combinat el català i també el castellà. Tot i així, avui, el punt àlgid de la visita del papa Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i privat dels carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papa mòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán.
5: El papa arribarà a la Sagrada Família amb papa mòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
6: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
7: Jo com veïna estic una mica agraïda, si no, a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
8: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
5: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
0: Tot això serà aquesta tarda, però abans, al matí, el papa ha sigut a Montserrat i ha agraït el paper de Catalunya com a país d'acollida i també ha recordat la seva devoció per la Moreneta. Ara bé, no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ha dinat amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir. Ens ho explica des de Montserrat la Maria Guixà.
9: Acte multitudinari de Lleó 14 a Montserrat, on l'esperaven 8.000 persones a les places del monestir. Un Lleó 14 que ha mostrat públicament la seva veneració absoluta a la Moreneta, a qui ha catalogat, juntament amb Montserrat, de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i la seva estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
10: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
9: Passaven pocs minuts de les 12 del migdia quan Lleó 14 ha arribat a Montserrat, ho ha fet amb papa mòbil, ha recorregut tot el trajecte fins a arribar a les places, des de la plaça dels Apòstols, ha estat rebut pel pare abat Manel Gasc, també pel bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, i després ha arribat al presbiteri passant breument per la capella del Santíssim. Ha resat el rosari i ha fet un discurs que ha estat potser la versió més pontifícia i la menys política de Lleó 14. Ha expressat la seva devoció mariana i el seu amor per la Verge de Montserrat. Després ha presenciat el cant de la Salve i el Virolai. I amb aquestes notes ha pujat el cambril i ha estat pràcticament un minut en silenci pregant davant la Moreneta, resant, adorant-la, i després ha sortit al balcó davant els aplaudiments i l'eufòria dels fidels, aquests 8.000 fidels que l'esperaven, i també ha posat en valor el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
10: Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
9: Després ha estat el moment de compartir un acte més privat, en aquest cas amb la comunitat benedictina, amb qui ha dinat, i ha marxat de Montserrat una hora abans del que era previst. Des de l'organització ens han dit que no hi ha hagut cap incidència, que tot ha anat com havia d'anar, sobre horari, i per tant, doncs, Lleó 14, que ha deixat Montserrat i l'abadia cap a 2:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Núria Parlon vincula el tiroteig d'aquest matí al carrer Balmes de Barcelona a la lluita de bandes criminals i afirma que cal endurir les lleis contra la tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga. En declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior ha reconegut que hi ha un augment en l'ús d'armes de foc molt sovint vinculat al narcotràfic.
11: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: Sobre això, Parlon ha afirmat que cal disposar de més Mossos, cosa que ha dit ja està prevista, i ha reconegut que encara hi ha feina per fer, sobretot en matèria legislativa.
11: I hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos perquè s'agravin les penes en tema de tinença d'arma de foc, tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga, i aquí tenim doncs un recorregut a fer.
0: Parlon ha fet aquestes declaracions després que aquest matí un home n'hagi matat un altre d'un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona, just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Tot i que el jutge ha decretat el secret de sumari, se sap que els Mossos han trobat l'arma del crim i també un casc de bicicleta de l'agressor a la plaça Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya l'any 2026. L'últim va ser el cap de setmana passat a la Zona Franca i també a Barcelona. I ho hem destacat al sumari, la mare del nadó maltractat a Barcelona, que va acabar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, volia fer fora de casa el marit per la seva agressivitat amb la criatura. Ho han assegurat davant el jutge que porta el cas dues amigues de la mare, que està en llibertat, recordem, des del mes de maig. El maltractament físic continuat que s'està investigant va ser al març i el pare continua empresonat. El menor, que ara està sota tutela de la Generalitat amb una família d'acollida, va ingressar el 16 de març a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb tot just un mes de vida, amb signes d'una possible agressió sexual i també diverses lesions greus que li deixaran seqüeles de per vida. És el mateix centre hospitalari on treballava la mare del menor com a infermera quan van passar els fets.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui és el segon dia de selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria d'alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història.

0: història de la filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase, també els han preguntat per Plató i Marta Nussbaum, mentre que història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu perquè diuen que els exàmens eren com s'esperaven.
1: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
2: Per l'examen m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
3: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i comencen amb l'examen de llengua catalana i literatura. 3 minuts i seran 6:15 de la tarda. Obrim ara Crònica Internacional. Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant de la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit, atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de polítics i la família de la víctima, que continua hospitalitzada i ha perdut un ull, intenten calmar els ànims. El regulador de mitjans de la Gran Bretanya ha llançat un missatge d'alerta de possibles conseqüències legals per les plataformes online que no posin fre a les incitacions a la violència. Londres, Quim Olivares.
4: Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
5: Evidentment és espantós, perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
6: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
4: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els afrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
7: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
4: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar a ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
0: I Donald Trump amenaça l'Iran amb nous atacs i li retreu que s'estigui agafant les negociacions amb massa calma. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Ens ho explica des de Washington, Oriol Serra.
8: El president nord-americà ha advertit l'Iran que pagarà el preu d'haver allargat tant les negociacions per assolir un acord. Donald Trump ho ha dit un cop més a través de la seva xarxa social, on també ha afirmat que el maltractador de l'Orient Mitjà és mort i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part dels Estats Units és l'èxit més important de la història militar marina. Segons diverses fonts, una delegació de Qatar manté converses amb el règim iranià a Teheran amb l'objectiu de polir els múltiples esborranys d'un acord potencial. Trump ha arribat a anunciar la imminència d'un acord amb l'Iran dotzenes de vegades. La realitat, però, és que la situació es troba cada cop més empantanegada.
0: Ara són 6:15 de la tarda. Obrim l'àrea de servei de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Amb cues habituals d'hora punta, una mica menys del que és habitual, perquè aquests dies ha baixat el volum de circulació coincidint amb la visita papal. Ahir va ser més d'un 12%. Aquest matí, fins les 12, ha baixat el volum de trànsit a l'àrea de Barcelona d'un 3,5% respecte a dimecres passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. Però, com us dèiem, això fa que hi hagi menys retencions de les habituals. N'hi ha a l'AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, en lateral la B30, Bellaterra, direcció Girona, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, la C-17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C-60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, les entrades per la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, autovia 2 a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, i on es nota més la diferència és a la ciutat de Barcelona, perquè a la Ronda de Dalt hi ha cua avui només entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Port, en sentit Besòs, i a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa el transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies acumulen retards que poden superar els 15 minuts, i és que hi ha una incidència d'infraestructura entre les estacions de Sant Sadurní

Torni de la Granada, provocada per un intent de robatori de cable de coure d'aquest matí. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès comencen i acaben a Martorell Centre. Més informació d'aquí a un quart d'hora.

0: Terres de l'Ebre i que ha agafat i ha guanyat terreny cap a la Catalunya central i bona part de les comarques de Barcelona. Tot i així, aquesta tarda no descartem alguna goteta que es pugui escapar, poqueta cosa, cap al Ripollès, el Lluçanès o l'Alt Berguedà. Tot això amb un dia sense calor. Les temperatures més altes no arriben als 31 graus, ronden els 30 i mig aproximadament cap al Dover, 30 graus a l'Aldea, a Constantí 29 graus, Tarragona 28 graus, i de cara a demà tindrem un temps força similar al d'avui, possiblement amb alguna gotellada de matinada cap al Camp de Tarragona, cap al matí pot arribar fins i tot a l'àrea de Barcelona, ràpidament desapareixerà i el dia serà assolellat de cap a cap. Això sí, amb unes temperatures que començaran a remuntar i ja les màximes més altes podran superar per poquet la xifra dels 30 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda. Dispositiu de recerca al Cap de Creus per trobar una submarinista desapareguda després que el corrent l'hagi arrossegat mentre feia una immersió. El company de la noia ha alertat els serveis d'emergència cap al migdia i han començat a buscar-la. Ens ho explica des de Girona en Maria Rovira.
3: Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sencalladora, situat en plena reserva natural quan el corrent se'ls ha endut. L'home ha aconseguit tornar nedant al punt on havien amarrat la barca, però ella no, i des d'aleshores no se'n sap res. El dispositiu per intentar localitzar la submarinista hi participen els bombers, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim. La recerca es fa des de terra, mar i aire. Els bombers han desplegat 7 dotacions a la zona, entre les quals la subaquàtica, l'helicòpter i també una unitat de drons.
2: El parc de Collserola i la resta d'espais naturals afectats pel brot de pesta porcina africana continuaran tancats tot l'estiu. És el missatge que ha transmès el conseller Ordeig als alcaldes dels 19 municipis afectats. Alguns d'ells havien demanat a Agricultura que flexibilitzés algunes de les mesures per combatre el brot, que fa gairebé 7 mesos que dura. El departament entén la situació i les demandes del territori, però insisteix en la necessitat de mantenir les restriccions per garantir l'eficàcia de les mesures i evitar més pèrdues econòmiques al sector porcí.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Tarragona, Jordi Barranca.
4: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'economia i finances. Joan Gil Albert és l'extresorer.
5: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics?
6: El Consell Rector, sí. Ningú.
5: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
6: Nosaltres, jo, pagès.
7: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
6: Sempre seria ell.
7: Ell a qui es refereix?
6: El gerent.
4: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
2: La recollida selectiva dels residus de la ciutat de Girona millora i puja a 10 punts des que es va instaurar el nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en fa una bona valoració. Girona, Núria Paraire.
8: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior al sistema d'abans. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït, s'han recollit 5 tones menys, el que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei. Seguint amb les dades del 2025, s'ha aconseguit reduir el número de quilos de residus per habitant i dia de 1,16 quilos a 1,07. Són unes dades millors que la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
9: A Girona anem a una molt bona direcció en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
8: El nou sistema de contenidors que funcionen amb targetes va començar a instaurar ara fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor considera que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van obrir més de 800 actes per denunciar infraccions.
9: I en alguns barris, alguns punts de la ciutat, així també ens ho han manifestat els veïns. És a dir, alguns punts crítics que tenien d'abocament de residus, doncs hem fet alguns canvis, hem tret aquelles illes, les hem mogut, hem fet diverses

0: diverses actuacions i s'ha vist la millora.
1: Unes 4.000 llars rebran la bonificació del 10% en el preu de la taxa a pagar per haver utilitzat la deixalleria. L'objectiu és arribar al 70% de recollida selectiva l'any 2030.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Festival Cruïlla es posa en marxa d'aquí un mes amb un programa eclèctic que, a més de música, acollirà també art urbà, dansa, moda, cultura popular catalana i humor. Propostes que cada cop tenen més pes en el programa al costat de caps de cartell com Pixies, David Byrne o Sidoni. Barcelona, Òscar Callau.
4: El Cruïlla combina grans noms internacionals amb artistes de l'escena catalana i veus emergents. Al cartell hi ha també noms ja anunciats com Standstill, Garbage, Mishima, Suet, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. El Cruïlla, però, és cada cop més un festival multidisciplinar, fins al punt que el director del certamen, Jordi Herreruela, diu que un espectador podria passar els 4 dies del festival sense anar ni a un sol concert.
5: Gaudiràs una estoneta de música, una estoneta d'un humorista, una estoneta d'algú que està pintant, t'asseuràs a sopar... Hi haurà segurament menys ànsia malòmana per no perdre't un segon de l'artista principal, però sí que serà una experiència cultural completa.
4: Per exemple, per segon any, la dansa serà molt present al Cruïlla amb un programa elaborat per la companyia Brodes Bros, que actuaran al festival amb el seu espectacle Bo divendres i dissabte. El Cruïlla també programa una 30ena de còmics i monologuistes seleccionats per l'agència de comèdia Hilària. Oriol de Balanzó n'és el director.
6: Aquesta barreja que hi ha entre explicar les coses en primera persona, que tenen molts grups de música, també la tenen els còmics, i per tant no és estrany que barregem aquestes dues disciplines.
4: Les propostes d'art urbà les coordina l'equip del Poblenou Urban District, les d'arquitectura i disseny al Festival Concéntrico i les de moda, les 080. Sentim la directora de la passarel·la, Marta Coca.
7: El que fem és una col·laboració amb les 5 escoles de grau superior de moda a Catalunya. Llavors, l'escola selecciona els 3 estudiants d'aquesta promoció que ara acaba, per això ens ha quadrat amb el Cruïlla, també pels temps.
4: Molt més que música, doncs, del 8 al 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
3: 5 minuts i seran les 6 de la tarda.
2: Esports.
3: Amb el Ricard Isidro, bona tarda de nou.
8: Bona tarda, Laia. El Joventut visita el València a partir de les 8 del vespre en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet de la seva sèrie. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla així del rival en aquest playoff.
9: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga ACB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
8: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i l'equip verd i negre té el factor pista en contra. El duel d'avui començarà, com diem, a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
8: El Barça, per la seva banda, rebrà demà el Tenerife en el segon partit del seu play-off de semifinals. Ahir, primer triomf per als blaugranes, que van guanyar de 33 punts l'equip canari. Juani Marcos, el base del Barça, no vol confiances.
10: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
8: En futbol, el Madrid podria anunciar el retorn de José Mourinho les pròximes hores, després que el Benfica, l'antic equip del tècnic portuguès, comuniqués que el club blanc ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió. Mentrestant, els Estats Units, Mèxic i el Canadà fan els últims preparatius abans d'acollir la 23ena edició de la Copa del Món, un mundial que s'inaugura demà a Ciutat de Mèxic amb el partit inaugural entre la selecció mexicana i la sud-africana. Mentrestant, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
11: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tractar de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
8: I avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal per l'ascens a la primera divisió entre el Màlaga i el Les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. El vencedor jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que hi va eliminar el Castelló.
2: 3CAT Info.
8: Avui comença a Malta la Final Four de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans. D'una banda, a partir de les 7, l'actual

0: Campió, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès. Helena Ruiz és una de les jugadores de l'equip andreuenc.
1: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder aixecar-la un altre cop i així serà que treballarem.
0: I dues hores més tard, a partir de les 9, el Mataró, campió recent de Lliga, s'enfrontarà a l'Olimpiakos. D'aquest partit en parla la jugadora mataronina Caral Bertran.
2: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
0: I demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina de waterpolo amb la presència de l'Atlètic Barceloneta. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui mateix el seu rival al play-off de la final pel títol. A les 8 s'enfronten el Palma Futsal i el Pozo de Múrcia amb domini de l'equip mallorquí per 1-0 per la victòria en el primer partit de la sèrie de semifinals. A l'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta del porter de 22 anys, Pau López, que arriba procedent del Ribera Navarra i que serà presentat dilluns vinent.
3: 3CAT Info.
0: Més coses. En handbol, el Barça viatja ja demà cap a Colònia, Alemanya, on disputarà la Final Four de la Champions masculina. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà l'Aalborg danès a partir de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, alerta del perill dels jugadors rivals.
4: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer en la dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: Tornant al bàsquet, el Manresa ha fet oficial el fitxatge de l'aler andalús Pablo Tamba per dues temporades. Tamba, de 22 anys, arriba procedent de la Universitat Nord-Americana de Louisiana. I a l'NBA, aquesta matinada, a partir de 2:45, es juga el quart partit de la final entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, dominen els novaiorquesos per 2-1.

0: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Són les 6 de la tarda i esteu sintonitzant Catalunya Ràdio i també 3Cat Info. Barcelona viu avui una jornada que és del tot excepcional. És una ciutat que ha fet de la creativitat, l'arquitectura i la cultura alguns dels seus principals senyals d'identitat i avui es converteix en l'epicentre d'una visita amb una enorme càrrega simbòlica, la del Papa, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que converteix l'església de Gaudí en la més alta del món. 100 anys després, clavats de la desaparició de l'arquitecte que va transformar per sempre l'horitzó de Barcelona, aquesta obra continua fascinant milions de persones i projectant la ciutat arreu del món. I avui aquesta història suma un nou capítol amb aquesta inauguració que viurem en directe aquí, de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. És una fita que marca l'evolució d'un dels monuments més universals. Aquest serà l'acte central d'una visita que us ho hem explicat des de les 4. Ha passat també aquesta tarda per la parròquia de Sant Agustí, en l'acte de més proximitat a les entitats que treballen a Barcelona amb els diferents tipus de pobresa. Ara ja ens encarem cap al gran moment de la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, amb una vista privilegiada del temple de referència que avui tornarà a donar la volta al món. Francesc Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Amb aquesta panoràmica de la Sagrada Família som en un dels balcons més pròxims al temple, amb un helicòpter que ens sobrevola. Això ja indica que de seguida hi passaran coses, i amb els carrers convertits, el carrer Marín especialment, convertit en una esplanada de públic on pràcticament ja no queda cap cadira per ocupar. De forma molt ordenada han anat arribant els assistents i van ocupant els llocs. Et diria que ja només queden les cadires amb pitjor visibilitat, aquelles que són més a prop, doncs, on seurà el pontífex, aquelles que segurament tindran millor visibilitat.

0: possibilitat de l'espectacle que ens espera per tancar aquesta jornada ja estan totes ocupades i també veiem ja, ara sí, tots els balcons pràcticament d'aquesta zona tan àmplia al voltant d'aquest parc de la Sagrada Família ocupats tots pràcticament amb banderes del Vaticà, alguna estelada, diverses senyeres i banderes també d'alguns altres països. Tot això passarà aquesta tarda i us ho explicarem aquí en directe. La Gemma Bonet és la persona que està pendent de fer el minut a minut i de saber respondre una pregunta. On és el Papa ara mateix, Gemma Bonet? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs la comitiva papal està ara en un moment de descans després d'haver sortit a quarts de sis del barri del Raval de Barcelona. Ara està circulant aquesta comitiva papal per la ciutat i d'aquí a una hora i quart, a un quart de vuit del vespre, està previst que després d'aquest petit retir, d'aquest petit descans, arribi a la Sagrada Família, cap a un quart de vuit. Allà, a peu de vehicle, saludarà els reis Felip VI i a Letícia i també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, que seran a peu de basílica per entrar cap a la Sagrada Família. A les 7 i 20 minuts és quan entrarà el temple que avui inaugura aquesta Torre de Jesús.
2: Gràcies, Gemma. Si es compleix l'horari previst, falta mitja hora justa perquè el Papa faci aparició a l'inici d'aquest recorregut que farà amb el Papa mòbil al carrer Rosselló. Nosaltres hi tenim en Gerard López, aquí, Passeig de Gràcia amb Rosselló. Gerard, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. La veritat és que amb l'estona que ha anat passant, això s'ha omplert de gom a gom. Ara sí que hi ha, si abans hi havia 4 o 6 fileres a banda i banda del carrer de gent expectant, la xifra ha augmentat. Ara podríem dir que són ja 8, 9, 10 files ben bones, almenys en aquest tram central, al principi de tot. Gent de tot tipus, com per exemple també gent jove, com la Irene i la Carmina, que han vingut. Carmina, com estàs?
4: És molt bé. Som uns privilegiats de que aquí hagi vingut el nostre Sant Pare, Lleó 14, i a la nostra ciutat, Barcelona.
3: Gent que molta porta banderes del Vaticà, és el cas també de la Irene, que també ve de Bellaterra. Què sents? Quina sensació tens amb el que ha de passar d'aquí una estona?
5: Doncs és que no podem explicar molt bé el que sentim, perquè és que això s'ha de viure i esperem que vingui moltíssima gent més i que visca el Papa.
4: Visca el Papa!
3: Doncs això, visca el Papa és el que més es va sentint i aquí ja us ho diem, molta gent i alguna escala també que hi ha aparegut, allò que dèiem abans, eh? Gent que ja està amb escales per poder tenir una bona visibilitat del que ha de passar d'aquí una estona.
0: Això és el que passa a la Sagrada Família, o camí de la Sagrada Família, però la Cèlia Forment la tenim pendent d'aquesta arribada de públic. Cèlia Forment, això ja va agafant forma i queden molt poques cadires.
6: Sí, la platea de la façana del Naixement és ara sí gairebé pràcticament totalment plena. Ara ha començat la música ambient, s'han fet proves de so i tothom ha anat agafant els seus seients, aquests 4.000 que ho podran seguir de manera exclusiva als peus del temple. Els més primerencs, davant de tot, com la congregació de germanes que seu a primera fila. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: D'on veniu?
7: Venim d'aquí, de Barcelona.
6: Què representa per vosaltres? Quina congregació sou avui poder ser presents aquí a primera fila?
7: Nosaltres som les missioneres de la Sagrada Família de Natzaret i estar avui aquí és poder viure en primera persona un esdeveniment que és d'Església. Això reforça la fe i dona molta esperança veure també quina és la resposta dels catalans. I després per nosaltres és molt significatiu perquè el pare Manyanet va ser inspirador del temple de la Sagrada Família. Per tant, és un temple que toca el cor.
6: Doncs aquests són els testimonis d'aquesta localització on podran veure en primera fila, molt a prop, aquesta benedicció final de la Torre de Jesucrist.
2: Aniran passant coses i a mesura que vagin passant els minuts, tota l'atenció estarà posada a la Basílica, a la Sagrada Família i als voltants, als carrers més immediats. A aquesta hora, quan passen 6 minuts i mig de les 6 de la tarda, el que podem fer és saber què passa al món, més enllà de que ara mateix, a aquesta hora, Barcelona és, sens dubte, un dels punts on des d'arreu es mira. Per actualitzar-nos, Marc Güell, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs l'actualitat a aquesta hora, que també passa per la consellera d'Interior, Núria Parlon, que vincula el tiroteig mortal d'aquest matí al carrer Balmes de Barcelona al crim organitzat i diu que cal endurir les lleis contra la tinença d'armes de foc vinculades al negoci de la droga. Ho ha dit aquesta tarda en el programa especial que estem fent aquí a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la perspectiva secció de seguretat ciutadana.
8: Més coses, la mare del nadó maltractat a Barcelona, que va acabar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, volia fer fora de casa el marit per la seva agressivitat amb la criatura. Ho han assegurat davant el jutge, que porta el cas dues amigues de la mare, que està en llibertat des del mes de maig. El maltractament físic continuat que s'està investigant va ser al març. El pare continua empresonat i el menor està sota tutela de la Generalitat amb una família d'acollida. A aquesta hora també pendents del Cap de Creus, on hi ha un dispositiu de recerca per trobar una submarinista desapareguda després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. Ha passat a la zona de l'illot de Sencalladora. El company de la noia ha alertat als serveis d'emergència cap al migdia i s'ha començat a buscar-la. La recerca es fa des de terra, mar i aire. I a aquesta hora també hem d'anar fins a València perquè hem sabut que Carlos Mazón va demanar al seu govern a primera hora del dia de la Dana que donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin els mitjans d'informació. Són aquestes les primeres filtracions dels missatges del grup de WhatsApp que compartien els consellers i Mazón. València, Alba Barbosa, bona tarda.
10: Bona tarda. Carlos Mazón va intervenir en aquest grup compartit poc després de les 8 del matí. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme a la gent, que és el més important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que avui la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès davant la jutge a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
8: També tenim novetats del cas Leire. La Fiscalia admet que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Les trobades haurien servit per informar de possibles delictes de terceres persones. Álvaro García Ortiz en va tenir constància més tard. I del món, Donald Trump amenaça l'Iran amb nous atacs, amb bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques i li retreu que s'estigui agafant les negociacions amb massa calma. Des d'ahir, ja ho sabeu, la tensió ha pujat amb intercanvi d'ofensives entre Washington i Teheran. Pel que fa als esports, què destaquem a aquesta hora? Sonia Oleart, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. La penya visita el València a les 8 del vespre en el seu primer enfrontament del play-off de semifinals de la Lliga ACB en una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista en contra. Podeu seguir aquest partit al Tot Gira per l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça podria saber avui el seu rival al play-off de la final. A les 8 s'enfronten Palma i Múrcia amb domini balear per 1-0. El Badalona Woman ha anunciat la renovació de Cristina Cubedo per una temporada més i l'Osasuna ha confirmat el català Luis Miguel Ramis com a tècnic. I acabem amb un apunt de waterpolo. Avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina. A les semifinals, el Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès i al Mataró a l'Olympiacos.
0: En directe per Catalunya Ràdio i per 3CAT Info, passen 10 minuts a les 6 de la tarda, acostant-nos al moment en el que el Papa arribarà a la Sagrada Família. Fa mesos que esperem aquest moment, serà el punt culminant, ja quan sigui de nit, ara encara és de dia, tot i que hi ha molts núvols per sobre del temple, i el que estem trobant-nos és que, mica en mica, el públic es va acostant a aquestes ubicacions, mica en mica, les cadires que són a l'esplanada de la Sagrada Família van quedant totes ocupades i que pràcticament ja no en queda cap a banda de la llotja de convidats, que és just darrere on s'haurà el pontífex, i els carrers contigus, tots tallats, ja no s'hi pot accedir des de fa ben bé un parell d'hores. Per tant, aquest increixendo l'anirem vivint des del carrer, des de la Sagrada Família, i el seguirem també acompanyant des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Efectivament, perquè mira, hi ha alguns temes que volem posar avui sobre la taula i ho hem de fer també abans que tota l'activitat es concentri aquí al voltant de la Sagrada Família. Hi ha una dada, el 80% de persones que pertanyen a congregacions i ordes religiosos són dones. Són, per tant, hem de dir-ho així, el gruix de l'Església. I tot i això, quan mirem els òrgans de direcció i els espais de decisió, dones i Església són gairebé un oxímoron. No hi ha relació possible. A vegades, gairebé la majoria de vegades, no ho veiem. La visita del Papa a Barcelona ho ha tornat a fer evident, ens ho sembla, però tenim dues persones aquí a la taula per parlar-ne. D'una banda, Roser Soler, teòloga i membre del col·lectiu Dones a l'Església. Com està, Roser?
12: I el sembla veu.
2: El sembla veu, molt bé. Ja ve amb molta, molta energia. I després, si parlem de dones i estem a Catalunya Ràdio, hem de saludar Montse Virgili. Com estàs?
13: Hola, bona tarda.
2: A veure, com ho estàs veient, Roser? El paper de la dona en aquesta visita... Hem de dir que l'atenció la tenim posada en el que passi dins de la Basílica de la Sagrada Família. A veure què passa.
12: Evidentment, evidentment.
2: Però de moment, el paper de les dones, com l'estàs veient en aquest viatge?
12: A veure, jo primer el que vull...

0: li havies de dir l'anàlisi que pots fer és des d'on la fem. I aleshores ja m'estàs donant tu al peu. Sí. Si la fem des de la fe, si la fem des d'una fe crítica, si la fem des de l'exclusió, si la fem des dels que pensen que això és una despesa que no té cap sentit, o des de la pobresa. Aleshores, jo no diria que és un oxímoron dona i església. O sigui, tan radical no seria. El que soc més radical és amb l'exclusió, però com que hi ha la protesta, i com que hi som, perquè hi som tots, aleshores no és tan oxímoron. És a dir, hi tenim un costum.
1: Sí, però avui no... Mira, ahir a Montjuïc, aquest matí a Brians, avui a Montserrat, fa una estona a la parròquia de Sant Agustí. És que...
2: On són les dones?
1: És a dir, tret d'un moment en què Sor Lucía Caram ahir, abans d'entrar a Montjuïc, li demana, si us plau, beneeix aquestes ambulàncies que vull fer arribar a Ucraïna, no hem vist dones al voltant del papa.
0: Estan enfrenta amb la protesta. Sí, sí, que hi som. Hi som... No. Som en el sentit actiu, jo diria que no, et diria un altre aspecte positiu que abans no hi era i aquest any li veig, i perquè sé que com estan treballant els joves, per exemple. No vull dir tots els joves, però que hi ha molt joves. És veritat. Aleshores, on s'han de tractar aquestes qüestions? Aquest és el meu problema i aquesta és la meva pregunta. Que el viatge del papa, sí que el papa ha dit, en un moment, inclús en l'encíclica, ha citat les dones. O bueno, jo també cito els homes i després no en parlo, podien després no arreglar res. Vull dir que aleshores sí que penso que el que no s'hauria de citar, sinó que tant en l'encíclica, la primera que ha fet, com en el viatge, a través de tots els discursos, s'hauria de veure o donar o dir quins passos en concret es poden fer perquè en realitat la dona tingui un paper en l'Església, però no un paperet.
1: No, un tros de paper. Ara parlarem de paperets, però és que és veritat, Montse, que si mirem... Això,
2: I m'he fet la meva llista de greuges.
1: Li reclamem a l'Església, però quan mirem la primera filera allò d'autoritats polítiques en les recepcions institucionals, tampoc és que la fotografia sigui molt millor.
2: No, jo m'he fet la meva llista
0: de... Les dones de...
2: Clar, jo m'he fet la llista de greuges, perquè jo estic parlant com una persona laica del carrer, i que, per tant, no tinc els coneixements que té ella, però jo ho assimilo, per exemple, al món del rock. El món del rock, fins fa no tants anys, si no vam veure, per exemple, una Pat Benabar, una Patti Smith, una Joan Jett, una Chrissie Hynde, si no estaven a l'escenari, pensàvem que no podíem tocar la guitarra. Ara hi ha un munt de dones tocant la guitarra, però durant anys el rock and roll va ser una cosa de senyors. Llavors, si no hi ha gent a l'escenari que són dones, les dones no tenen representació. Com a mínim ara, encara que jo sé que esteu treballant a l'altra banda, però...
0: També hi estem a dintre, a veure.
2: Sí, però jo parlo del carrer, del que la sensació que tinc
0: carrer,
2: jo...
0: Carrer ni ens veu ni sé si ens vol veure, i et diré per què.
2: Sí, home, i tant, jo sóc carrer.
0: No, jo també. No, a veure, espera't. A l'Església hi ha bones teòlogues, a Espanya hi ha bones teòlogues, a Catalunya hi ha bones teòlogues.
2: Sí, però les imatges que estem veient a la televisió no representen les dones.
0: Però és el que t'anava a dir.
2: El que et vull dir. El dia a dia de la gent que està aquests dies mirant la televisió, la persona que passa pel carrer en una botiga de televisions, no veu dones allà, només veu senyors amb sotana.
0: Mira, sí, a sobre amb sotana, els que hi ha i clar, que no la porten. Però deixa'm dir-te més. A veure, si tu fas una llista, i és la queixa, hi ha una llista de llocs en els quals hi ha la dona. No, la dona no existeix, les dones, les concretes, les de noms en cognom, la dona no existeix.
2: Sí, és una entelèquia.
0: Aleshores, dius, bueno, resulta que tenim bon personal que està a tot arreu, menys en les taules on es prenen les decisions. I aquest és el problema.
2: Clar, no estem al poder.
0: L'altre és, jo diria que són dues queixes essencials les que portem a les mans, després n'hi poden haver col·laterals, que són la de no estar en les taules de les negociacions i no estar en els ministeris ordenats.
2: Aquest després, és un dels dos problemes. Com a persona creient, tenim 7 sacraments. Les dones només en poden fer 6.
0: Sí,
2: 3 no
0: en
2: poden fer.
0: És el que t'estic dient.
1: Aviam.
2: No podem ordenar, no podem confessar, és a dir, tot això és el que està veient la gent.
1: Clar, a veure, aquí hi ha una pregunta que plana, que és un moment molt incòmode d'ara fa 16 anys, amb la visita a Benet XVI a la Sagrada Família, de cop...
0: No, sisplau, aquesta no, eh?
1: Ah, bueno, és que el que no sé és que si no es repetirà avui, és a dir... No, és que ho he de recordar als nostres oients. S'han d'imaginar, han de recordar Benet XVI en aquella visita a Sagrada Família, mentre el papa oficiava la missa, 4 religioses van pujar a l'altar per netejar-lo sota la mirada de la jerarquia eclesiàstica formada exclusivament per homes. Allò va ser molt polèmic. I jo espero, confio, això, 16 anys després,
2: que hi hagi,
1: no es repetirà.
2: Un departament de
1: espero
2: comunicació...
1: Espero que algú ho hagi pensat, ho arregui, no?
0: Però deixa'm...
1: Roser, no, sí, no deixa'm confies, no, que algú

0: hagi pensat.
1: A veure...
2: Estem en un món d'imatges, Roser. Si les imatges no les cuidem...
0: Sí, ha de contestar, sí.
2: Perdó.
1: Aleshores, estic tipa d'aquest problema. I inclús quan me van demanar del Sembla Veu si podia venir, vaig dir, si ha de sortir aquest tema, no em vull ni parlar. Per què? Perquè tampoc em parlen de les dones que fan 6 segles que renten culs i tampoc cobren enlloc. Ara, en l'Església és veritat, però també et diria una cosa. Només te la diria. Els hi han preguntat a aquestes dones... Perquè a la millor, després d'estar netejant tota la vida, estaven desitjant sortir a la televisió. Sortir a la televisió. No m'agrada. He dit, no m'agrada. Però han passat 16 anys. Què és on està el problema encara? En els dos aspectes que jo t'he dit. Perquè, a veure, si jo agafo els números del Vaticà i de les de fora del Vaticà, de les dones que hi ha, diries, carai, Déu-n'hi-do, les dones que hi ha. Home, no. Perquè, per exemple, són només un 24% en el seu conjunt. Les dates són del 23, eh? Entre Santa Seu, unes 1.200 dones, que només és un 24%. Si és a la Cúria, 850, que són 3.200 barons.
0: És que jo crec que
1: no hi ha votacions.
0: Ens hem de preguntar, o sigui, què poden i què no poden fer a dia d'avui les dones religioses,
1: tot,
0: no?
1: Menys l'administració de sagraments.
0: Per tant, queda igual que fa uns anys. Sí, no ha canviat,
2: sí.
0: Diríem.
2: Sí, però per exemple, a tot arreu, el feminisme s'ha institucionalitzat.
1: Sí, això ja ho sabem.
2: Tenim tenim un ministeri, tenim una conselleria. Per què l'Església no està fent aquesta reflexió, per exemple?
1: És el que... És la meva queixa, però deixa'm dir-te una cosa. Mentre... Dos o tres coses, perquè hi ha molts passos per fer. Ja m'agrada que hi hagin aquestes dones allà dalt, però quan hi ha vocacions... quan hi ha votacions, resulta que els seus vots no pinten res. No m'agrada. I penso que... I no m'agrada tampoc que molt del part del poble tampoc es queixa. Jo li va bé.
0: Yeah.
1: El que m'agrada... Un moment, deixa'm... Si anar a les misses, que és on va el poble... que no llegeix els diaris ni va a les manifestacions, a lo millor, d'altres sí. Va, no ho llegeix. I no se n'hi parla mai, no hi haurà mai, diguéssim, un volum més gran que demani. Però has de saber també que hi ha dones ordenades. Ja ho sé que no és legal, però és, ho són. I n'hi ha a Barcelona, eh?
0: De dones ordenades.
1: I n'hi ha a Espanya, i n'hi ha a tota Europa. A Europa n'hi ha més de 300. Vull dir, cuidado. I que ens coneixem. Que hi ha unes congressos...
0: Com es pot aconseguir aquest canvi dins l'Església?
1: Pues jo de moment penso que només d'una manera, que el papa doni un cop de mà a la taula. Perquè si haig de pensar que els capellans ens ajudaran, ai...
0: I li demaneu al papa, Lleó XIV?
1: I tant!
0: I què diu? Com ho respon?
1: No tinc la resposta, encara.
0: Ah, encara no ha respost.
1: Vull dir, no tinc la resposta, però sí que la tinc. Miri, no s'amoïni, ja anirem fent, ja anirem pensant. És a dir, el que passa és que no que ens conformem, la societat es conforma amb anar dilatant la resposta amb comissions, reunions, estudis. Però mentrestant, sí que és important que a través de totes les bases que es pugui, es vagi, doncs, mentalitzant la gent. Perquè et diré una cosa...
2: Digues.
1: El divendres passat, o el dimarts passat, un mossèn em diu, Roser, el divendres dirigiràs, portaràs tu la celebració de l'Eucaristia? Ah, d'acord. Saps què va passar? Que de 60 persones que normalment són a l'Església n'hi havia 14. Com que ho havia anunciat, qui falta?
0: Bueno,
1: és el poble.
0: Que ho repeteixin cada dia i cada hora fins que no hi puguin anar mai, aviam potser hi van.
2: El que és evident és que... Es diu papa, el senyor que ha vingut aquests dies aquí. És una estructura patriarcal, encara.
1: Tota és una estructura patriarcal.
2: És una estructura vertical. Ja ho sé, tu ho tens assumidíssim. Però no, és que a vegades hem de pensar en tot això. Només deixo anar aquest comentari.
0: Avui les dones de l'Església catalana tenen aquesta oportunitat d'alçar la veu, també per fer arribar aquest missatge al papa Lleó XIV, que s'estrena en això, porta només un any i que ha d'atendre també aquestes respostes. Veurem què és el que passa avui dins la Sagrada Família. En tot cas, us vull agrair a les dues que ens hagiu acompanyat aquí en aquest programa especial. Roser Soler, teòloga i membre del col·lectiu Dones de l'Església, ben combativa, tot i que no s'aconsegueixen aquests canvis, i Montse Virgili, també amb la teva mirada sempre.
2: Gràcies.

0: I estem pendents també del que passa al carrer. El Roger Escapa fa estona que volta. On ets ara mateix?
1: Als peus de la Sagrada Família, fent cua a molta gent que mica en mica va entrant, i tinc aquí una triple generació, àvia, mare i filla. Són la Glòria, l'Elisabet i la Pilar, que es moren de ganes, doncs, de poder entrar dins la Sagrada Família i veure de prop el Sant Pare en aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Glòria, Pilar, Elisabet, què tal, com esteu?
2: Molt bé, molt contentes. D'aquí estan les tres juntes vivint aquesta experiència.
1: La neta, l'àvia, o l'àvia?
3: Ja, contentíssima, perquè no em volia morir sense veure la creu posada. I dic, estic contenta.
1: I la mare?
4: Doncs mira, jo emocionada, imagina't, amb la filla i la mare, doncs què més puc desitjar aquí, a veure el pare, però amb família i amb la comunitat de fe, que són la meva comunitat.
1: O sigui, una va néixer el 39, l'altra el 69 i l'última el 99. I totes amb aquestes tres generacions, entenc que la fe ha anat traspassant de generació a generació, perquè això, per exemple, en algunes famílies es perd, però tu, que ets la més jove, doncs també t'ha tocat aquesta fe de la mare, de l'àvia, no?
2: Sí, sí, és una fe, jo penso que ve des de l'amor, del carinyo que he rebut a casa, però sobretot també a través del moviment de professionals catòlics de Barcelona, que la meva mare hi forma part, i que m'ha fet sentir una fe superoberta, viscuda en comunitat, des de l'amor, i que veig que Déu és molt més que moltes vegades només la institució o l'estructura. I per tant, doncs, viure-ho també amb la meva àvia, la meva mare, veure com els ha transformat la vida, doncs a mi em toca.
1: Us agrada com ha quedat la Sagrada Família? La veiem preciosa des d'aquí, eh? Què et sembla?
3: M'ha agradat sempre. La Sagrada Família ha quedat fantàstica. Falta la plaça, la de les Glòries, ara la fachada de la Glòria, eh? Que aquesta sí que no la veuré jo, aquesta. Però bueno...
1: No les tenia totes, eh? Que veuria aquí la Torre de Jesús a dalt.
3: Ja em puc morir ara, ja.
1: Potser no encara, no?
4: No, encara no, que volem tenir ja
3: no,
4: molt de temps.
3: No, estem lluitant, no pensis.
1: Què els sembla aquest papa?
2: Doncs mira, el papa Francesc sí que és veritat, o sigui, nosaltres estem en el Sembla Veu, que és un col·lectiu de dones que lluita per la igualtat de les dones a l'Església, de fet les tres.
1: Hi ha feina per fer, eh?
2: Hi ha molta feina. I sí que és veritat que el papa Francesc havia donat certs passos dins la institució per permetre, doncs, que dones accedissin a espais i càrrecs que són ministeris dins l'Església, on fins ara només podien accedir cardenals. Nosaltres treballem l'Evangeli des de la teologia feminista i entenem que Jesús va trencar moltes barreres i molts motges d'una època patriarcal. Per tant, demanem que Lleó segueixi en aquesta línia. Els discursos que ha fet, tant ahir a l'estadi com a Madrid, sí que són superoberts, progressistes, des d'aquesta amor, des d'aquest construir. Sí que és veritat que el tema del col·lectiu LGTBIQ+, i la dona, doncs, li costen. Entenc que perquè li fa por que hi hagi un cisma, però demanem que hi hagi una valentia profètica per part seva, però sobretot el canvi ve de les bases. I nosaltres tres estem convençudes que juntes, amb el Sembla Veu, amb les nostres comunitats, doncs, podem marcar una diferència en això.
1: Què li sembla quan sent la seva neta?
3: Pues mira, a mi m'ha costat una mica dir això, perquè els meus mares sí que era molt lluitadora també, he tingut dos germans capellans, i ella sempre lluitava perquè es poguessin casar, ja. La meva mare que...
1: Els capellans?
3: Que sí, però això de ser les dones encara no havia entrat. I la meva joventut tampoc hi havia pensat, però ara que ho veig i que vaig fent gran i l'opinió de la meva neta i la meva filla, doncs hi vaig entrant i vaig lluitant també. Sé que costarà, perquè... però tot arribarà, si Déu vol, ja no ho veuré, però tot arribarà.
1: El missatge una mica és, papa Lleó XIV té feina, eh?
4: Té feina ell i té feina l'Església en general, perquè l'Església ho som tots. I una de les coses importants que hem de manifestar els creients és que som Església, i no ens hem de sentir exclosos per ninguna normativa excloent que Jesús no va marcar. Per tant, hi ha feina, hi ha molta feina a fer. Potser el papa no és el més retro de tot. Es troba una església molt retro que, bueno, que no es pot acontentar tothom, però sí que hem de permetre que tothom estigui amb les seves sensibilitats. Tothom està ben acollit. Però també les dones, també el col·lectiu LGTBI... O sigui, som un col·lectiu. Jo, de fet, he crescut amb una fe oberta. He crescut amb un moviment de professionals d'acció catòlica on els homes i les dones actuàvem per igual. És veritat que venia de la infància d'una església

0: del règiment i això no va ser fàcil. Jo vaig necessitar reinventar-me, però em vaig reinventar amb l'Acció Catòlica i vaig descobrir que homes, dones, som iguals. I després, gràcies als meus fills, he seguit creixent. La meva filla és una gran feminista i tinc un fill que és gay. I estic superorgullosa, jo he après moltíssim amb el meu fill, és creient, és gay, i amb ell defensaré que tant les dones com el col·lectiu LGTBI som estimats per Déu i hem de lluitar perquè l'Església també és nostra. I això no podem permetre que ens la treguin.
1: És el missatge d'aquesta triple generació, d'aquesta àvia, d'aquesta mare, d'aquesta filla, la Glòria López, l'Elisabet Sánchez i la Pilar Pujol, que també fan cua per entrar dins d'aquesta Sagrada Família i poder veure el Sant Pare aquí a Barcelona en un dels actes centrals d'aquesta setmana. Molta sort, gaudir-ho i que vagin molt bé aquestes properes hores. Salut.
2: Moltes gràcies, de veritat.
3: I visca Catalunya.
1: Bon colofeu.
3: I visca el papa, també, a veure si és dedica en totes aquestes coses que lluitem.
0: Que deixi omplir per la ruà de Déu.
2: Que li arribi la ruà, l'esperit en hebreu.
3: Exacte, això espero.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
4: Minut i mig i arribarem a 7:15 de la tarda. A partir d'ara i fins a tocar de les 10 de la nit comença tota una coreografia, diríem, que ens portarà al moment culminant, que passarà d'aquí 3 hores a tocar de les 10 la benedicció de la Torre de Jesús. Per què comença ara? Doncs perquè és a partir d'ara que està previst que comenci el recorregut que el Papa farà pel centre de Barcelona, al carrer Rosselló, en aquest Papa Mòbil, on entrarà en contacte visual amb tots aquells que l'hagin volgut acompanyar. Farem una ronda pels diferents punts de connexió perquè tenim molts ulls al llarg de tota aquesta zona de perímetre al voltant de la Sagrada Família. Començarem a l'inici del recorregut previst, Passeig de Gràcia i Rosselló. Allà hi tenim Gerard López. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Déu us guard. Doncs aquí els ulls estan ben situats en aquest punt primerenc on ha de començar la rua del Papa, per entendre'ns. El Papa Mòbil el tenim a una distància relativa d'on som, amb molta expectació. La veritat és que fa una estona ha passat, per exemple, un parell de cotxes de seguretat negra juntament amb una ambulància que han fet tot el recorregut i la gent s'ha esverat moltíssim. També hi ha molts grups de joves que estan realment, diguem, nerviosos, com hem pogut escoltar abans, i és que molta gent té aquesta sensació de que d'aquí no res tindrà el Papa amb molts pocs metres, i això realment crea molta expectació i molta il·lusió a moltes de les persones que són aquí, en aquest punt, algunes d'aquí, de la ciutat de Barcelona, també molta gent del conjunt del país, i també molta gent de fora. Alguns, bàsicament, són gent de fora que està de visita per Barcelona i que tampoc s'ha volgut perdre aquest moment, que, ja us dic, aquí, ara mateix, hi ha l'expectació màxima pendents d'aquesta sortida del Papa Mòbil i que ha de passar per aquí, pel centre de la ciutat, d'aquí molt poca estona.
6: Això passa a l'inici del recorregut, però tenim ulls a la meitat del recorregut. Miquel Harki, en quin punt et trobes i què veus?
7: Doncs mira, sí, estic just a la meitat del recorregut. Soc al carrer Rosselló, cantonada Roger de Flor. L'ambient és elèctric. Puc confirmar el que ha explicat el Gerard, que han passat un parell de cotxes oficials. S'han combinat també amb l'helicòpter que ens sobrevolava. Hi ha moltíssima expectació. Ha crescut molt el volum de persones que s'hi han afegit. En una hora, fa una hora parlàvem de dues fileres de persones, ara en parlem de cinc. Fa una hora vèiem escales comptades, ara són multitud les escales que veiem aquí plantades per poder veure. És pràcticament com en el dia de la cavalcada de Reis. La gent està esperant a que passi el Sant Pare i molts amb càntics que ara mateix sentim dient que esperant el Papa, fent-se fotografies, i el que veiem és moltíssima policia, com us deia abans. Aquest dispositiu al bus està en el moment més delicat i tota la graella, tots els agents dels Mossos d'Esquadra són ara mateix al carrer, els veiem aquí pràcticament a tocar, que li faran un corredor quan passi el Papa Mòbil. Veiem gent a banda i banda, molta expectació.
4: Gràcies, Miquel. En un punt, jo diria que privilegiat, a vista d'ocell, perquè ens entenguem, si més no, ha trobat un lloc privilegiat, Albert Prat, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda.
4: Des d'on ets? Des d'on ens parles?
8: Nosaltres ens hem enfilat a un balcó aquí a la confluència del carrer Rosselló amb el passeig de Sant Joan i des d'aquest punt no acabem de veure massa escales, però des d'aquí sí que veiem unes quantes banderes. i m'atreviria a dir que en el rànquing de banderes, després de la del Vaticà, que els més joves porten lligades,

0: de l'esquena. Veig força estelades que han aprofitat alguns per treure en un dia com avui. També n'estic veient de Palestina, alguna d'Espanyola i de Bolívia. I una curiositat que s'acaba de viure aquí, moment anecdòtic, mentre la gent fa pas de l'estona, és que han arrencat un fort aplaudiment quan un dels agents dels Mossos d'Esquadra ha creuat d'una banda a l'altra d'aquest recorregut una bossa de menjar ràpid per emportar, perquè com que la gent no pot travessar d'una banda a l'altra, gairebé fa servir els Mossos com de missatger per travessar paquets.
1: I encara en un altre punt d'aquest recorregut, la Marta del Cor, en quin punt et trobes i què veus? Marta.
2: Hola. Hola, bona tarda. Ja comencem a tenir alguns problemes de connexió. Mira, jo sóc al carrer Rosselló, amb Nàpols. De fet, és una cruïlla més enllà del Miquel Jarque. I com ens deia ell, aquí hi ha moltíssima gent. De fet, he pogut anar fent tot el recorregut per Rosselló. Hi havia moments en què la vorera permetia passar sense problema. I hi ha arribat un moment, a mesura que ens hem aprovat a la Sagrada Família, en què és gairebé difícil fer-se pas. Aquí, no? Com que just tenim el carrer Nàpols, tenim el xamfrà, hi ha més espai i, per tant, es pot caminar amb més tranquil·litat, però realment es fa difícil fer-se un lloc. Veiem gent buscant maneres enginyoses de tenir una bona visibilitat, esperant l'arribada del Papa. Bastantes escales davant meu, en compto ara mateix 4, però també veig gent pujada damunt dels blocs de formigó. I també molta gent als balcons. Si els sembla vista, veiem tots aquests privilegiats que d'aquí uns minuts gaudir des del balcó de casa seva del pas del Papa de camí cap a la Sagrada Família.
1: Això és el que us estem explicant avui a Catalunya Ràdio. Passen 5 minuts de 6:45. L'Arnau Maimó s'ha canviat d'edifici. No sé si el podrem sentir, ho provarem. A veure, Arnau Maimó, fem la prova. Ens sents tu?
3: Jo perfectament. Vosaltres a mi?
1: Nosaltres també et sentim. Com més t'acostis, millor, perquè ha saltat d'edifici perquè hem trobat un personatge bastant interessant a l'edifici del costat, Arnau.
3: Sí, mira, jo estic en un balcó del carrer Mallorca amb Marina, que és realment un dels punts privilegiats per poder gaudir avui d'aquest espectacle de la benedicció de la Torre de Jesucrist. I aquí s'han reunit ben bé una vintena de veïns del bloc, són tots veïns del bloc, i què han fet aquí? Doncs tenen els sofàs, tenen cadires, i ja comencen a treure pizzas, begudes...
1: Pica-pica, sí, sí.
3: Sí, sí, un bon pica-pica. Estan tots aquí preparats per veure l'espectacle. I m'he trobat a la Maria Elisa, que té 100 anys. Fa molt pocs dies va fer 100 anys i és una de les veïnes veteranes que avui podrà veure a primera fila aquí la Sagrada Família. Maria Elisa, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Vistes privilegiades avui, per poder veure el Papa i l'espectacle que ens han preparat, de la Sagrada Família.
4: Sí, és clar. Aquí no es veuen aquestes coses cada dia i es poden aprofitar.
3: Vostè està realment a primera fila i avui acompanyat de família, de veïns?
4: No, d'una acompanyanta que tinc diàriament, perquè la família tota viu fora de Barcelona.
3: Vostè és veïna de tota la vida del barri?
4: Sí. Vaig venir en 1900, ja no me'n recordo, vaig inaugurar aquesta casa.
3: Va inaugurar aquesta casa. Ha canviat molt el barri, m'imagino. I sobretot aquesta Sagrada Família, que l'ha vist vostè créixer a poc a poc, eh?
4: Jo, quan vaig venir, que vivia al carrer Mallorca, més cap enllà, estaven les quatre torres del mig, únicament. El de més va créixer després de la guerra.
3: I avui entenc que és un dia espectacular perquè inauguren aquesta Torre de Jesucrist que ha vist créixer.
4: Perdó, no.
3: Sí, dic que avui és un dia especial perquè tothom ve aquí a veure aquesta Torre de Jesucrist, fins i tot el Papa de Roma.
4: No tothom ho pot veure, això.
3: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns a Catalunya Ràdio, un testimoni privilegiat. Que passi una bona nit.
4: Vosaltres.
1: Hem fet aquest salt d'edifici per aquest testimoni. Avui, que commemorem 100 anys de la mort de Gaudí, hem parlat amb algú que va néixer pràcticament el mateix dia. Fa 100 anys, aquesta veïna d'aquest edifici, que avui veu com es culmina aquesta construcció que ella ha anat veient amb els anys créixer. Poca gent a Barcelona queda que hagi vist tan de prop, seguit i amb aquesta visió privilegiada, la construcció de la Sagrada Família.

0: Passen ja 8 minuts de 6:45 de la tarda. El senyal realitzat de la televisió ens ensenya ja moltíssima gent al carrer, tot el dispositiu preparat amb el Papa Mòbil esperant que arribi al Pontífex Lleó 14, i el que veiem també als accessos de la Sagrada Família és l'arribada de les primeres autoritats, i veiem el president Salvador Illa, el president del Parlament també, Josep Rull, la presidenta del Congrés dels Diputats, Gemma Bonet. Aquí a poc s'anirà trobant tothom. Imaginem que els últims en arribar, veiem també l'alcalde de Barcelona, seran els Reis Felip i Letícia.
1: Sí, efectivament, aquí ja van entrant ara mateix totes les autoritats. Quan falten 20 minuts per les 7, han d'anar ja ocupant els seus llocs, perquè a partir de 6:45 és quan està previst, de fet uns minuts abans, que arribi Lleó 14. I efectivament, com deies, hem vist diversos ministres, per exemple la ministra Yolanda Díaz de Sumar, que entrava amb una noia adolescent, no sé si era la seva filla, o en tot cas entrava acompanyada d'aquesta noia, i també altres persones del món polític que ja van agafant els seus llocs, perquè tothom ja està a punt, tothom ja s'està col·locant. Pel que fa al públic, també als voltants de la Sagrada Família, tothom va prenent posicions, perquè això sí, quan comenci la cerimònia, quan comenci la missa, ningú es podrà moure. Per tant, doncs, s'espera que això vagi puntual, i aquí sí que hi ha les autoritats polítiques ara mateix, són les que estan arribant, i veiem a la porta Josep Rull, el president de la Generalitat, per tant, president del Parlament i del Govern de la Generalitat, que ja són a punt, i en últim lloc, com deies, arribaran els Reis d'Espanya i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. També ha arribat ja la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que també és a la porta per donar-li la benvinguda. Veiem també l'arquitecte director, sí, de la Sagrada Família,
0: en Jordi Faulí. No? És qui el rep a tots.
1: Sí, també serà una de les, exacte, per protocol, doncs una de les persones que estarà aquí fora. De fet, ell és un dels responsables, diguem-ho així, d'aquesta inauguració d'avui, d'aquesta posada en marxa de la Torre de Jesucrist, perquè ha estat al darrere de tots aquests treballs, amb tota una comissió interpretativa dels àlbums del Temple, que són els àlbums que va deixar escrits Gaudí, perquè, com sabeu, Gaudí no ho va deixar tot escrit, tots els detalls, sinó que va deixar diversos escrits, i això s'ha hagut d'anar interpretant per fer aquesta torre, i a través doncs d'una comissió teològica, però també una comissió d'arquitectes i diferents artistes, doncs bé, s'ha anat entre tots treballant per construir el que avui ja és una realitat, i el que avui inaugurem aquí a Barcelona, i el Papa Lleó XIV beneirà aquesta Torre de Jesucrist. I Jordi Faulí és l'arquitecte director de tot això.
2: Això és el que explicarem en els propers minuts. Estem pendents de l'arribada del Papa Mòbil. Això serà d'aquí res, instants. De fet, estava previst que fos al voltant d'aquesta hora. Passen 10 minuts de 6:45 de la tarda. Però jo aquí, al nostre terrat privilegiat, puc saludar aquesta hora l'Alba Sabater, que és subdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Bona tarda.
3: Bona tarda, Francesc.
2: És un dia especial per la gent religiosa, per la gent no religiosa, pels curiosos, pels ateus, una mica per tothom, no?
3: Per tothom. Barcelonins, no barcelonins. Visitants, creients, no creients, serà un dia, aquest 10 de juny, que recordarem.
2: És un acte que creus que pot marcar un abans i un després en la forma en com la ciutadania s'apropa a conceptes com la religió, a conceptes com el Papa, o a la Sagrada Família, fins i tot?
3: Jo crec que aquesta proximitat que està mostrant aquest Papa Lleó XIV pels carrers de Barcelona en els diferents actes, més que marcar un abans i un després, mostra una cara de l'Església doncs menys institucional, no? Sobretot amb actes com el que acabem de veure a la parròquia de Sant Agustí. És veritat que el que veurem ara serà molt institucional, però sí que marcarà un abans i un després per la Sagrada Família, que és un símbol que té molts intangibles i és molt especial per tothom.
2: Últimament hem parlat molt d'espiritualitat, no? Fins i tot amb una cantant com Rosalía, doncs se l'ha vinculat a això. No sé si hi ha un boom d'espiritualitat últimament, o si només ens hi fixem perquè, mira, ara la Rosalía li ha agafat per aquí i ho ha fet ella, però no, això no és una tendència, diguem.
3: Bé, és un boom perquè se'n parla molt a xarxes, perquè les persones, i especialment les persones joves creients, comparteixen la seva fe i la manera de practicar la seva fe molt més que no pas fa uns anys, però la veritat és que si ensenyem a les xifres, l'últim baròmetre de la religiositat de la Direcció General d'Afers Religiosos, que per cert és l'últim, però ja és del 2023, vull dir que potser ja en el proper veurem algun canvi, en l'últim baròmetre les xifres baixaven de nombre de creients. Ara, el que sí que és veritat és que les persones creients, especialment els joves, en parlen molt més i sense cap mena de tabú.
2: La cantant Rosalía deia fa uns dies que des de fa 5 anys que en lloc d'anar al psicòleg recita el Pare Nostre. No sé si això és una fórmula que s'estigui extenent una miqueta.
3: És una alineació, és una alineació original, diguem-ne, però la veritat és que la vessant espiritual és una vessant inherent a la persona humana i la manera de treballar-la, diguem-ne, la manera d'escoltar-la, la manera d'activar, diguem, aquesta interioritat, doncs canvia molt segons la persona, no? I segons el moment de la vida.
2: El que sí que ho veiem és a xarxes socials, molta presència del concepte religiós, de l'Església. No sé si és representatiu.
3: Hi ha molt, a xarxes sí que hi ha molta gent que comparteix aquesta fe, que troba comunitat en persones que no coneixia, i això és una oportunitat, diguem-ne, i és una oportunitat també, en aquest sentit, per a l'Església mateixa, no? Trobar en aquest espai digital doncs, persones que necessiten ser acompanyades, que volen, doncs, que tenen aquesta vessant espiritual, doncs, més clara. Però a nivell de xifres, doncs, insisteixo, no està quantificat, però si ens seguim a Catalunya, insisteixo, les xifres baixen.
2: Les xifres baixen i, per tant, és una tendència a la baixa o la tendència s'estaria frenant? És a dir, no sé si s'arriba a establir en quin punt es troba aquest descens.
3: És molt progressiu. Jo recordo un estudi que vam fer a l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura fa 10 anys, i en aquell moment els joves ens deien, un 65% dels joves, vam fer l'enquesta a nivell Catalunya, ens deien que s'identificaven com a catòlics. Després, el nivell de ser practicant o només creient canviava molt. Ara aquestes xifres baixen uns 10 punts.
2: 10 punts.
3: Però en 10 anys. Bueno, estem allà, no? Però insisteixo, en aquell moment sí que ens deien, jo només comparteixo que sóc creient o només comparteixo la meva fe amb persones que també sé que són creients i de la mateixa confessió que jo mateix. Ara, siguis creient de la confessió que siguis, siguis catòlic, siguis protestant, siguis bahai, se'n parla molt més lliurement i crec que això, o siguis ateu, crec que això és una bona notícia.
2: A peus de la Sagrada Família, nosaltres estem aquí fent aquesta xerrada a certa distància, però arriba Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, arriba i el saluda Gemma Bonet, el president de la Generalitat. Bé, us ho dic jo,
0: sí,
2: ho
0: sí, efectivament, també. Ho estem veient, sí.
2: El president Sánchez, que ara veiem que aixeca la mirada i admira una mica la construcció a la qual és a punt d'entrar.
0: Amb la seva dona.
2: Seriós, acompanyat, exacte, de la seva esposa, i que ja es fica cap a dins del temple, on allà podrà seguir la cerimònia. Alba, estàvem parlant d'aquest boom o no boom d'espiritualitat i unes xifres que baixen. No sé si a l'estat espanyol i en especial a Catalunya, aquí vivim un conflicte, i ahir parlàvem, per exemple, amb el Manuel Delgado, la vinculació i a vegades l'estranya relació que va tenir l'Església amb el franquisme. No sé si això encara avui dia pesa a l'hora d'aproximar-se a l'Església i que hi hagi gent o que la vinculi a l'antifranquisme o que la vinculi al franquisme molt directament.
3: Clarament se barreja, són dos aspectes que es barregen especialment pel paper de l'Església en època de dictadura, i això fa, una de les conseqüències és que hi hagi moltes generacions de joves que el tema de la religió i en concret el tema del catolicisme no han... És a dir, la generació prèvia, la generació dels pares, la generació dels avis, per haver-se fet aquesta barreja, no ha estat un tema que s'hagi, diguem-ne, naturalitzat. És a dir, aquesta llibertat de creença o de no creença, si sempre estava barrejada en política, doncs ja es construeix una barrera, no?, en aquest sentit. Sembla que ara alguns d'aquests joves que es declaren creients i que parlen molt obertament de la seva fe, també distingeixen molt clarament el que és la religió i la fe i l'espiritualitat del que és la política.
2: El que veurem avui aquí, la benedicció de la torre o de la creu i de la torre, l'acte amb tots aquests mandataris, això pot despertar afició, fe, o no sé si es barreja aquí jerarquia i, per tant, llunyania amb el poble. No sé tu com que ho veus amb una mica més de perspectiva, com ho valores?
3: Bé, jo crec que per això s'han fet diversos actes en aquest viatge apostòlic, perquè el que és l'acte d'avui és un acte molt institucional, és un acte en què el paper de la ciutadania és un paper que està proper, però la veritat és que

0: Catalana, doncs fa que això sí que apropi més aquest element religiós i espiritual, i a més aquest misteri que sempre hi ha darrere el tema catòlic, vaticà, ja no ho diguem, no? Que desperta doncs aquest interès i aquest atractiu, més enllà de les persones que siguin creients o no creients.
1: Clar, i aquest papa, a més, té un component que, més enllà de la mística que tot papa té, s'enfronta a Trump, és americà, però parla espanyol perquè ve del Perú, vull dir que té com un perfil també que és molt novedós i interessant.
0: És molt contundent, i a més arriba en un moment en què, bueno, se detecta entre els joves també una certa manca de lideratges, manca de referents, i els referents estan molt polaritzats, és a dir, en aquest món de dia d'avui tens en Trump amb la seva justificació i defensa de la guerra, i tens líders com són el Papa Lleó XIV, que li planten cara i que defensen uns valors basats al final en la dignitat humana i en els drets humans.
1: Doncs això és el que ens explica l'Alba Sabatet. Pots quedar una estona aquí amb nosaltres, si vols, però és que estem molt pendents de les imatges del carrer Agnès, perquè és a punt d'arrencar una de les atraccions d'aquesta visita, que és la passejada pels carrers de la ciutat.
2: El papa mòbil, no?
1: La rua.
2: Ho deia abans el Gerard, ara hi traurem el cap perquè encara no ha arribat, però sí que veiem que aquí a la Sagrada Família les autoritats ja han arribat abans del que estava previst, perquè estava previst per d'aquí fins i tot 5 minuts, però em vas arribar, ara ho deies, mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que serà qui rebrà juntament amb el president de la Generalitat, Gemma, el papa quan arribi amb el papa mòbil allà, no?
3: Sí, efectivament, les màximes autoritats polítiques de l'Estat, tant Pedro Sánchez com també la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i també de la Generalitat de Catalunya, el president Salvador Illa i el president del Parlament, Josep Rull, li donaran la benvinguda, i això es farà, aquesta entrada es farà per el carrer Sardenya, per tant, serà per l'entrada de la façana de la Passió. Després serà la façana del Naixement, l'altra façana, la que dona al carrer Marina, quan hi haurà la inauguració.
2: Mira,
3: de la Torre de
2: Jesús. Gemma, pugem aquest so. Gerard López, arriba el papa mòbil.
4: A veure, en el punt en què estem nosaltres, encara no el podem veure. Sí que comença a haver-hi certa expectació,
2: sí,
4: perquè
2: ha baixat
4: molta
2: del
4: gent
2: cotxe.
4: Està ja
2: ha baixat
4: en
2: del
4: aquests
2: cotxe.
4: Moments.
2: Sí. Sí,
4: fins ara hi havia una expectació, diguem, d'una situació de contenció, esperant el moment, i ara la gent, mica en mica, es comença, no et diria tabalar, perquè no seria la paraula, però sí que comença...
2: Està pujant ara mateix allà al 14 el papa mòbil. No sé si tu, el teu punt de vista, ho veus des d'on ets. Puja també el cardenal Omella, sí, que és l'ombra del papa... No se'n perd ni una, és l'ombra del papa en aquesta visita.
4: Sí. S'asseu ell. Sí que comença, sí. Comença la gent, diguem, tothom, el braç en l'aire. Ara el braç en l'aire, amb el mòbil, em refereixo, evidentment, per fotografiar el moment. No sé si comenceu a sentir la cridòria,
2: sí,
4: de la gent, que es comença, ara sí, ja a posar una mica més nerviosa. Hi havia hagut molts càntics, després de cop la gent ha parat, i ara que sí que comença realment el que serà el començament del passi per aquí davant amb el papa mòbil, doncs la situació és molt més animosa. Estan passant, de moment, primer les furgonetes dels Mossos d'Esquadra, són quatre furgonetes que van a davant, i ara sí que en aquests moments podem veure com la gent està ja tothom, si la gent pogués, diguem, allargar el coll 2 metres, allargar el coll 2 metres per poder, diguem, arribar a l'alçada, evidentment, del carrer. Però això només són les primeres fileres, perquè a mesura que va reculant, la gent està una mica més esponjada, però tothom està absolutament pendent d'aquest papa mòbil, que encara no ha creuat el passeig de Gràcia.
1: A 8 minuts per les 7 de la tarda arrenca una de les atraccions de la visita del papa. Arrenca la comitiva, arrenquen els cotxes, i el públic és a punt de veure per primera vegada als carrers de la ciutat, de forma més oberta, de forma més llarga, el papa, sí, que ja comença
4: ara
1: a saludar.
4: En aquests moments, ara sí que comença la cridòria, perquè està tothom pendent d'aquest papa mòbil.
2: Ha fet llums al papa, sí, mòbil en un moment donat per dir als cotxes de policia que van davant: vinga, engeguem i fem via. Fem via cap a la Sagrada Família. Una multitud, Gerard,
4: ara
2: aquí,
4: sí,
2: enmig.
4: Sí, una multitud absoluta. Podem dir que tenim davant una 20 files de gent, que ara sí, tothom està amb la mà, amb les mans aixecades, intentant saludar el papa. En aquest moment fa el seu pas. Són res, és una cosa efímera.
1: Veiem Mossos d'Esquadra que han de sostenir les tanques que separen la gent del públic perquè l'amuntegació, la quantitat de persones, fa que hi hauria el risc

0: i tot que aquestes tanques cedissin i la gent caigués al mig de la carretera i pogués impedir el pas del papamòbil, que sembla que fins i tot ara s'atura.
1: Sí.
0: Alba, tu que ho has vist moltes vegades...
2: La gent acaba de treure els mòbils...
0: La connexió amb el Gerard no és bona, és un moment molt complicat. Alba, això és un moment mític, no? De tota visita papal té el seu moment d'aproximació al públic en forma de rua de papamòbil.
3: És la imatge que esperàvem. A més, ahir només la vam veure dins de l'Estadi Olímpic, que era un recinte tancat, i esperàvem el papa als carrers de Barcelona saludant a la gent, precisament pel que dèiem ara, per trencar aquesta imatge que només la visita sigui institucional. No, el papa vol ser a prop de la gent, no?
0: A veure si el Miquel Jarque té millor punt de connexió i ens explica aquest amuntegament que recorda molt doncs, això, les rues que té el Barça, per exemple, quan ha guanyat un títol.
4: Aquí estem pregant perquè no se'ns talli la connexió, perquè d'una banda hi ha inhibidors i de l'altra banda hi ha moltíssima gent que fa servir el telèfon mòbil, i aquí, de moment, tot tranquil. Ha passat aquell cotxe dels Mossos d'Esquadra que ens ha anunciat el Gerard que estava previst.
0: Fixa't que com se li acosta el cotxe, li comença a fallar la comunicació.
1: És una de les mesures de seguretat, aquests inhibidors de freqüència que fan que perdem les connexions. Hem d'imaginar el papamòbil va més ràpid, Francesc, del que ens havien dit.
0: Molt més que ahir a l'estadi. Avui no hi ha manera de donar-li un nen.
1: No hi ha manera de donar-li nens i no va a pas de caminant, que és el que ens havien dit. Potser perquè hi ha hagut un retard en l'inici del trajecte del papamòbil, potser s'ha accelerat una mica.
0: A veure si amb l'Albert Prat, que crec que té una connexió una mica més estable, tenim més sort que l'Albert Prat és una mica més endavant. Albert Prat, què veus tu ara mateix?
5: Doncs ara mateix algunes persones s'han posat a seguir aquesta arrencada del papamòbil a través del telèfon mòbil per intentar veure la imatge en streaming, perquè aquí ni rastre ni cap moviment, tot segueix igual. La gent sí que hi ha una mena de compàs d'espera, una tensió, però també us dic que els agents dels Mossos d'Esquadra segueixen col·locats, però amb un to distès, i per tant no fa preveure que en els propers segons hagi d'aparèixer el papamòbil. Sí que és veritat que intento treure el cap i al fons sí que començo a veure les sirenes de...
0: Ho veuràs aviat, això, ho veuràs aviat, perquè
5: dels Mossos, d'aquesta comitiva, però en qualsevol cas aquí no es respira, diguem, ambient de que arribi de manera imminent.
1: És un papamòbil, recordem-ho, que està blindat, és a dir, el papa queda sota un frontal i un sostre de vidre, porta quatre agents en una plataforma que hi ha enganxada al darrere, van a peu dret i tenen doncs, tots aquests agents dels Mossos que van flanquejant-lo. Anem al Gerard López, hem recuperat la connexió. Gerard.
6: Hola, doncs em sentiu bé ara, eh?
1: Sí.
6: Val, doncs bé, aquí el papa ja ha passat i ara ve, l'esbandida general que... Tothom, un cop ja té aquest moment capturat a la fotografia, doncs ara ja es retira. Molts del que fan és comprovar exactament com els ha quedat la gravació d'aquest moment.
1: Ara s'ha aturat el papamòbil i, efectivament, li han apropat també una criatura com per beneir-la. Eh? És aquesta imatge que vam veure ahir a l'estadi.
0: No, i la imatge que estem veient ara, Agnès, efectivament, veiem que comença a beneir algunes criatures, però és un cel de mans sostenint nadons, o sigui, desenes i desenes de nadons amb els seus pares, s'entén, intentant que el papa els reculli per beneir-los.
1: N'ha fet tres o quatre i continuen la marxa.
0: I el que també es veu, Agnès, són diverses estelades.
1: Sí?
0: Són pràcticament, com a mínim, en el plànol que tenim, en el pla de televisió que tenim de TV3 ara mateix, molta estelada estratègicament col·locada perquè enquadri bé.
1: Torna a aturar-se el papamòbil, sí. I efectivament aquí s'ha alentit una mica la marxa. És el moment en què s'aixequen els mòbils, però també algunes pancartes, algunes banderes i res, molta expectació realment avui. En dia és ben bé que si no tens la foto, és com si no hi haguessis estat. Perquè
0: endavant, Gerard.
6: Sí, hola, em sentiu?
1: Sí, digues.
6: No, és perquè ara aquí, al Passeig de Gràcia, ja és un tot de formiguets de gent que acaba... Ja té el seu moment, el moment, diguem, històric, recollit, captat, i ara molta gent el que fa és això, repassar aquest moment de la passada del papa. Aquí veig, per exemple, una parella. Esteu mirant el moment del papa?
7: Hola. Perdona. Què tal? Muy bien. Estaba todo muy maravilloso. Se sentió muy... Se sintió todo muy bonito, la verdad es inexplicable. Yo estoy viendo, es al tercer papa que veo y es el segundo que veo en Barcelona. Estaba muy hermoso y más que todo por mi hijo quería que esté en este momento y lo ha vivido muy bien. Muchas gracias.

0: És l'opinió, doncs, la impressió d'una de les moltíssimes persones que en aquest punt àlgid, en aquest punt cèntric de Barcelona, no s'ha pogut perdre aquest moment.
1: Miquel Jarque, on ets?
2: Sóc al passeig de Sant Joan. Res, un carrer, m'he mogut un carrer. Ter Rosselló, en passeig de Sant Joan.
1: Uh-huh. I hi ha ambient aquí?
2: Aquí hi ha ambient. Està tothom esperant que vingui el Papa. Veiem llums a la llunyania tocant al passeig de Gràcia. I després molta seguretat, a banda dels Mossos d'Esquadra, molta seguretat privada, és a dir, persones amb vestit, homes amb vestit de negre, esperant que arribi. Hi ha bastant de silenci, ha sortit tothom al balcó, aquí ara mateix està tothom al balcó, és molt curiós perquè cada balcó podríem narrar una història. Hi ha una parella de turistes al voltant d'una taula en un pis turístic, hi ha una família sencera amb una bandera argentina que està mirant pel balcó. És un balcó molt més petit que la resta dels que hi ha en aquest edifici que tinc aquí al davant, i tothom està esperant que vingui el Papa Mòbil. A nosaltres també ens havien dit que la marxa seria molt lenta. De fet, el trajecte fins a la Sagrada Família és d'un quilòmetre 600 metres. Això es pot fer d'una forma molt ràpida. Ens van dir que hi hauria la consideració de que el cotxe aniria molt lent i que s'aniria fent aturades. Sembla que al començament sí que ha anat una mica més ràpid. Ara veiem que la cosa va una miqueta més lenta. Tothom està aquí esperant i saludant. Se saluden des d'un balcó a un altre. També miren, escolten l'helicòpter que passa, i estan... Aquí és un punt de tranquil·litat, perquè estem a 400 metres...
3: I mentre passa això, un altre moment àlgid, perquè arriben algunes de les autoritats més importants. Crec que la Gemma Bonet també ho està seguint.
1: Els Reis,
4: ara,
1: no?
4: Exacte, ara mateix arriben els Reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, estan entrant per la façana de la Passió. Els rep el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Letícia, que mira amunt amb aquesta impressió sempre que fa quan entres per la façana sagrada la família, o la façana de la Passió, estan entrant els Reis d'Espanya, i la reina Letícia, a diferència de totes les altres dones que hem anat veient, ella és l'única que pot vestir de blanc, que té aquesta, aquest, no sé com dir-ho, però en tot cas aquest benefici o
2: la, privilegi.
4: Això mateix, no em sortia la paraula, gràcies Miquel, aquest privilegi, per què? Doncs perquè és una reina d'un país catòlic, aleshores això és l'única que té el privilegi de vestir d'aquest color, de vestir de blanc, que és el color del Papa, de la roba del Papa, però en canvi les reines catòliques sí que se'ls hi permet que també vagin vestides de color blanc. A Madrid també la vam veure vestida de blanc, aquí a Barcelona també va vestida de blanc, també amb les sabates, la bossa que porta de mà, i en canvi la presidenta del Parlament, Francina Armengol, així com altres dones, i òbviament tots els homes, que els homes normalment sempre van de negre, doncs avui també tots van vestits de negre.
3: Avança el Papa Mòbil amb els Reis d'Espanya ja a la Sagrada Família, i l'Albert Prat el teníem pendent de veure si arribava la comitiva. Albert, els veus ja?
5: Doncs aquí comencen a arribar tres furgones dels Mossos d'Esquadra intentant obrir camí per posar en ordre aquest punt aquí a la confluència entre el carrer Rosselló i el passeig de Sant Joan. Per tant, això implica que tota la gent comença a preparar els mòbils, telèfons en alt, banderes del Vaticà també, que comencen a onejar en aquest punt, però des del meu punt no arribo a veure el Papa Mòbil, per tant, falta una estona, si més no, perquè arribi, i és que aquesta comitiva és llarga. Des d'aquí encara veig moltes furgonetes dels Mossos, més antiavalots, que baixen per intentar blindar encara més aquest recorregut, en aquest punt pràcticament a la meitat de Papa Mòbil, on encara no ha arribat.
3: Ara ens avises, Alba Sabater, veiem aquí també, això ens ho explicava la Rebeca Carranco, aquest entorn de senyors vestits, molt ben vestits de negre. Això és la Seguretat Vaticana, que és el cordó policial més íntim i més proper del Papa, en un moment delicat, perquè aquí la proximitat amb la gent ho complica, això.
6: Sí, però penseu que van amb ella tot arreu, i no només a Barcelona ni a Madrid, sinó tots els viatges apostòlics que fa, malgrat que hi ha molt reforç de seguretat a tot arreu, els serveis vaticans van sempre amb ells, els de seguretat, però també els de comunicació, per exemple. O sigui, el Papa es porta la seva gent allà on va. De fet, si veieu aquests dies que hi ha fotògrafs, càmeres, que el tenen gairebé o sigui, estan gairebé a sobre, allò, enfocant-li un primer pla, són sempre gent de la comunicació del Vaticà.

0: I això està controladíssim, la foto que penjaran, el nen que li agafaran, tot això està estudiadíssim per donar la imatge que es vol traslladar.
1: Està molt pautat. Penseu que hi ha el Dicasteri per a la Comunicació, que és com un ministeri vaticà només dedicat a la comunicació i que gestiona tots els mitjans de comunicació vaticans, que són molts, més enllà de Vatican.va, que és la seva web, amb totes les notes de premsa, amb tots els discursos, etc etc. També l'Osservatore Romano, també hi ha Ràdio Vaticana, amb més d'un centenar d'emissores en més d'un centenar de llengües. Per tant, estem parlant d'un transatlàntic, diguem, comunicatiu.
0: A Catalunya Ràdio, a Cat3Cat Info, amb l'Agnès Marquès seguint aquesta rua, aquesta trajectòria del Papa de Roma, un quilòmetre que anirà fent mica en mica, Agnès, perquè es va aturant per anar agafant de tant en tant nens i beneir-los.
2: Sí, em porta ja uns quants. Esta és la joventut del Papa. Ara sentíem que ens arribava aquest so per les línies obertes. Eufòria, les primeres fileres contra la tanca, aprofitant el pas del Papa Lleó XIV, que s'està fent un tip de beneir nadons molt petits, que segurament, doncs, perquè no poden entendre res, perquè són tan petits, però si no es moririen de saber la situació en la que s'estan trobant.
0: Algun dia us ho explicarà, no? Els ensenyant la foto. I algú potser dirà, per què em veu fer això?
2: Quina por, no? Quina por. Ahir vam veure alguna criatura ja una mica més gran plorant fins i tot. Ens posem a la seva pell. Va, més ulls que tenim sobre el carrer Marta del Cor. On pares?
3: Però jo sóc ara mateix Rosselló, amb Sardenya. Aquí hi ha moltíssima gent, però també molts dubtes, perquè hi ha poca informació sobre el punt on està el Papa. Tenim problemes la gent ens pregunta, també nosaltres els periodistes, escolteu-se, per quin punt està el Papa, portem hores aquí esperant, tenim ganes que arribi, encara no el veiem. I també us he de dir que en aquesta cruïlla la cosa s'ha convertit una mica en un acte polític. Hi ha moltíssimes banderes independentistes, alguna d'espanyola, i fins fa pocs minuts abans d'entrar sentíem molts crits d'independència. De fet, amb tantíssima gent i tantes banderes era inevitable pensar en la cadena humana de fa tants anys, però vaja, res a veure, un acte avui religiós però que acaba tenint sempre aquesta derivada política. De fet, no sé si podeu sentir ara alguns d'aquests càntics.
2: Ens arriba aquest so.
3: Bé,
2: és una mica indesxifrable, sí.
3: Sí. La situació ho és en general des d'aquí.
2: Veiem, efectivament, també és cridaner la quantitat de banderes que hi ha vaticanes, perquè és lògica, perquè és la bandera que representa Lleó XIV, però on s'imagina que en una visita doncs, cadascú exhibeix més la seva que no pas una altra. Marta, els hi pots dir a aquesta gent que anem bastant on time i que l'arribada del Papa està prevista a la Sagrada Família a 7:45, per tant, en 10 minuts jo diria que aquest tram de recorregut l'han de tenir fet perquè estan fent bastanta via, és a dir, només s'atura en alguns trams. La veritat és que és un no parar, li apropen moltes criatures. Digues, Francesc.
0: No sé si l'Albert Prat, que anava veient ja els primers vehicles, ja veu la comitiva sencera.
4: La veig al fons. De fet, jo diria que encara falta una illa de cases perquè el Papa Mòbil arribi fins aquí. Però ara em fixava en el que comentava l'Agnès i jo he aixecat la mirada i en aquest punt del carrer Rosselló, en passeig de Sant Joan, no arribo a veure cap bandera vaticana penjada en un dels balcons.
0: Vinga, registre de banderes.
2: Anem a comptar-les, doncs. Estan apareixent totes en els planos de televisió, doncs.
4: Sí que n'hi ha moltes, diguem, a peu de carrer, gent que les uneix o directament que se l'ha lligat a l'esquena, però als balcons cap ni una. De fet, en veig dues estelades, una bandera espanyola i para de comptar. I ara aquí, en aquest punt, a la confluència amb el passeig de Sant Joan, fins a tres banderes de Palestina onejant i diverses estelades, sí, aquí.
0: Doncs va avançant aquesta trajectòria del Papa pels carrers de Barcelona, mans alçades i la Cèlia Forment, que la tenim just a la Sagrada Família, Cèlia, amb una platea d'assistents que ara ja sí que és planíssima.
1: Sí, les 4.000 persones que han accedit a aquest espai tenen una invitació exclusiva, recordem-ho, per formar part d'alguna parròquia, centres escolars, catòlics o alguna connexió amb l'Església, i aquesta hora ja és per tothom, té el seu lloc. És una estona d'espera ara mateix. Voluntaris han repartit ventalls i uns llibrets amb el missal i explicacions de la simbologia d'aquesta façana que representa el naixement de Jesús. Les escultures, veiem, estan envoltades d'animals, plantes, tot d'elements naturals, perquè Gaudí volia representar precisament això, no? La joia de viure, l'exuberància. De moment, les pantalles aquí estan apagades, no hi ha un seguiment directe del Papa Mòbil, i el públic doncs, és a l'espera, sabent que no arribarà per aquí, no entrarà per aquí el pontífex, sinó que ho farà per la façana inversa, per la façana de la Passió, però sí que sortirà acabada la missa per fer aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Ara mateix també veiem que comencen a repartir una sèrie d'espelmes, són uns cilindres de color blanc, i entre el públic. Ens diuen que forma part d'aquesta sorpresa final en aquest moment
0: de llum,
1: culminant
0: de llum,
1: correcte,
0: del final.
1: De la
0: Albert
1: de la
0: Prat,
1: torre.
0: Tenim el Papa Mòbil ja a la teva posició.
4: En aquest punt de la confluència al carrer Rosselló en passeig de Sant Joan, impactant la imatge de tots els telèfons mòbils enregistrant en aquest moment. Gent, de fet, que porta hores aquí intentant tenir un lloc privilegiat i immortalitza aquest moment a través d'una pantalla del mòbil. Veiem com aquí passa el Papa Mòbil, acaba de fer un gest amb el dindre, el Sant Pare, que saluda banda i banda d'aquest punt del recorregut del Papa Mòbil, completament custodiat per els agents del Vaticà, que van filant a poc a poc i caminant a peu del Sant Pare en aquest Papa Mòbil que passa per aquest punt. Segueix saludant a banda i banda, una salutació a molts d'aquests fidels que s'han apropat fins aquí, que els escolteu de fons, i ara ja sí, deixen de veure aquesta imatge de com ja enfila aquest últim tram, aquestes últimes illes de cases del carrer Rosselló, per arribar fins a les proximitats de la Sagrada Família.
2: Ja ho dèiem, que aquí a la sala de control tenim moltes càmeres i veiem absolutament ara les agències enviant aquesta imatge al món, al Papa Mòbil, circulant per Barcelona, i unes imatges aèries amb tota l'Eixample i aquesta Sagrada Família imponent també enviant-se doncs arreu, una imatge que donarà la volta al món novament.
0: El Papa que segueix avançant per aquests carrers de la ciutat i tenim aquests ulls posats en diversos punts. No sé si tinc el Roger Escapa preparat per entrar.
5: I tant, què tal, Garriga? Som a Rosselló, Sicília.
0: Fot-li.
5: Sí, Rosselló, Sicília, moltíssima expectació perquè el que veu l'Albert Prat, nosaltres ho veurem d'aquí uns metres, i aquí des de fa molta estona també moltes pancartes de Plataforma per la Llengua, us volem sentir en la llengua de Gaudí. Estem aquí ben atents amb el Carlos i la Belén, un matrimoni molt jove que ahir van ser a l'Estadi Olímpic i ara també s'han acostat fins a prop de la Sagrada Família per saludar-los. Què tal, com esteu?
6: Hola, molt bé, emocionats d'estar aquí, la veritat, sí.
5: Fa 3 anys només que ets creient, arran de conèixer precisament la Belén, eh?
7: Correcte, la meva dona va ser el trigger que em va fer apropar-me a la fe catòlica i, bueno, un canvi de perspectiva i de vida molt gran.
5: Tothom que aixeca el mòbil, això vol dir que el tenim ja molt a prop. Ahir el vau poder veure, suposo, per primera vegada a l'Estadi Olímpic. Heu volgut repetir l'experiència.
7: Totalment, perquè és algo històric, el Sant Pare vingui a Barcelona en una ocasió tan commemorativa com és la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família.
5: Quan ara per Sicília amb Rosselló passen les primeres furgonetes dels Mossos d'Esquadra, aleshores darrere hi haurà tota aquesta comitiva amb aquest Papa Mòbil que va saludant a banda i banda i que també és un moment significatiu perquè això ja és molt a tocar de la Sagrada Família amb aquest moment culminant. Belén, com el vas convèncer al Carlos d'alguna manera? Com li vas fer veure aquesta llum, tu?
6: No, la veritat és que no m'esperava convèncer-lo. Ha estat un regal. Jo buscava un home amb un cor gran, em vaig enamorar d'ell i després he tingut la sorpresa que ell ha conegut com Déu l'estima, qui és Déu, i és ell el que després s'ha apropat. Jo, la veritat, no m'ho esperava.
5: Carlos, si t'haguessin dit fa 5 anys que series avui aquí a tocar de la Sagrada Família per veure passar el Papa Mòbil, que hi haguessis pagat una entrada com si es tractés d'un concert de Bad Bunny, t'ho haguessis cregut?
7: M'hagués pixat de riure, i a més em diuen que hi hauria tantes estelades i alguna bandera d'Espanya amb tota la normalitat del món.
5: Escolta'm, què en penseu d'aquest Lleó 14? Us cou bé, a vosaltres que l'heu pogut tocar de prop?
7: Doncs a mi em desperta molta vibres molt positives, no?, que em podríem dir, la veritat. Encara fa un any que el van elegir com a Sant Pare, però té molt bona pinta.
5: Acostem-nos-hi, que ara crec que sí que és el moment culminant, que està a punt de passar aquest Papa Mòbil per Sicília amb Rosselló, amb realment els centenars de persones que s'aglutinen en aquest encreuament, tothom amb un telèfon mòbil ben alçat, volen emportar-se a aquest moment per sempre, i ara sentim a poc aquest xiu-xiuets, aquest murmuri d'en veure doncs que la comitiva es va acostant a poc i tothom vol comentar doncs amb la seva parella, amb la gent amb qui s'hi ha apropat, poder saludar-lo. A veure, què li crideu?
6: Visca el Papa!
5: Visca el Papa! Estem! Digues, Agnès, endavant.
2: No, que és un bany de masses i èxtasi. Això és el que estem veient nosaltres també a través de la televisió. No sé si tens més gent per aquí, Roger.
5: Sí, el que passa és que hi ha tantíssima gent que tinc dubtes de que el pugui arribar a veure. Mira, ara està passant just per davant el Papamòbil, tinc imatge, jo també puc dir que he vist Lleó 14 a Barcelona, saludant a banda i banda, crits de visca el Papa, un munt d'estelades en aquest punt, també alguna bandera espanyola, molts missatges dels volem sentir amb la llengua de Gaudí, i Lleó 14, que rep aquests missatges de benvingut a Catalunya, pràcticament a tocar ja d'aquesta Sagrada Família, ens ha passat per davant i ara enfilarà el camí fins al trencall on hi ha l'espera, doncs, aquestes 8.000 persones, 4.000 dins, 4.000 fora del temple, a punt per aquest moment culminant del viatge en què, doncs, també van airar la Torre de Jesús.
0: Destacable que a l'escapa pràcticament la connexió no li ha fallat, no sé quin aparell portes, però escolta...
5: No, vaig amb el Luque, que saps que és un dels grans tècnics exteriors que tenim.
0: Amb Ricard Luque, vaja, tots són bons, tots són bons.
5: Són molts anys, no? Són molts anys d'experiència.
0: Tots, que si no, se m'enfadarà el Martí Cuny, si no, i... però... Mira, està pujant, se li talla.
5: L'he vist, el Fiquel.
2: Mare de Déu, com pot ser això?
0: Ha estat parlant bé del Luque perquè falli la connexió.
2: El Luque, Déu.
0: El Luque, ara fallarà.
2: Ara ja veuràs. Escolta, deu tenir molta reacció també davant la imminència de l'arribada del Papa, la Cèlia Forment.
1: Sí, aquí han punxat fa una estona la senyal institucional d'aquest Papamòbil, la platea, tothom s'ha aixecat, hi ha hagut una gran ovació. Recordem a tothom amb aquesta espelma de color blanc, amb unes inscripcions on hi podem llegir primer l'amor, després la tècnica, Antoni Gaudí.
2: És una frase, efectivament, d'Antoni Gaudí, que avui tindrà un cert protagonisme i anirem veient com avança tot això. Ara, no sé, ara ja només per saber-ho, l'escapa l'hem perdut del tot?
0: El Luque ha tancat la barraca. L'hem elogiat i dit, saps què? Ja no ho millorarem, això. Però està a punt d'arribar ja a la Sagrada Família, sí, perquè sí. L'hem vist fer ja agafar un revol i, per tant, deu ser que
2: està
0: és a punt.
2: Està a Sardenya, això. Jo diria que havia de pujar per Sardenya.
0: Sí, sí, i ara girat,
2: baixar,
0: per tant,
2: baixar, sí.
0: Està a punt ja de trobar-se allà on han entrat, per exemple, els Reis, on l'han rebut Pedro Sánchez, i per tant serà el moment també de veure quina recepció té el Papa a peus de la Sagrada Família abans d'entrar a dintre i que arrenqui la part més religiosa de tot plegat.
2: Serà el moment també del protocol, si et sembla. Ens acompanyarà durant uns minuts una persona que la puc saludar, l'Ola de la Cueva, especialista en protocol. Bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Ja veiem, han arribat els Reis, ha arribat Pedro Sánchez, estan les autoritats de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, i ara arribarà el Papa. Com serà aquest protocol, aquesta arribada? Perquè, per exemple, tenim els Reis, el rei Felip és cap d'estat i el Papa Lleó XIV també. No sé, en aquesta situació, qui preval?
8: El Papa. Mm? Te explico por qué. Aunque los dos son jefes de Estado, en este caso el que ha sido invitado es el Papa. Con lo cual la diferencia se tiene que tener con el invitado siempre, pero además el Papa no solamente es jefe de Estado, sino que es cabeza de la Iglesia con más fieles en el mundo. Con lo cual es doble respeto el que se tiene que tener hacia él.
2: Ara està arribant el Papamòbil, efectivament, en el punt d'accés a la Sagrada Família, i aleshores veurem com es produeix aquesta salutació. Queda clar, com ens diu l'Ola de la Cueva, que ha de ser, doncs, el rei, que és l'anfitrió, qui saludi el convidat.
8: Exacto.
2: Amb qui comparteix
8: a pie de coche.
2: El fet de ser cap d'estat. Ha de ser peu de cotxe, eh?
8: Sí.
2: Està baixant el Papa Lleó XIV, efectivament.
8: Se adelanta su majestad el rey para saludarle. A continuación la reina, que hará la genuflexión y hará que ver que le besa el anillo.
2: Que va de blanc, la reina, no? És una prerrogativa que té com a reina d'un país
8: catòlic.
2: Exacto,
8: se llama privilegio de blanco. Solamente pueden ir vestidas de blanco las reinas católicas.
2: Però no és una obligació, no?
8: Perquè no.
2: La prerrogativa l'exercita en totes les ocasions.
8: Exactamente, porque como es un privilegio, les gusta tenerlo, pero pueden ir vestidas de cualquier otro color, siempre y cuando esté dentro del protocolo.
0: A les pantalles gegants de la Sagrada Família es projecta aquesta arribada del Papa. El públic va reaccionant amb alguns xiulets en funció de qui s'enfoca. Els líders polítics, cada vegada que s'enfoca el Papa, es desperten certs aplaudiments, però ara sí que ja s'ha fet un silenci perquè la sensació també aquí a la Sagrada Família és que és a punt d'arrencar i que el Papa ja el tenim aquí.
2: Gemma Bonet, potser podem fer un repàs del que ha de passar en els pròxims minuts més imminents, perquè estem veient Lleó 14 entrar de costat amb Felip VI, entrant a l'accés a l'entorn de l'església, digues.
9: Sí, efectivament, ara entrarà per la façana de la Passió, de fet entra per al carrer Sardenya, com dèieu, per aquesta... Per

0: acabar, ¿eh?
1: Ah, doncs encara no havia acabat, però han aplaudit molt.
0: Como pueden ver,
2: es...
0: empieza desde el núcleo, tiene ocho lados...
2: L'extrem superior de la creu.
0: Tiene los miradores, pero como pueden apreciar, no se divide en cuatro partes, sino que es una pirámide de cuatro lados, perfecta, y que acaba en el vidrio. Y esta sería la maqueta de la Torre de Jesús. Y también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre.
1: Ah, doncs la Torre de Jesús. És interessant perquè la gent invident ha pogut, amb aquesta maqueta, reconèixer, com ha fet ella, aquesta joia de la corona de la Sagrada Família.
2: I que bé que ho ha fet, la veritat. Increïble. Els ha servit a ells i a nosaltres, també.
3: Moltíssimes gràcies. Muy bien, muy bien, muy bonita. Gràcies.
0: De nada.
1: Educada ella, agraeixen els reis i el papa el petit obsequi que els ha fet i ara doncs entenc que ja el protocol indica que tothom entrarà cap a dins.
2: Gemma, dèiem que abans que comenci l'ofici, que ha de tenir lloc avui aquí a la Sagrada Família, encara Lleó XIV ha de fer coses abans, ha d'anar a veure també la cripta on hi ha enterrat Antoni Gaudí.
4: Sí, exactament, és el que us explicava abans, que abans que comenci la missa, que està previst que comenci abans de les 8, aproximadament cap a les 8 o potser una mica abans, el papa baixarà a la cripta, també a adorar el Santíssim i a fer una pregària a la tomba de Gaudí. Recordem que avui és el dia que va morir Gaudí i que, per tant, la missa que se celebrarà serà en memòria de la seva mort i farà, per tant, aquesta pregària davant la tomba de l'arquitecte. I després és quan anirà a la sagristia, juntament amb el cardenal Joan Josep Omella, allà on es revestirà per fer doncs, la missa solemne que ha de començar a les 8. I per tant, doncs, ara l'heu vist que va vestit de blanc quan està entrant ja cap a la Sagrada Família i després es revestirà doncs, amb la mosseta i altres elements que ja són ja per la celebració de la missa. Per tant, doncs, ara està saludant autoritzat i per tant doncs és una mica més lent tot aquest procés, però abans que comenci la missa encara ha de fer tot això, visitar la tomba i anar a la cripta.
2: Aquí a l'estudi estem amb Lola de la Cueva, que és especialista en protocol, i també amb Cristina Puig, la tenim en connexió telefònica, que és doctora en protocol i membre de la Junta de l'Associació Espanyola de Protocol. Cristina, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Anirem veient a poc com es van posicionant totes les autoritats dins l'església. Ara, com que encara no tenim la imatge, doncs no podem saber exactament com s'asseuran. En tot cas, quan la tinguem ja ens explicareu per què. Però sí que, ara que parlàvem de la vestimenta del papa, Lleó XIV, Cristina, no sé si creus que veurem un tipus, pel que fa als convidats, una vestimenta concreta, especialment seriosa, per exemple, les dones molt tapades. No sé, hi ha algun codi?
5: No, a la iglesia en general, pues les dones són amb els hombros i els genolls tapats i, com ha dit la meva companya, de negre, excepte el privilegi que tenen les reines que representen una família reial catòlica.
2: Lola, per tant, aquí llibertat.
6: Bueno, libertad hasta cierto punto.
5: Sí,
6: la etiqueta la marca, en España la marca el hombre. Y en estos casos, la etiqueta exigida es traje oscuro, que no es otra cosa que un traje para los hombres oscuro con corbata del mismo color, la chaqueta y el pantalón. En base a eso, la mujer sabe qué es lo que se tiene que poner. En este caso sería un traje oscuro, preferentemente negro, gris o azul marino, con las que no sea manga corta, que nos enseñen los brazos y a poder ser a media pierna, una falda o un vestido midi o si no por debajo de la rodilla, sin mucho tacón y sin joyas excesivas. Algo discreto y respetuoso para la ocasión.
2: Les joies, les que porta el papa, no? Diríem, eh? Tot el protagonisme per les joies del representant del Vaticà. Dues, quines?
6: Dos. Lleva el pectoral, que es la cruz que lleva el Santo Padre colgada al cuello, y el anillo del pescador.
2: Aquesta creu que porta el Papa és molt diferent de la creu que porta, per exemple, el cardenal Omella, que la porta també a mig pit, diríem, mitja sí. panxa.
6: Sí, sí. Bueno, el Papa, si nos fijamos, ahora mismo, por ejemplo, lleva una cruz de plata. Cuando la ceremonia es, por ejemplo, una gran celebración, como yo creo que probablemente cuando entre la sacristía a cambiarse de ropa, se pondrá un pectoral de oro. Que no se verá, estarà debajo de las, sí. de las ropas.
2: Veiem, Gemma, que ara està fent salutacions també a més autoritats, no?
4: Sí, efectivament, ara són persones del patronat de la Sagrada Família que estan doncs, saludant-lo. Hem vist una de les enginyeres principals que participen al patronat d'aquesta Sagrada Família, que s'ha encarregat de dirigir tots els treballs de l'acústica d'aquesta església, perquè penseu que, imagineu-vos, amb tots els treballs que s'han fet, l'acústica és molt important, doncs és una de les dones enginyeres que s'ha fet càrrec d'aquesta acústica. Això està passant, com us dèiem, ara sí que el Papa ja ha baixat a la cripta de la Sagrada Família i això està passant a dins d'aquesta cripta. I el Papa, a la porta de la cripta, ha saludat els dos bisbes auxiliars de l'arxidiòcesi de Barcelona, el bisbe David Abadías i a Javier Vilanova. Són els primers, les dues autoritats eclesiàstiques que també són aquí juntament amb el cardenal Omella, i ara, com deies, Agnès, doncs estava saludant, ja ho ha fet, ja els ha saludat a tots, el patronat de la Sagrada Família i també el president del patronat, que és al seu costat, que l'acompanya en aquesta visita a la tomba de Gaudí. Ara agafen el passadís central, juntament amb Omella, que està fent aquests dies d'anfitrió d'aquesta visita, i amb el rector de la parròquia de la Sagrada Família.
2: Aquesta cripta, que és el primer espai del temple que es va començar a construir l'any 1882, encara sota la direcció de Francisco de Paula del Villar, que és el primer arquitecte que va rebre l'encàrrec de construir-la. Després, quan Gaudí, poc després, va assumir la direcció de l'obra, doncs va mantenir l'estil, aquest estil neogòtic de Villar, però sí que doncs, va anar introduint ja el seu propi estil i les seves pròpies modificacions innovadores, tot i mantenir l'estructura.
1: 8:15 del vespre. Deixa'm acomiadar l'Alba Sabater, que ens ha acompanyat durant una bona estona. Home, fa patxoc aquesta visió que tenim aquí del temple, ja amb aquesta forma tan avançada i amb el públic expectant. És dia històric.
7: Fa molta patxoca, un plaer acompanyar-vos, com sempre, i parlar d'aquest moment històric aquí als peus d'aquesta torre que avui quedarà inaugurada i beneïda.
1: Alba Sabater, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
1: I farem un relleu perquè seguirem acompanyats des d'aquest balcó de la Sagrada Família amb algú de la casa, Paraules de Vida, el programa de casa nostra que ens acompanya cada setmana. Emili Pacheco, com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda, Francesc.
1: També és un dia important, no?, per als seguidors del vostre programa i vaja, no només pels seguidors del programa, però especialment també, no?
8: Per tothom, avui és un dia, de fet, portem uns dies intensos de feina, però contents.
1: Què n'esperes tu del que ens queda de visita del Papa?
8: Doncs el que espero és també veure una imatge, de fet ja l'estem veient, no?, aquesta imatge de l'església més social. També hem vist, no?, l'església més institucional, com l'acte que ara veurem durant la propera hora i mitja, no?, de la missa. Però sobretot jo em quedo amb imatges com la de Brians, no?, la imatge d'aquesta tarda, també els Agustins, que són imatges a les que l'Església es fa més present en l'àmbit social, no?, perquè a vegades quan parlem del paper de la dona, no?, de les dones a l'Església, no?, que s'estan fent molts gestos, de fet amb nomenaments, no?, ja no només des del Vaticà, com ara feia poques setmanes el Papa Lleó, que anomenava en aquest cas una dona mexicana, no?, com a prefecta del dicasteri de la comunitat, que és molt important això, també els nomenaments que es fan aquí a les diòcesis de Catalunya. És a dir, veiem que hi ha...
1: Anem a dir que, és que crec que tenim un dels moments clau, Gemma Bonet. El Papa, què està fent ara mateix?
4: Doncs mira, ara és just quan està pregant davant la tomba de Gaudí, ara està fent uns passos just cap a la tomba i ara s'agenolla davant la tomba d'Antoni Gaudí, encén una espelma en memòria de l'arquitecte de Déu, que se l'ha anomenat per aquesta gran obra, que és la Sagrada Família. Ha encès aquesta llàntia, aquesta espelma. N'hi han moltes més a la tomba d'Antoni Gaudí i el Papa està pregant ara davant la tomba de l'arquitecte.
2: que va ser enterrat aquí dos dies després de morir. Per tant, el dia 12, demà passat, farà exactament 100 anys. Antoni Gaudí va ser enterrat en aquesta cripta, a la capella de la Mare de Déu del Carme. Recordem que hi va haver un seguici que recorda molt el que ha fet avui el papa, multitudinari, que va...

0: va acompanyar a moltíssima gent a les despulles d'Antoni Gaudí des de l'Hospital Antic de la Santa Creu fins a la Sagrada Família, aquell 12 de juny de 1926.
1: Emili, veure el Papa passejant ara per la Sagrada Família, tu què et genera?
2: Emoció, de fet emoció, i com dèiem, no? Com esteu dient durant tot el dia, no? Són imatges que ja queden per la història, no? Teníem les imatges del Papa Benet XVI quan va venir l'any 2010, que de fet va ser quan un dels moments també importants, no? Quan va, en aquest cas és quan va fer la commemoració com a basílica, no? De la Sagrada Família, quan va fer aquest acte important. Ara, després d'aquests anys, veure ara un nou Papa que trepitja la Sagrada Família, doncs, important, no? És una imatge que ara està recorrent tot el món i que és importantíssima.
0: Són 3:45 d'avui de la tarda. Ara hem d'explicar que durant uns minuts, Gemma Bonet, deixarem de veure el Papa.
3: Sí. Exacte, és el que us anava a dir, que just ara han entrat cap a la sagristia, perquè allà és, ara després d'haver baixat a la cripta, com hem anat explicant, i d'haver resat davant la tomba de Gaudí, és el moment de que el Papa es revesteixi, es posi doncs, la indumentària adequada per la missa. És una missa solemne, important, malgrat que és avui dia feiner, no és una festivitat en concret, però sí que és una missa important en memòria d'Antoni Gaudí, i per tant ara durant uns minuts no el veurem perquè està a la sagristia posant-se aquestes robes. I hem vist amb molta satisfacció, també amb cara de satisfacció, el pare Josep Maria Turull, que és qui l'ha acompanyat al costat de Joan Josep Omella, del cardenal Omella, perquè ell és el rector de la Basílica de la Sagrada Família i qui ha acompanyat també el Papa durant aquesta volta, durant aquesta estona que l'ha acompanyat a la tomba de Gaudí. El pare Josep Maria Turull, amb cara de satisfacció, també li anava explicant tots els racons de la cripta i fins al final que li ha ensenyat on era la tomba de l'arquitecte. I ara, com us diem, són dins la sagristia i a l'interior de la basílica, tot a punt perquè comenci d'aquí a pocs minuts aquesta missa.
0: Ha de ser a les 8 en punt, d'aquí 25 minuts, quan està previst que comenci aquesta missa, que acabarà gairebé dues hores després amb la benedicció de la Torre de Jesús, complint els desitjos del genial arquitecte Antoni Gaudí. Fem una pausa per la publicitat i la tornada en directe per Catalunya Ràdio i 3, que t'info aquest programa especial amb motiu de la inauguració de la Torre de Jesús.
4: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info.

0: 15 de juny.
1: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
2: Hola.
1: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Dimecres, Quanta Guerra. L'avi de Judit Martín.
8: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
9: Ostres, Pedrín!
8: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi van a parar el teu avi.
9: Encara estic païnt. Ploraré molt.
7: Quanta Guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Ho veus?
1: Okay.
0: L'anys i anys. Això és molt nostre.
1: Molt.
0: Tant nostre com dir...
2: Posarem llum?
3: A la foscor.
2: O com dir...
0: Aventureres, aventurers.
1: Ens hi apuntem o què?
0: Què dius?
1: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
5: Xxt, silenci.
1: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
0: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
0: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
1: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
0: Molt nostre.
8: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: Dos quarts i mig de 8 del vespre esteu a l'antena de Catalunya Ràdio i 3CAT Info, on estem fent aquest programa especial a motiu del centenari d'Antoni Gaudí, de la seva mort i amb la visita de Lleó 14 a la Sagrada Família, que culminarà amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús. Estem en directe fins que arribi aquest punt culminant. Ara aquí a l'estudi, ja sabeu que tenim en Francesc Garriga a tocar amb una vista privilegiada de l'exterior de la Sagrada Família, i aquí a l'estudi que ens acompanya aquestes dues dones expertes en protocol, tant oficial com religiós, Lola de la Cueva i Cristina Puig. El que veiem de l'interior de la Sagrada Família, ara en aquests moments en què ja hem explicat que el Papa és a la sagristia i on s'està fent un canvi de vestimenta, s'està acabant de preparar per tal de començar aquesta missa, que, si tot va segons el previst, ha de començar a les 8 en punt, per tant, d'aquí uns 20 minuts, veiem en les primeres bancades, davant de l'altar, encara estan per ocupar. És a dir, aquí hi ha representació del màxim nivell estatal, hi ha el rei Felip i la reina Letícia, hi ha el president del govern espanyol, la seva esposa, hi ha diversos ministres, hi ha també el president de la Generalitat, la presidenta del Congrés, el president del Parlament, per tant, diferents nivells de lideratge i d'estament polític. Amb la Cristina, com hem d'imaginar-nos, Cristina, com s'han de seure en aquestes primeres bancades davant de la altar, totes aquestes autoritats?
10: Sí, el que m'imagino que passarà és que, mirant a l'altar, a la nostra esquerra s'asseuran primer en els primers bancs les autoritats d'Espanya i després, una mica més endavant, una posició més preeminent, els reis d'Espanya, tant el rei com la reina. Ara veiem que a les primeres bancades està la presidenta del Congrés.
9: Sí.
10: La senyora Armengol. Llavors, mirant a l'altar a l'esquerra, després mirant a l'altar a la dreta, segurament es trobaran les autoritats catalanes i les de Barcelona.
9: Sí, mira, efectivament, estem veient ara mateix com entra el president Illa amb la seva dona i se situen a mà dreta d'aquest passadís.
10: Exacte.
9: Central de la nau, eh?
10: Sí.
9: Perquè, digues.
10: No, darrere de les d'Espanya, de les autoritats d'Espanya, a l'esquerra aniran els cardenals i els arquebisbes. I després, a la dreta, darrere les autoritats catalanes, les autoritats de la Conferència Episcopal.
9: Per tant, està realment tot absolutament pensat. Estan rebent tot imatges efectivament de com van prenent possessió dels seus llocs, diguéssim que han arribat fa moltíssima estona. Veiem el president Illa, al seu costat la seva dona, el president del Parlament, Josep Rull, la seva companya també, i l'alcalde de Barcelona en aquesta primera filera a la dreta on hi ha les autoritats catalanes. Per tant, Lola, l'estament religiós per darrere del polític.
11: Siempre. Estamos en un templo, con lo cual la máxima autoridad aquí la tiene la Iglesia. Dentro de la Iglesia, la zona del presbiterio solamente la puede ocupar gente del clero y como deferencia especial al lado del ambón, que es el lado del ambón es donde se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se colocarán los reyes. Pero solamente en el presbiterio puede estar la gente perteneciente al clero. Es decir, et corus et presbiterio, solamente sacerdotes, arzobispos, obispos, la gente que va a concelebrar o gente religiosa. Uh-huh. Y como única deferencia, los reyes. El resto de autoridades, personalidades y demás tienen que estar fuera del presbiterio. El presbiterio es la zona

0: rodea el altar. En este caso, dada la importància del dia d'avui, l'altar major.
1: De fet, estem veient que hi ha tot un cor disposat també a banda i banda d'aquest altar. Per cert, estem veient més autoritats de les que teníem, si més no, confirmades. Estem veient el ministre Marlaska, el ministre Puente, que ja l'hem vist a l'església de Sant Agustí, el ministre Hereu, també, entre totes aquestes representació del govern espanyol, que diríem que ha fet una bona desembarcada a Barcelona per assistir en aquesta inauguració de la Torre de Jesús, feta a Pedro Sánchez, ja el vam veure també el cap de setmana a Primavera Sound, vull dir que ha agafat l'avi d'anada i tornada un parell de vegades aquesta setmana.
2: Festival.
1: De festival en festival, ara ho has dit, de sarau en sarau, efectivament. Doncs el que veiem és que, Gemma, l'església ja és plena, és a dir, és ben bé. No sé sí. Si falta algú per entrar i seure, falten els reis.
3: Sí, exacte, però de fet aquí tots els bisbes ja s'han col·locat, hi ha molts... Avui penseu que hi ha molts bisbes d'arreu d'Espanya i també hi ha bisbes d'Itàlia i de França que han vingut per aquesta ocasió tan especial. Tots ells estan col·locats dalt de l'altar i ells ja estan col·locats fa una estona, i després també hi ha molts preveres de tota la diòcesi, de fet, els capellans de les diverses esglésies de la diòcesi, que ja també s'han col·locat, ells van vestits amb casulles blanques, i altres autoritats doncs, ja són eclesiàstiques, ja són dalt de l'altar, tothom està col·locat, i ara entra el president del govern espanyol amb la seva esposa, que estan prenent ja lloc, perquè d'aquí a 15 minuts...
2: Xiulada a l'exterior, es veu en pantalles el president del govern espanyol, hi ha una certa xiulada, tampoc no massiva, però sí considerable, quan s'ha vist el president espanyol d'entrada. Ara aquest xiulet s'ha aturat, també perquè hi havia gent que ha recriminat aquests xiulets.
1: Els plànols que ens estan donant genials, surt una Sagrada Família espectacular en tota aquesta realització televisiva, ens apunta també en aquest baldaquí que corona l'altar, just a sobre l'altar hi ha un Crist crucificat que penja. M'ha fet... gràcies a saber que per fer l'escultura es va fer servir de model un antic picapedrer del temple per fer aquesta escultura d'aquest Jesucrist aquí penjat.
3: De fet és que... Perdó, endavant.
0: Perdó.
1: Lola, sí.
0: ¿Sabes lo que significa el baldaquín? Representa la puerta hacia el cielo. Estás siempre encima del altar.
1: Sobre de l'altar. Gemma.
3: I anava a dir que el baldaquí, juntament amb tota l'obra que hi ha a la Sagrada Família, és una mostra més, que la Sagrada Família és una obra no només arquitectònicament impressionant, sinó també doncs, els artesans hi tenen molt de paper. Com sabeu i com es veu doncs, en els vitralls, la llum que entra per la Sagrada Família, ara aquesta hora no, perquè doncs, ara ja és el capvespre, però és a dir, l'artesania, els artesans i els artesans d'aquest país especialment doncs, estan molt presents. És una de les coses que també volia gaudir, tenir en compte aquests artesans de casa nostra, i per això també doncs, el baldaquí és una mostra més d'aquesta artesania catalana, juntament amb els vitralls i tots els elements decoratius del temple.
1: Està sonant l'orgue de la Sagrada Família.

reis d'Espanya. Aplaudiments a dins l'església mentre avancen per el passadís de la nau central.

0: Això vol dir, ens indica, que tot això és a punt de començar? Cristina?
1: Sí, en gaires moments els reis ja entren els últims abans del papa i de que ofici a la missa.
0: Saluden a l'altar. Han fet una salutació davant l'altar.
2: Han hecho un acto de respeto hacia la cruz, hacia claro. Cristo y hacia el altar.
1: Ah, jo no ho he vist encara.
2: Han inclinado la cabeza. Se puede inclinar la cabeza o hacer una genuflexión. Han optado por inclinar la cabeza.
0: I ara silenci. Tothom s'asseu.

Queden 12 minuts per les 8 en punt, hora en què, en teoria, a les 8 havia de començar aquesta missa, però sembla que tot indica que podria estar a punt de començar.

0: El que està passant ara mateix a la Sagrada Família és el que s'anomena processió d'entrada, en què les diverses persones que prendran part d'alguna manera en aquesta cerimònia van entrant en processó fins a l'altar, en aquest camp previ en gregorià, Jesu Dulcis Memoria, que dona inici a tota la cerimònia. Estem veient els diaques, sacerdots, bisbes, arcabisbes, anirem veient en diferent rang com van entrant en aquesta església cardenals, finalment el cardenal Omella i diaques, i finalment qui tancarà aquesta processó, serà el papa Lleó XIV. Veiem, Lola, tothom vestit de blanc.
1: Sí. Vemos que van todos vestidos de blanco. El papa puede ir vestido de blanco, pero puede llevar encima la casulla, creo que la estamos viendo desde aquí, es blanca y dorada.
0: Amb daurat, sí.
1: Exacto. Es para una celebración muy importante, como la que nos acontece hoy. Es una celebración especial y... ahora mismo los que están enfocando son cardenales. Y bueno, primero porque está el de Madrid, pero porque llevan, se diferencian de los obispos y arzobispos por la mitra, lo que llevan encima de la cabeza. Solamente lo pueden llevar los cardenales y el papa, la mitra.
2: És una processó que donarà inici a aquesta missa. Hem pogut veure que en aquesta processó hi ha tots els bisbes catalans. Hem vist el bisbe Daniel Palau de Lleida, hem vist fra Octavi Vila de Girona i, de fet, diversos bisbes catalans que entraran en processó cap a la Sagrada Família pel passadís central. I, com deies, Agnès, també el papa serà, òbviament, l'últim d'entrar. I també hi ha els bisbes espanyols. Hem vist el cardenal Cobo, arcabisbe de Madrid, i d'altres membres de la Conferència Episcopal Espanyola, com el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que també forma part d'aquesta processó d'entrada, on s'encapçala amb una creu. Sempre la creu, com la presència de Jesús per iniciar aquest ritu d'avui.
0: Hem sentit les veus mesclades, barrejades, de fins a 500 cantaires de diversos cors de Catalunya, 100 dels quals són infants i que aniran acompanyant tota aquesta cerimònia. Són alguns cants arranjats per l'ocasió pel compositor Andreu Di Port i l'organista Juan de la Rubia, en aquests instants previs en què, efectivament, ara jo crec que el que falta és que faci aparició Lleó XIV. És una celebració que a nivell musical combinarà cant gregorià, com ara sentíem, música litúrgica popular, repertori coral de tradició catalana també, escola montserratina i obres també de la gran tradició europea de música sacra i acompanyament instrumental d'aquest orgue que ja hem sentit, també trompetes i trombons. Per tant, una música que s'ha tingut molt, molt en compte en l'organització d'aquesta missa i d'aquesta cerimònia. És una proposta musical molt pensada i que vol dialogar amb l'arquitectura de la Basílica de la Sagrada Família, amb aquesta idea que tenia Antoni Gaudí, que entre pedres on es pogués sentir en plena natura.
3: I això a 8 minuts per les 8, per tant, tot indica que més o menys serem puntuals, tot i que segurament s'avançarà algun minut. El silenci a dins i a fora és total quan sembla que s'obren les portes perquè arrenqui aquesta celebració.
2: Entren per la porta del Pare Nostre i ara sí, pel passadís central de la Sagrada Família.
0: I tothom novament amb el mòbil. És ben bé que fins i tot també dins el temple tothom amb el mòbil per tenir una instantània d'aquest moment. És un moment històric que tot just comença, que és una missa, efectivament, que després tindrà una benedicció per part del Lleó XIV, però que fora de la idea de la fe i de la creença en Déu, el que representa és la inauguració d'una torre de Barcelona.

0: Barcelona, que fa que aquest temple sigui ja el més alt de tot el món, i és de Barcelona i és de tots els barcelonins, per bé que és veritat que després hi ha una altra discussió que es pot fer de quants barcelonins entren a gaudir d'aquest temple que utilitzen i que venen a veure més turistes que no pas barcelonins. Però en tot cas, més enllà de l'acte litúrgic, és un acte que donarà la volta al món i que és simbòlic també per tots els barcelonins i catalans, la inauguració de la Torre de Jesús.
1: Com deies, Francesc, no? Ara ja és quan el públic, sobretot el que veiem aquí des dels exteriors de la Sagrada Família, que s'han posat dempeus, perquè ja arriba, és quan comença els bisbes que presidiran, en aquest cas, no?, que concelebraran aquesta missa, i arriben a l'altar acompanyats, en aquest cas també pel papa Lleó. Per tant, és el moment que culmina i que comença ja per donar l'inici d'aquesta missa.
2: El papa que va saludant amb el cap, fent una mica de benedicció a tots dos costats, el pas central de la Sagrada Família, ara mateix ocupat per aquests cooficiants, no?, tots vestits de blanc, i al centre de tot plegat, el papa, que és a punt d'arribar al punt on es celebrarà
1: l'altar. De fet, són 800, en aquest cas, 800 preveres i també diaques de Catalunya i també vinguts d'arreu també de l'Estat, i l'última xifra que teníem era de 250 bisbes i arcabisbes que hi són avui presents aquí a la Sagrada Família.
3: El papa vesteix una casulla daurada, com ens deia abans la companya, doncs, experta en protocol. El color daurat indica la gran importància que té aquesta cerimònia d'avui. El papa porta aquesta casulla daurada, entra també amb la fèrula papal, que és aquesta creu que porta a la mà, i és com un bàcul. El bàcul és el que porten els bisbes, el bastó. En aquest cas es diu la fèrula papal, que la porta a la mà amb un Crist a la punta, una creu, i és també, doncs, el signe del papa, no?, d'aquest papa. I aleshores, amb aquest bàcul que porta al cap, també té una creu que està brodada amb fil daurat. Per tant, doncs, uns vestits, una vestimenta, doncs, realment per les grans ocasions.
1: Una missa, com deia la Gemma, no?, que és una missa normal, ordinària. Estem a dimecres, tot i que sí que amb la majestuositat que té, i també el fet que està molt concelebrada, que hi ha molts participants, que després també, a l'hora de donar la comunicació, la comunió, serà un moment en què s'hauran de fet, han preparat una distribució al llarg de la Sagrada Família, dins el temple i també fora, per rebre la comunió.
2: Ah, o sigui, la gent a fora també podrà...
1: També podrà comulgar, sí, també podrà tenir...
3: Sí, efectivament, rebran totes les persones que són fora seguint la missa, les 4.000 persones que tenen entrada, i que estan seguint la missa des de fora, podran combregar. Sí, sí, perquè hi haurà diversos preveres o diaques.
2: Això és
3: diaques.
2: Habitual, que es faci, que es combregar fora d'esglésies?
1: Sí, també, sí. Sobretot quan hi ha actes com aquest, no?, que és excepcional, i això farà que la missa, si durava una hora, doncs s'allargui més pel fet de tota aquesta casuística.
3: Però sí,
1: també és un gest de deferència, no?, cap a les persones que estan seguint l'acte.
2: Clar.
3: Sí, efectivament, perquè és una eucaristia i, per tant, els qui la volen seguir, doncs, també hi volen participar directament. I, per tant, el fet de poder prendre la comunió, doncs, és clarament el fet que tu estàs participant en aquesta missa. I això, doncs, també per les persones que han arribat fins aquí se senten més partíceps de la cerimònia. Mm-hmm. I anava a dir-vos que m'he fixat en un detall, i és que alguns dels bisbes, no sé si tots, perquè tampoc no m'ha arribat des de la posició on som tots, però sí que he pogut veure que alguns porten brodats en la casulla les sigles JMJ, Jesús, Josep i Maria, que són també les sigles que hi ha a terra de la Sagrada Família, just en un punt on hi ha un encreuament a la Sagrada Família, que hi ha aquest símbol del JMJ, Jesús, Josep i Maria, i també aquest símbol de la Sagrada Família, que són aquestes tres lletres, també les porten avui brodades alguns dels bisbes, alguns dels concelebrants avui en aquesta cerimònia. Per tant, penso que els vestits també han estat, totes les casulles han estat molt treballades i molt estudiades.
1: I important també, Gemma, ara l'encens, que el ritual de l'encens abans de començar, que en aquest cas ha fet el papa, no? De fet, ara ja està central per començar.
2: Doncs escoltarem com arrenca aquest...

0: aquesta celebració amb el papa ja posant-se les ulleres per poder llegir el text que correspon.
1: En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía que nos hace familiares de Dios y santos por vocación, y para inaugurar la nueva torre de esta basílica coronada por la cruz que, como la escalera de Jacob, une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
2: La missa habitual, tal com comença la missa de diumenge o d'un dia a la tarda.
1: Por mi gran culpa. Per això ruego a Santa Maria sempre.
3: És el moment de demanar perdó pels pecats.
1: I a vosaltres,
0: hermanos. I veurem coses molt diferents d'una missa habitual.
2: De fet, la homilia que pronunciarà, doncs sí que serà una homilia especial dedicada en aquest cas a la Sagrada Família. Parlarà segurament de Gaudí, de la figura de Gaudí, del que representa en aquest cas la Sagrada Família. De fet, ell doncs, segurament farà referència doncs, a que és una obra arquitectònica que està inacabada, però que és inacabada o que està en continu, en constant canvi i creixement, com de fet és la vida dels cristians i la vida en general, no? Quan tothom, doncs, cada dia, doncs, i quan passen els dies i els mesos, doncs, la vida va canviant, doncs, la Sagrada Família i la fesomia de la Sagrada Família ha anat canviant també en tota la seva història, no? I ara, avui, que culmina també amb un altre procés de canvi, però que no serà d'avui, que no quedarà avui, Francesc, sinó que continuarà en aquest cas.
0: Doncs seguirem amb atenció aquesta celebració. Tot just arrenca ara, havia de començar a les 8, ho ha fet de forma molt puntual. Això ho estan seguint a dins 4.000 persones. A fora, 4.000 més, que jo et diria que són bastantes més, perquè els carrers contigus, fora del perímetre, però enganxats al perímetre, veiem una munió de gent també molt important. Però també hi ha altres punts de la ciutat de Barcelona on hi ha pantalles gegants per seguir aquesta celebració. Ens deia el Blai Mercè fa una estona que hi havia unes desenes de persones. Blai Mercè, bona tarda de nou.
4: Bona tarda, Francesc.
0: Ha crescut l'expectació fora del perímetre de la Sagrada Família?
4: Sí, sí, sí. Abans eren desenes, ara són centenars. Jo et diria que hi ha ben bé aquí a Arc de Triomf, hi ha potser 300 persones, jo et diria, que estan aquí agrupades en aquesta pantalla gegant que està situada just davant de l'Arc de Triomf. Hi ha gent que porta hores aquí, n'hi ha que acaba d'arribar ara, que si està una mica més fresquet, que ja no hi ha el sol d'abans. I entre tot aquest públic que hi ha pogut distingir un grup de missioneres de la Caritat. Abans estaven a Sant Agustí, no sé si per les imatges ho heu pogut veure, perquè estic una mica despistat, són les membres d'aquesta congregació fundada per la Maria Teresa de Calcuta, i ara tinc aquí al costat dues germanes, que són la Candela i la germana Candela i la germana Luz. Què tal? Com esteu?
5: Bien, gracias.
4: Com esteu vivint aquest dia? Com ho esteu vivint este dia?
5: Pues muy bien, con mucha alegría, mucha felicidad y mucha alegría, sí, sí. Sí, sí, pues muy contentas de que esté el papa aquí.
4: Són dues d'aquestes assistents que estan aquí a l'Arc de Triomf. També hi podem veure molts turistes que han parat per mirar-ho, fins i tot gent que ha vingut a preguntar-nos ara fa un moment, de dir, això que estan fent aquí per la pantalla, això és en directe o és una pel·lícula o una gravació d'un altre dia? I hem hagut d'explicar ara fa un moment amb unes turistes en anglès, no? que era un dia important, que el papa estava aquí.
0: Com els hi has dit? Com els hi has dit en anglès?
4: Com els hi he dit? Els hi he dit, today is an important day for Catalonia, for Barcelona. Our church, our most important church, Sagrada Família, is the inauguration of Tower of Jesus. O algo així he dit.
0: Carai, que bé.
4: Ho he dit bé o què, Francesc?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Te n'ha sortit molt bé.
4: Sí.
0: Doncs 300 persones, jo pensava que hi hauria una mica més de gent. És a dir, no sé si és proporcional el tamany de la pantalla amb l'assistència.

0: Home, jo diria que aquí cap molta més gent, eh? Jo he vist aquí... Això. Altres esdeveniments i era difícil fer-se un lloc a primera fila. Ara no, aquí et pots moure tranquil·lament fins a la primera fila. Hi ha gent que va i que ve, que està de pas, i m'atreviria a dir que a Glòries encara no hi ha tanta gent com aquí. El que em sembla una mica estrany és que no s'hagin posat cadires, perquè hi ha gent asseguda al terra, hi ha molta gent gran que ha de buscar un lloc per seure, és molt llarg... No ho sé, crec que de cara a futurs esdeveniments que siguin transmesos a través de les pantalles d'aquí, potser es podria fer d'una altra manera, també tenint en compte el sol. Ara ja s'hi pot estar bé, però a primeres hores és que no s'hi podia estar. Havies de buscar un lloc sota un arbre, pràcticament, allà a Glòries.
1: Doncs és a les 8 i 4 el que ens explica el Blai Mercè. Interès dins la Sagrada Família, interès al perímetre de la Sagrada Família, una mica menys interès als punts de pantalla gegants repartits per la ciutat de Barcelona.
2: La passió, diríem, que és dins de l'Església i potser també entre els nostres oients que estan seguint aquest programa especial. Garriga, portem 4 hores ja d'especial.
3: Se m'ha fet curt.
2: Sí, no ha passat res com si res. Doncs mira, ens en queden dues i mitja.
3: Sí,
2: home, perquè a més ens anem apropant a poc al moment culminant d'aquesta jornada d'avui en què la Sagrada Família prendrà ja tot el protagonisme. És un temple que avui s'exhibeix amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i que ell va dissenyar, i els seus successors també ho han entès així, perquè a cada moment, en cada gir, en cada objecte, en cada forma, doncs hi hagués un detall i hi hagués contingut. Ara tindrem ocasió de parlar-ne de la Sagrada Família amb dues persones que la coneixen bé i també que hi ha una mica de cada, eh? Se l'estimen també en Daniel Mòdol, urbanista i arquitecte, i Jordi Cabré, periodista i advocat. Però abans, Gaudí va imaginar una Sagrada Família en què tot estava absolutament pensat, com en aquesta cerimònia, Lola, on ho estem veient, absolutament també tots els detalls estan pensats, no hi ha res deixat a l'atzar, és el que té la liturgia, ¿no?
4: Exacto. Por ejemplo, estamos viendo que siempre está a la izquierda del Papa, está Monseñor Rabelli, que es el maestro de ceremonias litúrgicas y pontificias. ¿Qué es lo que hace? Se dedica a organizar, a dirigir y a supervisar todas las ceremonias, misas y rituales en las que preside el Papa, ya sea en el Vaticano o fuera del Vaticano. Mm. ¿Veis la persona que está a la izquierda?
2: Sí.
4: Este és Monsenyor Rabelli.
2: Escolta, i què m'has dit abans d'on s'han fet algunes de les... Em sembla que m'has dit les casulles.
4: No, toda la ropa del Papa y de su séquito se ha hecho en un taller dedicado a ropa eclesiástica de Zaragoza que se llama Zara Santa. Ahí es donde han hecho todo, exacto.
2: ¿Y té alguna cosa a veure el senyor Inditex o és una qüestió d'oportunisme?
4: No, és todo junto, és Zara Santa.
2: Zara Santa,
4: sí.
2: Bé, en tot cas, l'oportunisme sí que se li veu aquí una mica. Per tant, tota la vestimenta que s'ha fet servir en aquest viatge, que va començar a Madrid i que acabarà a les Canàries.
4: No solamente del Papa, sinó que del Papa i todo su séquito.
5: Ara comença el moment de la litúrgia de la paraula. Oi, Emili, que en aquests moments s'està fent una lectura i és el moment en què aniran fent diverses lectures i salms.
6: Exacte, és el començament just de l'inici per després sentir també la humilia del Sant Pare.
7: Dret del tron, una veu forta que cridava. És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells.
2: La veritat és que la Sagrada Família està exhibint-se a través també de les agències internacionals d'una forma molt potent. Jo crec que a partir d'avui la Sagrada Família i Gaudí ja són coneguts arreu del món, però a partir d'aquesta visita de Lleó 14 i de la inauguració de la Torre de Jesús, doncs encara tindrà més interès per part de la gent que ens visita i també de la gent de casa. Aviam, Daniel Mòdol, urbanista i arquitecte, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: I Jordi Cabré, periodista i advocat.
9: Bona tarda, com estem?
2: Bona tarda, molt bé. Tu, gran defensor de la Sagrada Família.
9: Sí, i com a veí, i a més la vas veient créixer durant tots aquests anys i que sembla com veure créixer les criatures, no? Que dius, ostres, ja vas per aquí. Ja estàs allò que marques les línies a les columnes dels passadissos de casa, no? Sí, me l'estimo molt. Jo, vaja, trobo que és una genialitat que sorprenent cada dia, vull dir, no em canso de veure-la. Sempre que surto de casa i el sol cap, doncs em quedo com amb alguna cosa

0: nova, amb una sensació nova, i em sembla que és una explosió de creativitat espectacular. I si és de bandes de ser un defensor de la idea de Gaudí i de l'estil de Gaudí i del modernisme en general, també sóc un defensor que s'acabi aquesta basílica.
1: L'altre dia vaig llegir que era una bíblia esculpida, no? A pedra, feta a pedra. És veritat que té molts elements, no hi ha res que no estigui absolutament pensat i repensat. En Daniel Mòdol, recordem, molt crític ara fa uns anys amb la Sagrada Família quan formaves part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs sí, sempre dic que per aquella frase seré recordat, no?
1: A la ciutat. La mona de Pasqua.
2: No? Mm. Sí, no, en qualsevol cas no era un judici estètic sobre l'obra, no? Que crec que tothom, doncs, té, evidentment, tothom tindrà, doncs, la seva opinió. Però sí que era una crítica, una queixa, en un moment determinat, que tenia a veure amb el que estava, en aquell moment, s'estava plantejant, doncs, si voleu us explico la situació política...
1: Perquè ja fa molts anys, això, eh?
2: Ja, és del 2017, si no vaig errat. El Partit Popular proposava arreglar l'entorn de la Sagrada Família perquè estava proper al final de les obres. Sí. I llavors el que, des de govern, el que vam considerar és que, si bé s'havia d'arreglar tot l'entorn de la Sagrada Família, no havia de ser per les obres, sinó per les necessitats dels veïns, que portava molt de temps, doncs, patint l'impacte del turisme massiu i de més. I, per tant, amb això hi vam afegir, doncs, que vam saber que la basílica s'estava construint sense cap mena de llicència ni autorització, i vam aprofitar el moment, doncs, per regularitzar-ho. A dia d'avui podem dir, doncs, que la Sagrada Família s'està construint d'acord amb una llicència, d'acord amb un planejament urbanístic, i tenint present, doncs, tots els neguits que poden tenir els veïns, alguns encara afectats, no?
1: Sí, i tant.
2: Però crec que va ser un estirabot, però que també va tenir la seva funció, no?, i el seu recorregut, i que a dia d'avui podem parlar de les obres de la Sagrada Família, doncs, molt més tranquil·lament.
0: Tot i que sí, que evidentment que sobre gustos no hi ha molt escrit, però tot és molt opinable, i aquí estem per debatre-ho, eh? Però jo, per exemple, que sóc un defensor que s'acabi l'obra, i a més de l'original, però també de la nova, evidentment que hi ha trossos que no m'agraden tampoc, o no m'agraden tant. És a dir, jo l'associo molt com la història del país, de Catalunya, que és ja parts que t'agraden més, parts que t'agraden menys, però que s'ha de seguir endavant i s'ha de continuar construint, i si pot ser culminant un projecte important que sigui important per tothom, no? I en aquest cas sí que evidentment hi ha casos i hi ha moments que dius, ostres, tu, aquí vau estar desafortunats, aquí no va anar bé, això potser a Gaudí fins i tot no li hauria agradat, trossos concrets que dius, home, i recordo perfectament com a la Façana de la Passió vam posar un concret lleó que per sort no va durar gaire i que després el van canviar, i afortunadament també són capaços de rectificar, no? Però en global penso que la tasca d'acabar-la i de dir, escolteu, una cosa que es comença, hem de ser capaços de comprometre'ns a acabar-la, com no només vol dir Gaudí, sinó com també aquest poble es mereix, doncs em sembla que és una bona idea. La prova està en que ara mateix, un dia com avui, gent creient, gent no creient, gent agnòstica, gent fins i tot anticlerical, avui és capaç de dir, doncs, déu-n'hi-do el tros d'obra d'art que s'ha fet, no?
2: No, això per mi no té cap mena de discussió tampoc, és a dir, per mi és una obra molt impressionant. Si ens posem des de la visió d'un arquitecte, i en aquell moment, no? Doncs, l'únic regidor d'arquitectura que ha tingut aquesta ciutat i responsable del patrimoni històric artístic, doncs calia una mica de rigor en el debat que s'estava produint, no? Un que tu ja l'has resolt en la teva intervenció, que és l'autoria, aquest no és un projecte de Gaudí. Sí, aquest és un projecte que Gaudí idea en el seu moment, però del qual no tenim ni documentació a dia d'avui, i per tant no ens permetria, encara que volguéssim, ni considerar-ho patrimoni històric artístic perquè no estaria documentat, però és un projecte impressionant, anacrònic en el sentit de que no està molt en voga el fet de construir, doncs, edificis, temples expiatoris en ple segle XXI, i sobretot amb una cosa que...
1: No. Mira, és que deixa'm passar per la... Això és una tertúlia oberta, eh? Anirem tallant perquè, clar, lògicament s'està oficiant aquesta missa a la Sagrada Família, i, Gemma, hem vist cantar ara un escolar, el sentíem de fons, que jo diria que és el mateix nen que va cantar ahir amb Sergio Dalma a l'Estadi Olímpic.
3: Sí, ara ho pensava. Sí, exacte, és el mateix nen. Jo també ho he pensat, que és el mateix nano que ahir va fer el solo amb Sergio Dalma, va cantar tota l'escolania, òbviament, però ell va fer el solo. I ara ha sigut l'encarregat

0: de fer el salm responsorial. Es fa després de la primera lectura, que l'ha feta una lectora, i ara aquest escolar de Montserrat ha cantat el salm responsorial, i ara és el moment també en què diversos diaques acompanyen, porten, ara és el moment de l'encens, beneiran l'Evangeli, perquè es procedirà a anar a fer la lectura de l'Evangeli.
1: Lola, t'has fixat tu abans també el moment de l'encens, abans de començar la missa, que t'ha cridat l'atenció?
2: Exactamente. El incienso, básicamente, la función que tiene dentro de una iglesia es purificar y honrar. Lo hemos visto antes, cuando lo estaba haciendo nada más llegar al altar, lo primero que ha hecho es purificar el altar.
1: El fet que, reprenent el debat que teníem aquí sobre l'autoria o no de Gaudí, no és aquesta precisament una de les forces de la Sagrada Família? És a dir, fa més de 140 anys que es construeix, ningú que hi ha treballat l'ha vista acabada, no? Com a missatge, és potent, és a dir, les grans obres, no?, transcendeixen les vides humanes, no? I és una gran obra col·lectiva que en un moment d'individualitat trobo que aquest centenari s'escau moltíssim.
3: No, absolutament. A més, aquest tipus de... Jo veig aquesta singularitat en quant a la construcció d'un edifici que, com has comentat, porta 100 i escaig d'anys, també va estar aturat també una temporada llarga, però... que és un edifici religiós i que els edificis religiosos històricament doncs, ha passat que han tingut diferents caps d'obres, no?, que ens han anat desenvolupant, no només la Sagrada Família, sinó doncs, Santa Maria del Mar o la Catedral, no?, de Barcelona. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que, a més, està molt bé, i aquí em surt la vena d'arquitecte, evidentment, que es reconegui doncs, la feina de tots aquells que hi han participat. No? Sempre diuen la Sagrada Família de Gaudí, dic la Sagrada Família de Faulí, de Bonet... No?
1: És a dir, Subiracs, no? de tantíssims. Escolta'm, deixa'm que introdueixi també la conversa a la Teresa Sala. Ella és doctora i professora d'Història de l'Art. Bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda.
1: Ho diem bé, no? En cada gir, en cada beta, en cada figura hi ha contingut, no? La Sagrada Família està plena de coses per entendre i interpretar.
4: Evidentment, és un edifici simbòlic, és el que sempre es diu una Bíblia en pedra, no?
5: I que es diu que res és providencial. A la Sagrada Família no hi ha res providencial. En qualsevol cas, jo sí que penso que és Gaudí, eh? És a dir, hi ha fotografies de les maquetes, hi ha restes existents que es van poder reconstruir de capitells, hi ha apunts dels seus deixebles, i a més a més hi ha la gran base teòrica de numèrica i matemàtica i també d'exploració de la natura i dels fractals i del comportament de la biologia que fa, em diuen, els arquitectes actuals, que no hi ha una altra manera de continuar-ho que la que estan fent ara. És a dir, que a través de la lògica ja iniciada per Gaudí, de la idea inicial de Gaudí, de l'origen de la idea de Gaudí, no hi ha una altra manera de desenvolupar-ho que el que s'està fent ara. Una altra cosa és que en termes de materials, per exemple, que ara mateix són més, es nota molt la intervenció de la impressió digital i de la màquina, etcètera, no? Això és evident, però que la idea original s'està respectant i s'està desenvolupant d'acord amb un creixement orgànic ja ideat per Gaudí, jo ho veig claríssim.
3: Jo he tingut ocasió de fer-ho, de parlar amb ells, de fet, tenen l'amabilitat de convidar-me sovint a visitar les obres.
5: Perquè no sé com t'ho fas.
3: Doncs sí. No puc estar d'acord amb el que estàs dient. No puc estar d'acord perquè és una autèntica... O sigui, jo crec... Mira, jo ja m'he comprat el Lego. Ja l'he reservat.
1: Ah, sí?
3: Sí, jo l'he reservat.
1: Home, doncs 800 euros, el Lego de la Sagrada Família.
3: Sí, però bueno, primer, que som molt friquis del Lego a casa. Tinc 3 fills. I segon, que crec que explica molt bé...
1: I deus tenir espai també per posar-la després la maqueta, perdona que talli, però escolta'm.
3: Crec que s'escau molt, perquè la Sagrada Família s'està construint com un Lego a dia d'avui, de fet. No? O sigui, s'estan col·locant peces prefabricades arreu del territori, no?, que es van col·locant en una grua, de qual cosa, o sigui, si ho veiés el Gaudí, s'esgarrifaria, no?
5: Bueno, clar, però això fa 50 anys.
1: Què diu la historiadora de l'art? Què en diu d'això, Teresa Sala?
4: És difícil, és un debat, un debat obert, el tema de l'autoria, perquè, és clar, vull dir, Gaudí actualment és un mite, aleshores...

0: sembla que és com intocable, però el que és cert és que ell no tenia la tecnologia per fer el que s'ha fet. I, per tant, la continuïtat de determinades idees que estaven esbossades, etc., doncs bé, és aquest acabar en el temps, però, evidentment, que hi ha de gaudir, jo crec que no tot és gaudir.
1: De les tres façanes, hi ha la façana del naixement, on que veurem i que representa el naixement de Jesús i és on, des d'on es beneirà la Torre de Jesús, és la més autènticament gaudiniana, hauríem de dir, no? Després hi ha la Torre de la Passió, que significa l'amor, i després la Torre de la Glòria, la façana de la Glòria, disculpeu, que és aquesta que està en construcció, amb l'escalinata, etc etc. D'aquesta façana del naixement, Teresa, que avui el veurem molt, i que és la que un es pot imaginar de les que tingueu a la memòria, oients de Catalunya Ràdio i 3 que tinc, fos la més envellida, no? En què ens hem de fixar d'aquesta façana?
2: Arriba el moment de l'humilia.
1: Arriba el moment de l'humilia, doncs escoltem l'humilia de Lleó 14.
3: Señor, sobirà nostre, que n'és de gloriós el vostre nom per tota la terra. Con l'alabanza d'este salmo, tan lleno de alegría y asombro, os saludo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Expreso mi agradecimiento a sus majestades, doy las gracias al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, así como a los demás hermanos en el episcopado y a todos los que se unen a nuestra oración, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. En esta tarde de fiesta para toda la ciudad de Barcelona y el pueblo, extiendo mi saludo agradecido a las autoridades públicas, así como a los miembros de otras comunidades cristianas y de otras religiones que participan en nuestra acción de gracias. Avui la Basílica de la Sagrada Familia ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu. És un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i aixequen la seva mirada per trobar-se amb el rostre de Déu Pare, resplendent en el seu fill fet home, Jesu Crist. Tot donant gràcies al Senyor per la seva caritat vers nosaltres. E lluem per tot el que realitza en la nostra vida. Li donem gràcies, en especial, per aquesta extraordinària basílica que el Papa Benedetto va consagrar el 2010, recordant que és signe visible del Déu invisible i que per la seva glòria s'alcen les torres. En continuïtat amb la pregària del meu predecessor, en uns moments venerarei la torre més alta, la de Jesu Crist. Esta iglesia es un único edificio compuesto por muchas piedras, una casa que crece con constancia a lo largo de los años, siguiendo un mismo proyecto. Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin. Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo. No habitamos pues una

0: La base dell'Alleluia. Tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus. Aquesta creu brilla de dia, reflectint la llum del sol, e brilla de nit, illuminant la ciutat com un far obert al Mediterrani. Si la luz de Cristo brilla en las tinieblas, aunque las tinieblas no la hayan acogido. Sin embargo, este rechazo no hace que falte el amor de Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice el Señor, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Es necesario pasar por la pasión del crucificado para ser iluminados por la gloria del resucitado. Desde siempre, en efecto, el Padre enseña a dar la vida, y el Hijo, que la recibe de Él, la da a todos con el poder del Espíritu Santo. Y aquí, porque precisamente la cruz es el signo luminoso de su amor. Es precisamente la fe que dona forma a las pedres y sentido al edificio que habitan juntos. En la nuestra pregaria descubren, pertanto, el vínculo originario de las cosas amb Déu, creador del cielo y de la tierra. Él es el artista que ha impreso el seu esplendor en el cosmos, creat a la seva imagen. L'home responde a la obra de Déu amb el seu propri enginy. Així és com l'artista converteix el talent en lluança i la creativitat en testimoni del mateix creador. Com arquitecte ardent de fe, el venerable Antoni Gaudí va concebre aquests espais amb el desig de narrar els misteris de la vida del Senyor. D'aquesta manera, ens ha proposat un pellegrinatge espiritual que condueix a la trobada amb Crist nascut, mort i ressuscitat per nosaltres. Juntament amb Gaudí, de qui commemorem el centenari de la seva mort, recordem i donem gràcies en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció d'una obra mestra arquitectònica, que és també una eloquent catequesi feta de pedres, colors i llum. En la saviesa, l'Església renova així la Bíblia pauperum de les antigues catedrals, que són elles mateixes missatges d'evangelització di una gran ricchezza. En aquest temps de la imatge risulta encara més evidente com l'art i la bellezza son eminents canals d'evangelizzazione. Estimats germans i germanes, la bellezza d'aquest temple ens anima a prendre cada vegada més del nostro Mestre e Signor l'art de viure secondo il Seu Evangeli. Mentre alzem la mirada cap a Ell, el crucificat, resuscitat, comprometem-nos a aixecar il rostre del qui jeûne a la pols i demostrem així che la Basilica della Sagrada Famiglia és l'Església més alta del món, no pas per destacar in classificazioni mondane, sino per guiar els passos del popolo di Dio che pellegrina a questa terra di Catalunya amb la creu che illumina il cammin come una giantia incesa in espera del ritorno dell'espos. Che Dio sigui benet per sempre.
1: I aquí acaba aquesta homilia pràcticament 50% en català, 50% en castellà, Emili.
2: Exacte.
1: I de fet tu tenies aquí uns apunts i fins i tot no sé si podem explicar que tenies una mica què havia de dir el papa. Hi ha hagut un canvi al guió perquè hi havia menys català del que tu tenies escrit.
2: Exacte, sí, sí. Hem anat comprovant quan anava fent l'homilia al Sant Pare i efectivament s'ha incrementat la presència del català al seu text, a la seva homilia. Una homilia en què ha parlat de caritat, ha tingut el record també pel papa Benet XVI, que el 2010, com dèiem abans, va consagrar aquest temple de la Basílica. Ha parlat de pedres vives, de la Sagrada Família, també de que és una obra en construcció, com dèiem, que, com la vida cristiana, que és un camí constant, és una obra inacabada, un temple, com dèiem, en construcció també. En aquest cas, un dels temes que potser són els més controvertits, ell ha parlat també del tema de l'avortament, sense parlar clarament, però sí que ho ha especificat, i aquí sí que avui també hi ha hagut com un petit canvi, no?, per suavitzar aquesta qüestió, perquè és una qüestió que al cap i a la fi sempre crea polèmica, certa polèmica, no? Quan ha dit no podem creure en Jesús i promoure la guerra, no podem creure en Jesús i acabar amb la vida de l'innocent. Aquest era el text inicial, no? I en aquest cas doncs, hem sentit el Sant Pare, el papa, que deia, no?, que no podem creure en Jesús i matar, acabar amb la vida de l'innocent, inclús abans de que neixi. Aquest era la frase original que s'ha canviat, que s'ha intentat suavitzar per això, per no crear en aquest cas tampoc polèmiques.
1: Això és un discurs que es va polint a mida que s'acosta, és a dir, que es poden fer canvis fins a últimíssima hora. Eh?
2: Exacte, sí, sí. De fet, el Sant Pare amb el seu equip preparen les homilies, els discursos, i de fet fins a última hora, que de fet a la premsa també sempre ens els donen unes hores abans, però sempre, a més, hi ha personal del Vaticà que ha de cotejar perquè potser el papa pot fer algun canvi, que pugui improvisar qualsevol cosa, perquè després, un cop des del Vaticà, els treballadors del Vaticà l'escolten i cotegen que sigui igual o hi ha hagut algun canvi, aquest és el que després es publica a Vatican Media i a tots els canals oficials de comunicació del Vaticà.
1: Molt de català, referència explícita a la terra de Catalunya com el lloc on aquesta Sagrada Família té la torre i l'església més alta del món, diu sense caure en classificacions mundanes, però quan ha fet aquest comentari hi ha hagut un petit esclat de joia també entre els assistents, perquè evidentment doncs, fa il·lusió que es reconegui, el que és un fet, no deixa de ser un fet, però que ho reconegui també el papa. I ara continua la missa, però aquesta seria la part més singular on específicament, no, el Sant Pare ha dedicat paraules concretes, específiques, dedicades a Barcelona i a la Sagrada Família.
2: Exacte, sí, ara de fet veiem també el públic dempeus, perquè és una missa també en aquest cas, no, que és molt cantada, com dèiem a l'inici, no, amb aquests cants que farciran tota la missa, tota la celebració. Després vindrà tota la part en aquest cas de rebre la comunió, com dèiem abans, no?, que serà amb una distribució, que això farà que s'allargui i que, per tant, prenguin protagonisme tots aquests cants que veiem, no? Veiem també els bisbes, que també participen, bisbes, arcabisbes, cardenals, que també hi participen dels cants.
1: Tenies, de fet, la distribució de la comunió, com ho faran? Perquè han pensat en tot, no sé si tens aquí el missatge amb la distribució, però m'ha semblat curiós que hi haurà molts punts de distribució.
2: Exacte.
1: I que s'ha pensat fins i tot en el tema de la gent celíaca, vull dir que hi haurà un punt o alguns punts per la gent celíaca també.
2: Sí, sí, sí, hi han, de fet em sembla que era una trentena de punts per aquest cas per rebre la comunió. Amb els celíacs també, per les persones que no poden prendre la comunió de manera normal, i per tant i seran els... Ara, de fet, el Sant Pare torna.
1: Bé, doncs continua aquesta celebració, aquesta missa des de la Sagrada Família, seguint-ho amb molta atenció als assistents tant dins com fora de l'Església i també a l'estudi de Catalunya Ràdio. Recordem, avui no només és una missa, avui és la celebració, l'homenatge als 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Efectivament, amb aquesta missa, aquesta cerimònia en què la música té tant i tant i tant de protagonisme, amb el senyal realitzat de televisió estem veient, són més de 500 cantaires ubicats en aquestes cantories, Teresa, que va dissenyar específicament Antoni Gaudí, que estan totes elevades, eh?
4: Sí, a veure, la música és molt important perquè Gaudí, doncs, justament creia que havia de ser una arquitectura sonora, no? Vull dir que les torres havien de tenir les campanes i, per tant, és la veu per un costat, però també el so, no?

0: aquest so que s'eleva cap amunt, no? Per tant, en aquest ritual, doncs, no podia faltar la música, evidentment.
1: Efectivament. Són 600 cantaires, ara estic veient, de diferents cors que ens puguem imaginar de Catalunya. Per tant, s'ha volgut doncs, una cerimònia molt i molt participativa. En tot cas, Lola, des del punt de vista de protocol i de cerimònia, alguna cosa més a destacar que fa molta estona que tenim aquí?
2: No creo que esta ha sido una ceremonia impecable, con una organización impecable, en el que todo el protocolo es perfecto, no hay nada a destacar más que es perfecto. Todo está en su sitio, todos los invitados están colocados en su sitio, todo está pasando en su momento. Veo que la gente, la gran mayoría, ha cumplido con la etiqueta, tanto los hombres como las mujeres. También los cantantes del coro se les ve que van con una etiqueta adecuada al momento en el que están y a la ceremonia en la que están. Y realmente es una ceremonia impresionante en todos los niveles, en el de protocolo también.
1: No podia ser d'una altra manera. Estem parlant d'una cerimònia d'impacte mundial. Mentre Lleó 14 feia la seva homilia, hem vist, per exemple, la BBC connectant-hi en directe i aquest senyal que envien també realitzat doncs, agències com Reuters o Associated Press i que arribaran doncs, a moltíssimes cases d'arreu del món. 20 minuts i seran les 9 en punt de la nit. Jo estic molt interessada, molt, molt interessada amb el tema Lego. Amb el tema Lego estic molt interessada perquè no coneixia ningú i potser no coneixeré ningú més que hagi comprat o reservat.
3: Sí, l'enamorat era jo, però bueno.
1: Escolta'm, tenim una persona però que ha passat per la botiga Lego de Barcelona ara fa una estona i ha pogut preguntar a veure si hi ha interès o no per aquesta peça majestuosa de la Sagrada Família. Blai Mercè, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Què t'han dit a la botiga?
4: Cada dia va gent a preguntar.
1: Sí, eh?
4: Imagina't, no ets l'única. Gent, turistes, locals, a la botiga Lego de Passeig de Gràcia, cada dia hi ha moltíssimes persones que van a preguntar per aquesta Sagrada Família. I es veu que ha passat una cosa típica, que no és habitual en els llançaments de Lego, que ha estat que han fet l'anunci del producte, però no el posen a la venda fins al novembre.
5: O sigui, això a nivell marketing m'ho han d'explicar, eh?
4: Jo no sé, jo l'he preguntat amb el dependent. Dic, ho potser ho han fet perquè venia el papa aquí a la Sagrada Família i fer aquest anunci. No ho sé.
5: Clar, avui il·lusionat a comprar-la i no la troba, potser s'enfada i ja no la vol.
4: Home, al contrari. Jo crec que encara la desitges més, no?
5: No ho sé.
4: I us diré una cosa que m'ha dit el noi que m'atès, un noi molt simpàtic, i és que a la botiga Lego de l'Illa Diagonal hi ha una rèplica d'aquest Lego. Ja l'han portat allà, es pot veure exposat. En canvi, a la de Passeig de Gràcia hi ha una Sagrada Família que hi és des de fa anys, que està allà per fer bonic, però no han portat el que és el Lego en si,
1: ja,
4: que podrem començar a muntar al novembre.
1: Tu no l'has vista, doncs, Carles? Tu has anat a la botiga de Passeig de Gràcia? Sí.
6: No, jo la vaig comprar per internet.
1: Ah, per internet directament.
3: L'ha muntat ell.
1: Aquells 5 minuts i ja ho resols.
5: Però no t'arribarà fins al novembre, entenc.
6: Sí, fins al novembre, és així.
5: Carai.
6: Sí. El que passa és un rècord de peces. Vull dir, quan dic que a casa som friquis de Lego, vull dir que tenim vora 300 Legos. Vull dir que no és una cosa...
1: Això ho muntes i ho desmuntes després,
6: sí,
1: o com
6: sí,
1: va?
6: Sí, han basat el buit perquè no es perdi cap peça. I dins la
1: seva
6: caixa original, sí.
1: I la de la Sagrada Família també la desmuntaràs?
6: Sí, clar.
1: És que fa molt bulto, no?
6: Si no vaig errat, recordo que eren 13.000 peces. O sigui, és una... Mira que hem fet nosaltres robots de Star Wars, a tot el que vulguis i més, però això ho supera tot i, a més, és maco. Té molt bona pinta, la veritat.
1: Home, és una bona manera de conèixer arquitectònicament, no? Des del punt de vista de la història de l'art, allò, totes les coses, perquè, clar, hi ha molt detall allà, hi deu haver una llegenda. Ara has de posar la fruita que corona una de les 18 columnes, no?
0: És treballar el fragment, no? Fragment a fragment, és com un trencadís, no?
7: Sí.
0: Que s'acaba fent, doncs, en tot el procés, molt.
2: Aprenderás muchísimo.
6: Claro, no, y además es algo bastante singular, porque Lego ha hecho 4 o 5 piezas a lo largo de toda la historia de iconos de la arquitectura, ¿no? Pues la Casa de la Cascada de Franjo Wright, ¿no? Sí. O la Tugendhat de Mies. Y no es habitual, entonces es especialmente singular. No.
2: Estan dando ganas de comprarla.
7: A nivell d'icona mundial, i deixant de banda el debat i tot plegat, és veritat que
6: que destaca molt, és a dir,

0: és immensa i és molt original, és molt singular, i a nivell de reclam d'una ciutat que de vegades se la vol provinciana i se la vol de segona categoria, ens dona una primera divisió, no només turística, això també cultural, de coneixement i històrica, molt, molt important. Dius, molt d'orgull de ciutat.
1: El que sí que us he de dir que hi havia és la Copa del Món, el trofeu de la Copa del Món i les figures de Cristiano Ronaldo i de Messi en Lego. Això, si voleu...
2: Home, si voleu, sí que podeu anar-hi. Món, si els fan esperar gaire, vull dir, la gent ara té molta falira, però d'aquí dos o tres mesos no ja estàs pensant en una altra copa.
3: Haurà caducat. Ah.
2: Doncs estem en aquest punt de cerimònia. Queden Francesc, Gemma, si ho tenim a la memòria, ben bé, tres quarts d'hora de missa.
4: Sí, vull ara dir que... és el moment de l'ofertori i després hi haurà la comunió. Pot ser una mica llarg encara perquè, com dèieu abans, la comunió doncs, es pot allargar perquè hi ha molta gent que ha d'anar a combregar i per tant doncs, això encara es pot allargar una mica. En aquests moments s'estan doncs, fent les ofrenes al Papa, en aquest moment doncs, de l'ofertori que es fa sempre doncs, a la missa, diferents persones, diferents... ara hi havia una monja que ha portat també una de les ofrenes i ara s'ha acabat el moment de les ofrenes i en breu començarà doncs, el moment de... un moment també important en el ritu de l'Eucaristia, de fet, dels més importants, que és el moment de la consagració del pa i del vi.
2: Molt bé, doncs tres quarts clavats de nou del vespre. Jo tinc molta curiositat per saber com està vivint tot això una persona que té molt a veure amb Antoni Gaudí i és la seva descendent, Maite Gaudí. Maite, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
5: Emocionada. Aquí anem de lagrimita a lagrimita.
2: Avui...
5: Clar, que això és una cosa que es viu una vegada a la vida. Mm. Saps?
2: Quina relació tens amb Gaudí? Quin és el vincle?
5: Soc neboda neta. El besavi i el pare de Gaudí eren germans.
2: Molt bé. Ahir eres a l'Estadi Olímpic.
5: Sí, ahir i allà, sí.
2: Escolta, i com has crescut tenint aquesta presència, no? No sé si t'ho pregunta molta gent en conèixer-te i saber el teu cognom, si ets parent d'Antoni Gaudí, però en tot cas és veritat que hem conegut molt poc, ha transcendit molt poc de la seva família. Ell no va tenir descendència, ho hem explicat abans amb l'Enric Calpena, i lògicament hi ha família, doncs, si tenia germans, etc. Però no he tingut mai un protagonisme públic, no? Si no m'equivoco.
5: No, sí, és veritat. Sí.
0: Se li havia mort bastant tothom, em sembla. La seva família era bastant la seva família, ja.
5: Sí, mira, excepte el pare, se li va anar morint tothom, fins i tot els amics. Llavors, quan va morir el pare, ja també la neboda, també la germana, bueno, va passar doncs, un calvari de mals moments, no? Llavors, se li va morir també el seu amic, el bisbe Grau, el conde de Güell, bueno, va anar enterrant a tothom, i clar, això no va ser pas cap cosa que amb ell la pogués gent, sinó que va assumir amb una tristor i tal, i bueno, penso que fins i tot li van haver d'ajudar, i una sèrie de coses...
2: Va morir, de fet, quan el van atropellar, pràcticament ningú el va reconèixer, anava vestit amb robes que no eren precisament de luxe, però, en canvi, la ciutat en conèixer la seva mort, va morir avui fa 100 anys, dos dies després, el dia 12, hi va haver tot un seguici fúnebre des de l'antic hospital de la Santa Creu, dic bé, oi, Teresa? Sí. Per la ciutat fins a la Sagrada Família, i van participar milers de persones.
5: Sí. No, espera't. Sí,
2: no? Un moment, que la Maite té una mica d'enrenou a casa, però tu, Teresa, ens ho pots explicar.
3: Jo crec que hi ha una cosa també important a dir o a destacar, i és que el dia 10 de juny del 1902 es va morir Verdaguer, i el 10 de juny del 26 es mor l'Antoni Gaudí. Mm. I són dos enterraments multitudinaris, no? Un surt de Vilajoana, evidentment, tot el que li va passar a Verdaguer a l'última etapa, i en el cas de Gaudí, doncs, esclar, surt de la Santa Creu i és la ciutat de Barcelona que surt al carrer, no? Llavors jo crec que això també ho fa molt interessant, no? En el sentit

0: també cristià, fins i tot.
1: No, i que no és una figura d'aquelles que no se sap reconèixer en el seu temps i en el seu moment, no? Sí, i sí que té aquest reconeixement. Maite, et tenim aquí?
2: Sí, sí, sí. Sí.

0: pogut saludar. Però bueno, hi ha coses que les fas automàticament i que després te n'arrepenteixes. Però bueno, potser ja tindrem un moment algun dia d'anar a visitar o a veure.
1: I avui, podries haver estat a la Sagrada Família? Algú t'hi ha convidat o no?
0: Sí, però passa que com que ahir vam vindre, que eren la una de la nit cap aquí a casa, i he donat les meves dues credencials amb uns companys. I llavors ells hi han vingut.
1: Home, deuen estar, que no s'ho deuen creure. Això els hi ha caigut ben bé del cel, aquestes dues invitacions,
0: sí.
1: No?
0: Clar.
1: No trobes?
0: Sí, de veritat, sí.
1: Molt generosa, l'has vista mai per dins, però a la Sagrada Família hi vas sovint.
0: Jo? M'hi he casat i tot?
1: Apa!
0: No, em vaig casar a la cripta. Però bueno, llavors no era el que era ara. No, i a dintre hi he estat milers de vegades. Cada vegada que he pogut vindre, doncs l'han visitat i tot això. Sí, és tan maca, eh? Ah, que per cert, m'ha sorprès que el Sant Crist que ahir van portar allà en processó és el que han portat avui amb un baldaquino allà.
1: Home, amb un, deu ser en el central, en aquest que estem veient,
0: sí.
1: I que dèiem que va utilitzar de model un picapedrí que havia participat a les obres, oi, Teresa?
2: Sí.
1: És un detall que em sembla meravellós.
2: Sí. I a més hi ha fotografies també de com s'havia de situar amb els punts de vista. Això ho feia bastant, ell, vull dir que...
3: Amb veïns del barri,
2: amb els veïns
3: i fins i tot sembla
2: barri.
3: Que Ricardo Piso és un àngel trompeter a la façana del naixement.
2: Sí.
4: Impresionante, ¿no? La familia, decir ese Cristo era mi tatarabuelo o mi abuelo, me parece impresionante.
3: ¿Qué imaginas?
1: Sí. Vist així, realment, no? És totalment, estàs totalment encertada. Què es deia a casa quan eres petita, Maite, de l'Antoni Gaudí?
0: Doncs, bueno, era l'oncle. L'oncle Anton, venien a veure el meu pare, anaven doncs, a veure la Sagrada Família, els hi ensenyava l'obra, la terra de Bernabé, el papa li deia que, bueno, com que eren... El papa tenia uns 12 anys, 13, llavors el papa es quedava bocabadat, no?, i l'admirava molt, li badava molt amb la torre i tal, i el Gaudí, que a més era tan humil i no donava importància a la seva obra... Li deia, Vicenç, no vadis tant, que sembla que vagis de l'or. Això és una expressió que aquí a Reus se fa servir molt, això.
1: Yeah.
0: Volguem dir, no n'hi ha per tant, bueno, és una cosa, no? Llavors, una de les coses que li va dir és que diu, però aquí hi haurà una torre que arribarà fins al cel.
1: Home, doncs mira, no és ben bé que gairebé. És ben bé que gairebé, eh?
0: Avui la beneeixen.
1: Ah. Per cert, és veritat que hi ha molta polèmica sobre el lloc de naixement d'Antoni Gaudí. A vosaltres,
0: sí, clar,
1: en els papers de la família, què diu? Què diuen aquests papers?
0: No, és fill de Reus. És fill de Reus, però primera perquè la família sabia que l'oncle era fill de Reus. I després que aviam... El seu, bueno, va ser batejat a Reus, que precisament ahir hi van posar una... Bueno, han fet el Joan Sarramià ha fet una imatge d'ell, que és preciosa, que l'heu de vindre a veure. Llavors, a continuació, doncs van vindre cap aquí a Barcelona. Sento... Ara, bé, aquesta és la comunió.
1: Això és la missa.
0: La
1: sí, efectivament, sí, la consagració.
0: Doncs, llavors, diguem que ara el que em tallo és obvio, que em vaig d'un lloc a l'altre.
1: Home, perquè ens estava arribant. No, la cosa de Reus, que és ben bé reusenc.
0: Sí. Llavors, clar, mira, quan el seu pare, ell va ser batejat a Reus, a la Prioral, allà on nosaltres hem posat la imatge. Tots els fills estan batejats a Reus. Ells se van casar a Reus. La casa pairal és la del pare de Gaudí, que el pare de Gaudí era de Riudoms. Però llavors, aquesta cosa que hi ha, que si és un lloc o de l'altre, a tot arreu està inscrit com a fill de Reus. És a dir, bateig quan va anar a l'escola, quan va vindre aquí a estudiar, aquí a Barcelona a estudiar arquitectura, a continuació, quan va fer el testament, en tot arreu diu fill de Reus.
1: Sí.
0: No hi ha cap document que digui que sigui fill de Riudoms.
1: Ja. Abans hem tingut també aquí la Gemma Morató i ha dit de Reus, i dic, oh, de Riudoms, i diu, no, jo sóc de Reus, i Antoni

0: I Gaudies de Reus, així que... Però si ja ho dius tu, que sou família, doncs aquí la cosa ja té tot el pes. Maite, a tu t'has suposat algun mal de cap o tot ha estat bo de portar aquest cognom?
1: No, tot ha estat bo, molt bo. El que passa que ara, com que he sortit bastant als mitjans de comunicació, ara hi ha gent que em saluden i no sé pas qui són, no?
0: Ja. Ja.
1: Dic, però és igual, jo saludo igual i està. Llavors, bueno, fotografies, bueno, ai, per favor, les fotografies. Cada dia surto, em vol fer una fotografia amb vostè. Clar, això a mi m'afecta una mica, no? Perquè jo no sóc de les que m'agrada anar davant i que la gent te miri i tot això. Dic, però bueno, mira, és una cosa que m'ha tocat i... que ho haig de viure de la millor manera. Digui, no, millor, escolta.
0: Tan generosa que has regalat dues entrades avui per anar a veure la missa. A qui li han caigut aquestes dues entrades? A família o aquí, amics?
1: No, a dos amics.
0: A dos amics.
1: I ara, bueno, escolta, m'estic mirant aquí el papa i la consagració i totes les autoritats. No, allí no hi falta ningú. Dic, bueno,
0: hi falta, molt bé, sí, hi falta la neboda neta, hi falta la Maite,
1: falta, sí.
0: La Maite Gaudí, que ha preferit doncs, veure-ho des de casa. Antoni Güell va ser declarat venerable per Francesc, pel Papa Francesc. Hi ha tot un procediment obert per aconseguir que sigui declarat sant. Us faria especial il·lusió a la família? Esteu darrere aquest procediment?
1: Sí. A més, he sigut de molt a prop la persona doncs, que va ser el primer que volia doncs, que em beatificar, no? Llavors, de José Manuel Muzara. Mm. Llavors, aquest senyor ha patollat molt per això, perquè el santifiquessin. I crec que sí, que arribarà un moment... Clar, també és que hi ha tres... coses, que hi ha una senyora que jo la coneixo, que ara no sé ja si ha traspassat, que el Mòlic li va dir que perdia la vista, no? Mm. Llavors ella se va encomanar a Gaudí i aquesta senyora va recobrar la vista. Després hi ha un infant que també amb una leucèmia, una cosa així, i em diràs un diagnòstic així desperverant que d'avui per demà aquell nen se va curar. Crec que n'hi ha algunes de coses d'aquestes que, bueno, s'han de demostrar, però que estan molt... no sé.
0: Bé, doncs, a l'espera d'aquest reconeixement últim de Déu, sí que Antoni Gaudí, la seva figura, té un reconeixement públic i social, també des del món de l'art i la cultura internacional i mundial, Teresa.
2: Sí, de fet...
1: Molt bé, exacte.
0: Maite, t'enviem una abraçada ben forta.
2: Una abraçada.
0: Que continuïs veient la cerimònia. Adéu-siau.
1: Que vagi bé,
0: adéu. Què deies, Teresa?
2: No, anava a afegir que, de fet, es parla de sants culturals. Vull dir que Gaudí és un sant cultural. Mm. Una altra cosa és que si ens situem a la part sagrada, aleshores és una altra dimensió. Però sant cultural és evident que ho és.
0: Dos minutets i arribarem a les 9 del vespre. Francesc, es comença a fer fosc o què? No, encara.
3: Encara hi ha molta claror. De fet, no es fa fosc.
0: No,
3: encara. El que hi ha són encara aquests núvols que ens han anat acompanyant durant tota la jornada. La cerimònia continua. Emili, en quin punt ens trobem ara?
4: Sí, doncs ara és el memorial de l'Eucaristia. De fet, hem tingut ara, mentre parlava l'Agnès, hem tingut dos moments importants, que ha estat quan ha parlat el cardenal de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, Joan Josep Omella, i també Joan Planelles, l'arquebisbe de Tarragona. De fet, aquí és en el moment en què a l'Eucaristia s'ha donat importància al que és la Conferència Episcopal Tarragona, l'Església a Catalunya, no? Amb la seu primada a Tarragona, com l'arcabisbat de Tarragona, i en aquest cas com a arcabisbat anfitrió Barcelona. I per tant, els dos cardenals, el cardenal i l'arcabisbe de Tarragona, que han fet també aquests ritus de la missa i, en aquest cas, de la aclamació de la missa.
3: I després d'això ja ve
4: la comunió, exacte, sí, a partir d'aquí. Després ja vindrà tot el ritus de la comunió, que de fet aquí tenen protagonisme forma importantíssima els diaques i també les religioses, comunitats de religioses que estan participant també en aquesta celebració, tot a dins, en aquest cas a dins del temple, que repartiran en aquest cas també l'Eucaristia i sobretot amb diferents punts de distribució.

0: I, com dèiem abans amb en Francesc, a la sortida, en aquest cas a l'exterior, des del carrer Marina, on hi haurà 30 punts de distribució, 30 interiors i 30 d'exteriors, amb dos punts per celíacs. A més, durant aquest temps que, com dèiem, s'allargarà, perquè és una, en aquest cas és tota la casuística que serà més lenta, hi hauran els cants, hi hauran diferents cants, la Beberum d'Edward Elgar, també Sou vos, Senyor, al pa del cel, i o Cel blau, música de Lluís Millet, amb lletra de Lluís Maria de Valls.
1: A Catalunya, que combreguin, que combregaran aquí milers de persones, no sé si ha passat gaires vegades que 1.000 persones combreguin en una mateixa celebració.
0: Potser podem tenir en aquest cas com ritus o similars al dels precedents, el de l'any 2010, en aquest cas, quan va venir el papa Benet XVI aquí mateix a la Sagrada Família, segurament es van viure també moments de multitud i moments molt similars, però de fet pocs.
1: Nosaltres ens ho mirem des d'una... Quina planta és això, Arnau? Una setena planta? És una àtic, és que és un àtic, ara no sé quants pisos tenim, ara els contarem, però a peu de terreny hi ha la Cèlia Forment, que és entremig d'aquest públic, ara està a dret, veient com el papa ultima els detalls abans de repartir la congregació. Cèlia, què veus?
2: Doncs sí, és aquesta cerimònia que s'estén a la platea, als peus de la façana del naixement, on les 4.000 persones que han tingut accés a aquest accés VIP segueixen l'homilia a través de les pantalles gegants que hi ha habilitades. Tota la missa s'està seguint amb absolut silenci aquí baix i participen posant-se dempeus, responent les pregàries quan toca. Ara fa uns minuts desenes de persones s'han agenollat per pregar i recordem, durant la tarda els fidels els ha repartit un llibret amb un missal inèdit. Ells el poden anar seguint també tota la cerimònia per escrit i tenen unes espelmes que serviran per l'espectacle final. Encara no sabem exactament per què. Mira, ara arriba el moment de donar-se la pau. Veiem aquestes 4.000 persones dempeus, donant-se les mans. Veurem quin efecte, dèiem, aquestes espelmes que també tenen, quin efecte d'il·luminació simbòlica té al final, perquè és en aquesta façana, la façana est de la Sagrada Família, per on està previst que Lleó XIV faci aquesta sortida a l'exterior.
1: De fet, el que estem veient ja és gent sortint de la Sagrada Família, algunes persones que entenc que han format part del ritual i que ja van agafant posicions perquè quan acabi aquesta celebració, el que deia ara la Cèlia, prendrà tot l'interès l'exterior de la Sagrada Família amb un espectacle que ja sabem que hi haurà drons, veurem exactament què fa, i un espectacle on aquestes llums que s'han repartit, aquestes pulseres, aquestes espelmes que té el públic, gairebé com si fos un concert de Bad Bunny, doncs aquí la funció serà similar, evidentment adaptada al tipus de celebració.
0: I ara veiem també, no, pel passadís com les religioses venen amb l'Eucaristia per començar amb aquests punts de distribució.
1: Ah, això són els punts de combregar.
0: Sí, sí.
1: Porten com una mena... Sabeu quan els turistes van a fer els tours per la ciutat amb una mena de banderoles?
0: Això deu ser a nivell organitzatiu perquè la gent identifiqui que són ells on poden anar a rebre la comunió.
1: Doncs sí, sí, ara es despleguen per la platea, això suposo que també ho veu la Cèlia, tota una sèrie de persones, van de dos en dos, un aguanta el pal on s'indica que aquí es reparteix la comunió i l'altre, doncs, persones religioses, en aquest cas pràcticament tots són dones, com a mínim
0: sí, els dones i alguns diaques també veiem.
1: Alguns diaques que es van acostant i que repartiran la comunió gairebé que per sectors de públic, Cèlia.
2: Sí, van sortint en fila índia. Aquestes parelles, pel que jo puc veure, sembla que estan formades per una persona voluntària i llavors veig ara tres capellans. Abans ha passat també algunes germanes. Són persones vinculades a l'Església però que van acompanyades amb aquesta persona voluntària que aguanta un panell que té a dalt un cercle amb el símbol de la Sagrada Família i van desfilant en fila índia per col·locar-se en els extrems d'aquesta platea i sembla que ja van agafant lloc perquè el públic pugui sortir de les files on estan col·locats de manera pràctica per arribar en aquests panells i començar a prendre a fer la comulgació.
1: Veiem també com surt ja la premsa acreditada de dins l'Església, per tant, això ja indica que sí, que efectivament d'aquí poca estona s'acabarà la missa i l'interès serà ja un espectacle amb la benedicció de la Torre de Jesús. Això és el que està passant en directe per Catalunya Ràdio, per 3Cat Info. Us ho estem explicant des de l'exterior de la Sagrada Família, amb ulls de tot arreu i també des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Efectivament, aquí les 9:04 amb Teresa Sala, que ens podrà explicar

0: perquè la façana del naixement, des d'on veurem aquesta inauguració de la Torre de Jesús, està encarada cap a l'est, però no és pas al punt de la creu, diríem, no està l'església orientada, l'altar orientat cap a l'est, sinó que és aquesta entrada lateral a la façana del naixement. Per què ho va pensar així Gaudí?
1: Per què ho va pensar així no ho sé, però en tot cas, la façana del naixement és justament on millor s'expressa el que volia ser la Sagrada Família, és a dir, és realment doncs el moment, diguem, espectacular de la vida, i està dedicat doncs a Jesús i als seus pares, no? Aquesta imatge sacra també de la família, que era, en certa manera, en l'època era molt important, perquè doncs la societat estava organitzada a partir de la família, no? I per tant aquesta reivindicació doncs de la nativitat, no? És jo crec que és el més destacable, no?
0: Veurem que és aquesta façana que no és tan elevada, que totes les figures estan com més a prop de terra, o de l'experiència de la persona que hi entra, no? Amb tota la intenció també.
1: Sí, perquè és l'encarnació de la matèria, no? Llavors emergeix de la terra i hi ha doncs aquest registre també propi de la terra, doncs de Catalunya, de la Mediterrània, de tot el que representa el Nadal, i també la part sacra amb l'arbre de la vida, no?
0: Clar, és que ho tenim apuntat aquí, el 1905, el poeta Joan Maragall ja diu la Sagrada Família és un monument a la identitat catalana, vull dir que sempre s'ha associat molt més enllà de la pròpia fe, no? Com un missatge fins i tot polític, en aquest cas, no? El que apuntava Joan Maragall.
2: Després sembla ser que, pel que fa a aquesta orientació, que no és exactament de llevant i ponent, sinó que està una mica inclinada, el que passa, la culpa és una mica de l'Eixample. És a dir, l'Eixample ja està inclinat d'una manera que no és nord i sud i est-oest, sinó que segueix la línia del mar, que no és nord i sud, i per tant, les persones que havien, abans de Gaudí, planificat la Sagrada Família com a basílica, l'havien ajustada a la quadrícula de l'Eixample. En canvi, després, quan el Lluís Domènech i Montaner fa l'Hospital de Sant Pau, sí que diu, no, perdoni, farem nord i sud, que tothom sàpiga on és el llevant i el ponent i el nord i el sud, i a més, doncs, a veure, també farem l'Avinguda Gaudí, de la manera que pugui connectar el temple amb l'hospital, no?
1: Sí. Tornant a Maragall, jo crec que Maragall és la persona que millor entén, no? Que Gaudí, doncs, igual que fa l'elogi de la paraula viva, doncs és la pedra viva, i de fet aquesta defensa del temple l'any 5 és molt important i una mica representa aquesta imatge que Francesc Pujols després recollirà, no?, de la monstruositat del que representa el temple,
0: Sí.
1: Però d'altra banda, doncs és en positiu, és a dir, aquesta monstruositat que al final ens identifica, no?, com a pàtria o com a Catalunya, no?
0: Teresa Sala, us he d'anar acomiadant a tots vosaltres perquè entrem en la recta final, encara queda una hora i mitja ben bé de programa, però anem encarant-nos ja cap en aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Carles, Jordi, Lola, moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies.
0: I en aquest moment de la missa i d'aquesta exhibició del que és al final la Sagrada Família per Barcelona i la figura de Gaudí. Que vagi molt, molt bé.
2: Ens n'anem en pau. Gràcies.
0: Ara, vinga, Francesc.
4: Jo anava a dir, beneïts. Mig quart de 10 de la nit, es comença a fer fosc mica a mica, i ara sí ja la gent desfilant en aquests punts de congregació, Emili, amb aquest procés que pot durar una bona estona, perquè tot i que hi ha molts punts, també hi ha molta gent que fa cua.
5: Exacte, sí, de fet és com dèiem, que segurament s'allargarà una mica més del compte. També veiem a l'interior, no?, com encara hi ha gent que està congregant, que està rebent la comunió. De fet, l'últim també serà el papa qui rebi la comunió, i després, quan s'acabi tot aquest procediment, el que hi haurà seran per anar tancant la celebració, hi haurà també paraules del cardenal Joan Josep Omella, també la benedicció del Sant Pare, del papa Lleó XIV, i també hi haurà un dels diaques que han participat de la celebració, mossèn Armand Camang, que en aquest cas serà qui també tanqui amb una de les proclamacions de la missa, i també, Francesc, hi haurà el cant del Virolai. serà important també abans de que acabi aquesta celebració al camp del Virolai.
4: Tot i que la celebració no s'acabarà aquí, s'acabarà la missa, s'acabarà el que passa dintre, però fora encara ens esperarà un dels plats forts i segurament un dels plats que més recordarem al llarg dels anys, aquesta benedicció de la Torre de Jesús i l'espectacle contigu que es podrà viure.
5: I si veus també, Francesc, que hi ha la cortina, de fet s'ha d'obrir també
4: una placa
5: commemorativa, exacte, amb el nom del papa Lleó XIV, amb la referència a la seva estada avui aquí, a Barcelona, a la Sagrada Família, i també amb referència als dos papes que han passat per aquí, com va ser Joan Pau II, Sant Joan Pau II, l'any 1982, i el papa Benet XVI, l'any 2010, com dèiem.
4: La gent combrega a la Sagrada Família, tot es va posant a lloc, nosaltres posem ordre.

0: Marc Güell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tenim, aviam, a aquesta hora?
1: Doncs mira, hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. Ha passat a les portes d'una comissaria de la Policia Nacional i a uns 200 metres del crim els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor que ha fugit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest tiroteig a la lluita de bandes criminals. Notícia també d'aquest vespre. Han rescatat en vida la submarinista que havia desaparegut al migdia al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió, tot i que aparentment es troba en bon estat. El company de la noia és qui ha alertat els serveis d'emergència i s'ha muntat un ampli dispositiu per localitzar-la. De la crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha revelat a la seva xarxa social que les forces navals nord-americanes han permès sortir de l'estret d'Hormuz 200 vaixells comercials, entre els quals hi ha nombrosos petroliers. Trump assegura que el mes passat va ordenar una missió secreta a l'exèrcit per permetre el trànsit de tota aquesta flota comercial i que ara ho pot confirmar. Hores abans, Trump ha amenaçat l'Iran d'un nou atac i la pressa per arribar a un acord de pau.
2: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
1: A Irlanda del Nord, presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home. Ahir a Belfast, el cas ha generat una onada de violència la nit passada que ha estat atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de partits i la mateixa família de la víctima, que continua hospitalitzat i ha perdut un ull, intenten calmar els ànims. El primer ministre, Keir Starmer, s'ha mostrat contundent.
3: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I també destaquem a aquesta hora que la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica aquest expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost fins a l'any que ve, però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola reprengui llavors perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. I pel que fa als esports, Sergi Andreu, què destaquem?
4: Doncs mira, està jugant la penya, el Joventut juga aquesta hora a la pista del València, el seu primer partit de play-off de semifinals a la Lliga CB. La sèrie és el millor de 5 partits, la penya té el factor pista en contra, de moment el tercer quart perd només d'un punt, 62 a 61. D'altra banda, avui es juga la tornada de la segona semifinal del play-off d'ascens a primera, parlem de futbol, entre el Màlaga i les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0 a 1 de moment, amb empat a 0 al marcador. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. Males notícies perquè a la primera semifinal el Sant Andreu ha quedat eliminat davant del Ferencváros hongarès, ha perdut els penals després que el partit ha acabat amb empat a 11 i ara està en joc el partit de la segona semifinal, també amb presència catalana, entre el Mataró i l'Olympiacos.
5: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Un minut i arribarem a un quart de 10 de...

0: La nit ens arriba el so en directe de l'interior de la Sagrada Família, on s'està fent celebrant aquesta missa que donarà pas d'aquí uns minuts, no gaires ja, el que és serà el clímax de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús, fent compliment, per tant, d'un dels desitjos que havia expressat Antoni Gaudí ara fa més de 100 anys. Recordem que avui fa justos 100 anys que va morir el genial arquitecte. Estem vivint una jornada excepcional des de les 4 que us estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3cat Info per la visita de Lleó XIV a Barcelona. Hi ha una vessant de la figura del Papa que encara no hem posat sobre la taula en aquestes últimes hores, i és el seu paper al final com a cap d'estat, és a dir, sense exèrcit, sense poder econòmic i al capdavant d'un estat minúscul. El Vaticà manté encara una capacitat d'interlocució, diríem que global, que supera tot sovint la de molts governs, no? Ens plantegem quin paper juga avui el Vaticà, la Santa Seu, en aquest ordre mundial. Té capacitat real d'influència, autoritat moral, ha canviat alguna cosa en els últims anys? En fi, i com encaixa tot això en aquest pontificat de Lleó XIV i en un moment en què sembla, perquè en parlem tot sovint, que estem com en una nova era on hi ha molts codis que sempre hem considerat que estaven allà i que respectàvem i que hi havia un marc d'actuació més o menys comú, amb un, doncs ara hi ha uns lideratges que sembla que se'ls carreguen. Bé, ens acompanya Manuel Manonelles, ell és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, expert en geopolítica i governança global. Benvingut.
1: Encantat d'estar aquí.
0: Has pogut seguir alguna cosa de la cerimònia d'avui?
1: Tot el dia, oi? Bàsicament a través de pantalla i anant-ho comentant de tot tipus de mitjans d'aquí i d'allà.
0: Exacte, perquè ara m'has dit que vinc de participar a TV Canadà o Ràdio Canadà?
1: Sí, la CBS, CBC News, és a dir, la TV pública del Canadà, doncs que buscaven a última hora algú que pogués fer declaracions en anglès i
0: I t'han demanat sobre Gaudí, sobre la Sagrada Família.
1: Sobretot ells tenien molt interès en saber l'impacte del viatge del Sant Pare en la situació política de l'estat espanyol.
0: Ara.
1: L'impacte del viatge del Sant Pare respecte al debat sobre la migració. Jo he aprofitat per treure també els nostres temes, eh? I per tant, doncs, hem fet el que hem pogut. A partir d'ara, ells te retallen a dit i vés a saber el que sortirà, no? Però m'han dit com ho enviaré, doncs ja ho veurem.
0: Clar, aviam, posem això sobre la taula. Quines eines té de poder realment el Vaticà, no? En un món que tan evidentment dominat per grans estats i interessos econòmics, el Vaticà, el Papa, quin paper continua jugant?
1: Tu ho has dit molt bé quan feies la introducció, Vaticà Santa Seu. Aquí el que pesa no és el Vaticà. El Vaticà és un continent, és com un got, que es va crear amb els pactes del Laterà el 1929 per gestionar una cosa molt més gran, que és el concepte de la Santa Seu. Hem de tenir en compte que la Santa Seu és un dels subjectes de dret internacional públic més antic que existeix en el món. I que, com a tal, està reconeguda per més de 180 països del món, no? I, per tant, és el continent d'una cosa sui generis, sobretot, jo no soc del sector de dret internacional, però això els encanta, els que són del sector. És sui generis perquè, per una banda, és un dels subjectes més antics, però no és un subjecte normal, no? Perquè, en el fons, el que fa és... va vinculat, doncs, al lideratge espiritual, no? Al voltant, en aquests moments, les estadístiques parlen de 1.453 milions de catòlics. Clar que són tots els catòlics els que estan batejats, no? I segurament no tots els batejats se senten del tot catòlics, no? Però, per tant, hi ha una quantitat immensa de persones que formen part d'aquesta comunitat, però que, a més, estem parlant, des del punt de vista pràctic, i això la comunitat internacional ho reconeix, estem parlant de l'entitat proveïdora de salut més gran que hi ha al món, de l'entitat proveïdora d'educació més gran del món. Només d'universitats de matriu catòlica n'hi ha 1.500 al món. A Catalunya hi ha 12 universitats a tot Catalunya. I estem parlant d'un dels principals actors en cooperació al desenvolupament a nivell internacional, no? Per tant, hi ha moltes vessants que fan que la Santa Seu, que normalment coneixem com a Vaticà, perquè està al Vaticà, diguem-ne, la seva seu, tingui una projecció internacional molt important, que en aquest cas se suma a la idiosincràsia de l'actual Sant Pare, i en un context internacional absolutament desmuntat...
0: desajustat, no?
1: Fins i tot ens trobem una situació surrealista on actualment el defensor de la veritat científica és el Sant Pare, enfront del negacionisme científic que és el líder del país més important del món, perquè qui defensa la veritat científica, que és el

0: canvi climàtic, i qui diu que s'ha d'actuar contra el canvi climàtic és el Sant Pare, i en canvi el líder del país més important del món diu que no existeix el canvi climàtic quan la ciència sí que ho diu, no? Això ho trasllades uns segles cap enrere i dius, aquí ha passat alguna cosa, no? I també crec que hi ha aquest lideratge ètic i moral del Papa Prevost, que jo fins i tot, no, és que hi ha un abans i després, jo crec que ell no el buscava, diguem-ne, ell no buscava un enfrontament amb Trump, és Trump que va buscant l'enfrontament a tot arreu.
1: Ah,
0: no?
1: Deixa'm situar, hem parlat també amb la Gemma Morató justament d'això, d'uns primers mesos. És un papa que s'està estrenant encara, fa tot just un any del seu pontificat.
0: Però Déu-n'hi-do, eh?
1: Aleshores, amb ella dèiem, no?, uns primers mesos en què no el sentíem, no?, fins que fa aquestes intervencions en què s'entenen, lògicament, com una oposició a algunes de les idees de Donald Trump, no?, dels moviments.
0: Jo diria d'una altra manera. Ell les feia, les intervencions. Una altra cosa és que li fessin cas o no. Mm. És a dir, de l'anàlisi del primer any, ell fa més de 400 apel·lacions a la pau. Més d'una apel·lació per dia. I sí que hi ha un moment que hi ha un xoc, perquè aquest Sant Pare, quan és elegit, ell adopta unes formes diferents del Papa Francesc, una mica més conservadores en aquest sentit. Ell ho fa no perquè sí, perquè ell un dels grans reptes que té és la possibilitat d'un cisma dins de l'Església Catòlica inspirat pels sectors més ultraconservadors. El senyor Steve Bannon, el famós assessor aquell que no es dutxa del president Trump, sí, o que dona l'aspecte que no es dutxa i que li va fer guanyar les primeres eleccions, ell està promovent un cisma a l'Església Catòlica perquè vol separar l'Església Catòlica més conservadora dels Estats Units d'aquesta església que se li va de les mans, no? I, per tant, ell fa tot aquest revestiment, diguem-ne, més tradicional de la que feia el Sant Pare, també per recordar a tothom, no sou tan catòlics, no sou tan defensors de la tradició, doncs aquí el successor de Pere sóc jo, no? I, per tant, ell hi va haver aquest primer temps, que, és clar, veníem del Papa Francesc, que allò era un festival diari, no?, i que ens ho passàvem molt bé, no?, i que hi havia molta complicitat en aquella forma disruptiva de parlar. Ell va venir un primer moment de tranquil·litat, però quan ha començat a parlar, escolta, vull dir, és que ahir va parlar de feminicidis. Ahir a l'estadi de Montjuïc. Quan aquí, en aquest país, en aquest estat, hi ha molts partits polítics que neguen l'existència d'un feminicidi. I ell està portant el debat a la frontera i es troba en un context, és el primer papa de la història, que és nord-americà, els americans tots contentíssims, pensant-se que ara ja teníem el nostre, i de cop i volta ell es quadra davant de Trump.
2: El cardenal Omella, que conclou la missa.
3: La seva visita a la nostra terra.
1: Amb això, per tant, queden ja pocs minuts per a de missa, Francesc, Emili?
2: Sí, exacte, sí. De fet, hi haurà el cant del Virolai i la preparació per sortir a l'exterior.
4: Doncs a punt per escoltar aquest Virolai, que també serà un moment molt interessant. Mentrestant, deixeu-me saludar també a l'Oriol Serra, que és el nostre corresponsal als Estats Units. Oriol, bona tarda.
5: Hola, bona tarda a tots, com esteu?
4: De fet, ja podem anar canviant cap al Bona Nit aquí a Barcelona. Estàvem parlant molt ara d'aquest papa, un papa nord-americà, i que sembla que té la disputa amb Trump, a vegades velada, a vegades no tan velada, i fins i tot no sé si tu has detectat aquest debat entre qui és el nord-americà més popular, si Trump o si el papa, i si hi ha una mica aquí també de disputa.
5: Clar, el nord-americà més popular entre els nord-americans és evidentment Donald Trump. Aleshores, el que sí que és veritat és que s'ha anat guanyant l'antipatia dels catòlics als Estats Units a pols els últims mesos, és a dir, a partir sobretot doncs, de l'aterratge del Papa Lleó. Un dels moments clau, el recordareu, va ser la imatge de Trump simulant que era Jesucrist, publicada a la seva xarxa social, una imatge creada amb intel·ligència artificial que el mateix Trump va acabar esborrant. Abans encara havia justificat que no pretenia semblar Jesucrist, sinó un metge que baixava a la terra a curar els malalts. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim que l'espiral ara ha sigut constant. Aquesta picabaralla, podríem dir, entre el president del país i aquest papa nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, i unes crítiques que han augmentat des dels sectors, jo diria que més conservadors del catolicisme aquí als Estats Units. Primer de tot per la guerra a l'Iran, però també per la política migratòria. Recordareu la separació de famílies de migrants amb l'ús de la violència per part dels ICE a Minneapolis, una imatge que evidentment als catòlics doncs, els va ofendre profundament, i a partir d'aquí doncs, hem anat veient aquests atacs de Trump per contrarrestar les crítiques del papa, un Trump que tornava a ofendre els catòlics amb atacs directes, acusant el papa de ser dèbil contra el crim, també acusant-lo de ser terrible, textualment va dir terrible per a la política exterior, per alimentar l'esquerra radical. suposo que també se li va posar malament, de fet

0: va ser una acció-reacció al moment de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro, una captura que el papa també va criticar, i a partir d'aquí doncs, hem anat veient com Trump anava perdent suports entre aquesta església catòlica, que crec que també és important subratllar que representa un 21% de... prop d'un 22%, de fet, de les persones creients en aquest país, és a dir, gairebé el 22% són catòlics, estem parlant de 70 milions de persones aquí als Estats Units. Penseu que el protestantisme és el doble, és gairebé el 45%, i bé, aquests suports que dèiem que anava perdent Trump a partir d'aquesta guerra, entre cometes, amb l'Església Catòlica, fins i tot per part del bisbe Joseph Strickland, que va ser un dels implicats en la campanya electoral donant suport a Trump.
1: Però em sorprèn, Oriol, que em diguis que és més popular Trump als Estats Units que el papa. No té molts més detractors Trump que el papa als Estats Units? És a dir, la figura del papa no és una figura molt estimada obertament, siguis o no trumpista?
0: Una cosa és la popularitat i l'altra cosa és si té detractors o no. És a dir, detractors de Trump n'hi ha moltíssims. Ara bé, el papa... Recordo, no?, que 22% de catòlics als Estats Units, evidentment, per a moltes persones, el papa és indiferent, no els interessa la figura del papa. Ara, a nivells de simpatia, evidentment, doncs, Trump es troba en un moment de simpatia absolutament pel terra, i aquesta popularitat des del punt de vista doncs, del suport potencial electoral també està caient en picat per altres motius. En aquest cas parlem més de la guerra de l'Iran, parlem d'aquesta inflació disparada, del preu de la benzina que ja frega els $5 al galó, és a dir, els 3 litres i mig de benzines ja són més de $5, és més del doble que fa dos mesos, i això doncs, ha anat desgastant a Trump a mesura que han anat passant les setmanes i els mesos. Però evidentment, és un país on hi ha moltíssimes persones de fe. De fet, les persones no adherides a cap religió són un 21% de la societat nord-americana. La resta, per tant, doncs, siguin catòlics, siguin protestants o siguin d'altres... diguéssim, vessants del cristianisme, te les pots trobar molt creients. Mira, el cap de setmana passat parlàvem amb una gent de Guatemala i El Salvador amb passaport nord-americà i em van reconèixer que van estar a punt d'abandonar el país si guanyava Kamala Harris pel fet que Trump era doncs, crític amb l'avortament i que els feia molta por que Cap Harris doncs, pogués introduir lleis que defensessin els drets LGTBI, drets dels transsexuals, l'avortament, etc. No? Per tant, veiem aquest dibuix de molts ciutadans d'aquest país religiós.
2: Ui, ara hem perdut la connexió amb l'Oriol, però fixa't aquí, Francesc, que en Manel volia afegir alguna cosa, oi?
3: Sí, a veure, jo crec que és important que també entenguem que, o sigui, hi ha molts més protestants a Estats Units que catòlics, però els protestants estan dividits entre esglésies, entre els luterans, els anglicans, els diferents vessants dels pentecostals, com a grup, diguem-ne, coordinat i organitzat. L'església més gran que als Estats Units és l'Església Catòlica, amb 70 milions de membres i que, a més, són particularment importants en els swing states, és a dir, els famosos swing states que sempre comentem, que són aquells estats que determinen qui guanya o qui no guanya les eleccions presidencials. Curiosament, és on hi ha un percentatge de vot catòlic més elevat i, tradicionalment, el vot catòlic també és un vot molt swing. És a dir, en els últims... Tradicionalment havia sigut demòcrata, en els últims anys ha anat fent el canvi i, per tant, és on veiem una major mobilitat de vot, no? Per tant, aquest enfrontament de Trump, perquè ha sigut Trump que ha anat a buscar l'enfrontament amb el papa Lleó XIV, doncs realment ha generat molta preocupació a les seves bases, ha generat moviments, ha fet moviments com el seu secretari d'Estat, no?, que anés a fer una visita a la Santa Seu intentant, doncs, de recuperar aquesta situació i, per tant, no és menor aquest enfrontament i, a més, hem de tenir en compte, no?, que...
1: Atenció, perquè a la Sagrada Família s'entona el Virolai.

0: Ara veiem els reis d'Espanya que també han fet una salutació, no sé si es diu així, Emili, a l'altar, i entenc que els primers en sortir seran els reis i després aniran sortint la resta d'autoritats.
1: Tota la comitiva d'autoritats civils i polítiques, i just després també tots els preveres, els sacerdots i cardenals, arquebisbes que han participat de la missa, sortiran a l'exterior per, en aquest cas, veure l'acte final.
0: I mentrestant sona el virolai.
2: Ha entrat cap a la sagristia perquè, segons sembla, es traurà també la casulla que ha portat durant la missa, i d'aquí a breus instants sortirà per la façana del naixement, on hi haurà, després d'aquesta missa que ja s'ha acabat i que veiem doncs, ja tots els bisbes i els preveres que van baixant de dalt de l'altar major, doncs es farà aquest moment doncs, tan important també com és la inauguració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Moment culminant d'aquest viatge de Lleó XIV a Catalunya, i que demà ho han recordat aquí el cardenal Omella fa uns instants, i que demà continua cap a les Canàries el Papa, és a dir, avui dorm aquí a Barcelona però demà continua cap a Canàries.
3: Efectivament.
0: No, anava a dir que ja veiem sortir les primeres persones de l'Església, sí. Per tant, això comença ja encara la recta final.
3: Doncs sí, aprofitem aquests minuts, aquest viatge que continuarà a les Canàries amb força missatge social, parlant d'immigració. Volem agrair al Manel Manonelles que ens hagi acompanyat també amb aquesta lectura més internacional del paper del Papa com a, en fi, una de les peces indispensables del tauler geopolític. Gràcies, Manel, que vagi molt, molt bé. Passen 3 minuts ja de 9:45 de la nit. Home, i com aprofitarem aquests minuts. Àlex Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Com estàs?
4: Estic bé,
3: sí?
4: Però amb moltes ganes de dir algunes coses, també.
3: Algunes coses, oi?
4: No. La veritat és que jo no sóc creient i, per tant, a més, critico molt a l'Església, sí, Catòlica per moltíssimes raons. Respecto profundament a totes les creences i, per tant, em sembla molt bé que tot això que s'ha fet, sobretot si les persones que han assistit i han participat són creients de debò. Això és una cosa que m'agradaria estar segur. O si és un acte social i llavors ja entrem en una altra dimensió. Mm. I vull fer dos comentaris només.
3: Vinga.
4: De posada en escena. Un és un comentari que he sentit abans sobre el tema de si la Sagrada Família és molt bonica o lletja. Això són opinions personals que, evidentment, tothom té el dret a expressar. En qualsevol cas, és una obra mestra arquitectònica, això seguríssim, i amb un sentiment religiós que a mi m'agradaria que estigués present, perquè això que acaba de passar ara és una cerimònia religiosa. Per tant, jo he sentit parlar molt d'espectacle, això és la platea, hi haurà... I ho entenc, perquè estem vivint en un món on tot això funciona d'aquesta manera. Però, en realitat, m'hauria agradat autèntic recolliment, silenci, concentració i oració. Se suposa que això és el que ha de passar. I sí, a mi m'agradaria molt sentir algun dia les campanes de la Sagrada Família, les llargues campanes, sí, que penjaran.

0: l'interior de les torres i, per altra banda, menys falocentrisme. O sigui, yeah. Aquest campionat sobre si és l'església més alta del món, a part de fer els Jocs Olímpics més grans del món, és una cosa que jo crec que està molt sobredimensionada en una societat on encara el tenir-la grossa és la cosa que més importa.
1: Escolta'm, és interessantíssim, però és que tenim el temps que tenim i l'hem d'aprofitar perquè parlem de la teva matèria, que és el cinema, no?, també.
0: I el teatre. I
1: el teatre.
0: La posada en escena, espectacular.
1: Molt bé. Escolta'm, podem passar per alt, no podem deixar de passar per alt, una estrena molt oportuna a les cartelleres aquests dies, La Luz.
0: Casual. La Luz és una pel·lícula que ve a ser els domingos d'aquesta temporada, parla dels abusos sexuals en el si de l'Església. A mi m'hagués agradat una església més valenta a l'hora d'encara que el papa s'ha pronunciat, però que dugués les ordres, perquè mana ell, i jo a vegades penso que l'organització té un poder infinit perquè realment aquest tema s'abordi amb més decisió i tallant en sec tot. És una bona pel·lícula, té problemes de guió, en algun moment no crec massa com reacciona el personatge, i la gran interpretació d'Alberto San Juan mereix que l'aneu a veure.
1: La proposta que poses sobre la taula. Anem al tema que ens ocupa també, que és veure com gaudir, no sé si la Sagrada Família s'ha representat mai al cinema.
0: Doncs sí, s'ha representat, ja no parlarem de les pel·lícules sobre Gaudí, tot i que jo sempre defensaré l'obra mestra que van fer amb Gaudí, i que era una representació com si fos un documental d'època de la vida del personatge. Però jo us he de dir que sí, que sí. Jo he anat a la Sagrada Família acompanyant a una directora, Susan Seidelman, que va dirigir Madonna buscando a Susan desesperadamente, a visitar la torre. I vaig pujar amb ella als esgraons de la torre més antiga de la Sagrada Família. Vaig arribar traient el fetge per la boca, això ja està dit, i és admirable com ella va filmar la Sagrada Família en aquesta pel·lícula, una senyora americana visita la ciutat. He de dir que també vaig viure una experiència mística visitant la Sagrada Família amb Goldie Hawn i el seu marit, Carl Russell, i em van preguntar si es podien comprar apartaments en aquelles torres tan precioses. Sí, directament.
1: Ah,
0: sí? Directament. Si es pensaven que era un edifici amb apartaments.
1: Sí, sí, que no era pas una església, no?, tan exòtica la veient.
0: La pel·lícula de Susan Seidelman és Tardes de Gaudí. Us puc parlar del Reportero, del Michelangelo Antonioni, amb Jack Nicholson i Maria Schneider, la protagonista de L'últim tango a París, passejant-se pel terrat de la Pedrera, que, per cert, té molt a veure amb La façana de la passió, perquè tota aquesta criticada obra de La façana de la passió té molt a veure amb Alexander Nevsky d'Eisenstein i reflecteix perfectament el que les xemeneies de la Pedrera de Gaudí ja imposaven també com una certa estètica que s'ha incorporat a la Sagrada Família. No hi ha catedral del món ni església monumental que s'hagi començat i s'hagi acabat amb l'autor a davant. I, per tant, passaven un, dos, tres segles, començaven romàniques, continuaven gòtiques i acabaven barroques. Tinc raó o no tinc raó?
2: Totalment.
1: És així, oi, Teresa?
2: Totalment. Sí, sí. Ja podem afegir que el Manuel Huerga va fer una pel·lícula, Gaudí.
0: És la que volia dir jo, si l'ha de Gaudí.
2: A mi em sembla que és una pel·lícula sensacional.
0: Obra mestra.
2: I molt ben documentada, i a més fa tot un seguit de el que es diu en castellà guinyos amb la història del cinema, no?, amb el Carles Cavaller fent de Gaudí.
0: I he de dir que hi ha una pel·lícula que us la recomano, que la busqueu per internet, que la trobareu, que és una pel·lícula desconegudíssima, una de les més antigues de la història del cinema català, que es conserva, La reina jove, basada en l'obra de Guimerà, que va interpretar Margarida Xirgu, i es va rodar sencera al Parc Güell quan feia només 2 anys que l'havien acabat, i està tota rodada allà, no hi havia ni la sargantana encara posada. O sigui que és un testimoni històric brutal, brutal. I per acabar, Angoixa, la pel·lícula de Bigas Luna, pel·lícula de terror estrenada a Sitges, que és molt curiosa perquè la casa terrorífica on viuen els protagonistes és 2 edificis de Gaudí. Per fora és la Torre Bellesguard i per dins és la Casa Vicenç. I, per tant, és una mena de poti-poti de 2 èpoques arquitectòniques diferents de Gaudí, però que creen un clima realment esgarrifós, perquè tal com està il·luminada la fotografia de la pel·lícula, això és així, no?
1: Ja, juguen amb aquest efecte, doncs, sí. amb tota la intenció. Mm. Doncs, escolta'm, unes quantes recomanacions que, com sempre, ens apuntem al Gorina, que sempre ens acompanya al Catalunya Nit els dijous. dijous, avui és dimecres, estem fent un extra avui aquí, amb aquestes propostes d'alguna manera vinculades amb Gaudí i la Sagrada Família, aquest temple que està en el centre-centre, digues.
0: Últim. El primer papa que va ser filmat en la història va ser Lleó XIII. Que precisament és el papa que va inspirar Lleó XIV a adoptar el seu nom. Per tant, busqueu aquestes imatges que existeixen i que són un testimoni brutal, i és el home viu més vell que sabia, que vivia a la Terra i que va ser filmat en aquella època.
1: Àlex Gorina, una abraçada ben forta. Gràcies. S'està enfosquint el cel. Quarts de 10 de la nit. 20 minutets i arribarem a les 10. Francesc Garriga, començo a veure molts, molts moviments aquí a l'entorn de la Sagrada Família.
3: Sí, de fet, ja s'està omplint el que seria la llotja d'autoritats. Ara mateix una llotja d'autoritats, Emili, molt blanca. Entenem que són els...
4: L'eclesiàstica.
3: Tota la part eclesiàstica són bisbes i gent de la... Exacte, de l'Església Catalana, no?
4: Exacte, de l'Església Catalana i també de la resta de l'Estat i alguns, fins i tot, de la resta del món que han volgut ser presents avui en aquesta missa especial de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, del, com diuen, el genial arquitecte, l'arquitecte de Déu.
3: Els que encara no han sortit són les principals autoritats polítiques, ni els reis d'Espanya, ni el president del govern espanyol, ni el president del govern de casa nostra, ni tota la resta de convidats, i evidentment tampoc ho ha fet el papa. Ara el que sí que hi ha aquí, Cèlia Forment, que ets a baix, a peu de pista, absoluta expectació per veure, per fi, tota aquesta gent que fa estona, hores que són aquí, veuran per primera vegada ja cara a cara el papa.
5: Han obert les portes, han començat a sortir els bisbes, els cardenals i els preveres amb cerimònia cap a aquesta zona que podríem dir que és com una grada habilitada on al mig hi ha aquesta butaca, la seu del pontífex, i tot el públic s'ha aixecat i hem vingut tots fins aquí ben bé a peu d'escalinata. Hem quedat una mica encaixats, encapsulats, però tothom està tranquil, hi ha aquest absolut silenci, alguns crits de visca el papa, i com a comentari, com a curiositat, n'hem sentit un de visca el Barça.
3: No sé si estava confós, perquè les són dues síl·labes, hi ha dues as, però no es ven bé el mateix, perquè aquest és del Madrid. El que també veiem a la nostra alçada són ara sí tots els balcons pràcticament amb gent, veïns, curiosos, el de sota de casa nostra, el de sota on ens hem instal·lat, doncs vam veure una quarantena de persones, és un senyor balcó, ja ens agradaria tenir-lo, però és que al voltant de tot el perímetre d'aquesta plaça, tots els balcons absolutament ocupats, balcons, terrasses, finestres i tot pendent d'aquest últim acte, perquè aquí encara ens queda la benedicció de la torre i l'espectacle posterior, a més el descobriment, ens deia abans l'Emili, d'aquesta placa que tindrà un record pel papa actual i pels anteriors que han passat per la Sagrada Família. Per tant, aquesta expectació màxima, va sortint amb comptagotes ara ja gent de la Basílica, i per tant en qualsevol moment entenem que faran acte ja de presència a les principals autoritats perquè es pugui dur a terme aquesta celebració final. Veiem més il·luminada ara que abans la creu de dalt de tot de la torre. Abans potser amb la llum solar no es veia il·luminada especialment, però ara que ja sí que comença a ser una mica fosc, doncs ja sí que s'hi veu.
6: Perquè si hi ha la transmissió ara hi haurà tot l'espectacle i tal. I
3: sentim de fons el Vicenç Lozano, que entenc que de seguida el saludarem. Gemma Bonet, què està fent el papa ara mateix?
7: Doncs sí, ara el papa s'ha anat a treure tot el que és la casulla que ha portat durant la cerimònia de la missa, aquesta casulla daurada tan especial per a una ocasió, aquest color daurat que és un color que també Gaudí ha posat en la Sagrada Família en diversos punts, perquè és el color de Déu, és com la divinitat, no? És un color que es vol aproximar a Déu, és el que ens explicava fa uns dies també l'arquitecte Jordi Faulí, que aquests artistes que han anat intervenint, els artesans en aquesta Sagrada Família, doncs també s'ha volgut posar aquest color daurat com a símbol de la divinitat, i és un color que també han portat avui el papa en la seva indumentària. Ara s'ho està traient per posar-se algun altre tipus de vestimenta.
3: Mira, ja veiem sortir, ara sí que ja veiem sortir des de la nostra posició costa de determinar entre la posició i la il·luminació, però sí que sembla que són ja autoritats que surten de les

0: Sagrada Família, perquè encara són dins tots, no, Gemma?
1: Encara, jo ara, des d'on soc, no ho puc veure bé, però visió, encara n'hi ha uns quants. De fet, hi ha moltes persones que no es podran bellugar de dins de la basílica. De fet, el públic en general ho haurà de veure per les pantalles.
0: És a dir, a dintre de la basílica sortirà... hi ha també pantalles.
1: Sí, efectivament. Dins la basílica hi ha pantalles perquè el públic en general no pot sortir fins que s'hagi acabat tota la cerimònia, també la benedicció, i per tant, doncs, la gent no es pot bellugar. Els que sí, com ha explicat la Cèlia fa uns instants, s'han mogut, són doncs, les diverses autoritats eclesiàstiques, els bisbes, els cardenals, els preveres, els diaques que s'han assegut a la grada que s'ha habilitat expressament per aquesta ocasió i des d'on podran veure doncs, des de primera fila i des d'un lloc excepcional doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús que farà el Papa, que també, ara sí que el veiem ja que està
0: ara
1: sortint.
0: Sí, ara sí, ara
1: veieu,
0: sí.
1: S'ha canviat, ho expliquem, ja s'ha tret la casulla de la que ha fet servir per la missa, que era aquesta casulla daurada que explicàvem, i s'ha tornat a posar la mosseta vermella amb una estola també brodada amb fils daurats, amb l'escut del Vaticà a banda i banda de l'estola i amb la creu pectoral daurada al damunt de la mosseta vermella. Per tant, també vestit amb la vestimenta tradicional, però que ja és diferent de la que ha fet servir durant la missa. I ara el papa
0: sortint de la Sagrada Família, obrint micròfon, Cèlia Forment, perquè haurem de captar el moment en què aquestes 4.000 persones que són a fora esperant vegin que surt el pontífex, que veig que agafava velocitat de creuer, però s'ha...
2: El que acabem de veure també és que surten les autoritats polítiques encapçalades pel president Salvador Illa. Aquí al públic hi ha hagut alguns crits de fora, fora, i altra gent, altres fidels s'han girat i els han dit, ara no és el moment.
0: Llavors, per tant, tenim ja totes les autoritats assegudes, Cèlia?
2: Des de la meva visió veig Salvador Illa i està dret.
0: Dret a on?
2: És a sobre l'escalinata, als peus.
0: És a dir, està esperant que surti el pontífex de l'església.
2: Correcte, sí.
0: Molt bé. Tenim aquesta visió nosaltres també. El papa és a punt de sortir perquè el veiem ja encarant a la recta final i el que també veiem són molts membres de l'església que intenten donar-li la mà amb un bany de masses.
3: Un bany de masses.
0: Bastant,
1: sí, són seminaristes, no sé si preveres, no, Emili, segurament? Molts
3: sí,
1: dels
3: exacte,
1: que...
3: sí, sí. I algunes famílies, no? I també amb el gest de beneir els...
0: Ara sí,
3: els,
0: ara sí que melons. Cèlia, el papa de Roma surt per les portes i es produirà l'esclat a Sagrada Família.
2: Sentim els crits del públic que ja comença a aixecar tots els mòbils, veuen com el pontífex encapçala aquesta comitiva, s'apropa cap a les personalitats polítiques, Salvador Illa, Pedro Sánchez, li obren el pas, segueix avançant, tenim poca visibilitat des d'aquí baix ara mateix, però
0: el papa de Roma que s'acosta a una tarima i en aquesta tarima s'adreçarà a tothom.
2: Ara sí.
0: Aquest és el moment en què el papa saluda a les 4.000 persones, el papa que fa una salutació amb simpatia mirant als dos costats, al davant seu té tota la gent de l'església que formarà part de la llotja presidencial, si es pot dir així, i als dos costats té ara la resta de públic i s'ha girat ara el papa, s'ha encarat cap a la Sagrada Família, Emili, i mira cap al centre i dirigirà unes paraules al papa ara.
3: Exacte, abans de fer la benedicció, just abans es dirigirà a tot el públic que des d'aquí fora, des dels exteriors, ha estat seguint la missa, la celebració.
0: Ho fa, però, mirant
2: comencen
0: cap a la Sagrada
2: alguns
0: Família.
2: Càntics.
4: Germans, germans. Mejor agraït, yo en el Señor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cel, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist. Us beneïm, Senyor, Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de creare il mondo, vau constituir il vostre figlio, Gesù Cristo,

0: Viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos, que va a iluminar el vostro servente Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercales del cielo, concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostro regno. Per Crist, Senyor nostre.
1: Doncs aquesta és la benedicció. El papa ara mateix que procedeix a llançar l'aigua beneïda.
2: El ritus de l'aigua, de la benedicció.
1: I,
2: per tant, quedarà oficialment beneïda.
1: Doncs ara mateix ja podem donar per beneïda la torre de Jesús de la Sagrada Família després d'aquest discurs del Sant Pare, amb més presència del català de nou que de castellà. Ara crits de visca el papa.
3: El públic, i hem vist com beneix també el públic amb crits de visca el Sant Pare.
1: La imatge ara és del papa de cara a la creu de... De cara a la creu, amb el bisbe, amb el cardenal Omella al costat, els reis d'Espanya el flanquegen, també el govern de Catalunya, la figura del president Illa, i ara el papa, en principi, baixarà les escales i s'acostarà cap a la seva posició per l'espectacle de llums i de drons i de més sorpreses que ens han anat explicant les últimes hores, i també de molta música, Emili, hi haurà molta música també en aquest espectacle.
2: Exacte, música i sobretot aquesta llum que al llarg del dia també es pot veure quan entrem a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família, doncs ara es farà també com una emulació del que aquesta lluminositat que va projectar Antoni Gaudí també es pugui veure ara a la nit, quan cau la nit.
1: El Sant Pare que s'acosta a la cadira que té col·locada al centre, just enfocada cap a la torre, cap a l'església, cap a la Sagrada Família, mirant-la en primeríssima fila, una cadira blanca. Al seu costat veig que també hi ha unes altres cadires, per tant entenc que també el cardenal Omella és possible que...
2: Sí, com a cardenal anfitrió també estarà al seu costat, juntament amb els reis, no?, d'Espanya.
4: Sí, a l'altra banda hi ha el bisbe Rebelli, que és el mestre de cerimònies, sempre l'acompanya quan surt de Diego Rebelli, Monsenyor Rebelli, l'acompanya sempre quan va a alguns viatges, i és qui està en tot moment al seu costat en aquesta missa, i també ha estat durant la missa, i ara també en aquest acte de la inauguració, doncs el papa està flanquejat pel cardenal Omella i per el bisbe Rebelli, i després a l'altre cantó, doncs les autoritats civils, com són els reis d'Espanya i el president del govern espanyol i el president del govern català.
1: Ara impressiona aquest silenci absolut que només trenca la música, uns cants inicials d'aquest espectacle, que tindrà, doncs, això, molta música i també llums. Aquestes llums que, a Cèlia, la gent té una mena d'espelmes que s'aniran il·luminant a mida que l'espectacle avanci.
3: És una part d'aquesta sorpresa final, que veurem aquest espectacle lumínic. El que ara sí que fa el públic és, sobretot, aixecar els mòbils. Tenim el pontífex amb una... Aquesta grada que s'ha instal·lat, el públic pot accedir-hi directament, és a dir, la gent que està a primera fila el veu a escassos 2 metres. Aquí sí que respecta molt el silenci, i la imatge és aquesta, de braços amunt i tothom enregistrant el moment.
1: Aquest és el silenci de la Sagrada Família.
2: I ara amb la interpretació, sí, de fet, sí, és la interpretació del Santus, Santus, Santus, abans de que comenci el que és l'espectacle ja pràcticament final de la celebració.
1: Aquesta cançó és una lloança a la Santíssima Trinitat invocada per Gaudí en els mateixos campanars de la façana d'aquesta Sagrada Família. Per tant, aquesta vinculació entre l'Església

0: I l'home que avui, ara fa 100 anys, va morir, el papa dret, com la resta de públic, escoltant aquesta cançó, aquest Sanctus, Sanctus, Sanctus.
1: Hem vist que ha estat una celebració molt cantada.
2: El que ha canviat molt també és la il·luminació. Aquesta façana del naixement és la primera façana de la Sagrada Família que li toca al sol quan surt al matí, perquè és la façana est. I sempre teníem com aquest contrallum molt il·luminat, on el públic estava ben il·luminat. Ara amb la foscor hi ha un foco que enfoca únicament el pontífex i el públic està en absolut, en absoluta foscor.
0: I ara s'apaguen els llums, s'apaga la il·luminació de la Sagrada Família i comença ara sí l'espectacle final. I comença amb més música. Tres espelmes que porten tres joves, tres nois...
3: Tres escolans.
1: De l'Escolania de Montserrat.
3: I aquestes espelmes semblen, doncs, també amb, amb aquestes formes gaudinianes, no? Aquesta forma recta, no. Sempre amb curva, amb moviment. I són també, doncs, tres llums amb forma gaudiniana.
0: I una llum que batega, fixa't que no és una llum estàtica, sinó que és una llum que batega, que va sincronitzada de forma seguida.
3: Doncs sí, de fet...
4: És un disseny, si m'ho permeteu, que s'ha fet expressament per l'ocasió i justament agafant la forma que tan singular ha fet les estructures de columnes de Gaudí, passant d'una forma quadrada a fent-la girar fins a acabar en una forma rodona, oi? Circular, oi? Tinc aquí la Teresa Sala sempre per reforçar aquesta idea, eh? És molt gaudinià, això.
5: Exactament, sí, sí. I molt simbòlic alhora, no?
4: Són uns llums que s'estan activant i que s'activaran en els pròxims minuts per ordre de l'organització. És a dir, no són uns llums autònoms, sinó que d'alguna manera jugaran un paper molt important en els pròxims minuts, que tindrà un gran efecte visual.
0: I apareixen ara encara més espelmes. Teníem aquests tres primers escolans amb aquestes tres primeres espelmes, però darrere seu, de l'interior de la Sagrada Família, en van sortint més i, per tant, això s'omplirà d'aquestes espelmes que bateguen amb aquesta forma tan gaudiniana.
1: Com deia el papa a la homilia, no? Amb aquesta imperfecció, no? Imperfecció com és la vida, com és el dia a dia, la bellesa de la imperfecció, que ara veiem amb tot aquest reguitzell d'escolanets que van sortint de la Sagrada Família.
0: Gemma.
3: Sí, anava a dir que el fet que dius que batega, i és que també Gaudí va deixar, això sí que va deixar escrit, que aquesta torre que volia, que la torre de Jesús, que la creu, perdó, de la torre de Jesús, fos una creu refulgent, que brillés i que tingués unes certes vibracions, deia. Doncs aquestes vibracions s'han volgut traslladar d'alguna manera a la creu, posant-li ceràmica, forrar-la tota amb ceràmica, amb rajola, que és una rajola que brilla amb la llum del dia i també després, doncs, si hi ha una il·luminació, doncs, durant la nit també, i d'alguna manera aquesta lluminària, aquestes làmperes o com vulgueu dir, espelmes que porten els escolans de Montserrat, bateguen també perquè és aquesta vibració de la qual sempre parla Gaudí, que doni vida, que doni palpitacions.
4: 2 minuts, minut i mig, i arribarem a les 10 de la nit. Saludo aquí també a la meva dreta, a Vicenç Lozano. Com estàs?
6: Molt bé, bona nit.
4: Company periodista, expert en tot el que envolta el papa i el Vaticà, i seguint també ara amb atenció aquest moment que serà culminant, que és el de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja ha passat, és l'espectacle associat i que jugarà molt, molt amb la llum. Ara estem veient aquest lloc on estan aquests escolans, se'n diu Ferradura. Ells obren amb aquestes posicions aquest espectacle que durarà, ens diuen, uns 10 minuts. Penseu que d'aquestes llums que s'estan activant, Francesc, n'hi ha 10.000, s'han repartit entre les persones que són fora, però també entre les persones que són dins, encara, de la Sagrada Família, que continuen aquests milers.
0: I ara ha canviat la il·luminació, els escolans aquests han perdut la llum que els enfocava directament, ja només queda l'espelma donant-los llum, i la música, fixeu-vos que també comença a agafar una altra presència, mentre veiem imatges en pantalles d'aquesta creu il·luminadíssima, com dèieu, ara amb aquesta il·luminació extra que fa que encara brilli més. I ara s'encenen per primera vegada les llums que té el públic, com batecs, són llums

0: que tenen forma d'espelma i que s'encenen i s'apaguen de forma progressiva, mica en mica. En principi, el ritme d'encesa i apagada anirà creixent i s'anirà sincronitzant. De fet, totes aquestes llums estan sincronitzades per sectors i ara es van il·luminant, mica en mica, també el ritme de la música. S'encenen, s'apaguen, s'encenen per sectors, ara fan pampallugues a una banda, pampallugues a l'altra. El ritme d'aquesta música, Cèlia, no sé si el teu sector s'estan encenent gaire.
1: Sí, voluntaris han donat la indicació que aixequessin aquestes espelmes. Tothom té la seva mà aixecada amb l'espelma i la gent se sorprèn perquè no sap exactament en quin moment s'encendrà, no? I hi ha com reaccions de sorpresa i alegria quan s'encén. Ara mateix estem a les fosques, però ja tornem a estar encesos.
2: És que tota aquesta cerimònia, aquest espectacle, s'ha portat amb molt de secretisme. És de l'estudi de l'Igor Cortadellas i, lògicament, hi ha moltes sorpreses. O sigui, aquí no pot marxar ningú, perquè ara no passaran coses boniques. És un espectacle molt pensat, molt treballat i que s'ha de sortir també perfecte, però ja es veu i es intueix i entenc en
0: la Francesca de la teva posició. I ara comença a il·luminar-se lentament la Sagrada Família, perquè de cop ens l'han apagat tota, estava apagada tota amb el joc de llums del públic, i ara comença a guanyar llum als vitralls. Veiem els vitralls il·luminant-se.
3: Els vitralls i l'entrada també de la Sagrada Família, no? Amb aquesta llum blanca que surt, que projecta cap a l'exterior, i tots els vitralls, com diuen en Francesc.
0: S'encén, s'apaga, ara s'ha apagat, ara s'encén, i això és un diàleg entre l'exterior i l'interior de l'església. Veiem els vitralls que s'encenen, que és dins, veiem abans el diàleg amb els llums de fora que també s'anaven encenent, aquest sol orgue que ens va il·luminant, i mica en mica la llum va pujant. S'està pujant, ja la tenim a les torres, gairebé a la punta, però encara tenim apagada la creu i la torre de Jesús, que serà l'últim que s'encendrà per visualitzar que ja està beneïda i que ja té aquest punt culminant.
3: És com un joc també amb tot el lema d'aquest viatge, no? Alcem la mirada, doncs alcem la llum, de mica en mica alcem aquesta llum que ens projectarà fins a la torre de Jesucrist.
0: Ara s'han encès també els llums que tenien a forma d'espelma a dins la Sagrada Família. Hi ha joc entre dins i fora. S'encenen els llums dels vitralls, s'encenen les il·luminacions de la façana, s'encenen els llums en forma d'espelma a fora, ara s'encenen a dins, i amb aquest ritme musical, aquest crescendo que va agafant la il·luminació de la Sagrada Família, ara encara amb un focus més fort, i ara, en aquest moment, es produeix la il·luminació de la torre, però torna a marxar, és una cosa...
2: No, això és la sala creuer que és ben amunt de la torre, on hi ha l'Orquestra Simfònica del Liceu tocant en directe aquesta música que estem sentint, ben amunt, alçats a uns 60 metres d'alçada respecte al terra.
0: La música que sentim que surt de l'església i es va il·luminant amb pampallugues de forma progressiva, encara no la tenim del tot il·luminada, però sí que tenim el públic amb l'espelma ja encesa a l'interior, la música sortint des de dalt de tot.
3: Imatges impressionants.
0: I ara ens enfoquen la torre, ens enfoquen la creu, i amb aquesta música es comença de nou a il·luminar des de dalt de tot, amb la resta de llums apagats. Tenim la Sagrada Família absolutament a les fosques, només s'hi veu llum a dalt, a la creu. I ara apareixen els drons a l'altra banda de la Sagrada Família. S'aixequen una munió de drons que volen significar la figura de Gaudí, que observa des de la distància com s'il·lumina aquesta obra que va dissenyar, que va pensar fa tant de temps. La creu ja està il·luminada i els drons que simbolitzen Gaudí, aquí els tenim ara, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
3: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
0: És espectacular, és un Gaudí molt reconeixible, que es mou... que ha mogut la cara cap a un costat, és una figura que ara es gira i que de seguida s'enfocarà, entenem, cap a la Sagrada Família per viure ara sí ja el moment definitiu. Un Gaudí que ara veiem que somriu, que esbossa un somriure que acompanya d'aquesta música. El veiem dibuixat al cel de Barcelona.

0: no gaire lluny d'on som, a uns quants metres de la Sagrada Família, i ara s'hi dibuixa un primer l'amor, després la tècnica. Antoni Gaudí. Els drons dibuixen aquest text
1: amb la seva lletra, amb la seva lletra de puny.
0: I de la mateixa Sagrada Família en surten coets, castell de focs arran de Sagrada Família, fa un efecte molt espectacular.
2: Coronant totes les torres.
0: Fent gairebé el mateix moviment de les torres en forma de coets i il·luminant a batzegades. Surten des de dins mateix, de la Sagrada Família. I aquest és el so...
2: El joc pirotècnic.
0: De la pirotècnica. I d'aquesta manera, amb el fum dels coets, amb els aplaudiments del públic, havent vist un Gaudí en forma gegant, observant, tenim ja la torre il·luminada, la Sagrada Família ja està amb el seu punt màxim, la creu de Jesús, la torre de Jesús, amb un gràcies tornat a formar amb drons, i amb el Sant Pare veient-ho en primera fila, aplaudint. La torre de Jesús ha estat ja inaugurada pràcticament de forma oficial.
2: De forma oficial, i tot i que és l'exterior, només recordem que fins al 2028 no serà transitable, perquè encara s'han de fer a l'interior, s'han de fer obres i adequacions, però sí que ja aquest primer pas de la inauguració de l'exterior d'aquesta torre de Jesucrist. I ara ja, Francesc, la recta pràcticament final de l'acte.
0: Doncs el Sant Pare que s'ha aixecat ja de la seva cadira, i per tant, això... Ara sí, Agnès, sembla que ha arribat ja al seu final amb aquesta, mai més hem dit, traca final amb la pirotècnia sortint des dels mateixos budells de la Sagrada Família.
1: Mira, Francesc, si avui fa 100 anys que va morir Gaudí, fa 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, Antoni Gaudí va dir: la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de 4 braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat. 100 anys, 4 mesos i 19 dies després s'ha fet realitat el somni d'un mestre, d'un geni, que ens dona a la ciutat de Barcelona tot el simbolisme de la Sagrada Família amb aquests 10 minuts que acabem de veure, que han estat brutals. Un espectacle de llum, de música, d'un alt valor simbòlic del que és la llum, d'aquesta alçada que té la Sagrada Família i que té un simbolisme
3: ara
1: que va molt més enllà d'això.
3: Descobreixen una placa, ara el papa...
2: La immortalització de la seva estada a la Sagrada Família.
3: Exacte, amb aquesta placa que ara mateix descobreix el papa Lleó, al costat de l'arquitecte director, Jordi Faulí, i també del president de la Sagrada Família.
0: El papa fa allò tan típic d'estirar una corda,
2: una placa descoberta,
0: per fer caure aquesta tela. 10 de juny de 2026. Glòria i lluança.
3: En recorda el pas de...
0: És que ens ho treuen, ens treuen la imatge 14, sí. I no arribem,
1: no arribem a llegir-la.
0: No arribem a llegir-ho sencera. No. Entre que no hi veiem gaire i que ens ho treuen ràpid, no ho podem llegir.
1: En tot cas, és la tercera placa d'un papa que hi ha en aquesta Sagrada Família. Hi ha la de Ratzinger de fa 16 anys i la de Joan Pau II l'any, si no parlo malament de memòria, 1982.
2: Correcte.
0: Doncs aquí sí que ja es dona ara per acabat, no?, amb el descobriment d'aquesta placa que deixarà constància per sempre del que hem viscut avui. I el que deies, Agnès, aquests rajos de llum que deies que sortirien de la torre més alta, els podem veure, són molt visibles, sí. Des d'aquí, de cada punxa de la creu, doncs ens surten uns focus que entenem que... vist des de certa perspectiva, dibuixaran aquesta creu al cel que sortirà des del bell mig de la ciutat de Barcelona.
1: Sí, perquè s'entén que aquesta il·luminació ja és la natural prevista per la creu, no?
0: Sí, tot i que pel que dius és només amb dies especials assenyalats.
1: Ell va dir: la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de 4 braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat.
0: Mira, em diuen que hi ha oients que ens estan escoltant i que a Barcelona

0: veïns de Barcelona que ens diuen que veuen des de casa seva aquesta nova il·luminació, aquest nou raig de llum que avui els ha aparegut i que, per tant, donen fe que sí, que des de lluny, des de prop, ens sembla que es veu, però des de lluny també es veuen aquests rajos de llum que avui s'estrenen amb la inauguració oficial i definitiva d'aquesta Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: I no oblidem també que podem veure molt ben il·luminats aquesta hora també les altres torres, que són més baixes, però les torres dels quatre evangelistes i també la Torre de la Mare de Déu, que és la que té l'estrella al capdamunt. Per tant, l'estrella amb la Mare de Déu i els quatre evangelistes, que també són dels més alts de la Sagrada Família, i la més alta, òbviament, la Torre de Jesús, que avui ha beneït el Papa Lleó.
0: Ara escoltarem el Vicenç Lozano, que també té una perspectiva molt interessant de tot el que s'ha vist, perquè donem per tancada la visita a Catalunya, però deixem passar abans per la Cèlia Forment, que ara entenc que ja podràs parlar amb algun dels assistents que estan marxant, a veure si han quedat extasiats, si els ha semblat poc, molt, o com ho han vist, Cèlia.
2: Ha estat un gran moment, la gent eufòrica s'ha abraçat amb aquesta música que ressonava a tota la platea. Hola, perdoni, com ha estat aquest moment?
3: Muy bien, muy bien.
2: S'ha emocionat?
3: Mucho.
4: Sense paraules.
0: A veure si trobem algú una mica més loquaç, Cèlia, va.
4: Estan sota l'impacte d'aquest espectacle meravellós, meravellós.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
2: Més reaccions.
6: Hola, com ho has viscut?
7: De fet, ara la gent comença, no?, a anar estampida.
6: Que com no hemos visto, perdón, si no te oigo. Muy bien, ha sido genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
2: Com heu viscut aquest efecte a la música, amb les espelmes que té a la mà, què ha significat?
8: Tot. Quan ens han encès la llum, nosaltres teníem els llums que s'encenien i així s'han participat tot a la llum de la creu. Hem disfrutat moltíssim. Ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Molt bé.
0: Doncs és la Cèlia Forment, des de peu de Sagrada Família. Ara nosaltres veiem perfectament doncs la sortida, bastant ordenada.
7: I dels bisbes, també.
0: Sí, els bisbes que entren dins la Sagrada Família. Entenc que es quedaran allà una estona per poder...
7: Per canviar-se, també. Sí, sí.
0: Ah, clar, perquè no venen així de casa, no? Es canvien aquí.
7: Han de fer el canvi de vestuari i segurament fer potser una última salutació al Sant Pare abans que marxi. De fet, ara ja han començat també totes les autoritats civils que ja també marxaven.
0: Doncs sí, això és el que ara tenim aquí.
1: Sí, travessaven la basílica, és a dir, tornaven a entrar a la basílica, passaven pel creuer central i aleshores abandonen el recinte per la façana de la Passió. És a dir, allà és on hi han els cotxes també de les autoritats, tant civils com eclesiàstiques, i abandonen tot el recinte de la Sagrada Família per la zona de la façana de la Passió, que és la contrària on hi ha, de la que hi ha tota la gent ara mateix, el públic, que és la del naixement.
4: Efectivament, és la del naixement. L'hem comentat aquí, tenim la Teresa Sala i també tenim el Vicenç Lozano. Primer de tot, Vicenç, aquest espectacle que hem vist i que marca molt a la ciutat, però marca molt també el Papa Lleó XIV, eh?
9: Ens ha deixat esmaperduts. Ens hem senyalat tu i jo, Agnès, la pell, perquè era gallina de piel, com deia el Johan.
4: Sí, efectivament. Això d'alguna manera, clar, sí, genera una mena de comunió molt més enllà del que un pugui creure, no? Però genera...
9: Hi ha una frase,
4: no sé quina frase dius tu, però hi ha un moment com d'esperança, de comunitat, que dius, bé, potser la Sagrada Família representa que és una cosa realment de la comunitat, que no fa només una persona, sinó que passa un segle, 140 anys, i continua en marxa, diferents generacions, una darrere l'altra que ho va veient.
9: No, volia destacar una frase que ha sortit amb els drons, una frase d'Antoni Gaudí que diu primer l'amor, després la tècnica.
4: Sí.
9: Per què? Perquè això entronca directament amb l'encíclica que fa una setmana va fer pública doncs el Papa Lleó, l'encíclica Magnifica Humanitas, sí, on doncs intenta dotar la intel·ligència artificial d'una ètica i d'una moral que ara no té i que ha d'estar al servei de la humanitat. Sense condemnar, en absolut, vull dir, els avenços de la tècnica, diu que és una eina, vull dir, realment extraordinària, sempre i quan serveixi per beneficiar la humanitat i per fer que aquesta humanitat i que l'home no perdi les seves facultats en funció, diguéssim, de l'existència d'aquesta eina, que està en molt poques mans i, per tant, l'ètica i la moral serà l'ètica i la moral de determinats personatges que no s'han significat precisament per ser massa ètics i massa morals perquè van, doncs, fonamentalment al guany econòmic.
4: És una encíclica que marca també aquest primer any del pontificat de Lleó XIV, que ara, a més, té aquesta altra imatge, que és la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família, imponent aquí al centre de Barcelona. Em diuen que hi ha una altra torre a Barcelona que també està fent llums, Francesc. No sé si hi ets encara. O potser no.
0: Mira, ara... si no, hi soc, aquí no sento el micròfon. Una altra torre que està fent llums.
4: Sí, ara t'ho dic, la torre Agbar de Barcelona, em sembla.
0: És que la torre Agbar, tenim visió de la torre Agbar?
4: Nosaltres potser no la veieu.
0: És que no la veiem des d'aquí. Des de casa sí que la veig, però des d'aquí no. I, per tant, no, això no t'ho puc confirmar.
4: Doncs em sembla que hi ha torres que també s'estan afegint a la causa. En tot cas, ara, si podem explicar-ho, l'Albert Prat és qui ens ho feia saber a través de la línia interna, direm. Ara, quan es connecti, ens ho explica. Què li falta en aquesta Sagrada Família per ara continuar endavant? Vull dir, queda tota la façana de la Glòria, no? En la qual ja s'està treballant amb els veïns, a veure com s'ha de resoldre. Teresa.
10: Això és tot un tema, però jo crec, jo ara em quedaria amb aquesta comunió fraternal, no?, que va més enllà de moltes de les coses, doncs, que puguem, doncs, comunicar o expressar, no?, aquesta comunió fraternal. I ha estat apoteòsic, no?, aquest esclat de llum. La llum és justament un element essencial en l'arquitectura de Gaudí, i la llum és immaterial, no és material pròpiament. El que queda, doncs, ho anirem veient, perquè encara queden molts anys per veure com avança, quin procés es fa, i veure també, doncs, com queda l'entorn, no?, del que és el monument en aquest cas.
4: La Sagrada Família s'ha d'acabar?
10: Clar, jo crec que sí, que ja, tal com estem, ara ja és que seria absurd no acabar-la, no? I per tant, sí, jo espero encara veure-la, no sé.
9: No sé, aquí parla de 100 anys més, eh?
4: Home, 100 anys més amb les tècniques de... Perquè això, aquí ha estat el gran canvi, l'acceleració en la construcció, és el canvi en la tecnologia de construcció, no?
10: Evident. Sí, sí, sí.
4: Perquè això ara es fa amb uns magatzems i es porten les peces construïdes.
10: Clar, és que Gaudí no ho hagués pogut fer, això, amb la tecnologia que hi havia. Una altra cosa és l'importància que té l'equip, no?, de qui està treballant ara perquè això sigui possible, no? Vull dir que sí, amb internet, amb totes les noves tecnologies i també, evidentment, amb els materials, no?
4: Els materials que també són diferents, sí. Més fàcils de treballar, potser?
10: Diferent. Jo crec que cada època té també la seva materialitat i, per tant, el seu repte, no? I ja era un repte en el món gaudinià, perquè a mi m'agrada parlar de que és un treball col·laboratiu. Gaudí necessita, com tota obra arquitectònica, un equip de col·laboradors important, no? I
9: molt probablement Gaudí no havia somiat mai que estigués acabat de la Sagrada Família i que ell ho veiés, no?
10: Jo penso que era una
9: moltes
10: utopia.
9: Moltes obres de Gaudí, de fet, són inacabades.
10: Sí, sí, era una utopia, un somni, no? Un somni. Com s'ha vingut a dir, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
4: Perquè sobre plano li falta la façana de la Glòria i amb això ja s'acabaria? És molt, que és molt. És totes les torres, sí, que van sobre aquesta façana, l'escalinata, etc. Però no sé si amb això ja quedaria culminada.
10: Bueno, en principi sí, però vull dir que és molt, que no és una cosa senzilla. Vull dir que encara queda. Ha culminat, diguem, la part més alta, no? I, per tant, doncs ara caldria acabar tot el que és el perímetre.
4: Efectivament. Hi ha artistes que estan treballant fent una proposta, un d'ells és Miquel Barceló.
10: Sí. Sí, sí.
4: Què en sabem d'aquesta proposta? Se sap alguna cosa?
10: No ho he seguit de prop. Sé que no és exclusivament el Miquel Barceló, que hi ha...
4: Són diversos, sí.
10: Són diversos artistes, però havent vist el que va fer a la Catedral de Mallorca, jo crec que estaria molt, molt i molt bé, doncs, que hi hagués una intervenció d'en Miquel Barceló, no?
4: Que hi deixés també la seva petjada. Ara sí, podem saludar l'Albert Prat. Hola, Albert.
11: Què tal, Agnès? Bona nit.
4: Bona nit. Dèiem que ara de sobte hi havia una altra torre a Barcelona, sí, participant d'aquest festival de llum.
11: Sí, la torre Agbar, ara mateix tota tenyida de blau i unes grans lletres que van circulant, on s'hi pot llegir el lema d'aquesta visita papal, alça la mirada, va donant la volta també per

0: reconèixer aquesta inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família. De fet, són molts els veïns, els curiosos, que s'han enfilat fins als terrats dels edificis de l'Eixample, doncs, per veure aquesta il·luminació de la Sagrada Família, aquests focs artificials i també aquesta projecció inèdita amb drons, on s'ha pogut veure no només la cara de Gaudí, sinó també una projecció d'aquesta màxima que l'arquitecte compartia amb els seus col·laboradors: primer l'amor, després la tècnica.
1: Aquesta frase, Teresa, cada vegada que l'hem pronunciada, tu senteixes amb molta, molta convicció. Quina lectura li dones, no? L'entenem, però quin és el valor d'aquesta frase?
2: Jo crec que és molt important en el cas de Gaudí, no? Perquè és aquesta transcendència, no? De l'obra, no? I el que representa també el temple, perquè doncs Gaudí fa cases, però el temple és un contínuum al llarg de tota la seva vida, que sap que està fent una arquitectura per al futur, no? I per tant, doncs, primer l'amor, evidentment, fins i tot amb com treballar, no? L'amor pel treball, pròpiament, per l'ofici, no? I després la tècnica, i evidentment la tècnica hi pesa molt, no? Vull dir, no farem contraforts com feien els gòtics, farem un tipus d'arquitectura orgànica, i tot el procés, doncs, és molt interessant, no? Perquè a partir de la inspiració de la natura, doncs, fa un salt endavant, no? Amb aquesta innovació, aquesta originalitat, aquest buscar unes possibilitats que fins llavors no s'havien utilitzat. Mm. No?
1: Podem connectar amb l'exterior del temple de la Sagrada Família, amb la Cèlia Forment, perquè aquí això es va buidar, no, Cèlia?
3: Es va buidant, ara surten tots els assistents, el públic que era dins de la basílica, i som amb un pare i una filla. Bona nit.
4: Bona nit.
3: Com ho heu viscut?
5: Molt bé, molt emocionant. Estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes, i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
3: Heu pogut participar activament d'aquest moment de les espelmes, amb aquesta llum, la il·luminació de la creu. Com ho heu viscut?
4: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric, i formar part d'això és meravellós, és un regal.
3: Haver-ho fet junts, pare i filla, què tal?
4: Sí, és un moment molt íntim. Jo crec que ho portarem al cor tota la vida.
5: Sí.
3: Molt bé, nois, moltes gràcies, bona nit. Doncs reaccions, tothom el que sí que és unànim aquí són somriures i gent amb alegria i també emocionada, eh? És com aquest ambient general de satisfacció que van abandonant pels accessos per on havíem entrat. La gent ara, els voluntaris, van demanant a la gent que vagi sortint, alguns també amb aquestes espelmes encara il·luminades.
6: Doncs això és el que passa a la sortida de la Sagrada Família. Ja surten també els assistents que s'havien hagut d'esperar a dins del recinte. Els que eren fora pràcticament ja tots han marxat o ho estan fent, i per tant aquest acte que clarament ja s'ha acabat, i per tant serà ara també del moment de fer les valoracions.
1: Efectivament, mira, si et sembla, incorporarem a la conversa en aquests breus minuts que ens queden amb Víctor Gustà, que és vicepresident d'Ateus de Catalunya i és una de les persones que està al darrere també d'aquesta campanya que s'ha anomenat Jo no t'espero. Víctor, bona nit.
7: Bona nit, Agnès.
1: L'estada del Papa Lleó XIV s'acaba aquí, a Catalunya. Després continua amb un missatge també molt social sobre migració a les Canàries, però en tot cas, vista ja la dimensió ara d'aquestes 48 hores, què en penses, què n'has de dir?
7: Doncs jo estic encantat, la veritat, perquè la tensió mediàtica que hem tingut a l'Associació d'Ateus de Catalunya aquests dies ha sigut com mai, la veritat. També t'haig de dir que estic una miqueta desfondat, eh? Moltes entrevistes, i dir la nostra, fer una miqueta el contrast, que ja va bé aquesta crítica constructiva. La meva dona la tinc fregida, ella és cristiana ortodoxa i m'ha d'aguantar, així que des d'aquí li envio un petó.
1: Molt bé. En tot cas, doncs, la realitat és plural, diríem, no? La vius a casa i l'hem pogut contrastar també al carrer. Bé, vosaltres heu tingut un missatge també d'on surten els diners d'aquesta visita, perquè hi hem de participar des de l'espai públic, no? Vistes una mica les dimensions, i no només religioses, també d'aparador cultural de la nostra simbologia, i això ha estat carregat de simbologia, no? També cultural, més enllà de la fe i la religió. Manteniu exactament doncs, els supòsits que teníeu en principi abans que el Papa arribés a Catalunya?
7: Sí, sí, evidentment. Nosaltres vivim, ara parlant ja seriosament, vivim amb absoluta normalitat democràtica doncs la visita del Papa. Els creients tenen tot el dret a rebre doncs, el seu líder religiós, celebrar actes, omplir temples o estadis i expressar doncs, lliurement la seva fe i disfrutar-ho. El que

0: qüestionem no és això. El que qüestionem és que una visita de caràcter religiós rebi un tracte institucional i que, en part, doncs, es sufragui a través de recursos públics, que al nostre entendre doncs, no corresponen a un estat que hauria de ser neutral en matèria de conviccions. Una cosa és que la societat sigui plural i religiosa, com així és, i una altra és que les institucions actuïn com si una confessió doncs, tingués un rang especial. Això són els principis de l'estat laic, i m'ha sigut tot molt maco, però sí que hem de dir, i aquest és el nostre punt de contrast, que avui realment, home, no és un dia per presumir d'estat laic.
1: Molt bé. Gràcies, Víctor. Han estat, efectivament, unes hores molt intenses. Vicenç, hem de concloure. Què en penses, com has vist aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el perfil que ell ha marcat?
2: Ell ha marcat el perfil que ja s'esperava, que ja, doncs, jo ja havia definit el llibre de Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que vaig escriure doncs, el mes de desembre, però ja aventurava una mica doncs, el que acabaria passant. I realment és el Papa que ha donat una imatge, diguéssim, amb un aspecte certament que pot semblar conservador, però en el fons vull dir, és un papa reformista, continuista del llegat del Papa Francesc. Ell l'ha citat constantment. Després hi ha tot l'ús del català, vull dir, que realment ha estat, jo diria que extraordinari. Al final, per sort, doncs, s'ha recapacitat amb aquest tema. I realment la benedicció de la Torre ha estat una part important en català i tota la cerimònia d'avui hi ha hagut més presència potser del català que del castellà. Mm. I el qual em sembla una normalitat absoluta. I pel que fa al missatge, si vols, pel que fa al missatge, vull dir, realment un missatge d'unitat, dels catòlics del món i un missatge també d'unitat en el terreny de la política, que és el que va donar, diguéssim, sobretot a la visita institucional a Madrid al Congrés dels Diputats.
1: Vicenç Lozano, moltíssimes gràcies també per aquest apunt. A Teresa Sala també aquí. Gràcies per acompanyar-nos i els apunts en història de l'àrea, arquitectura. I també haurem d'anar tancant aquesta posició privilegiada que ha tingut el Francesc al llarg de tota la tarda. Francesc.
3: Sí, perquè ja fa fresquet aquí, eh?
1: Hauríem d'anar passant, a més.
3: Ja va passant aire i serà bon moment perquè el Catalunya Nit també acabeu d'analitzar-ho, això, amb el Manel Elias, però ha estat una jornada que segur que es recordarà, ens quedarà aquesta imatge d'uns drons fent la figura de Gaudí, el joc d'il·luminació, la gent embadalida veient-ho, seguint-ho, el seguici d'autoritats, la passejada per Barcelona, la visita del Papa al barri del Raval, la pujada a Montserrat, l'acte d'ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, moltes fotografies que deixarà, que han culminat avui amb la inauguració oficial de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i que hem pogut explicar a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, doncs pràcticament des de tots els punts possibles, des de terrats, des de carrers, des de les muntanyes, des dels estadis i des de l'estudi de Catalunya Ràdio, que és des d'on fem els programes habitualment.
1: Efectivament, aquí hem tingut també una visió privilegiada del tot el que passava, especialment en les últimes hores, aquesta part central de la visita de Lleó XIV a Barcelona. La Sagrada Família és una obra inacabada que segurament doncs, explica també una manera de fer. Fa més de 140 anys que es construeix i per molta gent representa la idea que les grans obres col·lectives transcendeixen una vida humana, que són justament col·lectives, cap de les generacions que l'han construïda a la vista acabada. En tot cas, i més enllà de qualsevol transcendència, és el llegat de Gaudí, la figura d'Antoni Gaudí, que avui fa 100 anys que va morir, s'ha convertit en un dels principals relats culturals de Barcelona. Creativitat, singularitat, connexió amb la natura, innovació i també, en última instància i no menor, espiritualitat. La Sagrada Família és la seva obra més ambiciosa i avui ha quedat coronada de llum, tal i com va expressar el seu desig Antoni Gaudí, ara fa exactament 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, apuntant a que hi hauria una creu dalt de tot que tocaria pràcticament el cel i de la qual en sortiria una creu en forma de raig de lluny. És el llegat de Gaudí a Barcelona i a Catalunya i avui hem pogut gaudir justament d'aquesta cerimònia. Gràcies, Francesc, gràcies a tothom. 30 segons i comença el Catalunya Nit, avui hora i mitja, amb en Manel Elias. Fins ara.

0: A 172 metres i mig brilla a aquesta hora la creu que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món i en l'edifici més alt de Barcelona, sense superar, així ho va voler gaudir, la muntanya de Montjuïc. La basílica ja era una icona i queda reforçada per aquesta creu il·luminada. Fa uns minuts, un espectacle de drons hi ha fet aparèixer el rostre d'Antoni Gaudí i, finalment, una cita de la seva lletra, «Primer l'amor, després la tècnica». Abans, la Torre de Jesús ha estat beneïda pel Papa en el punt culminant i final de la seva visita a Catalunya. Tant en la benedicció com en l'homilia ha combinat el català i el castellà.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist, y coronada por la creu, misteri de misericordia e de salvación. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt y anhelem les realitats del ciel, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist.
0: Ha estat una jornada llarga i intensa que ha portat Lleó 14 a la presó de Can Brians, a Montserrat i al barri del Raval. Demà Lleó 14 marxa cap a les Illes Canàries.
2: Catalunya nit.
0: Un dia en què, malgrat les mesures de seguretat que comporta la visita del Papa, hi ha hagut un crim al centre de Barcelona, davant d'una comissaria de policia i a plena llum del dia, cap a les 10 del matí. A prop de l'escenari del crim, a la parada d'autobús de Gala Placídia, la policia ha trobat la pistola, un carregador, bales i el casc de bicicleta que portava el presumpte agressor. L'home ha aconseguit fugir. Sentim primer la consellera Parlon en declaracions a Catalunya Ràdio i també el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que, com bé diu, conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana i hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos.
4: Li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolerisme que ens afecta, que ens atenalla i que crea tanta alarma social entre els barcelonins.
0: Aquests dies, una pregunta molt pertinent és quin impacte tindrà la visita del Papa, com a mínim, entre els que més el segueixen i l'aplaudeixen. Pel que fa a la classe política, ja tenim resposta. Lleó XIV els va dir això al Congrés.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarlas a hacer imposible el encuentro.
0: El van ovacionar, aplaudir, i avui ja podem dir que no ha canviat res. Han tornat a la mateixa picabaralla que abans d'aquest discurs.
6: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
6: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
7: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna.
8: Com veu Catalunya? Gràcies.
7: La veo bien.
8: Doncs aleshores li fan falta ulleres, senyor Sánchez.
0: I a nivell internacional tenim dos punts d'interès principals i tots dos

0: Dos preocupants. Un és Belfast, amb els aldarulls racistes atiats per l'extrema dreta. Ahir, en aquesta ciutat d'Irlanda del Nord, un refugiat sudanès va intentar degollar un home. Ara està en presó provisional. I el segon punt d'interès és l'Iran. Donald Trump ha amenaçat amb nous atacs al país persa. I a l'apartat cultural, Valentín Roma ha estat nomenat nou director del MACBA. Roma ja havia tingut un càrrec important al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, però en va haver de sortir per la polèmica d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Són les 10 i 35 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. Fa pocs minuts que s'han acabat la missa i la benedicció que el Papa Lleó ha oficiat davant de 8.000 persones, més de 2 hores de cerimònia en presència de les màximes autoritats del país. Era l'acte central de la visita del Pontífex a Catalunya i durant l'homilia ha reivindicat la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat la cerimònia d'avui? Com ha anat aquest acte?
1: Doncs mira, la llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla ara aquesta hora damunt del cel de Barcelona. Un espectacle de llum i de color que ha tenyit tota la basílica fins a arribar dalt de tot de la torre, que projecta ara una llum blanca resplendent per sobre la ciutat. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna. I s'ha format aleshores la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. Aquest ha estat el moment solemne, sentim-lo ara, en què Lleó XIV ha fet la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: El Papa Lleó XIV l'ha inaugurat després d'una missa en memòria de Gaudí celebrada aquest 10 de juny avui, i és el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu.
3: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: Aquest era, Gemma, un dels missatges que ha dit en aquesta homilia, en aquesta missa d'avui, en memòria de Gaudí. Avui, recordem-ho, feia 100 anys de la seva mort. També hi ha intervingut el cardenal Omella.
1: Sí, efectivament, Manel, aquest ha estat un dels missatges, el que ara sentíeu que ha dit la homilia, aquest missatge de pau i de rebuig a la hipocresia. I després el cardenal Omella, que quan ha acabat tota l'Eucaristia, doncs ha volgut tenir aquest agraïment amb el Papa, que d'aquesta manera, amb la benedicció de la Torre de Jesús, acaba el seu viatge a Catalunya. Sentim Omella.
4: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
1: Un agraïment que, com veieu, ha acabat amb els aplaudiments de tots els assistents i que dona pas a la següent etapa d'aquest viatge per l'estat espanyol, que és la que comença demà. Demà el Pontífex abandona Barcelona i viatja cap a Gran Canària. I divendres l'última escala serà a Tenerife.
0: Molt bé, hem sentit l'arcabisbe, hem sentit el Papa, ara anirem a escoltar la gent, però abans deixa'm dir-te, Gemma, que si el Papa ha tingut una agenda intensa aquests dies, la teva també, déu-n'hi-do, així que
1: sí,
0: moltes gràcies per la feinada. Bona nit.
1: A tu, bona nit.

0: Dèiem que a dintre ho han seguit milers de persones, però també n'hi ha hagut al carrer i hem tingut la Cèlia Forment recollint l'ambient del públic en aquest punt de la Sagrada Família. Cèlia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: No sé si ja han anat desfilant totes les persones que hi havia aquí a la Sagrada Família. Com els has vist?
1: Encara queda gent. Érem 8.000 persones acreditades entre l'interior i aquí al peu de la façana del naixement de la Sagrada Família. I aquest final d'acte ha estat amb aquest fort component artístic, amb molta sensibilitat, espelmes enceses fent participar el públic amb un joc de llums que ha elevat l'emoció per acabar aquesta jornada amb aquest públic emocionat que ha pogut ser molt a prop del Pontífex.
2: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
3: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
4: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot,
1: Manel, ara centenars de persones continuen fent fotografies, comenten els moments més destacats de la missa i molts miren cap amunt, cap a aquesta torre i la creu de Jesucrist ja il·luminada, que aquest vespre ha rebut la benedicció del Papa Lleó XIV, com dèieu, en una cerimònia carregada de simbolisme, com aquest pare i filla que ho han pogut viure plegats.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
1: Aquestes grades exclusives s'han instal·lat davant la façana del naixement, s'han omplert de fidels que arribaven de tot Catalunya, molts vinculats a parròquies, escoles i entitats catòliques. Hi ha qui destaca aquesta força espiritual de la cerimònia, qui es queda amb les paraules del pontífex i qui assegura que el moment més impactat ha estat veure com s'ha culminat la benedicció de la torre.
7: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
8: Era un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-ne part. Avui estar al mapa és un orgull.
9: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
1: Durant tota la tarda s'ha anat comentant aquest escenari exclusiu, la façana del naixement, amb aquesta exuberància de formes, animals, vegetació. Ha estat durant tota la tarda com una lliçó visual per tot aquest públic de tot l'univers Gaudí. Ara la sortida dels assistents és tranquil·la, és ordenada. Molts s'aturen encara als voltants d'aquí al temple, els accessos per allargar aquesta experiència que difícilment es tornarà a viure.
0: Gràcies, Cèlia. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs fins ara hem escoltat persones que tenien invitació per ser a dintre o molt a prop d'aquest espectacle que ha canviat l'skyline de Barcelona, el perfil de la ciutat que ara ja es veurà des de molts punts il·luminat per aquesta gran creu. El Papa, per això, ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex, com vam veure ahir, les beneís. Miquel Jarque, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha comentat la gent després que passés el Papa amb el seu automòbil?
10: Doncs, sens dubte, el contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat, en general, que ha passat a massa velocitat.
11: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
12: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid, inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
13: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
14: Ha beneït un nen que teníem al costat,
15: que el seu complir just avui complia també un any.
16: I molt emocionant, la veritat.
10: El passeig amb Papa mòbil ha anat acompanyat de mesures de seguretat excepcionals, mai vistes abans a Barcelona ni a Catalunya, amb restriccions a la mobilitat des de feia dies i amb diversos filtres i un perímetre blindat de 9 illes al voltant de la basílica. Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat

0: acompanyat al Sant Pare, i predominaven les vaticanes, blanques i grogues, les estelades repartides per Òmnium i ANC, i també les espanyoles, que l'han acompanyat fins a la Basílica de la Sagrada Família.
1: Gràcies, Miquel. He sentit que molta gent consideraven que el Papa Mòbil havia passat ràpid, doncs ja veuran el que és el Tour de França i com passen els ciclistes. Això ha sigut com un entrenament. Hi ha hagut parada també al barri del Raval de Barcelona, que s'ha convertit en el moment més íntim de la visita de Lleó XIV a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'aquí ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. La parada Sant Agustí no era cap missa, no era cap litúrgia, tot i ser a l'interior d'una església. De fet, Lleó XIV ni tan sols ha trepitjat l'altar, sinó que s'ha assegut en una tarima al davant. Des d'aquí, el pontífex ha demostrat la vocació més pastoral del seu viatge i ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones. Per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
3: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
2: Però el moment més emotiu i més entranyable l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys del barri que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
4: De pequeño quería ser papá.
3: Bé, doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
2: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per Agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
1: I abans de passar per aquí, pel Raval, havia estat a Montserrat. Ho ha seguit la Maria Guixà. Bona nit, Maria.
5: Què tal, Manel? Bona nit.
1: Amb quina imatge et quedes del que per televisió s'ha vist molt bé? Tu amb quina imatge et quedes d'aquesta jornada matinal?
5: Mira, n'hi ha moltes, però et diria igualment, potser podríem encunyar un terme que seria el montserratisme, eh? Que Papa Lleó s'ha convertit en un militant del montserratisme, amb aquesta adhesió incondicional a la Moreneta, que de fet ja li ve de lluny, que no és nova, i que ell avui ha professat de manera pública, més pública mai, dins la Basílica, després del Reis del Rosari, en un discurs amb molta més presència també del català del que tots plegats ens esperàvem.
6: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
5: Per tant, un pontífex, un Lleó XIV, que ha fet palesa aquesta devoció mariana, l'estima a la Mare de Déu, i com l'ha posat d'exemple per tal que l'odi doni pas a l'esperança i a la pau. El papa dins la basílica ha escoltat també la Salve i sobretot també el Virolai per part de l'Escolania, i mentre sonava les notes del Virolai ha pujat cap al cambril a adorar la Moreneta, ha estat ben bé gairebé un minut en silenci resant davant la Moreneta, i després ha anat cap al balcó on ha posat en valor davant els 8.000 fidels que l'esperaven el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
6: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
5: Quan ha acabat aquesta salutació al balcó, ha començat la part més privada, més protocolària, dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Moltes gràcies, Maria. Falten 11 minuts per les 11. A Montserrat hi havia molta gent que l'aclamava, però també algú que li reclamava coses al papa. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a l'abadia, Miguel Hurtado, ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes i li ha reclamat això, mesures de reparació.
7: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
1: La primera parada, però, avui ha estat, i és la primera vegada que passava que un papa visités una presó a Espanya, ha estat Cambrians, de camí a Montserrat, per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet, bona nit.
8: Hola, bona nit. Lleu 14.

0: a creer y agradezco el don de la fe.
1: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
2: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
3: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
2: El Papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
4: Gràcies, Montse. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem de l'Iran i de Belfast, dos escenaris preocupants.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som
6: 3CAT.
7: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
13: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
14: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
13: I amb productes del territori.
14: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: Vinga, va, comencem!
14: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya nit.
4: Donald Trump ha anunciat una segona tongada de bombardejos contra l'Iran l'endemà que els Estats Units responguessin militarment a la caiguda a l'estret d'Hormuz d'un helicòpter Apache. El president nord-americà, a més, ha assegurat que en l'últim mes la flota naval del seu país ha permès la sortida del Golf Pèrsic a prop de 200 vaixells, entre els quals hi ha molts petroliers. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
15: Hola, bona nit, Manel.
4: Oriol, s'espera que aquesta nit hi torni a haver una nova onada d'atacs dels Estats Units contra objectius de l'Iran, eh?
15: Doncs sí, això és el que podem preveure a partir del que ha dit el president Donald Trump. Les seves paraules de seguida comprovareu que incorporen un cert deliri. En pocs segons afirma que a les pròximes hores hi pot haver un nou atac nord-americà contra l'Iran i que la possibilitat d'arribar a un acord és propera.
16: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
15: Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli. Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat

0: sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
1: Doncs estarem pendents del que passi les pròximes hores. Gràcies, Oriol, i fins d'aquí una estona.
0: Fins ara.
1: Presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. És un cas que ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de polítics i fins i tot la família de la víctima, que continua hospitalitzada i que ha perdut un ull, doncs la seva família intenta calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com ha anat la jornada a Belfast, breument, Quim?
2: Mira, avui durant el dia la ciutat ha funcionat a mig gas, alguns treballadors han deixat d'anar a la feina per poder ser objectiu dels racistes, algunes escoles han tancat al migdia i el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per prevenir atacs incendiaris com els de dimarts. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforç de la seguretat per aquesta nit i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs que venen de l'extrema dreta. Sentim John Boucher.
3: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
2: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència després de la nit d'aldarulls xenòfobs que han deixat una trentena de persones sense casa a Belfast.
1: Doncs, Quim, ho haurem de deixar aquí, però pendents també del que pugui passar aquesta nit, eh?
2: D'acord, sí, aquesta nit sembla que s'embolicarà. De fet, les imatges de la BBC mostren camions equipats amb canons d'aigua que intenten dispersar aquells, una minoria, de fet, unes 200-300 persones que llencen pedres contra les furgonetes de la policia.
1: Moltes gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
2: Vinga, bona nit. Mm.

0: Ja sabeu que el Catalunya Nit, la previsió del temps, la fem a partir d'una cançó que escull la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha fet la tria avui?
1: Mira, aquesta cançó és de Tan Sol Jo i es diu Cada cop més sol. Ell fa referència a estar sol, però ho he aprofitat perquè cada cop farà
0: clar,
1: més sol.
0: Ah, tu gires aquí. Bé, bé, ben trobat, ben trobat.
1: Ho hem girat una
0: sí,
1: miqueta.
0: Sí, està bé.
1: Sí, demà tindrem un dia més sol. Al matí pot haver alguns núvols. Podria haver-hi alguna gota de matinada cap al nord-est, potser alguna roïna cap a la façana litoral, molt poqueta cosa. Amb un matí una mica més fresc. Demà al matí les temperatures baixaran una mica. I sí que a partir del migdia i la tarda tindrem moltes més estones de sol. I això també farà doncs, que la temperatura vagi pujant. Avui els valors més alts doncs, han quedat una miqueta més curts, sobretot cap al Pirineu, és aquí on ha baixat més la temperatura, però també els valors més alts han passat poc d'aquests 28-29 graus. Demà una mica més, 30-31 graus, cap a Ponent potser algun 32, i aquesta serà la tendència. Divendres i el cap de setmana cada cop farà més sol i cada cop les temperatures pujaran una mica més.
0: Doncs millor el sol que brilla que no la solitud
1: exacte,
0: no desitjada.
1: Sí.
0: Parlem del sol bo. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 11, el 10 de juny. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Doncs avui estem recordant que fa 100 anys va morir Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Per això és avui que el papa ha entrat a la Sagrada Família. És una notícia d'impacte, sens dubte, a Catalunya. Hem sentit molt a dir aquests dies que el món miraria cap a Barcelona. Doncs comprovarem si de moment això és veritat o no. Connectarem amb els nostres corresponsals per saber si el papa, o potser més la Sagrada Família, han captat l'atenció, per exemple, de russos, xinesos, americans, francesos o britànics. També farem balanç de la visita del papa des de la perspectiva dels veïns, veïns de la Sagrada Família i del Raval. Un esdeveniment que, sens dubte, captarà una audiència planetària és el Campionat del Món de Futbol, que comença demà amb un Mèxic-Sud-Àfrica. Connectarem amb Atlanta, on hi tenim la Sònia Gelmà, i aquí l'estudi ens acompanyarà el Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè a partir de demà, cada nit, a aquesta hora, a les 11, hi haurà Club de la Mitjanit. I avui, com sempre, tenim un oient misteriós aquí assegut a primera fila que m'atreveixo a dir que segurament està embafat, tip de tantes hores de sentir a parlar de Lleó 14. Tindrà l'última paraula el president dels Ateus de Catalunya, l'Albert Riba. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.

0: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer a Barcelona. Els fets han passat aquest matí a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes. És el sisè tiroteig mortal d'aquest any a Catalunya. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Del crim d'avui, què se'n sap, Oriol?
1: Doncs que els Mossos estan mirant de localitzar l'agressor. De fet, tenen una imatge d'ell que han captat les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria, en què se'l veu amb una pistola a la mà. També es mira d'identificar la víctima. L'home ha disparat contra la víctima, ha fugit de la zona a uns 200 metres a la Gala Placídia de la ciutat de Barcelona. Els Mossos han localitzat la pistola i el casc de la bici que portava l'agressor en el moment dels fets. Malgrat que està sota secret de sumari, amb investigació policial, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir aquest passat diumenge a la zona franca, també a la ciutat de Barcelona, en què va morir una persona víctima d'un tiroteig just en una zona on feia 15 dies s'havia produït un altre tiroteig mortal.
0: Gràcies, Oriol. Doncs demà el radar de 3Cat Info analitzarà precisament el perquè d'aquest augment de tirotejos. I la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril del 2025 i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori.
3: El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
4: Bona nit. El jutge Santiago Pedraz va demanar informació i la Fiscalia ha respost. Reconeix que Leire Díaz i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant. Es va mantenir un segon terme i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia General de l'Estat no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han precisat on es van produir i Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero

0: ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de Plus Ultra i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Kalama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Els Estats Units van lliurar els missatges als investigadors d'Espanya 5 anys després d'haver-los interceptat.
1: Unes novetats judicials que han arribat al mateix dia que s'ha reprès la vida parlamentària al Congrés, on Àngels s'ha tornat a instal·lar la tensió política.
0: Sí, després del discurs del Papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
2: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
3: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
0: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
4: Demà és el tercer i últim dia de la selectivitat. Avui ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia i en aquest últim cas han hagut d'analitzar els estudiants l'afirmació Déu ha mort. Això coincidint amb la visita del Papa. Curiositats de la vida. Però atenció, perquè al País Valencià els mestres i professors opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament també la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
5: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi ha participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
4: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina, Centre de la Imatge, i substituirà Elvira Diangani, OCE, al capdavant del museu.
1: Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 per la polèmica escultura del rei Joan Carles I, sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys. L'antiga directora va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia compatibilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig a diversos professionals del sector a les bases del concurs. Discrepen, per exemple, de la composició del grup de membres externs del jurat, de qui diuen que no acrediten una expertesa contrastada en la direcció de museus i en qüestionen la independència perquè van ser vocals al Consell General del MACBA.
4: Gràcies, Marc Güell, i ara cap al teatre.

0: En concret, el llibre de Gràcia, que acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Hatif va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals.

0: Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
1: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
2: Amb la bellesa de la bellesa hem arribat a les 11 i 11 minuts. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada no us ho perdeu perquè fem la volta al món.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6: 1, 14, 22... 39, 48. Sols, 8 i 11.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som
4: 3CAT.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit.
10: Germans i germanes, amb el cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
2: Doncs aquestes han sigut unes de les paraules que ha pronunciat avui Lleó XIV en aquest moment de la benedicció de la Torre de Jesús. S'ha dit molt que el món ho veuria. Doncs ara ho volem comprovar. És veritat que s'haurà d'esperar també a demà perquè és un acte que ha acabat tard, però ja podem començar a intuir quina repercussió ha tingut la visita del Papa amb el recorregut que farem a continuació, i comencem per la capital dels Estats Units, que és el país d'on és el Papa Lleó XIV.

0: Tornem a saludar en directe l'Oriol Serra des de Washington. Bona nit.
1: Bona nit de nou, Manel.
0: A veure, d'entrada, s'ha seguit la visita del Papa a Catalunya aquests dies aquí als Estats Units o què?
1: A veure, hi ha hagut un cert ressò mediàtic perquè els viatges internacionals del Papa se segueixen. A més, ara que és nord-americà, doncs, hi ha aquest valor afegit. Molt seguiment als mitjans catòlics, evidentment, però els generalistes et diria que s'han dedicat als discursos, i he sentit alguna crònica també a la ràdio pública nord-americana aquest matí, doncs, destacant el contingut dels actes centrals.
0: Clar, perquè recordem que la religió catòlica no és la més preponderant als Estats Units.
1: No ho és ni de bon tros. Mira, el catolicisme representa un 21,8% de la societat nord-americana. De fet, són 70 milions de persones. Si ho posem al costat, per exemple, dels musulmans, només són 4 milions. Però és que, en canvi, el protestantisme, que és la majoritària, ara en parlarem, són gairebé el 45% dels nord-americans. Després hi ha altres religions petites i, evidentment, aquest 21% de persones que no s'adscriuen a cap religió. Però és que sota el protestantisme, clar, això és un paraigua enorme, i hi trobem una llarga llista de confessions o sectes. En podríem citar fins a una vintena, com a mínim. N'he triat algunes.

0: que us poden sonar. Baptistes, metodistes, pentecostals, luterans, presbiterians, anglicans, adventistes, pietistes o evangelistes. Crec que aquests més o menys ens sonen. Sí. Però és que n'hi ha, com et deia, moltes més, i segons per quins indrets vas, et pots trobar fins i tot, doncs, per exemple, els Amish, aquella gent que van quedar ancorats al segle XVIII i que van mantenir, doncs, la seva religió luterana d'aquell moment, que portaven de la zona europea de l'Alsàcia.
1: És veritat.
0: I que parlen alemany, per cert.
1: Sí, i molt cinematogràfics,
0: Sí.
1: I Gaudí atreu aquí els americans?
0: Sí, a veure, Gaudí és conegut, la Sagrada Família també, són dos noms molt coneguts als Estats Units. No puc dir-te que hi hagi la devoció que hi ha a Europa o al Japó, per exemple, però sí que, evidentment, els interessats o els experts en arquitectura, doncs, coneixen el modernisme català i, per tant, també l'obra d'Antoni Gaudí. Els nord-americans, quan venen cap a Barcelona en aquests creuers gegants que patiu, doncs ho fan més aviat per qüestions, doncs, de la ciutat en general, el clima, la gastronomia, i sí que és veritat que algunes agendes turístiques una miqueta més sofisticades inclouen, doncs, rutes gaudinianes.
1: Si haguessis de dir un equivalent de la Sagrada Família als Estats Units, el trobaríem?
0: Molt difícil, molt difícil. Et diria que hi ha la catedral de Saint John the Divine a Nova York, que és una de les catedrals gòtiques més grans del món. Curiosament, tampoc es considera acabada del tot. Ja tenim aquí a Washington la Catedral Nacional, i com no, aquesta potser la coneixeu els que heu tingut la sort de visitar Nova York, que és St. Patrick's, sí, mig de Manhattan, aquella és una joia.
1: És aquesta.
0: Però bé, mira, més enllà de les esglésies, em quedaria amb el Grand Canyon com a lloc espiritual.
1: Sí, és veritat, ja. Això ja competiria amb Montserrat amb cara i ulls.
0: Correcte.
1: Gràcies, Oriol. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: Saltem ara de Washington a París.

0: Cap a França, perquè serà un dels pròxims països que visitarà el papa. A París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit, quanta solemnitat.
0: Que sí, t'he posat un bon dia aquí de l'Edith Piaf. Escolta, quan espereu aquí el papa? Quan ve Robert Prevost?
1: Doncs mira, serà aviat del 25 al 28 de setembre. Són 3 dies de viatge en què Lleó XIV començarà per París i tancarà doncs, la petita polèmica generada amb la reobertura de Notre Dame. Recordeu que el 8 de desembre del 2024 l'aleshores papa Francesc no hi va voler ser, va preferir deixar el protagonisme a l'arquebisbe de París i ara sí, Lleó XIV visitarà Notre Dame. El segon dia d'aquest viatge a França, Prevost anirà a Lourdes, que amb el seu santuari fita dels pelegrins d'arreu del món doncs, és el cor de la cristiandat francesa, i el viatge acabarà a Metz, a la Mosel·la, al nord-est de França, és la zona de més tradició catòlica del país.
0: Clar, ara t'anava a fer la pregunta de si situaries a França algun equivalent a la Sagrada Família. Clar, acabes de deixar un nom, Notre Dame, que té molta potència, també literària i, en fi, és una icona, també.
1: Sí, a veure, Notre Dame és la gran catedral gòtica de la capital i és un pol d'atracció per la seva bellesa arquitectònica, com ho és la Sagrada Família. És important, sobretot històricament, és on es va fer entronitzar l'emperador Napoleó, també és l'església més popular, segurament, la que apareix a la literatura, en les sèries, a les pel·lícules. Ara, no et sabria dir si realment és el pol dels catòlics francesos, perquè segurament no. Potser Lourdes o fins i tot la catedral de Chartres ho són més.
0: Clar, que això és un bon punt de vista també, perquè aquí la Sagrada Família seria el punt central dels turistes. Els catòlics tampoc m'atreviria a dir-ho. Escolta, hi ha hagut seguiment de la visita del papa aquí a Catalunya o què?
1: Bueno, n'hi ha hagut no moltes. Hem tingut una setmana molt dedicada als crims sexuals aquí. La Sagrada Família i Gaudí atreuen, generen admiració, són coneguts. Els diaris n'han fet prèvies, sobretot, d'aquesta inauguració d'avui. I els mitjans públics, bueno, els grans informatius, que normalment donen poques notícies internacionals, avui sí, avui en France 2, la televisió pública i també TF1, han fet notícies sobre aquesta inauguració de la Sagrada Família.
0: Isabel Galí des de París. Gràcies, bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Va, ara saltem bastant enllà, canviem de continent.

0: Ens anem situant cap a l'Àsia, un país gens catòlic. De fet, la majoria de la població, i aquí tenim ja una primera sorpresa, no professa cap religió. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
1: Bona nit. Molt lluny de les religions monoteístes a la Xina, bàsicament impera el budisme, però en percentatge relativament baix de la població, perquè el maoisme va mirar de bandejar tota influència de les religions. Els budistes tenen un concepte de relació més aviat directa entre la deïtat i la persona. Hi ha monjos i monestirs, però els fidels, o senzillament la població en general, van directament davant de Buda, fan l'ofrena d'encens i demanen, per exemple, aprovar la selectivitat. Són espais de serenitat i a Pequín hi ha un temple en particular que ens acosta a aquesta pràctica religiosa més personal. És el temple del Lama. Són patis entre els diferents pavellons fins a arribar al gran Buda. També hi ha els altres temples vinculats als antics emperadors, el que té una funció més semblant a la Sagrada Família pel seu vessant de monument històric i turístic és el Temple del Cel, que només es visita i només per fora. I parlant de la Sagrada Família, com tot el que és Gaudí, la població xinesa que pot viatjar, que pot fer turisme i molta gent que potser no anirà mai a Barcelona, però que es passa el dia al Douyin, la versió per als xinesos de TikTok, l'obra de Gaudí es coneix i és molt popular perquè pel tractament de la natura entronca totalment amb la concepció artística tradicional a la Xina. Una altra cosa és que aquí se segueixi cada passa que fa Robert Prevost. La Xina és un país molt tancat informativament, poc interès pel que passa a fora si no afecta remotament d'alguna manera la Xina.
0: Doncs és un bon retrat. Ara en busquem un d'un país que pugui superar en extensió la Xina. No és fàcil, però l'hem trobat.

0: I aquí sí, són més religiosos, però majoritàriament cristià i no catòlic, sinó ortodox. Cap a Rússia, doncs, cap a Moscou. Cristina Solías, bona nit.
1: Hola, bona nit. A Rússia, la religió més estesa és el cristianisme ortodox, que el professa al voltant del 60% de la població, tot i que només un 3% va a missa habitualment. És el país amb més ortodoxos del món i el cap de la seva església no és Lleó XIV, sinó el patriarca Kiril de Moscou. Ara bé, és un país tan gran que també té regions musulmanes, com per exemple el Caucas, o repúbliques budistes, a tocar de Mongòlia. Molts russos, sobretot a les grans ciutats, sí que coneixen la Sagrada Família i Antoni Gaudí, perquè han estat a Barcelona i han estat de viatge, però la gran majoria de la població no en té ni idea. Els mitjans russos sí que es van fer ressò, per exemple, de la fita de fa uns mesos, quan el temple es va convertir en la basílica catòlica més alta del món, però de la visita del papa no se n'ha parlat perquè els seus viatges aquí no acostumen a ser notícia. A Moscou també tenen una església molt icònica, que sovint és la imatge de la ciutat. És la catedral de Sant Basili, que es troba a la plaça Roja i que té unes cúpules de colors molt característiques, molt icòniques. La va fer construir el tsar Ivan el Terrible al segle XVI i explica la llegenda que es va quedar tan impressionat amb la bellesa de la catedral que va ordenar deixar cecs els arquitectes que l'havien construït perquè no poguessin tornar a alçar cap temple similar. Tot i això, l'església més gran de Rússia és la catedral de Crist Salvador de Moscou, amb la seva gran cúpula daurada. Es va inaugurar al segle XIX, però té una història ben curiosa, perquè el govern soviètic la va destruir i va acabar construint-se una piscina a l'aire lliure als anys 60 en aquest espai. No és fins a finals dels anys 90 que la tornen a reconstruir i ara és, de fet, on s'hi fan les grans cerimònies religioses més solemnes.

0: Amb tota la pompa ens anem situant al Regne Unit, a Londres. Quim Olivares, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: S'han vist imatges de la Sagrada Família i el Papa als mitjans britànics?
1: A veure, des que va arribar a Madrid sí que s'ha fet un seguiment de la visita papal, però avui també, lògicament, quan ha arribat a Barcelona, i per exemple el conservador de Telegraph titula ara que el Papa dona un cop a Trump des de la Sagrada Família, diu els que promouen la guerra no es poden considerar cristians.

0: cristians.
1: Ostres, avui ho han encarat per aquí, aquests, eh?
0: Sí, el Telegraph ho titula així. La BBC també ha fet connexions en directe per ensenyar el temple de la Sagrada Família i s'ha entrevistat també experts sobre la figura de Gaudí. I és curiós escoltar les dificultats dels col·legues britànics per pronunciar correctament el nom de la Sagrada Família. Alguns diuen Sagrada Família o altres noms similars, per entendre'ns.
1: Jo, tota la meva solidaritat, perquè abans no estem aprenent a dir Keir Starmer, també té la seva...
0: Sí, però sempre ens esforcem molt, no?, els catalans, sí, per dir els noms d'altres llocs, i a vegades els anglesos no s'acaben d'esforçar per dir noms que no són propis.
1: Això és veritat, això és veritat. Escolta, si haguéssim de trobar una església comparable a la Sagrada Família al Regne Unit, la trobaríem?
0: A veure, jo em decantaria per l'abadia de Westminster, que és l'església, des del 1066, és l'escenari de les coronacions reials, dels funerals, i on estan enterrats la majoria dels reis i reines d'Anglaterra. La reina Elisabet II no, està enterrada al castell de Windsor. També hi ha enterrats escriptors com Charles Dickens, músics com Henry Purcell, científics com Isaac Newton o Charles Darwin, i polítics britànics com l'ex-primer ministre Clement Attlee. Per tant, em quedaria amb l'abadia de Westminster.
1: Els britànics, els interessa Gaudí?
0: Aviam, depèn del britànic amb qui parlis, no? N'hi ha que venen a Catalunya trets pel sol i la platja i poca cosa més, però lògicament n'hi ha molts interessats per l'obra de Gaudí. Una curiositat, en anglès existeix la paraula Gaudí, que es diu quan una cosa és Gaudí és perquè és cridanera, però en sentit negatiu, que crida massa l'atenció. Malgrat que alguna vegada s'ha comentat que la paraula tenia l'origen en l'arquitecte català, això no és cert i prové del llatí Gaudium. Per tant, la paraula Gaudí res a veure amb Antoni Gaudí. Eh?
1: Doncs queda aclarit. Moltíssimes gràcies, Quim. Bona nit.
0: Vinga, bona nit.
1: Doncs hem iniciat aquest recorregut pel món, al país on va néixer Robert Prevost, als Estats Units, i l'acabem a l'Argentina, que és d'on era el seu predecessor, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc.

0: a dar cuenta de...
1: Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: S'ha seguit aquí a l'Argentina tot aquest tour del Papa, sí, per Barcelona o què?
2: A veure, aquí hi ha molts canals de notícies, n'hi ha 6, i permanentment és un bombardeig constant d'informacions de tota mena, i sí, s'ha seguit, però relativament. Aquí tothom està, Manel, sincerament, molt pendent del Mundial. L'Argentina és un país apassionat del futbol, i bàsicament ara és bombardeig absolut de qüestions relacionades amb el Mundial, o sigui que et donaré un sí parcial.
1: Molt bé, doncs després en parlarem també aquí al Catalunya Nit del Mundial. Si haguessis de trobar algun edifici comparable, alguna església comparable a la Sagrada Família, a l'Argentina li trobaríem?
2: A veure, comparable no, però que té representativitat i són esglésies catedrals importants, n'hi ha dues. Una a la ciutat de La Plata, la capital de la província de Buenos Aires, això és a uns 80 quilòmetres d'aquí de la capital federal argentina, que és imponent, és molt gran, és espectacular, i també una altra basílica molt important, la de la ciutat de Luján, on hi va anar Joan Pau II l'any 1982 i va celebrar una missa multitudinària amb una esplanada que hi ha, o sigui que aquí a l'Argentina podríem dir que hi ha dos competidors, entre cometes, dues competidores de la Sagrada Família.
1: Molt bé. Per acabar, és conegut Gaudí i la seva obra entre els argentins?
2: A veure, entre els argentins de classe mitjana i alta, que aquí a l'Argentina hi ha gent, molts, que formen part d'aquest segment social i que viatgen molt, ho sabeu, hi ha catalans i argentins per tot arreu, i a Catalunya ni a Barcelona molts, sí, és coneguda la Sagrada Família i el modernisme. Ara acabo d'arribar de Perú i a Lima, vaig aprofitar dos horetes que tenia lliures i vaig fer un city tour d'aquests gratuïts, i em van explicar que hi havia unes cases modernistes en reconstrucció d'alguns indians que van marxar a fer les Amèriques, i em van dir és com la Casa Batlló. O sigui que aquí a l'Amèrica Llatina alguna cosa de Gaudí en saben, però hi ha un edifici, i els que vinguin a Buenos Aires, que vagin a l'Avinguda Rivadavia, un edifici d'estil modernista d'un deixeble de Gaudí, que dalt de tot hi ha un lema que diu "No hi ha somnis impossibles" en català.
1: Doncs queda apuntat. Perú, per cert, que també és nacionalitat de l'actual...
2: Així és.
1: De l'actual papa. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, en directe des de Buenos Aires. Hem arribat a 12:45 de la nit. Una abraçada.
2: Una abraçada, merci.
1: S'ha parlat molt aquests dies de la Sagrada Família, dels llocs per on aniria passant el...

0: el Papa. I nosaltres volem tancar aquest periple, aquest tour, parlant amb els veïns o amb representants dels veïns. Saludem d'entrada a Salvador Barroso, que és veí de la Sagrada Família i president també de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Salvador Barroso, bona nit. Hola, Salvador.
1: Hola, digue'm.
0: Ara, és que no et sentia, ara ja et puc sentir bé. Com heu passat aquests dies, Salvador?
1: Bueno, us hem intentat passar d'aquella manera. Bueno.
0: Hi ha hagut, suposo que...
1: Mira,
0: carrers tallats...
1: Bueno, jo crec que en la situació, perquè estem en una situació de tema terrorista, entenc també que se'ls hi ha anat una mica...
0: No,
1: què hi
0: no...
1: farem? És el que hi ha.
0: No sé si temeu que a partir d'avui, d'aquest acte que s'ha vist i que ja veurem fins a quin punt les imatges donen la volta al món, però sí que pot tenir repercussió fins i tot dintre de Catalunya mateix, si això pot portar encara més visitants als vostres carrers.
1: No tinc cap dubte. Els exemples...
0: L'estem perdent. Intentarem millorar el so, Salvador, perquè enteníem que volies dir que sí, que no tenies dubte que això acabaria passant, però de moment saludem a una altra veïna d'una zona on també avui hi ha hagut visita del Papa. És una veïna del Raval de Barcelona. Maite Roca, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com estan els carrers aquí al Raval a hores d'ara? Es nota que ja ha passat Lleó 14 o ja no?
2: És que quasi diria que no s'ha notat que ha passat el Papa per aquí al Raval, eh?
0: Ah, no?
2: Perquè relativament estava, no, perquè estava molt concentrat a el que era la plaça Sant Agustí o la iglesia de Sant Agustí i els carrerons del costat. O sigui, perquè jo estic al carrer La Cera i el carrer La Cera no l'han tallat i anava directament al carrer Hospital, l'Hospital Sant Agustí. O sigui, jo crec que aquí ha sigut més... com que tampoc no s'havia publicitat per on passaria, doncs ha sigut una visita per mi més secreta.
0: Clar, més discreta, ja tenia aquest caràcter també una mica més, més íntim.
2: Sí.
0: S'ha valorat molt que el Papa passés pel Raval com a gest de cara a no oblidar les persones que pateixen més o que tenen més dificultats a la vida.
2: No, i perquè... són de la mateixa ordre i suposo que també era la Iglesia de campanya ha fet bastanta, no com sé com dir-te, pressió perquè vingués al Raval, que vingués els problemes del Raval, perquè bueno, ja l'anterior Papa ja deia que les esglésies es tenien que convertir en esglésies de campanya i només en tenim una. O sigui que suposo que també era perquè vingués la gent que va en aquests llocs la necessitat que tenen d'ajudes i que els cuidin.
0: Clar, i ell tenia relació també amb l'Ordre dels Sant Agustins. Creus, però, que aquesta visita de Lleó 14 al Raval canviarà alguna cosa al barri o no?
2: Jo vaig venir aquí en 14 anys, s'ha canviat alguna cosa, però no hem aconseguit un canvi total. I la veritat és que no... No tinc molta esperança de que canviï les coses en aquest barri.
0: Doncs és la...
2: En qüestió... d'ajuda, diguem, de lo que ella ha predicat, no? L'amor, la pau, que tots som germans, que tots ens tenim que perdonar, o sigui, la Santa Iglesia, però a l'hora de la veritat la gent som egoistes, primer jo, sempre jo, i no sé, ara ve molt tard, ja s'ha creat una societat molt agressiva, molt violenta. A més, avui hi ha hagut un altre d'això de disparo al carrer Balmes. O sigui, estem dintre d'una violència i una falta d'ètica, de tot. O sigui que els valors s'han perdut molt. Vull dir, jo sóc una persona gran, eh? Per això que jo sóc de la postguerra. I que ara vegi el que estic veient, pues, la veritat, esperava acabar els meus dies en una democràcia més rígida i millor.
0: Maite Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
2: No es mereixen. Bona nit a vosaltres.
0: Intentem recuperar el Salvador Barroso, veí de la Sagrada Família i president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Li volia fer la pregunta que entenia la seva resposta, però li repeteixo si creu que a partir d'ara vindrà encara més gent aquí als vostres carrers.
1: No tinc cap dubte de que serà així. No. Vamos. Crec que serà tot una massificació encara més forta de la que n'hi ha en aquests moments.
0: I això us comporta molts problemes?
1: Pues miri vostè, si no pot sortir ni de casa seva per anar a fer la compra, imagini't si comporta problemes. No pots caminar pels carrers, els carrers estan totalment massificats, els turistes parats al mig de la acera. Ja no dic que el comerç està totalment desaparegut.
0: Vostè ara té visió directa amb la Sagrada Família? Ara mateix
1: No. En aquests moments no tinc visió directa amb la Sagrada Família.
0: Molt bé, era per si havia vist ja la creu il·luminada, si li agrada.
1: Va, soc agnòstic.
0: Està bé, queda tot entès. No sé si hi ha novetat respecte a tota aquesta illa de cases que hauria d'anar fora, sí, i avança el temple com està previst. Alguna novetat?
1: De moment no n'hi ha cap tipus de novetat. Estem a l'espera de notícies i suposo que en algun moment algú dirà alguna cosa. Sabem que n'hi ha converses entre l'Ajuntament i el Patronat de la Sagrada Família. Jo sempre he cregut que, com a lletrat que sóc, una negociació té que ser totes les parts implicades, no pot ser amb dues parts i la tercera deixada de banda, però bueno, no ho sé.
0: Veurem com acaba. Salvador Barroso, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Molt bé, d'acord.
0: Bona nit.
1: Adéu.
0: I encara hi hem d'afegir un apunt, perquè hi ha polèmica per com s'ha acabat aquest acte a la Sagrada Família. Marc Güell.
3: Sí, en concret pel que ha passat al final de l'acte de la Sagrada Família, pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat a la missa a través de les xarxes socials. El que han fet és denunciar que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. També asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó 14, i aquesta indignació del grup, envoltats d'agents de la policia, era força evident en vídeos com aquest.
4: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
3: Aquests eren els crits que feien aquest grup de cantaires ja fora d'aquest perímetre. Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures on s'animava a cantar els segadors, i segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge, això sí, lamentant el tracte rebut, i que demanarien explicacions institucionals els pròxims dies.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Marc.
3: Bona nit.
0: I ara una sintonia que no és la del nostre programa,

0: Xavi Campos, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Cap d'Esports de Catalunya Ràdio i editor del Club de la Mitjanit. Demà, a partir de demà, de fet, i fins que acabi el Mundial, a les 11 tindrem cada dia, o cada nit, el Club de la Mitjanit. Seguirem el Mundial, eh?
1: Sí, edició especial pel Mundial, diària. El Club de la Mitjanit és un programa que s'emet els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, però com hi ha Mundial, doncs, a proposta de la direcció de Catalunya Ràdio, el farem cada dia per seguir aquest Mundial, que serà el més llarg de la història, fins al 19 de juliol, són gairebé 5 setmanes, més de 5 setmanes, i amb 104 partits, o sigui, mai s'havien jugat tants partits en un Mundial, i serà apassionant, segur.
0: Segur, segur que sí, i a més de la manera que l'explicareu encara més. I és un Mundial repartit, si no m'equivoco, entre tres països, Mèxic, Canadà i els Estats Units. I als Estats Units hi tenim la Sònia Gelmà. Bona nit, Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: La nostra enviada especial al Mundial. On estàs ara mateix, Sònia?
2: Doncs mira, m'agafeu a Atlanta perquè he vingut a acreditar-me i ara mateix surto del centre d'acreditacions. Hi ha hagut sort i la meva acreditació per tot el Mundial que comença demà, i el camp base, per dir-ho així, de Catalunya Ràdio el tenim a Chattanooga, que és on hi han concentrats la majoria de catalans que participen en aquest Mundial, els que són amb la selecció espanyola, fins a 9 que participen allà, i està aproximadament en unes 2 hores i escaig d'aquí d'Atlanta, molt més tranquil·la la ciutat, és una ciutat mitjana de l'estat de Tennessee, allunyats una mica del soroll d'Atlanta, que és una ciutat, doncs, òbviament, molt més important, i on jugaran els dos primers partits d'aquesta primera fase.
0: Atlanta, si no m'equivoco, seu de la CNN, doncs ara també, d'alguna manera, amb enviada especial de Catalunya Ràdio. Tenir l'acreditació no és poca cosa, que jo vaig passar per tot això pel Mundial de Rússia, i és un calvari, o sigui que felicitats ja per tenir-la. I a més, a Atlanta és on debutarà la selecció espanyola, amb aquests 8 jugadors del Barça i ni un del Real Madrid aquesta vegada.
2: Sí, no n'hi ha de futbolistes del Real Madrid. Això no impedeix, però, que la majoria de premsa que segueix habitualment el Madrid és la que cobreix habitualment la selecció espanyola. Això és una tradició de fa molts anys, i aleshores la majoria de mitjans envien els seus periodistes de Madrid. I efectivament, en aquesta concentració és clarament blaugrana, 8-0, crec que era la portada d'algun dels diaris el dia que va sortir la llista de convocats, però vaja, que estem més que acostumats que el Barça sigui la base d'aquesta selecció espanyola, i en aquest cas també els catalans, perquè alguns d'aquests jugadors del Barça són catalans, i a més després hi ha d'altres que juguen a d'altres equips que també ho som. Hi ha 11 representants catalans en aquest Mundial de futbolistes, 11 jugadors, i dels 11, 9 juguen amb Espanya i 2 amb el Marroc. I després tenim un seleccionador català també, el Robert Balaguer, que és el seleccionador portuguès.
0: Exacte, que ja ha fet algun molt
2: Balaguer, bon... no, perdona, Robert Martínez de Balaguer.
0: Això mateix, i que ja ha fet algun molt bon Mundial. Xavi, llegia aquest cap de setmana fins i tot resultats de les porres i de les apostes, etc, i la selecció espanyola molta gent la situa com a la gran favorita.
1: Bé, no sé si gran favorita, una de les candidates, sí, segur. Entre el grup de 4 o 5 seleccions que comencen el Mundial amb més possibilitats d'arribar el 19 de juliol a Nova Jersey a la final i guanyar-la, i a la selecció espanyola és la campiona d'Europa, però a mi, personalment, em crida molt l'atenció la Portugal de Robert Martínez. Em sembla que és un equip molt, molt sòlid, amb un mig camp que segurament és dels més complets i dels de més qualitat de tot el Mundial, de totes les seleccions, amb Vitinha i João Neves, dos dels migcampistes del PSG que han guanyat les dues últimes Champions, i amb Bernardo Silva, un jugador d'una qualitat i una categoria extrema, que el Barça, ja veurem si l'acaba fitxant o no, o marxa a l'Atlètic de Madrid, però vaja, a mi Portugal, que l'any passat va guanyar la Nations League contra la selecció espanyola a la final, als penals, em sembla una selecció molt sòlida, té el gol de Cristiano Ronaldo, que està gran, però encara té gol, i em sembla que també és una bona oportunitat per al futbol català per ser present a través de Robert Martínez en aquest Mundial. Després hi ha Argentina, que és l'actual, la vigent campiona, amb Messi, amb segurament Messi, el que tant serà el seu últim Mundial. França, que té un equipàs i que va ser finalista a Qatar i campiona a Rússia fa 8 anys, el 2018, I a partir d'aquí, doncs, vaja, Brasil, tot i que no sembla que aquesta selecció, que és la que més mundials ha guanyat, parteixi com a una de les grans favorites en aquesta ocasió, però vaja, tampoc no els pots descartar mai.
0: Clar. Abans buscava informació i he trobat un llistat de l'ESPN, aquest canal esportiu, i posava els millors jugadors de la llista dels 10 que creuen que són els millors del Mundial. El número 1 hi posaven Dembélé, el número 2 Lamine Yamal i el número 3 Michael Olise. Hi estaríeu d'acord o què?
1: Bé, la Sònia segur que sí, perquè la Sònia és la presidenta del grup de fans de Dembélé.
2: Home, però sí, en aquesta llista potser també m'hi falta.
1: Per davant de Dembélé.
2: Sí, bé, l'ordre ja el veurem. Després cadascú se situarà en l'ordre, però aquests tres futbolistes, òbviament, han de cridar l'atenció en aquest Mundial. Jo crec que Mbappé tampoc el podem deixar enrere, eh? Veurem quin Mundial fa, perquè també és cert que l'any que ha fet amb el Madrid tampoc és com per esperar un gran Mundial. Però precisament per això potser acaba destacant.
0: Segur, segur. Per cert que abans d'Mbappé hi posaven Pedri en aquest
1: llistat.
0: Pedri
1: està al nivell dels Vitinha, João Neves, Bernardo Silva. Pedri competeix amb el mateix nivell que els millors migcampistes del món i si la selecció espanyola fa un bon paper, també segur que serà dels jugadors que més jugueixin, perquè lidera, dirigeix, ja sabem com juga Pedri per aquestes últimes temporades al Barça, i és un jugador d'una categoria màxima.
0: Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria que escoltéssiu la següent crònica que m'han encarregat els companys d'Economia, perquè veieu fins a quin punt, que vosaltres ja ho sabeu, evidentment, però és la demostració de que fins a quin punt atrau el campionat del món, la Copa del Món de Futbol, perquè s'ha disparat la venda de televisors. Ens ho explica el Roger Santaló.
3: Bona nit. Doncs, malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes, perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
4: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells nens esportius.
3: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. És a dir, que el preu pot variar entre diferents clients. Esther Lorente és advocada especialista en dret de consum.
5: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
3: Això sí, aquests esdeveniments confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles a les butxaques dels consumidors.
0: Doncs ja ho veieu, hi ha ganes de Mundial. No cal que la gent es compri ràdios més grans, simplement que les tingui ben carregades de piles, de bateries o el que convingui, perquè a partir de demà, cada dia a les 11, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos al capdavant i amb Sònia...
1: I a les 7 el Tot Costa, eh?
0: A les 7 seguim.
1: Tot Costa continua la seva vida habitual.
0: Exacte, a les 7 Tot Costa com sempre, i a més aquest extra del Club de la Mitjanit. Xavi Campos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. T'escoltem demà, et farem el relleu, t'ho deixarem al màxim damunt que puguem, ok?
1: N'estic segur, gràcies Manel.
0: Gràcies Xavi. I Sònia, suposo que emocionada, no?, també per un esdeveniment així.
2: Home, sí, poder viure en primera persona un Mundial. És veritat que les distàncies als Estats Units, home, no ajuden a tenir sensació de Mundial. L'últim que vam viure va ser el de Qatar i era tot en una hora, diríem, de trajecte. Clar. I era una mica més còmode, però en tot cas, viure l'emoció del futbol durant tot un mes serà molt divertit.
0: Et seguirem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit, Sònia.
2: Vagi bé. Gràcies a vosaltres.
0: Dotze minuts i la mitjanit, busquem els principals titulars de les portades. Primer a Imprinsa, la rotativa, Lídia Téllez, bona nit. No sé si ens pot sentir avui. Hola, Lídia.
6: Hola, bona nit, ara sí. Ara que t'escolto.
0: Molt bé, tenim la de l'Ara, només.
6: Ara sí.
0: Què diu l'Ara?
6: Sí, només la de l'Ara. Doncs mira, tenim com a notícia principal, jo 14 beneix l'obra magna de Gaudí.
0: I la
6: papalló, la bellesa de la Sagrada Família. La fotografia, evidentment, és la Sagrada Família. Uh-huh. Amb els focs d'artifici a darrere.
0: Molt bé, gràcies Lídia, que acabi d'anar bé la nit.
6: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Principals titulars d'altres diaris, Marc Güell.
7: Mira, tenim el punt avui, també foto destacada d'aquesta nit a la Sagrada Família, alçant la mirada pel català. Titulant també a foto a la portada del País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. Tot i això, el titular principal d'aquest diari és que Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
0: Doncs el llegirem també. Gràcies, Marc.
7: Bona nit.
0: Bona nit. Deu minuts per arribar a la mitjanit. És el moment de donar entrada al nostre oient misteriós que l'hem tingut aquí a primera fila escoltant-nos, que diria que no sé si n'està fins al capdamunt o no. És l'Albert Riba, que és el president dels Ateus de Catalunya. Bona nit, Albert.
8: Hola, bona nit. Sí, n'estic bastant fins a la barretina, sí.
0: ara hi entrarem, ara hi entrarem. Abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Home,

0: He après que hi ha moltes notícies tots els dies, masses potser, eh?
1: Sí,
0: estem ja una miqueta botargats i de tanta cosa.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do per seguir el ritme al món. D'entrada, com heu viscut aquests...

0: els responsables. Expliqui'ns per què.
1: Doncs simplement perquè el papa ha vingut amb dues vessants. La religiosa, en la qual nosaltres opinem que pot venir sempre que vulgui, pot fer el que li doni la gana, com a persona, com a religiós, pot venir a fer el que vulgui, a cantar, a ballar, a resar, a qui vulgui, amb qui vulgui, el que vulgui. Però que s'ho pagui ell, això és una qüestió, i després ha vingut com a polític, i aquí sí que la cosa ja canvia. Una persona que és cap d'un estat que no hi ha votacions, no és democràtic, que discrimina les dones, etc. Podríem treure una llarga llista de bajanades del Vaticà, que és un xixinabo, allò, doncs ven aquí a donar-se lliçó i el porten al Congrés dels Diputats. Jo no li concedeixo cap dret moral, cap primacia moral i ni ètica per dins absolutament res als espanyols de res. No pot venir aquí a criticar unes lleis quan ells tenen unes lleis iguals o pitjors. Llavors, ja està bé, no? I els nostres polítics aplaudint durant 7 minuts, sembla una... O sigui, estem al món al revés, no? Vull dir, estem... Què ho farien amb una ayatolà de l'Iran que vingués aquí explicant-se que no vol les dones sense vel? Oi que no el deixarien parlar? Pues lo mismo. És el mateix rotllo, vull dir, nosaltres estem molt indignats. Jo estic molt enfadat, molt.
0: El punt que els ha indignat més, per tant, és que se li obrissin les portes del Congrés.
1: Sí, perquè és un símbol polític, o sigui, ens diuen que és el temple de la democràcia i porten un senyor que no és demòcrata. És senzill, això, eh? Vull dir, qualsevol dictador del món el portarien al Congrés dels Diputats a fer un discurs i a dins el que hem de fer i no hem de fer amb l'avortament o amb la... Bueno, és que hi ha alguna llei del Vaticà que les hagin votades? Oi que no? No els ha votat ningú, fan allà el que els dona la gana i venen aquí explicant-nos el que hem de fer. Bueno, hombre, ja està bé.
0: Aquests dies suposo que us obliguem més a parlar-ne obertament, però li volia preguntar també pel seu cas particular, quan va veure vostè que no creia en Déu? Des de sempre, mira, o des de molt petit? O hi va haver un moment de...
1: Jo ho reconec clarament, em vaig pagar els estudis primaris cantant en una escolania.
0: Ah, sí?
1: En allà vaig veure les interioritats del sistema i quan vaig madurar als 20 i pico d'anys vaig dir, això s'ha acabat perquè això no hi ha qui ho aguanti. I doncs, bueno, a partir dels 20 i pico d'anys era ateu, no?
0: I ja no només és ser ateu, vull dir, no crec en Déu, sinó que, a més, activista, podem dir d'alguna manera. Estem oficialment en un estat aconfessional, sempre ho repetim. En quines coses encara no... aquesta aconfessionalitat no es compleix?
1: Estem en un estat confessional, quasi clerical. Confessional, quasi clerical. Vull dir, això de la confessionalitat és una paraula que es van inventar per fer veure que farien alguna cosa, però totalment al contrari. Totalment al contrari. Mantenim les religions. Els hi donem prebendes d'ensenyament, els hi donem prebendes d'impostos, els hi donem drets diversos, privilegis en general, etc etc. Això quin estat és? No és el confessional, és un estat... En tot cas, com a molt pluriconfessional, perquè les altres religions els hi ha caigut el manà del cel i també estan molt contents amb l'estatu quo. Però això... Per què no em donen diners a mi? És que és curiós, això. Perquè nosaltres, que som el 40 i pico per cent de la població, els no creients, resulta que no tenim cap dret. Quan els tractats internacionals diuen que el dret a la llibertat religiosa inclou tres coses. El dret a tenir qualsevol religió que vulguis, a canviar de religió quan et doni la gana i a no tenir-ne cap. Per tant, nosaltres estem també emparats pel dret a la llibertat religiosa. Però això és com si sentissin campanes. És una cosa al·lucinant.
0: Aquests dies s'han pogut veure força gent al carrer, aglomeracions seguint el papa. També hi ha hagut protestes sota el lema de Jo no t'espero, que hi ha hagut poca gent al carrer. Creus, però, que la majoria de gent que hi està en contra no es mobilitza?
1: Evidentment. Clar, si jo em donessin 35 milions, portaria 100.000 persones a un estadi a dir que no al papa, no? Vull dir, és molt senzill, això. Vull dir, ells han disfrutat de totes les avantatges que pot donar els diners, perquè el que els preocupa són els diners, no ens enganyéssim aquí. Vull dir, no els preocupa gaire. Els pecats no els importen massa, perquè vull dir, parla de la pau, per posar un exemple, però no li treu la medalla al Franco, ni condemna la Santa Cruzada. No li retira el nom. Bueno, vull dir, no sé quina pau. Vostè què vol? Només la pau quan la perjudica, però quan li beneficia la guerra ja li està bé. Hombre.

0: Això és cinisme en el meu poble, I estem molt indignats amb totes aquestes coses, no? Vull dir, aquest senyor no és un demòcrata. Si fos demòcrata, al seu país, on mana ell, hi haurien eleccions, hi hauria alguna cosa, però no hi ha res, és tot això. Per tant, hem rebut a un autòcrata clerical que ens ve a donar lliçons morals i l'aplaudim. Bueno, quina vergonya. Quina vergonya de país.
1: Malgrat tot això que ens estàs explicant, t'agrada la Sagrada Família o no?
0: Particularment no m'agrada. O sigui, la considero excessivament fàl·lica, d'entrada, i em sembla que les crítiques que es van fer als anys 60, jo era petit, però encara recordo aquelles crítiques que van fer, crec que estan vigents. El que passa que després la gent se n'ha desdit de tot allò, no sabem res, no? Però a mi no m'agrada la Sagrada Família. A veure, era més maca quan hi havia només quatre columnes. Era una cosa, mira, està bé, no? Però ara això, aquesta cosa, aquesta mola immensa que han fet, i bueno, és una cosa absolutament inútil. Uh-huh. A més, vull dir, no hi ha pobres pel carrer per donar-los diners, vull dir, que és que sembla mentida, no? Construïm aquí una cosa, dos notícies d'avui al·lucinants. Una, els bisbes que han anat a la cerimònia s'han comprat un barret nou, perquè es veu que no en tenen prou de barrets, i el barret d'avui és nou. I la segona notícia la tenia per aquí apuntada, que també era molt divertida. Ah, l'espectacle de llum i colors. Què és aquest espectacle? Un espectacle de llum i colors, que és una manera de dir la missa nova ara, perquè s'ha tingut que contractar una empresa que ho fes, això. Però aquests diners, perquè no els hi han donat a els pobres que hi han més de 3.000 milions de pobres en aquesta terra. Que no és que diguis que allò que som quatre gats els pobres que veiem per aquí. No, no. Hi han més de 3.500 milions de persones pobres.

0: from a helicopter home. Aquesta setmana arribem a la mitjanit i al final del dia i al final del Catalunya Nit amb la veu inconfusible de Tom Waits i els Massive Attack amb aquest tema que es diu Boots on the Ground, una cançó protesta contra les polítiques de Donald Trump. I ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, així que, com cada dia, la cedim avui a Albert Riba, que és el president de Teus de Catalunya.
1: Bona nit a tothom. Us dono una forta i tendra abraçada. Que sigueu molt feliços. Fins demà.

0: Bona nit. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en aquest segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades, de Jean Genet, i serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenée de París.
1: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. I el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo que es disputa a Malta. Aquest dijous arrenca la masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
0: I els núvols d'avui es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plogims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Doncs vinga, som-hi, comencem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en l'acte, que s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
2: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
2: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer...

0: Creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
2: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
1: I és que la següent etapa del viatge apostòlic continua aquest divendres quan el Papa marxa cap a Gran Canària.
3: Doncs a més d'aquestes autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos han seguit també la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que s'han habilitat als peus del temple. Cèlia Forment.
4: L'emoció encara respirava als voltants de la Sagrada Família quan el públic ha començat a abandonar el recinte. La jornada ha culminat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha creat una atmosfera especialment intensa per posar el punt final a la benedicció de la nova torre per part del Papa Lleó XIV.
5: Fantàstic, impressionant. Ha sido maravilloso.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
4: Entre els assistents, les impressions coincideixen. La força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
8: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
9: Un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-ne part. Avui està al mapa, és un orgull.
10: Venimos de Suiza, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
4: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí davant d'un públic que no ha volgut perdre detall de la cerimònia. Tothom ha volgut allargar uns minuts més una experiència que serà difícil d'oblidar.
3: El Papa ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex les beneís. Miquel Jarque.
11: El contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa mòbil ha passat a massa velocitat.
12: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
13: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
14: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
15: Ha beneït un nen que teníem al costat.
16: Que era el seu complir, just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
11: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, grogues i blanques, estelades, repartides per Òmnium i l'ANC, i també d'espanyoles.
3: I va endemà a la visita del Papa a Montserrat, que ha agraït l'acollida de Catalunya i ha recordat la seva devoció a la Moreneta. Més de 8.000 persones han rebut emocionades, com dèiem, Lleó XIV, en aquestes intervencions, però no ha fet cap referència als abusos sexuals. La visita del pontífex serveix de colofó al tancament de la celebració del mil·lenari. Anem a Montserrat, doncs, Nati Adell.
17: Aplaudiments i crits d'emoció dels fidels que esperaven expectants la visita del pontífex, que ha arribat a l'abadia a les 12 del migdia i s'ha aturat a saludar els assistents, acaronant fins i tot diversos infants. El pontífex ha tornat a expressar la seva estima per la Mare de Déu de Montserrat en un acte de comunió amb els fidels i ha posat en valor la capacitat d'acollida de Catalunya.
18: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
17: L'escalf de la gent, que es protegia del sol amb gorres, paraigües i banderes, s'ha deixat notar.
19: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el Papa parlés en català.
20: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
21: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop, pues, molt

0: Lúcia.
1: El papa ha presidit l'oració del Sant Rosari i un dels moments més solemnes ha estat quan l'Escolania ha cantat el Salve Regina i el Virolai.
2: Doncs aquest dimecres ha estat l'últim dia de la visita oficial del papa a Catalunya. Ara el pontífex passa la nit al Palau Episcopal, a Barcelona, i a primera hora del matí agafarà un vol cap a les Illes Canàries. Allà s'estarà fins divendres. A Lleó 14 visitarà Gran Canària i Tenerife. Té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades també amb autoritats polítiques i eclesiàstiques, i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Allà s'esperen uns 4.000, 40.000 fidels. La visita oficial del papa a Espanya acabarà divendres al migdia. Està previst que agafi el vol de tornada cap a Roma a l'aeroport de Tenerife cap a les 3 de la tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer de Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres al matí, a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional Espanyola al carrer Balmes. De fet, les càmeres de seguretat han captat una imatge de l'agressor amb la pistola a la mà. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. A uns 200 metres del crim, els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor. La d'aquest dimecres és la sisena víctima mortal ja per un tiroteig a Catalunya aquest any. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. I parlem ara de València. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. València, Alba Barbosa.
5: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
6: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
5: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
7: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
5: També necessitem més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
2: A Madrid, la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril de l'any passat, de l'any 2025, i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori. El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
8: La Fiscalia reconeix que Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han dit on es van produir. I Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en

0: en el cas. Unes novetats judicials que sorgeixen el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política. Després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
1: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
2: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
0: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
3: El temps. Amb el Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen dominades pels núvols que sobretot se situaran a la meitat nord del país. De fet, s'espera que la propera matinada doncs, arribin algunes febles precipitacions a punts del Prepirineu i també cap al Camp de Tarragona, que es mouran a primera hora del matí cap a Osona o comarques veïnes i també poden arribar a l'àrea de Barcelona. A partir de mig matí tot això marxarà i el que tindrem serà un dia de sol com a la resta del país. Potser a la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu, en principi inofensius, i el que sí que tindrem a partir d'aquesta jornada, a partir d'avui, és una pujada de les temperatures. Ahir la més alta va pràcticament arribar a la xifra dels 31 graus, és el cas del Dover, i avui s'espera que assoli els 31 graus a punts de ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una pujada de les temperatures que serà molt més consistent a l'àrea del Pirineu. Si Viella ahir arribava als 12 graus, avui s'espera una màxima de 19.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: Ara passen 3 minuts d'un quart. Els Estats Units torna a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz dilluns. El president Trump assegura que la flota naval nord-americana ha permès la sortida de 200 vaixells mercants en una operació secreta per esquivar el bloqueig naval iranià. Anem a Washington, Oriol Serra.
6: Poc abans que es confirmés la represa dels bombardejos nord-americans, Pete Hegseth, el secretari de Defensa, autoanomenat secretari de Guerra, ja insinuava la imminència dels atacs i fins i tot parlava d'utilitzar les bombes com a element negociador.
7: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes. We'll
6: negotiate with bombs. El president dels Estats Units, per la seva banda, també ha parlat de simultanejar bombardejos i negociacions amb l'Iran. Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli.
8: Ho puc dir ara, és una cosa que no se sabia. Hem estat extraient milions de barrils de petroli i no ho sabia ningú. Sabeu qui tampoc ho sabia? L'Iran, fins ara mateix. L'altre dia vam fer sortir 22 vaixells. Tard, a la nit, sense llums, perquè no tenen radars, els vam destruir.
6: Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
5: I pendents també del que està passant a Irlanda del Nord, que ha viscut la segona nit del darulls, tot i que amb menys intensitat que en la nit passada, en què es va veure violència directa contra immigrants. Aquest dimecres, la policia de Belfast ha dispersat un grup reduït de manifestants amb canons d'aigua que els llançaven pedres i estaven cremant contenidors. Abans, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet un home que està hospitalitzat des de dilluns. Anem a Londres. Quim Olivares.
9: Sembla que el reforç policial per prevenir les escenes de violència directa contra els immigrants hauria funcionat i no s'han produït els atacs de la nit anterior que descrivia així Claire Hannah, diputada pel sud de Belfast del Partit Socialdemòcrata i Laborista.
10: A nens de la meva circumscripció i altres persones els van aixecar del llit perquè les seves cases cremaven. Homes emmascarats vagaven pels carrers anant porta a porta amenaçant, incendiant cotxes, autobusos i cases, terroritzant la gent pel color de la seva pell o pel so de la seva veu.
9: La família de la víctima de l'apunyalament ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforçament de la seguretat i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs. Sentim John Boucher.
11: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història.

0: d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
1: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La inflació es dispara als Estats Units. Al maig els preus han pujat un 4,2%, això són 4 dècimes més que l'abril i la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran de la guerra a l'Iran i que podria condicionar la política monetària de la Reserva Federal. La pròxima reunió de la Fed serà dimecres que ve, ja amb Kevin Warsh com a nou president. Recordem que la seva candidatura la va promoure Trump amb l'objectiu d'impulsar una baixada de tipus. Ara, però, aquesta alça sostinguda de la inflació podria estroncar els plans del president nord-americà. I aquí a Catalunya, els treballadors de Nissan votaran aquest dijous si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels previstos al començament. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, ara seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat. I en el cas dels majors de 54 hi haurà un pla de rendes amb millors condicions també per als qui tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes d'UGT.
4: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un pla de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
3: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. I abans d'anar als esports, encara us expliquem que l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les criades de Jean Genet. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual cosa és graciós.
3: Esports. Amb el Sergi Andreu.
6: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més gran de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 enfrontaments que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina, la vigent campiona. D'aquestes, la primera que entrarà en acció serà Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat així de la lesió i el retorn de Lamine Yamal.
7: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
2: 3CAT Info.
6: Parlem ara de bàsquet perquè el Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118 a 117 després d'una pròrroga. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya, amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el tècnic verd i negre, Dani Miret, en declaracions a DAZN.
8: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
6: Divendres es disputarà el segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. El Barça, per la seva banda, torna a rebre el Tenerife aquest dijous en el segon partit del seu play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Pasqual es va endur la victòria. Juani Marcos, el base blaugrana, no vol confiances.

0: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
1: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, recordem que el Benfica ja ha comunicat que el club madrileny ha formalitzat el pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la semifinal del play-off per l'ascens a primera. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada, la Rosaleda, el resultat ha estat d'empat a 1. Així, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
3: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és la de la capitana Clara Cambrai.
4: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
1: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Pro Recco i l'Olympiacos. En handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia, cap a Alemanya, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana alerta del perill del rival.
5: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnoldson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
1: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve.

Ara són 2:15, us estem explicant que el Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El Papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses de més de 8.000 fidels. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Ara també us explicarem que els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen el preacord entre els sindicats i la

0: direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això són 16 menys dels que estaven previstos al principi. I parlarem de Fira Tàrrega, que farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una seixantena d'espectacles amb una forta presència de companyies internacionals.
1: Esports.
2: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el juguen Mèxic i Sud-àfrica aquest dijous a les 9 del vespre a la capital mexicana.
0: I pel que fa al temps, els núvols es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus. Ara passen dos minuts de dos quarts. La notícia, sens dubte, és que la Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en aquest acte, que s'ha tancat amb un muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesus Crist i coronada per la creu.
0: El papa ha inaugurat la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el papa ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocente. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
0: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i també milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc s'han perdut el detall d'aquest acte.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Ara s'acaba això aquí, però Lleó XIV continuarà aquest dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Illes Canàries. Polèmica, per cert, al final de l'acte de la Sagrada Família pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat en la missa. A través de les xarxes han denunciat que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. Asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. La indignació del grup amb voltats de les forces de seguretat era evident.
8: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge lamentant aquest tracte rebut i dient que demanaran explicacions institucionals en els pròxims dies. La parada al barri del Raval de Barcelona, avui del Papa, s'ha convertit també en un moment íntim de la visita que ha fet avui el pontífex a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, que ara us explicàvem, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'allà ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat.
9: La parada de Sant Agustí no era cap missa, ni tan sols Lleó XIV ha pujat a l'altar, tot i que era a l'interior d'una església. Des d'aquí, el pontífex ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones i per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
4: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos,
1: No permitamos que se sientan solos ni desprotegidos.
9: Però el moment més emotiu la protagonista

0: Fins ara en Renzo, un nen de 6 anys que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
1: El pequeño quería ser papá.
2: Bé, doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
0: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per Agustins, la mateixa congregació de Lleó 14.
3: Doncs bé, el papa és el primer pontífex que ha visitat també una presó de l'estat espanyol. El papa s'ha aturat a Can Brians de camí cap a Montserrat per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Can Brians, Montse Poblet.
4: Lleó 14 ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Can Brians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: era la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
5: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
6: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
4: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó 14 ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
2: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
4: El papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
3: Doncs bé, molts elogis, però també crítiques a aquesta visita. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a Montserrat ha criticat avui aquesta visita de Lleó 14 a l'abadia, precisament. Miguel Hurtado ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes.
7: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
3: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per les víctimes i ha demanat que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Canviem de qüestió. Aquest dijous serà ja el tercer i últim dia de la selectivitat. El primer examen serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Aquest dimecres ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia que, coincidint amb la visita del papa, en aquest últim han hagut d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi ha hagut preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants han respost qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a 3CAT Info.
9: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
10: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
11: Examen que per lo que hem fet en el curs pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
3: Això aquí al Principat, al País Valencià, els mestres i professors han optat per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem a València, Pepa Ferrer.
12: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la Conselleria. en una consulta realitzada pels sindicats majoritaris.

0: hectàrees, on hi ha participat 30.200. Un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
1: La mare del nadó suposadament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves, que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Els missatges en què els ho deia els hi va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. Les amigues també han explicat que la relació de parella era complicada i que durant l'embaràs, així com després del naixement del nen, no van veure entusiasmada la seva amiga i companya de feina a l'hospital. Per la seva banda, una veïna ha declarat que la mare havia qualificat el pare de menaces amb el nadó. Aquest home continua en presó provisional com a presumpte autor de les lesions, mentre que la mare està en llibertat amb mesures cautelars. El nen està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida. I als Estats Units, Bill Gates testifica davant del Congrés que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i ha negat haver abusat mai de ningú. Gates sostenia que mai va tenir cap indici previ que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar aquesta compareixença a porta tancada deia que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes del financer, que recordem que es va suïcidar a la presó.
2: Glad to be here voluntarily to testify.
3: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
1: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat.

0: El Lleure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatib va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols que

0: pel Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors a la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els llocs més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de 6 mesos de les lligues que paren ara a l'agost. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola es reprengui al cap de mig any perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. La plantilla acusa la direcció de no plantejar cap alternativa als acomiadaments. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, malgrat que algunes de les competicions que té a l'estranger continuen a l'alça. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. És un judici que reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
3: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'economia i finances. Joan Gilabert és l'extresorer.
4: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics?
5: Del Consell Rector, sí. Ningú.
4: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
5: Nosaltres, jo, pagès.
6: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
5: Sempre seria ell.
6: Ell a qui es refereix?
5: El gerent.
3: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
2: A Girona, la recollida selectiva dels residus millora i puja 10 punts des que es va instaurar aquest nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar bastantes crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet doncs modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en farà una bona valoració. Anem a Girona, Núria Pereira.
7: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior a la del sistema anterior. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït. S'han generat 5.000 tones menys, fet que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei, segons dades del 2025. Són unes dades que superen la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
8: A Girona anem en una molt bona direcció, en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
7: El nou sistema de contenidors amb targetes va començar a instaurar fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor diu que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van denunciar més de 800 infraccions.
2: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge i substituirà Elvira Diangani Ossé al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El jurat que l'ha escollit per unanimitat destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional i defensa que dirigirà la institució amb ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància. Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 arran de la polèmica escultura del rei Joan Carles sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té ara una durada prevista de 5 anys, que es pot renovar 3 anys més. L'antiga directora, Elvira Dian Gassi-Ossé, va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia comptabilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba

0: Mas celebrem. La programació estarà formada per una seixantena d'espectacles, més de la meitat dels quals seran gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, i també una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agruparan en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
1: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
1: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el mes que ve, el 17 de juliol. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat aquest dimecres el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80 i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. L'autor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
2: Esports.
0: Amb el Sergi Andreu.
3: Aquest dijous arrenca Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 partits que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina. D'aquestes, la primera que veurem serà el Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat de la lesió y el retorn de Lamine Yamal.
4: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
3: El Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga CB a la pista del València per 118-117 d'un punt, amb pròrroga inclosa. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el verdinegre Adam Hanga.
5: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
3: Divendres es disputarà aquest segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. I aquest dijous el Barça torna a jugar amb el Tenerife, al Palau Blaugrana, el segon partit del play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Xavi Pascual es va endur la victòria. Juan i Marcos, al base blaugrana, no se'n refia.
6: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: Tornem a parlar de futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la

0: semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada a la Rosaleda el resultat ha estat d'empat a 1. D'aquesta manera, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
1: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar el més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia. Tracta de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
0: D'altra banda, aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
2: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar.
0: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és de la capitana Clara Cambrai.
3: Pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea i estic orgullosa de l'equip, per això que hem lluitat fins l'últim moment, crec que ens hem tingut opció d'apropar-nos. La sort en aquests partits també està de part del campió i ja està, pensant divendres i orgullosa de l'equip.
0: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina, amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que jugarà contra el Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la disputaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos. I en handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia. El cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, semifinals contra l'Aalborg danès. N'ha parlat el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
4: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, és un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
0: I encara en handbol, la selecció espanyola masculina s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve, segons el sorteig que s'ha fet aquest dimecres. El combinat espanyol disputarà els partits de la primera ronda a Munic. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Palma ha guanyat per 6-4 el Pozo de Múrcia en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. La sèrie ara està empatada a una victòria.
5: 3CAT Info.

0: Es la una.
1: El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en aquest segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta, Susana Camarero,

0: accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades, de Jean Genet, i serà el 17 de setembre al Teatre de l'Atenè de París.
1: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. I el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo que es disputa a Malta. Aquest dijous arrenca la masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.
0: I els núvols d'avui es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plugims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Doncs vinga, som i comencem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en l'acte, que s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Gemma Bonet.
3: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
5: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
3: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
2: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
3: I és que la següent etapa del viatge apostòlic continua aquest divendres quan el Papa marxa cap a Gran Canària.
0: Doncs a més d'aquestes autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos han seguit també la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que s'han habilitat als peus del temple. Cèlia Forment.
6: L'emoció encara respirava als voltants de la Sagrada Família quan el públic ha començat a abandonar el recinte. La jornada ha culminat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha creat una atmosfera especialment intensa per posar el punt final a la benedicció de la nova torre per part del Papa Lleó XIV.
7: Fantàstic, impressionant. Ha sigut meravellós.
8: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
6: Entre els assistents, les impressions coincideixen. La força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
10: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
11: Deu un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-ne part. Avui es al mapa es un orgullo.
12: Venimos de Suiza, de Lugano, por la posibilidad de escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuic, una sensación fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
6: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí davant d'un públic que no ha volgut perdre detall de la cerimònia. Tothom ha volgut allargar uns minuts més, una experiència que serà difícil d'oblidar.
0: El Papa ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex les beneís. Miquel Jarque.
13: El contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa mòbil ha passat a massa velocitat.
14: Pues decir, ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
15: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
16: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
17: Ha beneït un nen que tenia al costat.
18: Que el seu complet just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
13: Una Macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, grogues i blanques, estelades, repartides per Òmnium i l'ANC, i també d'espanyoles.
0: I bany de masses a la visita del Papa a Montserrat, que ha agraït l'acollida de Catalunya i ha recordat la seva devoció a la Moreneta. Més de 8.000 persones han rebut emocionades, com dèiem, Lleó XIV, en aquestes intervencions, però no ha fet cap referència als abusos sexuals. La visita del pontífex serveix de colofó al tancament de la celebració del mil·lenari. Anem a Montserrat, doncs, Nati Adell.
19: Aplaudiments i crits d'emoció dels fidels que esperaven expectants la visita del pontífex, que ha arribat a l'abadia a les 12 del migdia i s'ha tornat a saludar els assistents acaronant fins i tot diversos infants. El pontífex ha tornat a expressar la seva estima per la Mare de Déu de Montserrat en un acte de comunió amb els fidels i ha posat en valor la capacitat d'acollida de Catalunya.
20: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: L'escalf de la gent, que es protegia del sol amb gorres, paraigües i banderes, s'ha deixat notar.
21: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
22: i ens ha agradat molt que el Papa pues, parlés en català.
23: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
24: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
19: El Papa ha presidit l'oració del Sant Rosari i un dels moments més solemnes ha estat quan l'Escolania ha cantat el Salve Regina i el Virolai.
0: Doncs aquest dimecres ha estat l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Ara el pontífex passa la nit al Palau Episcopal, a Barcelona, i a primera hora del matí agafarà un vol cap a les Illes Canàries. Allà s'estarà fins divendres. A Lleó 14 visitarà Gran Canària i Tenerife. Té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades també amb autoritats polítiques i eclesiàstiques, i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Allà s'esperen uns 4.040.000 fidels. La visita oficial del Papa a Espanya acabarà divendres al migdia. Està previst que agafi el vol de tornada cap a Roma a l'aeroport de Tenerife cap a les 3 de la tarda. 3CAT Info. 3CAT Info. Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer de Barcelona. Els fets han passat aquest dimecres al matí, a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional Espanyola al carrer Balmes. De fet, les càmeres de seguretat han captat una imatge de l'agressor amb la pistola a la mà. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. A uns 200 metres del crim, els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor. La d'aquest dimecres és la sisena víctima mortal ja per un tiroteig a Catalunya aquest any. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. I parlem ara de València. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. València, Alba Barbosa.
2: Carlos Mazón intervé en aquest grup poc després de les 8 del matí i no hi torna a escriure més. Es dirigeix als consellers i els demana que actualitzin amb dades l'evolució de la Dana. Segons els missatges filtrats, Mazón escriu: inundem de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues i calme la gent, que és l'important. Aquest contingut sortiria del grup de WhatsApp que la vicepresidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el Secopi, l'òrgan de zones coordinades l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
3: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
2: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
4: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
2: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
0: A Madrid, la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril de l'any passat, de l'any 2025, i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori. El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control, enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció, ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
5: La Fiscalia reconeix que Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han dit on es van produir. I Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Unes novetats judicials que sorgeixen el mateix dia que es reprèn la vida parlamentària al Congrés, on s'ha tornat a instal·lar la tensió política. Després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
7: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
8: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
5: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar

0: diu delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
1: El temps. Amb el Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades pels núvols que sobretot se situaran a la meitat nord del país. De fet, s'espera que la propera matinada doncs, arribin algunes febles precipitacions a punts del Prepirineu i també cap al Camp de Tarragona, que es mouran a primera hora del matí cap a Osona o comarques veïnes i també poden arribar a l'àrea de Barcelona. A partir de mig matí tot això marxarà i el que tindrem serà un dia de sol com a la resta del país. Potser a la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu, en principi inofensius, i el que sí que tindrem a partir d'aquesta jornada, a partir d'avui, és una pujada de les temperatures. Ahir la més alta va pràcticament arribar a la xifra dels 31 graus, és el cas del Dover, i avui s'espera que assoli els 31 graus a punts de ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una pujada de les temperatures que serà molt més consistent a l'àrea del Pirineu. Si Viella ahir arribava als 12 graus, avui s'espera una màxima de 19.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Ara passen 3 minuts d'un quart. Els Estats Units torna a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz dilluns. El president Trump assegura que la flota naval nord-americana ha permès la sortida de 200 vaixells mercants en una operació secreta per esquivar el bloqueig naval iranià. Anem a Washington, Oriol Serra.
4: Poc abans que es confirmés la represa dels bombardejos nord-americans, Pete Hegseth, el secretari de Defensa, autoanomenat secretari de Guerra, ja insinuava la imminència dels atacs i fins i tot parlava d'utilitzar les bombes com a element negociador.
5: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
4: El president dels Estats Units, per la seva banda, també ha parlat de simultanejar bombardejos i negociacions amb l'Iran. Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli.
6: Ho puc dir ara, és una cosa que no se sabia. Hem estat extraient milions de barrils de petroli i no ho sabia ningú. Sabeu qui tampoc ho sabia? L'Iran, fins ara mateix. L'altre dia vam fer sortir 22 vaixells. Tard, a la nit, sense llums, perquè no tenen radars, els vam destruir.
4: Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
3: I pendents també del que està passant a Irlanda del Nord, que ha viscut la segona nit del darulls, tot i que amb menys intensitat que en la nit passada, en què es va veure violència directa contra immigrants. Aquest dimecres, la policia de Belfast ha dispersat un grup reduït de manifestants amb canons d'aigua que els llançaven pedres i estaven cremant contenidors. Abans, la justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet un home que està hospitalitzat des de dilluns. Anem a Londres. Quim Olivares.
7: Sembla que el reforç policial per prevenir les escenes de violència directa contra els immigrants hauria funcionat i no s'han produït els atacs de la nit anterior que descrivia així Claire Hannah, diputada pel sud de Belfast del Partit Socialdemòcrata i Laborista.
8: A nens de la meva circumscripció i altres persones els van aixecar del llit perquè les seves cases cremaven. Homes emmascarats vagaven pels carrers anant porta a porta amenaçant, incendiant cotxes, autobusos i cases, terroritzant la gent pel color de la seva pell o pel so de la seva veu.
7: La família de la víctima de l'apunyalament ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforçament de la seguretat i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs. Sentim John Boucher.
9: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
7: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La inflació es dispara als Estats Units. Al maig els preus han pujat un 4,2%, això són 4 dècimes més que l'abril i la dada més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran de la guerra a l'Iran i que podria

0: i a condicionar la política monetària de la Reserva Federal. La pròxima reunió de la FED serà dimecres que ve, ja amb Kevin Warsh com a nou president. Recordem que la seva candidatura la va promoure Trump amb l'objectiu d'impulsar una baixada de tipus. Ara, però, aquesta alça sostinguda de la inflació podria estroncar els plans del president nord-americà. I aquí a Catalunya, els treballadors de Nissan votaran aquest dijous si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels previstos al començament. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, ara seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. I en el cas dels majors de 54 hi haurà un pla de rendes amb millors condicions també per als qui tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes d'UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. I abans d'anar als esports, encara us expliquem que l'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les criades de Jean Genet. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
0: Esports. Amb el Sergi Andreu.
3: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més gran de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups que disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 enfrontaments que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina, la vigent campiona. D'aquestes, la primera que entrarà en acció serà Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat així de la lesió i el retorn de Lamine Yamal.
4: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
5: 3CAT Info.
3: Parlem ara de bàsquet perquè el Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per 118-117 després d'una pròrroga. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el tècnic verd i negre Dani Miret en declaracions a DAZN.
6: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
3: Divendres es disputarà el segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip verdinegre té el factor pista en contra. El Barça, per la seva banda, torna a rebre el Tenerife aquest dijous en el segon partit del seu play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Pasqual es va endur la victòria. Juani Marcos, el base blaugrana, no vol confiances.
7: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol, perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, recordem que el Benfica ja ha comunicat que el club madrileny ha formalitzat el pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas en la semifinal del play-off per l'ascens a primera. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada, la Rosaleda, el resultat ha estat d'empat a 1. Així, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
8: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
3: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és la de la capitana Clara Cambrai.
9: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, doncs n'han fet 14, això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
3: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que s'enfrontarà al Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Pro Recco i l'Olympiacos. En handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia, cap a Alemanya, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. A les semifinals de dissabte s'enfrontarà a l'Aalborg danès. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana alerta del perill del rival.
10: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
3: D'altra banda, la selecció espanyola masculina d'handbol s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve.
5: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que el Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El Papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses de més de 8.000 fidels. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Ara també us explicarem que els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen el preacord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Això són 16 menys dels que estaven previstos al principi. I parlarem de Fira Tàrrega, que farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una seixantena d'espectacles amb una forta presència de companyies internacionals.
1: Esports.
2: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic. El partit inaugural el juguen Mèxic i Sud-àfrica aquest dijous a les 9 del vespre a la capital mexicana.
0: I pel que fa al temps, els núvols es mantindran durant aquesta matinada. De fet, s'esperen plogims al Camp de Tarragona, que a primera hora de dijous es presentaran a Osona i a l'àrea de Barcelona. Durant la resta del dia farà sol i les temperatures seran una mica més altes, tot i que no passaran dels 31 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. La notícia, sens dubte, és que la Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Papa Lleó XIV ha oficiat la missa i la benedicció de la torre i ha qualificat Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones han participat en aquest acte, que s'ha tancat amb un muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesus Crist i coronada per la creu.
0: El Papa ha inaugurat la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el Papa ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocente. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
0: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i també milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc s'han perdut el detall d'aquest acte.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Ara s'acaba això aquí, però Lleó XIV continuarà aquest dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Illes Canàries. Polèmica, per cert, al final de l'acte de la Sagrada Família pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat en la missa. A través de les xarxes han denunciat que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. Asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV. La indignació del grup amb voltats de les forces de seguretat era evident.
8: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
0: Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge lamentant aquest tracte rebut i dient que demanaran explicacions institucionals en els pròxims dies. La parada al barri del Raval de Barcelona, avui del Papa, s'ha convertit també en un moment íntim de la visita que ha fet avui el pontífex a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, que ara us explicàvem, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'allà ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat.
1: La parada de Sant Agustí no era cap missa, ni tan sols Lleó XIV ha pujat a l'altar, tot i que era a l'interior d'una església. Des d'aquí, el pontífex ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones i per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
8: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos.
1: Però el moment més emotiu l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
9: El pequeño quería ser papá.
8: Bé, doncs Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
1: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: Doncs bé, el Papa és el primer pontífex que ha visitat també una presó de l'Estat espanyol. El Papa s'ha aturat a Can Brians de camí cap a Montserrat per escoltar els testimonis de fe dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Can Brians, Montse Poblet.
10: Lleó XIV ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Can Brians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: era la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El Papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
11: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
12: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
10: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges. I és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
4: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
10: El Papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns. Un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Doncs bé, molts elogis, però també crítiques a aquesta visita. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a Montserrat ha criticat avui aquesta visita de Lleó XIV a l'abadia, precisament. Miguel Hurtado ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes.
13: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per les víctimes i ha demanat que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Aquest dijous serà ja el tercer i últim dia de la selectivitat. El primer examen serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Aquest dimecres ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia que, coincidint amb la visita del Papa, en aquest últim han hagut d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi ha hagut preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants han respost qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a 3Cat Info.
14: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
15: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
16: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Això aquí al Principat, al País Valencià, els mestres i professors han optat per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem a València, Pepa Ferrer.
17: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la Conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi ha participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: La mare del nadó suposadament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Els missatges en què els ho deia els hi va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. Les amigues també han explicat que la relació de parella era complicada i que durant l'embaràs, així com després del naixement del nen, no van veure entusiasmada la seva amiga i companya de feina a l'hospital. Per la seva banda, una veïna ha declarat que la mare havia qualificat el pare de menaces amb el nadó. Aquest home continua en presó provisional com a presumpte autor de les lesions, mentre que la mare està en llibertat amb mesures cautelars. El nen està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida. I als Estats Units, Bill Gates testifica davant del Congrés que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i ha negat haver abusat mai de ningú. Gates sostenia que mai va tenir cap indici previ que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar aquesta compareixença a porta tancada deia que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes del financer, que recordem que es va suïcidar a la presó.
18: Glad to be here voluntarily to testify.
19: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi el comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat.

0: El Lleure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Khatib va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic que s'estima atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
3: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors a la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els llocs més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de 6 mesos de les lligues que paren ara a l'agost. Però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola es reprengui al cap de mig any perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. La plantilla acusa la direcció de no plantejar cap alternativa als acomiadaments. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, malgrat que algunes de les competicions que té a l'estranger continuen a l'alça. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici del 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. L'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. És un judici que reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
5: Els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'economia i finances. Joan Gilabert és l'extresorer.
6: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics?
7: El Consell Rector, sí. Ningú.
6: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
7: Nosaltres, jo, pagès.
8: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
7: Sempre seria ell.
8: Ell a qui es refereix?
7: El gerent.
5: Tant ell com l'expresident han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent. En aquest sentit, l'expresident Fernando Falcó ha afirmat que qui donava les explicacions tècniques de temes financers a les reunions era Ferrer, tot i que a les actes apareixia ell. El judici es reprendrà després de Sant Joan el dia 25.
0: A Girona, la recollida selectiva dels residus millora i puja 10 punts des que es va instaurar aquest nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar bastantes crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en farà una bona valoració. Anem a Girona, Núria Paraire.
9: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior a la del sistema anterior. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït. S'han generat 5.000 tones menys, fet que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei, segons dades del 2025. Són unes dades que superen la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
10: A Girona anem en una molt bona direcció en aquest sentit. Per tant, el sistema funciona.
9: El nou sistema de contenidors amb targetes va començar a instaurar fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor diu que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van denunciar més de 800 infraccions.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge i substituirà Elvira Diangani Ossé al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El jurat que l'ha escollit per unanimitat destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional i defensa que dirigirà la institució amb ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància. Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 arran de la polèmica escultura del rei Joan Carles sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té ara una durada prevista de 5 anys, que es pot renovar 3 anys més. L'antiga directora, Elvira Diangani Ossé, va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia comptabilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig de l'associació de Crítics de l'Art, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i també del Comitè d'Empresa del MACBA a les bases del concurs. La Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Encara falta una mica. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles, més de la meitat dels quals seran gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 40

0: La vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
1: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle In Continuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
0: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
1: Les entrades per a aquesta nova edició es posaran a la venda el mes que ve, el 17 de juliol. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat aquest dimecres el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80 i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. L'autor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
2: Esports. Amb el Sergi Andreu.
3: Aquest dijous arrenca a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el partit inaugural a les 9 del vespre entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions per primer cop repartides en 12 grups, que disputaran els seus partits en 3 països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total seran 104 partits, que culminaran amb la final del dia 19 de juliol a Nova York. Entre les favorites s'hi compten seleccions com Espanya, França, Portugal, Brasil o Argentina. D'aquestes, la primera que veurem serà el Brasil, aquest dissabte a les 12 de la nit davant del Marroc. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Aquest dimecres hem sentit Aitor Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola, que ha parlat de la lesió y el retorn de Lamine Yamal.
4: Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
3: El Joventut de Badalona ha perdut el primer partit de les semifinals de la Lliga CB a la pista del València per 118-117 d'un punt, amb pròrroga inclosa. Ricky Rubio ha tornat a ser el millor jugador de la penya amb 22 punts i 11 assistències. Sentim el verdinegre Adam Hanga.
5: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también. Así que vamos por el siguiente. Ahora un día de descansar, recuperar y por el siguiente.
3: Divendres es disputarà aquest segon partit, també a València, en una sèrie que és el millor de 5. L'equip vertinegre té el factor pista en contra. I aquest dijous el Barça torna a jugar amb el Tenerife al Palau Blaugrana, el segon partit del play-off de semifinals. En el primer, l'equip de Xavi Pascual es va endur la victòria. Juan i Marcos, el base blaugrana, no se'n refia.
6: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
3: El Barça-Tenerife el podreu seguir a partir de les 8 del vespre al canal digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: Tornem a parlar de futbol perquè el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. A segona divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes en la semifinal del play-off per l'ascens a primera divisió. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1 i en la tornada a la Rosaleda el resultat ha estat d'empat a 1. D'aquesta manera, el Màlaga jugarà la final a doble partit contra l'Almeria, que dimarts va eliminar el Castelló. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Cristina Cubedo per una temporada més.
7: I al final el nostre objectiu com a grup és intentar quedar lo més amunt possible la següent temporada i millorar cada dia.

0: tractar de tornar la confiança que han posat en nosaltres i disfrutar també.
1: D'altra banda, aquest dimecres ha començat a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró, que no han estat de sort. Tots dos han quedat eliminats. L'actual campió, el Sant Andreu, ha perdut els penals contra el Ferencváros hongarès. El partit ha acabat amb empat a 11. Sentim Helena Ruiz, la jugadora del Sant Andreu.
2: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant al partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
1: D'altra banda, el Mataró, el vigent campió de Lliga, ha caigut davant de l'Olympiacos per 12 a 14. La valoració és de la capitana Clara Cambrai.
3: Pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea i estic orgullosa de l'equip per això que hem lluitat fins l'últim moment. Crec que ens hem tingut opció d'apropar-nos. La sort en aquests partits també està de part del campió i ja està, pensem divendres i orgullosa de l'equip.
1: I aquest dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina, amb la presència de l'Atlètic Barceloneta, que jugarà contra el Ferencváros a les 7 de la tarda. L'altra semifinal la disputaran el Pro Recco italià i l'Olympiacos. I en handbol, el Barça viatja aquest dijous cap a Colònia. El cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte, semifinals contra l'Aalborg danès. N'ha parlat el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
4: Hi ha dos jugadors que són molt, molt importants per Aalborg, no? Diria Hoxer, el lateral dret, és un molt bon jugador, capaç de llançar de fora, capaç de penetrar. Arnelson, per mi, el jugador més important de l'equip. Arrastra, defensa, atac, xuta de fora.
1: I encara en handbol, la selecció espanyola masculina s'enfrontarà a Croàcia, Xile i Turquia a la fase preliminar del Mundial d'Alemanya de l'any que ve, segons el sorteig que s'ha fet aquest dimecres. El combinat espanyol disputarà els partits de la primera ronda a Munic. El Mundial es jugarà entre el 13 i el 31 de gener del 2027. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Palma ha guanyat per 6 a 4 el Pozo de Múrcia en el segon partit de les semifinals pel títol de Lliga. La sèrie ara està empatada a una victòria.
5: 3CAT Info.

Són les dues. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en aquest segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, ha demanat no normalitzar la soledat en la gent gran. Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades els mitjans. És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana. La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump